0: A Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i davant el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en grans electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, assegut a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
2: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: En aquest espai publicitari podries estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
1: A Tres Sardines i un Bacallà... Rock, punk i el so més radical de la música dels 70, 80 i 90 obren la queixa dels drons amb els enginyosos comentaris del seu presentador, Joan Carles Calvet. Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit a Calafell Ràdio. Tres sardines i un bacallà. Al límit fins al final.
2: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.
3: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Així sonen els èxits a les tardes de Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, Electroprix t'espera. Som el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques. I seguim oferint els millors preus en electrodomèstics. Vols confort a casa teva? Gaudeix de les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor i aerotèrmia amb marques líders del mercat. Treballem amb instal·ladors locals de confiança perquè tinguis el millor servei. Demana pressupost sense compromís. Compres fàcils i sense preocupacions. Finançament sense interessos. I amb el nostre servei exclusiu per grans electrodomèstics, et portem, instal·lem i retirem el teu aparell vell gratuïtament a tot Catalunya en 24 hores. Ep, no badis i vin a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions mensuals pensades especialment per tu.
1: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
2: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: dels 90. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
1: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
2: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
3: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
0: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions...
7: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
0: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
3: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot. 3 sèries i 3 pel·lícules.
0: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
1: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. 2 hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Així sonen les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Ep, Novadis, Electroprix d'Esfera. Som el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques. I seguim oferint els millors preus en electrodomèstics. Vols confort a casa teva? Gaudeix de les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor i aerotèrmia amb marques líders del mercat. Treballem amb instal·ladors locals de confiança perquè tinguis el millor servei. Demana pressupost sense compromís. Compres fàcils i sense preocupacions. Finançament sense interessos. I amb el nostre servei exclusiu per grans electrodomèstics, et portem, instal·lem i retirem el teu aparell vell gratuïtament a tot Catalunya en 24 hores. Ep, Novadis i Vin Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions mensuals pensades especialment per tu.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio. L'Hora del Jazz, un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: A Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i demana el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en Grans Electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, assegut a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei, número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
0: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
0: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes en BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
4: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Així sona cada tarda al Surfing Safari.

0: Ep, no badis, Electroprix t'espera. Som el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques. I seguim oferint els millors preus en electrodomèstics. Vols confort a casa teva? Gaudeix de les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor i aerotèrmia amb marques líders del mercat. Treballem amb instal·ladors locals de confiança perquè tinguis el millor servei. Demana pressupost sense compromís. Compres fàcils i sense preocupacions. Finançament sense interessos. I amb el nostre servei exclusiu per grans electrodomèstics, et portem, instal·lem i retirem el teu aparell vell gratuïtament a tot Catalunya en 24 hores. Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions mensuals pensades especialment per tu.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
8: de... El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
1: L'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el cel...
11: A punt de frena amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
13: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977-69-44-44.
1: Aquí i ara, Calafell Ràdio.
0: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari. Oh, no.

0: nosaltres. Cada dia som més els que escoltem Calafell Ràdio. I tu, ja ens coneixes?
1: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: A Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i davant el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en grans electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, asseguda a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat.
1: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí amb Israel Ríos.
0: Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage, un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calpil Ràdio, amb Samuel Baus.
2: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: A la nostra emissió online. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe.
1: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: Què tal? Com esteu? Ens despertem amb 6 graus al Santuari de Caral, 10 al Carràs i 13 a Mataró. I encara tenim avisos per tempestes, però només al Gironès, la Selva i la Garrotxa. Res a veure amb les tempestes d'ahir a la tarda, que van deixar més de 50 litres en alguns punts. Un violent temps temporal amb tormenta, amb acumulacions de més de 50 litres, com dèiem, per metre quadrat. Això sí, sense incidents remarcables, tot i que els bombers van fer una cinquantena de sortides. I avui tornem a tenir vaga de professors, en aquest cas al Baix Llobregat i al Penedès. Seguirem les afectacions que puguin generar i els possibles talls de carreteres. Una altra previsió del dia, també destacada, la tenim a la tarda. La consellera Parlon i el major Trapero compareixen per donar explicacions sobre els Mossos infiltrats en assemblees docents. Però, tot i així, el nom del dia és, sense cap mena de dubte, el de l'home que no dimiteix però convoca eleccions. Florentino Pérez.
1: Me tendrán que echar a tiros, porque yo tengo, de verdad, tengo el apoyo de todos los socios del Real Madrid y por eso quiero que haya elecciones. Y yo me quiero presentar, nos vamos a presentar. Y yo voy a decir la verdad de lo que pasa. No hagan caso a este señor, porque este señor es antimadridista desde pequeño, por lo que sea, o lo que sea.
0: Avui és molt interessant llegir i sentir les reaccions de la premsa de Madrid després de la històrica i esperpèntica roda de premsa del president del Real Madrid. El Marca titula en portada "Desconcert", o l'ABC, el diari que va rebre més atacs de Florentino, amb comentari masclista inclòs.
1: Pero ¿cómo honro mejor a mi padre? Yo le honro mejor si me doy de baja. Porque mi padre no podría entender que usted escribiera en el ABC. Miren los periódicos hoy, dos artículos que hay en el ABC, hoy, contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol.
0: L'ABC obre avui amb cinc columnes titulant Florentino tapa els fracassos del Madrid amb un atac desaforat a l'ABC. I a les tertúlies de la ràdio aquesta nit no es parlava de res més.
2: Aquí nosotros decimos y diremos lo que pensamos. Le guste a quien le guste. Porque a día de hoy yo trabajo para la cadena SER y para Mediaset. Y me debo a mis empresas. Y yo sé que a veces contar la verdad es incómodo, pero tenemos que contarla. I a veces...
0: Així obria l'Arguero, Manu Carreño a la SER, o un altre dels assenyalats, Manolo Lama a la COPE.
2: Arbeloa estará puesto ahí también para algo, además de para dirigir partidos. Oye, si estás viendo lo que se está cociendo, que lo estás viendo, como lo estaban viendo los compañeros y ahora nos van a contar, a la caseta, o a tu casa, o al vestuario, y evitas lo que ha pasado luego. Que, pues, no estoy diciendo que la culpa la tenga Arbeloa, la culpa la tiene...
0: Manu Carreño a la SER. Tot i que no han estat tot crítiques, per exemple, Josep Pedrerola al Chiringuito.
3: Hay una parte que es positiva. Yo lo he visto más fuerte que nunca, con errores, ¿vale? Con errores seguramente, pero más fuerte que nunca, decir, aquí estoy yo, de aquellos que dudan de mi capacidad, que sepan que aquí estoy con más ganas que nunca. Eso era muy importante que los socios lo vieran, porque era una comparecencia para los socios, no para festivales en general, para sus socios.
0: Avui a 9:15, al matí de Catalunya Ràdio Especial Àgora, amb Laia Tudel, Joel Díaz i Francesc Garriga, i en parlarem també amb periodistes de Madrid com l'Alfredo Relaño o Salvador Sostres. Analitzarem també les opcions que li surti rival a les eleccions i qui vulgui ha de presentar-se amb un aval en patrimoni personal de 187 milions d'euros. Des del 2009, Florentino ha guanyat 5 eleccions perquè no s'hi ha presentat mai ningú. Més tard, a partir de les 10, també celebrarem el segle i mig de vida d'Estrella Damm i després parlarem de les últimes novetats de la tele i sèries amb Mariola Cubells i Darío Porres, i avui especialment amb el cap de cultura de Catalunya Ràdio, Marc Garriga, que és enviat especial al Festival de Canes. I a les 11, Gerard Quintana, Josep Tió de Sopa de Cabra i el seu director d'un documental que presenten al 3CAT.
4: Encara no ha nascut la persona que sigui capaç de...

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6 i 6. Fem un cartull a la matinada amb Frederic Vincent. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Amb un informe que alerta que les persones grans, les persones amb discapacitat o aquelles amb dependència que viuen en entorns rurals pateixen barreres estructurals que es posen la vida molt i molt complicada. L'informe és del projecte Transfrontaré Cimer Inclusió. Està finançat per fons europeus i l'ha publicat aquesta nit l'Agència Catalana de Notícies.
1: I a Brussel·les.
2: Avisen que els països europeus han gastat poc més de la meitat dels ajuts que la Unió va engegar arran de la pandèmia. Poc més de la meitat, un 53% s'han gastat d'aquells diners. I Espanya encara va pitjor, un 44%. 4% dels ajuts ha gastat, segons ha publicat Eurostat aquest dimarts. Aquest 44% dels ajuts són els únics que s'han traduït en despeses concretes.
1: I hem quedat a dormir als Estats Units.
2: Doncs amb els preparatius del viatge de Donald Trump a la Xina, ja està volant cap allà i arribarà avui per reunir-se amb Xi Jinping. Abans de marxar, el president dels Estats Units ha avançat que demanarà que la Xina s'obri. Els intercanvis comercials i la tecnologia seran els temes claus. De fet, el director executiu d'NVIDIA, l'empresa més gran del món de fabricació de xips per intel·ligència artificial, a ultimíssima hora s'ha afegit al viatge com a convidat. A l'avió presidencial també hi són Elon Musk o Tim Cook, el president d'Apple.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: Amb el mateix, amb aquesta cimera entre Xi i Trump, com que Taiwan també pot aparèixer a l'agenda, els Estats Units donen suport des de fa molts anys a l'illa, una portaveu del govern de Pequín ha deixat clar abans de tot plegat que la voluntat d'oposar-se a la independència de Taiwan és textualment tan ferma com una roca i ha recordat que la Xina té, també textualment, capacitat d'esclafar qualsevol intent en aquest sentit.
3: Avui és dimecres 13 de maig, ens despertem amb 3 graus a Ribes de Freser, 10 graus a Balaguer i 13 graus al Prat de Llobregat, amb bancs de boira, núvols baixos a molts llocs, sobretot on hi va ploure, de Catalunya Central, al litoral, en alguns llocs de l'Empordà també n'hi ha. La idea és que es vagin aixecant tots aquests núvols, que s'acabi imposant el sol abans del migdia, però avui queda inestabilitat i es tornaran a formar tempestes, clarament menys que no pas ahir, però sí que n'hi haurà a l'interior de les comarques de Girona, la Catalunya Central i en punts també del Prepirineu. Avui, si arriben a la Costa Brava, ja ho faran més de desgastades. En canvi, la meitat sud de Catalunya farà vent i això farà que hi hagi moltes més clarianes, amb unes temperatures al sud més altes, de 24 a 25, i a la meitat nord no passaran dels 20.
1: Avui a la Gola Esportiva del matí de Catalunya Ràdio, partida 8:45, Laia Tudel, Joel Díaz, Francesc Garriga i Carme Barceló. Quan són les 6:09, Francesc Soler, Sílvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
1: Ja ens actualitzem. La nova jornada de vaga de mestres i professors. Avui a les aules del Baix Llobregat i del Penedès. Això després de la vaga general d'ahir, que va tenir un seguiment d'un 70% segons USTEC i del 34% segons el Departament d'Educació.
5: L'USTEC diu que demà la taula sectorial proposarà un augment salarial de 400 euros i la consellera Esteu Niubó els acusa de fer propostes poc realistes.
6: Es preveuen talls de carreteres i a la migdia hi haurà concentracions a la plaça 8 de març de Sant Feliu de Llobregat i una altra a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès. De cara a la mesa de dijous, la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, diu que un augment salarial de 400 euros els podria fer replantejar el cicle d'aturades i que cal trobar una posició intermèdia. Però la consellera Esther Niubó diu que es demanen impossibles. Ho van dir ahir aquí al matí de Catalunya Ràdio.
7: Quan vam anar a les negociacions vam anar amb una proposta de 700 euros, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules.

0: faràs per arribar a un acord? 700 no, 200 tampoc, però 400, 500 euros.
1: Aquestes posicions o plantejaments a vegades maximalistes no ajuden, no, a acostar posicions. Quan parlem amb docents, tothom el que demana són més mans.
2: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Esquerra i els Comuns exigeixen al govern que es posi les piles i faci una proposta als mestres i professors per posar fi a les vagues.
2: Reclamen a la consellera d'Educació, Esther Niubó, que tingui cintura i reobri les negociacions amb els sindicats a la reunió de demà dijous. Esther Capelles, la portaveu dels Republicans del Parlament, i Jèssica Albiach, la líder dels Comuns.
4: Interpel·lem directament al govern que s'arremangui, que busqui les solucions i que no posi més excuses.
5: Li exigim a la consellera Niubó concrecions amb una proposta que siga realista i, evidentment, amb capacitat d'entesa.
2: Junts retreu a Esquerra i els Comuns que continuïn negociant els pressupostos amb el govern mentre demanen la dimissió del director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, per la infiltració d'agents en assemblees de docents. Mònica Sales, líder de Junts al Parlament.
6: Hi ha un govern en fallida. De fet, el govern del president Illa és el problema. El principal problema que té avui Catalunya es diu Salvador Illa.
2: El PP i Vox també donen suport a les reivindicacions de mestres i professors.
3: La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, compareixen aquesta tarda al Parlament per explicar-se sobre la infiltració d'agents en una assemblea de docents.
7: Ho faran a la Comissió d'Interior i Seguretat Pública. La polèmica cada cop creix més, sobretot després que ahir la consellera Niubó va assegurar que el seu departament no sabia res de la infiltració i va demanar més explicacions. L'Associació d'Advocats d'Osona ha presentat una denúncia en un jutjat de Guàrdia de Barcelona perquè considera que s'han vulnerat drets fonamentals. Ho explica César Lagongrio, president de l'associació.
8: Considerem que s'han produït diferents il·lícits penals, com seria, doncs, un delicte de prevaricació administrativa, un delicte de descobriment i revelació de secrets, un delicte contra la llibertat sindical. També parlem d'un possible delicte de coaccions i un delicte de malversació o desviament de cabals públics.
7: El sindicat majoritari de l'educació, USTEC, també prepara una denúncia.
3: I trobant-se a Catalunya Ràdio, només un 18% dels joves de Catalunya aconsegueixen emancipar-se abans dels 30 anys. Això segons les últimes dades recollides de l'Observatori Català de la Joventut.
2: La resta han de continuar vivint amb els pares perquè no es poden permetre pagar un lloguer.
9: La meitat dels joves treballa i la majoria al sector serveis. Molts, un 60% del total, a més, estudien. No hi ha capacitat d'estalvi i aquest 18% que es podria considerar afortunat perquè ha pogut anar a viure fora de casa dels pares ha de superar una autèntica cursa d'obstacles per engegar un projecte personal. El Pau i la Zoe ronden la trentena.
10: Els problemes principals amb la immobiliària eren de negatives o de donar llargues a petites reparacions que s'havien de fer de l'ús corrent de l'equipament de l'habitatge.
11: El que vam fer, en vez de netejar-me els fongs de la paret, que són negres, va ser posar-me una paret falsa per tapar-los.
10: Sí, és bastant frustrant.
9: Sara Riera, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, avala activar incentius fiscals a la compra i al lloguer d'habitatge, com reclama Junts per Catalunya. Joan Vilaplana.
12: Rodríguez ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que el que demana Junts, deduccions del 15% en l'IRPF pels imports destinats a hipoteca o lloguer, s'assembla a propostes anteriors del PSOE i al govern espanyol. Ho veu una oportunitat.
13: Al final estamos destinando muchos miles de millones de euros a construir nueva vivienda, pero esto nos lleva un tiempo. Y en ese tiempo la gente sigue pagando sus rentas de alquiler.
12: Des del Parlament, els comuns avisen que els incentius fiscals no són la seva aposta, però ho analitzaran si permeten aconseguir el suport de Junts a la pròrroga dels lloguers. Esquerra aposta per gravar impostos a la compra especulativa i la CUP per prohibir-la. Joan Vilaplana, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I el vaixell de càrrega rus que es va enfonsar l'any 2024 davant de les costes de Cartagena transportava dos reactors nuclears.
7: Això és almenys el que ha revelat una investigació de la cadena nord-americana CNN. El vaixell es va enfonsar el desembre del 24, unes 60 milles del litoral murcià, en estranyes circumstàncies, i després hi va haver una sèrie d'explosions. El govern espanyol va permetre que els seus 17 tripulants desembarquessin en territori espanyol. La investigació periodística revela ara que l'embarcació podria transportar dos reactors nuclears per a submarins i es dirigia cap a Corea del Nord. Una setmana després de l'incident, un suposat vaixell espia rus va passar per la zona i va provocar quatre explosions més, i recentment s'ha constatat que avions militars dels Estats Units també han sobrevolat la zona. Són revelacions periodístiques que han transcendit mentre continua oberta la investigació oficial per aclarir les circumstàncies d'aquest naufragi.
3: El Ministeri de Sanitat flexibilitza el protocol pels afectats de l'antivirus.
2: Si passats 7 dies de les persones en quarantena a l'hospital continuen donant negatiu a la prova PCR, podran rebre visites. Una modificació que arriba hores després de la reunió entre el director de l'OMS i el president espanyol Pedro Sánchez.
14: El govern espanyol segueix les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut i allarga la quarantena fins al 21 de juny, però en rebaixa les restriccions pel que fa als contactes que no tenen la malaltia. Tot plegat després que el director de l'OMS, Tedros Adhanom, i el president espanyol Pedro Sánchez enviessin ahir un missatge de calma, tot i no descartar més positius entre els passatgers del creuer.
15: Seguiremos muy atentos a la evolución de los pasajeros que están ahora mismo hospitalizados.
16: There is no sign that we are seeing...
17: No hi ha senyal de que es vegi l'inici de... un més gran brot.
14: Per la seva banda, la ministra de Sanitat, Mònica García, acusa el president de les Canàries, Fernando Clavijo, d'haver volgut boicotejar l'evacuació de l'Ondius hores abans que el vaixell arribés a Tenerife. Des de Madrid, Cristian Roland Tomàs, Palbatí, de Catalunya Ràdio.
3: I la guerra a l'Orient Mitjà i els seus efectes sobre els preus de l'energia disparen la inflació als Estats Units al nivell més alt dels últims 3 anys, però Donald Trump insisteix a treure-li ferro.
7: La taxa d'inflació interanual s'ha situat en el 3,8%, però el president nord-americà assegura que és un efecte passatger, que els seus conciutadans en fan càrrec i que quan s'acabi la guerra els preus cauran de cop.
18: Tot americà entén que l'Iran no pot tenir una arma nuclear. Ara bé, si la borsa puja o baixa una mica, el poble americà sap que quan aquesta guerra s'acabi, el petroli baixarà, la borsa s'enlairarà i veurem una edat d'or com no havíem vist.
7: Trump ho ha dit poc abans de marxar cap a la Xina, país que visitarà aquest dijous i divendres. Ahir el Pentàgon va actualitzar el cost de la guerra contra l'Iran. En 6 setmanes, Washington s'ha gastat 29.000 milions de dòlars.
3: Aquesta matinada, Donald Trump també ha tornat a insistir en la idea d'annexionar-se a Venezuela com a 51è estat dels Estats Units.
2: Ho ha fet, com de costum, amb un missatge a la seva xarxa social, Truth Social. Aquest cop ha penjat un mapa que mostra Venezuela pintada amb la bandera dels Estats Units. Des de la detenció del president veneçolà Nicolás Maduro al gener, Trump ha deixat anar diverses vegades que voldrien accionar-se al país llatinoamericà i també ha dit el mateix del Canadà o de Groenlàndia.
3: I a les últimes hores, 13 persones han mort en atacs israelians al sud del Líban.
7: Ho ha comunicat el Ministeri de Sanitat del país, que assegura que la sèrie d'atacs tenien com a objectiu 3 ciutats del sud del Líban i que també han deixat diversos ferits, tot i l'alto el foc vigent des de mitjans d'abril. El Líban ha continuat els bombardejos d'Israel i també els atacs amb drons per part de la milícia xiita Hezbollah.
3: Mentre continua la polèmica a Israel per una de les imatges més virals de la rua del Barça, la de Lamine Yamal amb una bandera de Palestina. Jerusalem, Jordi Pascó.
19: El gest de Lamine va caure com una bomba a Israel, on el Barça és de llarg l'equip més estimat. Encara recorden la imatge de Messi al mur de les lamentacions en una visita del Barça l'any 2013, però com explica el periodista esportiu Uri Levy, ha plogut molt des d'aleshores.
20: Barça, després de Messi, se busca una nova cara per representar el club a lugares com en Israel. I Lamine és esta cara. I si esta cara se mueve la bandera de Palestina, és molt dur.
19: A Palestina, feu madridista, encara no s'ho creuen. El gest de Lamine els obre un escenari desconegut. Fins ara estaven pràcticament orfes d'ambaixadors globals en el món del futbol. Des de Jerusalem, Jordi Berescó, al matí de Catalunya Ràdio.
3: Ara són les 6 i 18, més notícies que repassem amb Marc Jurado, Lara García i Ana Alfonso. Bon dia.
2: Bon dia.
3: El fiscal del judici, els Pujol, els acusa de presentar-se com a víctimes d'una persecució política per part de les clavegueres de l'Estat.
21: Remarca en el tram final del judici que durant dècades han amagat sumes milionàries de diners a Andorra i en altres països de l'estranger. Avui les defenses comencen a presentar els seus informes finals.
22: El fiscal anticorrupció Fernando Bermejo, que ha trigat més de 4 hores a defensar el seu informe final, ha assegurat que no val amagar-se darrere a la suposada Operació Catalunya.
23: El análisis del caso Pujol obliga a confrontar el discurso público sostenido durante años según el cual España nos roba. Las conductas examinadas judicialmente apuntan a presuntas prácticas de ocultación de ingresos y elusión de obligaciones tributarias.
22: Si s'estafa Hisenda, dit s'estafa l'estat del benestar i els altres ciutadans. La família Pujol assegura va aprofitar la seva posició social i la seva influència política per multiplicar els diners que tenia Andorra en una associació il·lícita encapçalada per l'expresident i la seva dona. Des de San Fernando de Henares, Maria Núria Rebelle, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: La Fiscalia recorre la decisió de l'Audiència de Barcelona d'arxivar la causa contra els tres Mossos acusats d'ajudar Carles Puigdemont a fugir de Barcelona fa gairebé 2 anys.
24: El Ministeri Públic demana reobrir un cas que el tribunal va donar per tancat per falta d'indicis i perquè els tres agents no estaven treballant aquell dia. La Fiscalia, però, insisteix que tot plegat va ser un pla orquestrat al detall i que, per més que no estiguessin en actiu, els policies tenien l'obligació de detenir l'expresident. Les acusacions de Vox i Azteoir també han demanat a l'Audiència Provincial que reactivi el procediment.
3: Les acusacions en el crim d'Helena Jubany demanen 26 anys de presó per al principal investigat Santi Laiglesia per delictes d'assassinat i detenció il·legal.
0: La fiscalia i la família coincideixen a deixar fora de la causa de manera provisional l'altre investigat, Xavi Jiménez.
3: Mataró, Marta Vallès.
1: Segons el relat de les acusacions, Santi Laiglesia hauria participat activament en totes o algunes de les accions que van acabar amb la vida de la jove mataronina. Helena Jubany va anar al pis que Laiglesia compartia amb la seva parella Montse Careta el 30 de novembre de 2001. La matinada del 2 de desembre, una o més persones van drogar la víctima i la van llançar al buit des del terrat de l'edifici. La fiscalia i l'acusació particular demanen que s'obri judici oral i que provisionalment Xavi Jiménez quedi fora de la causa. Els indicis el relacionen amb els anònims que va rebre la víctima, però no el vinculen amb una participació directa en el crim. Montse Careta es va suïcidar a la presó el 2002. Santi Laiglesia va sortir en llibertat provisional aquest gener. Havia entrat a presó per primera vegada el mes de novembre, després que l'estiu passat es va reobrir el cas. Des de Mataró, Marta Vallès, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Tiroteig al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs.
21: Segons els Mossos, va passar ahir cap a les 6 de la tarda al carrer Saturn i no hi va haver ferits. La policia manté oberta una investigació per localitzar-ne els responsables. Segons el periòdico, poc després va aparèixer un vehicle tirotejat en un altre punt de Sant Adrià, a un quilòmetre i mig del primer incident. El diari apunta que l'origen dels fets seria una disputa entre dues famílies, però els Mossos no ho confirmen.
3: I una explosió de butà en un edifici del barri del Poblenou de Barcelona va deixar ahir 11 ferits, dos dels quals continuen ingressats a l'Hospital Vall d'Hebron.
24: Es tracta d'una mare i la seva filla menor d'edat que viuen al pis on hi va haver l'incident. Una de les víctimes es troba greu i l'altra menys greu. Els altres 9 ferits van ser de caràcter lleu i no va caldre traslladar-los a l'hospital. El cap de l'operatiu dels bombers de Barcelona, Carlos Chico, va explicar que l'explosió va ser quan la mare estava cuinant.
4: En el moment de l'explosió, a l'interior del pis hi havia una mare i una filla que s'han vist afectades per l'explosió en diverses cremades. A més, per seguretat, hem evacuat a la resta de persones de l'edifici.
24: Els bombers van poder extingir el foc, però el pis en qüestió i dos més de l'edifici van quedar inhabitables. Arran d'això, 12 persones, entre les quals dos menors, han passat la nit reallotjades pel Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona.
3: I el primer ministre britànic, Keir Starmer, desafia les veus laboralistes i que li demanen la dimissió i insisteix que continuarà al capdavant del govern.
0: La guerra oberta al partit després de la desfeta electoral de la setmana passada ja ha provocat la sortida de 4 alts càrrecs de l'executiu.
3: Londres, Quim Olivares.
5: Starmer ha resistit un dia més i ha demanat si algun dels ministres volia activar les primàries per substituir-lo. David Lammy és el viceprimer ministre.
6: Nobody has come forward to put themselves.
25: Ningú s'ha ofert per presentar-se en els processos que existeixen al partit. Sembla que ningú té cap nom per plantar cara a Keir Starmer. I aquells que suggereixen que s'hauria de retirar haurien de dir quin candidat seria millor.
5: Més de 100 diputats laboristes han signat una carta de suport a Starmer. En canvi, una norantena demanen que dimiteixi i hi ha hagut també un degoteig de dimissions ministerials. El sainet laborista ha fet disparar el cost del deute britànic i ha fet caure la cotització de la lliura esterlina. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: La Comissió Europea convida a Brussel·les el govern talibà de l'Afganistan, tot i que no reconeix formalment el règim islamista, per reunir-se i parlar de deportacions d'immigrants.
21: L'executiu comunitari vol agilitzar el retorn d'afganesos en situació irregular que suposin un risc per la seguretat, tal com diu la Comissió.
26: Les ONG veuen ambigua aquesta definició i alerten que els deportats es trobaran un Afganistan en crisi i sense drets humans. Ahmad Wali Ahmad Yar lidera la xarxa d'organitzacions de la diàspora afganesa a Europa.
27: We have many cases of people.
28: Tenim molts i molts casos de gent que tornen de l'Afganistan i acaben detinguts, humiliats o empresonats pels talibans.
26: El portaveu de la Comissió Europea, Marcus Lammert, normalitza les converses amb els talibans.
29: Això no suposa de cap manera un reconeixement. La Unió Europea manté a l'Afganistan una presència sobre el terreny per facilitar contactes. Ja tenim contactes operatius, no és res nou.
26: Nega que reunir-se amb ells els legitimi. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
24: Què tal, bon dia?
3: La primera.

0: L'Acadèmia de la Música concedirà el seu primer premi d'honor al cantautor i músic català Joan Manuel Serrat. Per l'Acadèmia, Serrat representa la cançó d'autor, la poesia i el compromís social, a més de ser, diuen, un artista que ha esdevingut un pont entre generacions. El cantautor recollirà el premi el proper 26 de maig a Madrid.
1: La segona.

0: compra per 3.400 milions d'euros els drets musicals de 45.000 cançons d'artistes com Beyoncé, Shakira, Bon Jovi o Mariah Carey. Fins ara el catàleg de cançons eren de Recognition Music Group, propietat del fons Blackstone, i a partir d'ara temes com All I Want for Christmas Is You o aquesta que sentim, Living on a Prayer, passaran a mans de la companyia japonesa.
1: I la tercera?
0: I avui a Reus comença la Fira del Circ de Catalunya Trapèzic. Aquest any celebra el 30è aniversari. Aquest any hi haurà 80 espectacles i més de la meitat estan produïts a casa nostra. La inauguració serà aquesta nit a 11:15 a la plaça del Mercadal amb l'espectacle de la companyia Circ Pistolet entre el cel i la terra.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
2: Què tal? Bon
1: dia. El Barça estudia emprendre accions legals contra Florentino Pérez per les acusacions pel cas de Greira.
2: El president del Madrid avisa que presentarà un dossier de 500 pàgines que demostraria la compra dels àrbitres per part del Barça. Parla de robatori.
3: Pero oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Cómo no voy a estar cabreado?
2: Florentino descarta la dimissió, anuncia eleccions al club, també ataca la premsa.
4: Quiero hablar de aquellos que creo que están detrás de toda esta campaña. Dicen que hay gente que se está moviendo a la sombra para presentarse. Pues que se presenten, esta es la oportunidad que yo les doy. Voy a convocar elecciones, nos vamos a presentar esta junta directiva e invito a todos aquellos que quieran presentarse.
1: Déu-n'hi-do. Després ho comentarem també en Agora Esportiva. I l'Espanyol rep l'Atlètic Club a les 7 sense marge d'error.
2: Amb els mateixos punts que el Girona, que està en posició de descens, Manolo González, tècnic de l'Espanyol.
5: Que al final el que importa som nosaltres. Que estiguem bé al partit, que no el parem nosaltres, sobretot, i competir al màxim nivell. El rival ara mateix ja penso que dona igual.
2: El Llevant surt del descens amb la victòria al cap del Celta 2-3. També avui juga el Barça a quarts de nou, camp de l'Alavés. Hansi Flick dona per feta la seva continuïtat al club fins al 2028, amb una temporada opcional fins al 2028. L'Espanyol Atlètic Club de Bilbao al Tot Gira a les 7, tot seguit l'Alavés Barça a la TDT, les dues transmissions a Catalunya Ràdio. També jugats a primera, Betis 2 el Jun, Osasuna 1 Atlètic de Madrid 2 al Manresa, que confirma la permanència a la Lliga de Bàsquet amb la victòria a la pista del Girona.
1: Avui a partir de les 11, Sopa de Cabra. Gerard Quintana i Josep Tió seran aquí amb nosaltres per presentar-nos el seu nou documental, documental de la història de Sopa de Cabra, que es diu Tornar enrere, i s'emetrà dimarts al Sense Ficció. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
6: Bon dia. Avui el meu motiu per llevar-me, que si voleu també pot ser el vostre, és fer el que s'hagi de fer durant el dia, enllestir les obligacions laborals, familiars i personals, arribar a casa, preparar-me una cervesa i un bol gegant de crispetes i tornar a mirar la roda de premsa d'ahir de don Florentino Pérez. Per què? Doncs en primer lloc perquè sempre és maco veure una mala persona fent el ridícul i en segon lloc, i més important, per veure representat en aquell pobre senyor balbucejant què és el que passa quan algú és tan poderós que ningú s'atreveix a dir-li, com l'emperador aquell del conte que va despullat. Florentino Pérez hagués pogut sortir ahir a fer la roda de premsa vestit només amb uns bolquers, o disfressat d'emperador romà, o de guàrdia civil, per exemple, i ningú no li hagués dit res. I el millor, amics, és que aquest espectacle només ha fet que començar.

0: I avui cançons sobre la roda de premsa de Florentino Pérez.
1: Contradiccions. Artistes carregats de contradiccions en el nom, com la del grup de Mamas and the Papas, on ells sí que eren papes, però elles no eren mames, perquè Cas Elliot i Michelle Phillips no van tenir fills fins més tard, que per cert la filla de la Michelle Phillips és una del grup Wilson Phillips.

Un altre grup amb contradiccions en el nom. Es diuen Texas, però són d'Escòcia. De fet, el nom de Texas s'han explicat diverses vegades que ve del cinema, de la pel·lícula de Wim Wenders, París, Texas.

0: En punt dos quarts de set. Repassem els titulars d'aquest dimecres amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. El Barça estudia emprendre accions legals arran de la insòlita roda de premsa d'ahir del president del Real Madrid, Florentino Pérez, en què va convocar eleccions i va llançar una bateria d'acusacions.
1: Contra el Barça, per exemple, qui va acusar de comprar àrbitres i que en tenia proves.
2: Pero oiga, que yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, pues que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Cómo no voy a estar cabreado?
3: El veterà dirigent blanc ha comunicat també que es presentarà a la reelecció.
1: Per defensar-se ell i el Madrid del que considera atacs organitzats dels grups mediàtics.
2: Quiero hablar de aquellos que creo que están detrás de toda esta campaña. Dicen que hay gente que se está moviendo a la sombra para presentarse. Pues que se presenten, esta es la oportunidad que yo les doy. Voy a convocar elecciones, nos vamos a presentar esta junta directiva e invito a todos aquellos que quieran presentarse.
0: Per tot plegat, hem convocat una àgora esportiva d'emergència per analitzar-ho a partir de 8:45, amb Laia Tudel, Joel Díaz, Francesc Garriga, Carme Barceló i una sèrie també d'analistes que ens ajudaran a entendre les claus d'aquesta compareixença de Florentino Pérez d'ahir. I els docents tornen avui a la vaga a les aules del Baix Llobregat i el Penedès.
1: Demà, a la taula sectorial, l'USTEC proposarà un augment salarial de 400 euros, mentre que el govern els acusa de poc realista. Sentim la portaveu del sindicat majoritari, Yolanda Segura, i la consellera d'Educació, Esther Niubon, declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
4: Quan vam anar a les negociacions, vam anar amb una proposta de 700 euros, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules, 700 no, 200 tampoc, però 400, 500 euros.
5: Aquestes posicions o plantejaments, a vegades maximalistes, no ajuden, no, a costar posicions.
0: Aquesta tarda compareixen també al Parlament la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, per donar explicacions sobre la polèmica infiltració d'agents en una assemblea de docents.
3: L'Associació d'Advocats d'Osona ha presentat denúncia per aquests fets i l'USTEC n'està preparant una altra. César Langonio, advocat.
6: Un delicte de prevaricació administrativa, un delicte de descobriment i revelació de secrets, un delicte contra la llibertat sindical, també parlem d'un possible delicte de coaccions i un delicte de malversació o desviament de cabals públics.
0: I us avança Catalunya Ràdio. Només un 18% dels joves marxen de casa els pares abans dels 30 anys.
1: La resta no aconsegueix emancipar-se principalment perquè no poden pagar-se un lloguer.
0: El vaixell de càrrega rus que es va enfonsar l'any 2024 davant les costes espanyoles transportava 2 reactors nuclears.
3: Ho revela una investigació de la CNN. El vaixell es va enfonsar unes 60 milles del litoral murcià en estranyes circumstàncies i després hi va haver una sèrie d'explosions.
0: La inflació als Estats Units es dispara fins al 3,8%.
1: És la taxa interanual més alta dels últims 3 anys, amb la guerra a l'Orient Mitjà afectant de ple el preu de l'energia. Donald Trump insisteix que és passatger.
7: Tot americà entén que l'Iran no pot tenir una arma nuclear. Ara bé, si la borsa puja o baixa una mica, el poble americà sap que quan aquesta guerra s'acabi, el petroli baixarà, la borsa s'enlairarà i veurem una edat d'or com no havíem vist.
0: Els afectats per antivirus que estan fent quarantena podran rebre visites.
3: I al cap de 7 dies d'aïllament segueixen donant negatiu a la prova PCR.
0: I una explosió d'una bombona de butà deixa 11 ferits al barri del Poblenou de Barcelona.
8: En el moment de l'explosió, a l'interior del pis hi havia una mare i una filla que s'han vist afectades per l'explosió en diverses cremades. A més, per seguretat, hem evacuat a la resta de persones de l'edifici.
1: Aquestes dues persones continuen ara mateix ingressades. I arran de la deflagració, una dotzena de veïns han passat la nit rellotjats pel Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona.
0: I repassem ara les portades dels diaris. Avui amb la roda de premsa d'ahir de Florentino Pérez, amb totes les portades de la premsa general i esportiva. Marc Jurado.
9: Sí, comencem pel diari ABC. Blanc principal de les crítiques del president del Real Madrid. És l'únic tema que du a la portada, fotografia de Pérez, que ocupa més de la meitat de la pàgina, assenyalant amb el dit i el titular, Florentino Pérez tapa els fracassos del Real Madrid amb un atac desaforat a l'ABC. El Mundo parla d'una roda de premsa hilarant i El País descriu la intervenció com a insòlita per l'atac a la premsa. Ho acompanya amb una foto de Florentino Pérez que també surt en altres diaris tapant-se les orelles. Més premsa, l'Esportiva de Madrid, l'AS destaca la portada de les paraules de Pérez, m'hauran de fer fora a trets, i el Marca ho resumeix tot en una sola paraula, desconcert. I a Catalunya l'Esport parla de Reial Esperpent i el Mundo Deportivo i l'Esportiu coincideixen en un titular amb una sola paraula ben gran, delirant. A La Vanguardia titula en Florentino desfermat i l'Ara explica que Florentino Pérez convoca eleccions i ataca la premsa. I Florentino Pérez a banda, altres temes de portada, el periòdico relata que l'OMS descarta un brot més gran d'antivirus, però no nous casos, i dedica la gran foto als mestres i professors amb la plaça de Sant Jaume tenyida de groc. Els docents mantenen la vaga titulant.
0: Avui a Riudecanyes, al Baix Camp, es desperten amb 13 graus, al migdia arribaran els 23 i a Olot en tenen 6, amb una màxima que no passarà dels 19. S'esperen ruixats i tempestes, però menys que el que vam viure ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
10: Bon dia. Sí, avui tindrem ruixats i tempestes de tarda al nord-est. Això vol dir a les comarques de Girona, sobretot a les comarques interiors de Girona, i potser també al Prepirineu i a la Catalunya central. I, en canvi, al sud de Catalunya farà vent i sol tot el dia. I a la resta sí que ara mateix tenim força núvols baixos i boira, però la previsió és que es vagin aixecant durant el matí.
0: I després de la compareixença de Florentino Pérez, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
11: Bon dia, Catalunya. Semblava impossible protagonitzar una roda de premsa més delirant que la del cese de Johan Cruyff per part de Josep Lluís Núñez, amb aquell gloriós i mític sangus. Però ahir Florentino Pérez ho va aconseguir. El president del Madrid va oficiar una missa que podrà utilitzar-se als seminaris de comunicació del futur per explicar tot allò que no s'ha de fer. Florentino s'hi va mostrar imprecís, xaruc, erràtic i va matallar els missatgers del periodisme més castís per no rendir-li la pleitesia que ell creu mereixer pels segles dels segles. També va excusar el nadaplete del seu equip escudant-se en l'esperit de Negreira i una sèrie de complots que només veuen ell i Tomás Roncero. Té gràcia veure com un home tan poderós pot semblar tan feble, i crec que el Barça faria bé de passar d'ell olímpicament, perquè mentre plori l'enemic és senyal que anem molt bé.

0: amb què ets despertes avui, Canalies?
1: Bon dia, avui amb Ain't No Mountain High Enough, però la versió que es va gravar per la pel·li Sister Act 2, i és que tal dia com avui, un 13 de maig, però de l'any 1995, l'alpinista britànica Alison Hargreaves va marcar una fita històrica en convertir-se en la primera dona que feia el cim de l'Everest, sense oxigen suplementari i sense l'ajuda dels xerpes, ni cordes, ni res. Malauradament, per això, només 3 mesos després de fer el cim, el 13 d'agost del 95, Hargreaves va morir en el descens del K2, la segona muntanya més alta del món.
0: I amb quina matinera us ha despertat avui els matiners de Catalunya Ràdio, Canalies?
1: Avui amb la Montserrat des de Terrassa, una matinera que es lleva d'hora per fer una mica d'esport. Montse, a veure una cosa, a quina hora t'has despertat avui?
2: A les 5:10, concretament, sense despertador, perquè ja soc veterana i el cos ja m'ho demana. Ja de sempre he sigut matinera.
1: I ens hem posat a fer esport a les 5:10?
2: A les 5:10. He anat al lavabo, la pastileta, i a fer gimnàstica, que la tinc apautada 2 o 3 vegades al dia.
1: Veus que bé? Doncs molt bé. Molt bé.
0: I avui on són festes?
1: Doncs mira, avui engega la Festa Major del Gòtic de Barcelona. La festa s'iniciarà 4:45 de la tarda.
0: La cercavila, que fan de pregó.
1: Sí, tant del pregó, que a més ja saps que recorrerà els barris de...
0: Algunes escoles també va, no?
1: Sí, tant. Les entitats de la taula d'infància del Gòtic, amb grups de percussió i amb gegants i capgrossos de l'escola Baixeres i l'escola de Sant Felip Neri, exactament. I a 8:15 del vespre, a la plaça de la Mercè, hi haurà el pregó, efectivament. Molt bé, quina rapidesa, que és el carter del Gòtic Sud des de fa més de 20 anys, Ricard.
0: Sí, 23 o 24, no?
1: Ben bons, ben bons.
0: I a la xarxa, Marta Viana, què s'ha fet viral?
3: Doncs les declaracions del cantant Omar Montes, que ha reaparegut després de la crisi, o de la suposada crisi amb Lola Romero, i ha decidit vacilar la premsa així.
4: Mi madre ha llegado a casa y nos ha contado pues lo que... Pues lo que esperábamos, hablando claro, que mi madre está embarazada. Se ha quedado embarazada del padre de Lamine Yamal. Y a mí me gusta el padre, no, para mí.
3: ¿Y fins aquí?
0: És una vacilada, és una vacilada.
5: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de l'Helena Castelar, d'Arbúcies. Es queixa del tracte rebut a l'Hospital de Santa Caterina, a Salt, després de tenir un accident al riu. Considera que no va rebre una atenció correcta a urgències, a banda de no trobar facilitats per poder tornar a casa en ambulància després.
7: Jo, morta de fred, tremolant, i he dit, escolta, per fer una descripció per abans. Porta'm un calefactor o traieu-me el solet, que està fent sol a fora. Pues no. Bueno, personal, molt malament, si us vull dir. Molt malament, sí, increïblement antipàtic, mal humor.
6: L'hospital confirma que va atendre l'Helena, però no els consta cap queixa formal. Insisteixen que estan compromesos amb la qualitat assistencial i conviden l'Helena a registrar la queixa a través dels canals oficials de l'hospital. Ella diu que ho farà.
5: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
8: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
9: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
3: Bon dia, com esteu? A aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats que trontollen davant la falta d'avenços per arribar a un acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. El preu del petroli ja s'enfila per damunt dels $108 del barril de Brent. Europa i els índexs van tancar amb caigudes d'entre un 1 i un 2%. L'IBEX 35 encadena ja 4 sessions consecutives de baixades. Ahir va perdre un 1,56% i s'allunya encara més dels 18.000 punts. A Wall Street, després de les dades d'ahir d'inflació dels Estats Units, les borses van tancar planes i acabem repassant els parquets asiàtics. Aquest matí els índexs de Tòquio i Hong Kong es mantenen estables i podem destacar també que a Seul el Kospi creix un 2%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
5: Avui a 6:45, tot gira amb la transmissió de l'Espanyol Athletic Club. I després, la TDT. La transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 9:15, la TDT de l'Alavés Barça a Catalunya Ràdio.
10: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
11: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada al 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
12: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Aquesta hora ens actualitzem.
5: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui el nom del dia és el de Florentino Pérez, després de la roda de premsa inèdita que va fer ahir a la tarda el president del Real Madrid.
14: Una compareixença esperpèntica, disparant a tort i a dret, en què va convocar eleccions.
15: Porque me tendrán que echar a tiros, porque yo tengo, de verdad, tengo el apoyo de toda la, de todos los socios del Real Madrid, y por eso quiero que haya elecciones. Y yo me quiero presentar, y nos vamos a presentar, y yo voy a decir la verdad de lo que pasa. No hagan caso a este señor, porque este señor es antimadridista desde pequeño, por el César, o lo que sea.
14: Va carregar sobretot contra la premsa i en especial contra l'ABC i el comentari masclista inclòs.
15: Pero ¿cómo honro mejor a mi padre? Yo le honro mejor si me doy de baja, porque mi padre no podría entender que usted escribiera en el ABC. Miren los periódicos hoy, dos artículos que hay en el ABC hoy contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol.
14: El Barça també va rebre, acusant novament el club pel cas Negreira, i ara el club estudia accions legals. A la premsa, el Marca, avui títol en portada, desconcerto. L'ABC, Florentino tapa els fracassos del Madrid amb un atac desaforat contra l'ABC.
0: Avui la convocatòria de vaga a l'educació afecta les comarques del Baix Llobregat i el Penedès. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'hi acaba de referir des dels Estats Units.
14: Manté el pols i defensa que l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT és extraordinari. De fet, no ha donat senyals que demà la consellera d'Educació es presenti amb una proposta nova.
16: Estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte. Mai es havia fet un compromís de recursos tan important com el que s'ha fet ara. Mai. I dijous parlarem i nosaltres estem amb una voluntat de seguir enraonant i de mà estesa. Anticipem aconteixements.
14: Tot això després que la vaga d'ahir a tot Catalunya va tenir un seguiment del 70% segons l'Austec i del 34% segons el Departament d'Educació. L'Austec diu que demà la taula sectorial proposaran un augment salarial del 400 euros. Ho va explicar ahir Iolanda Segura al matí de Catalunya Ràdio.
17: Vull recordar que quan vam anar a les negociacions vam anar amb una proposta de 700 euros, 700-800, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord.
14: La consellera Esther Niubuli va replicar que són propostes poc realistes. Avui a les protestes es preveuen talls de carretera i al migdia hi haurà concentracions a Sant Feliu de Llobregat i a Vilafranca del Penedès.
0: Esquerra Republicana i els Comuns exigeixen al govern que mogui fitxa.
14: Esther Capella és la portaveu dels Republicans al Parlament i Jèssica Albiach dels Comuns.
18: Interpel·lem directament al govern que s'arremangui, que busqui les solucions i que no posi més excuses.
19: Li exigim a la consellera Niubó concrecions amb una proposta que siga realista i evidentment en capacitat d'entesa.
14: Junts carrega contra el govern, mentre que el PP i Vox també donen suport a les protestes dels mestres.
0: Tot plegat enmig de la polèmica per la infiltració d'agents dels Mossos en una assemblea de docents. Avui la consellera d'Interior Núria Parlon i el director dels Mossos Josep Lluís Trapero compareixeran al Parlament.
14: Ho faran a la Comissió d'Interior i Seguretat Pública. La polèmica cada cop creix més, sobretot després que la consellera Esther Niubó va assegurar que el seu departament no sabia res de la infiltració. L'Associació d'Advocats d'Osona ha presentat una denúncia en un jutjat de Guàrdia de Barcelona perquè considera que s'han vulnerat drets fonamentals. L'Austec també prepara una denúncia.
0: I en clau internacional, la guerra a l'Orient Mitjà dispara la inflació als Estats Units al nivell més alt dels últims 3 anys. Donald Trump, però, hi treu ferro.
14: La taxa interanual s'ha situat en el 3,8%, però el president nord-americà assegura que és un efecte passatger.
20: Tot americà entén que l'Iran no pot tenir una arma nuclear. Ara bé, si la borsa puja o baixa una mica, el poble americà sap que quan aquesta guerra s'acabi, el petroli baixarà, la borsa s'enlairarà i veurem una edat d'or com no havíem vist.
14: Trump ho ha dit poc abans de marxar cap a la Xina i el Pentàgon va actualitzar el cost de la guerra contra l'Iran. En 6 setmanes, Washington ha gastat 29.000 milions de dòlars.
0: Més notícies. El Tribunal Suprem descarta que els treballadors temporals de les administracions públiques puguin passar a ser fixos si no han aprovat abans unes oposicions. Rafael de Ribot.
2: El Suprem dictamina que només es poden convertir en fixos els empleats temporals que han superat prèviament una prova d'accés, s'han quedat sense plaça i per això han encadenat contractes temporals. La coordinadora de Comissions Obreres a la Generalitat, Isabel Caire, assegura que la figura del treballador indefinit no fix és pràcticament inexistent a l'administració catalana.
21: Poquíssims, perquè amb el procés d'estabilització no sabria dir-te que pocs que en queden.
2: Pels que no han superat unes oposicions, el Suprem considera que n'hi ha prou d'indemnitzar el treballador i comunicar la situació a la Inspecció de Treball o la Seguretat Social perquè obrin un expedient. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Quality Espresso prepara un ERO que pot afectar tots els treballadors de producció de la planta que té a la zona franca de Barcelona.
14: L'empresa té 117 treballadors i es dedica a la fabricació de màquines i molinets de cafè. Encara no ha concretat la xifra d'acomiadaments, tot i que els sindicats temen que sigui una vuitantena. L'empresa ho justifica amb l'argument de continuar sent competitiva, però des de Comissions Obreres, Òscar Perea denuncia que la direcció vol deslocalitzar la producció.
22: Toda la producción y todos los departamentos directamente estrechos con producción son los que quieren que entren en el expediente de regulación de empleo. Y eso te digo que es bastante más de la mitad de la plantilla, porque casi todos tenemos que ver con producción.
14: La direcció i els sindicats es reuniran dilluns que ve per abordar aquest ERO. Quality Expresso fa 75 anys que és a Catalunya.
0: Amb el lema "Les infermeres ja no callen", les professionals han manifestat a les quatre capitals catalanes per reivindicar la seva feina i exigir millores salarials i professionals.
14: Ho han fet en el Dia Internacional de la Infermeria a Girona. S'han concentrat davant les portes de l'Hospital Santa Caterina de Salt.
0: Salt, Núria Paraire.
23: Expliquen que cada vegada la població viu més anys i això fa que hi hagi més necessitats sanitàries que han d'assumir els professionals d'infermeria, tot i que diuen que no se'ls compensa econòmicament. Ho ha explicat el secretari provincial a Girona del sindicat SATSE, David Oliver.
24: Tot això doncs ens va caient, doncs, des d'espirometries, des de proves funcionals, d'altres coses que anem assumint, però sense que ningú, doncs, només amb un petit protocol, amb una formació d'una horeta, doncs ja se'ns encarrega que ens en fem càrrec d'això. Quan això a nosaltres ens preocupa i això ens provoca aquest estrès, diguéssim, físic i mental, sobretot.
23: Concreta que la manca de millores fa que hi hagi professionals que deixin la feina perquè canvien d'àmbit o perquè marxen a altres països europeus on estan ben valorats, tenen millors sous i on hi ha més infermeres per cada 1.000 habitants. Des de Salt, Núria Peraire, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I atenció a aquesta notícia, un advocat de Girona de 100 anys s'ha convertit en l'advocat en actiu més vell de Catalunya.
14: És Ignasi de Ribot i de Valle, que va ser alcalde de la ciutat fins al 1979. Des del Col·legi d'Advocats li han fet un homenatge.
0: Tornem a Girona, Fèlix Martín.
25: Ignasi de Ribot ha agraït el reconeixement, ha escrit el llibre d'honor del col·legi. Fer 100 anys no costa gens, lo difícil és fer d'advocat. I en declaracions a Catalunya Ràdio afegeix que no té previst de plegar.
26: Estaria cansat si no treballés. Treballar és emplenar la vida amb discursos, amb alegries.
25: A tot l'estat només hi ha un altre advocat en actiu de més edat, viu a Múrcia i té 102 anys. Des de Girona, Fèlix Martín, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a la cultura, el debat sobre si el cinema i la política poden conviure i com s'ha d'afrontar l'arribada de la intel·ligència artificial ha centrat les primeres hores del Festival de Cinema de Canes, el més prestigiós del món, Marta Viana.
27: El certamen ha arrencat amb una comèdia romàntica francesa i la Palma d'Or honorífica per a Peter Jackson.
0: Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
28: Jane Fonda ha declarat oberta aquesta 79a edició afirmant que el cinema ha estat sempre un acte de resistència. I abans, el president del jurat, el sud-coreà Park Chan-wook, afirmava que el cinema polític amb vocació artística té un gran valor, com també el té el que es fa simplement per entretenir, com ara la cinta inaugural, aquesta Venus Electric entretinguda i inofensiva. A tot això, Guillermo del Toro ha vingut a presentar la còpia restaurada del Laberinto del Fauno i s'ha emocionat al final de la projecció.
29: Això és el que les pel·lícules generen en nosaltres, això és el que l'art fa per nosaltres i a la merda la IA.
28: L'altre gran debat, la IA, amb l'Academy Moore, membre del jurat, diu que hi haurem de conviure, vulguem o no. Per cert, avui serà el dia d'Aina Clotet. Des de Canes, Marc Garriga, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara literatura. L'escriptor britànic Julian Barnes ha presentat a Barcelona el seu últim llibre, Comiats, amb el qual s'acomiada dels lectors.
27: Barnes, que té 80 anys i és autor de títols com El sentit d'un final, diu que la decisió de plegar no ha estat senzilla, però que ja ha dit tot el que havia de dir, que ara el que toca és callar. Ho explicava així a una pregunta d'aquesta emissora.
30: Ara mateix no tinc una sensació de pèrdua terrible perquè crec que va ser correcte aturar-ho. I qui sap, si per casualitat escric un altre llibre, l'hauria de titular Ho sento, només estava fent broma.
0: I atenció a això, perquè Israel es classifica per a la final d'Eurovisió 2026 amb aquesta cançó.
27: El representant israeliano Ambetan ha aconseguit passar la primera semifinal després d'haver rebut una advertència formal de l'organització per haver demanat el vot de forma il·lícita. Es veu que havien aparegut diversos anuncis en diferents idiomes a les xarxes i mitjans de comunicació demanant els vots, un fet que prohibeix el reglament del festival. El festival, per cert, ha censurat també els crits d'atureu el genocidi que el públic va cridar durant l'actuació de Noam Betan. Grècia i Finlàndia, els dos països favorits a les apostes oficials, també s'han classificat al costat d'Israel.
0: I una altra de música, aquesta sense polèmica. Joan Manuel Serrat, guardonat amb el Premi d'Honor de l'Acadèmia de la Música Espanyola.

0: Considera que ocupa un lloc essencial en la història per la seva llarga trajectòria i el llegat que deixa amb les seves cançons. Per l'Acadèmia, Serrat representa la cançó d'autor, la poesia i el compromís social, a més de ser un artista que ha esdevingut un pont entre generacions. El cantautor recollirà aquest premi d'honor a la gala que se celebrarà a l'Acadèmia de la Música el proper dia 26 de maig a Madrid.
1: I els esports, Robert Prat.
2: El Barça, que estudia emprendre accions legals contra Florentino Pérez per les acusacions pel cas Negreira. El president del Madrid diu també que el Club Blanc els han robat les lligues. Descarta dimitir, anuncia eleccions i ataca la premsa. L'Espanyol rep a la cel l'Atlètic Club sense marge d'error. Els blanquiblaus tenen els mateixos punts que el Girona, que estan descens. I també a 9:15 avui es disputa el partit entre l'Alavés i el Futbol Club Barcelona.
1: Ara el comentari esportiu amb Ruth Vilà.
3: El president del Madrid, Florentino Pérez, és el rei despullat a qui ningú s'atreveix a dir-li cabanú. Ahir va oferir una roda de premsa per anunciar que convocarà eleccions i va convertir la compareixença en un sainet. Despectiu amb qualsevol oposició, atacant periodistes com si fossin els responsables de tots els mals del Madrid, tornant una vegada més al cas Negreira per alimentar el relat victimista i esquitxant tot aquest discurs amb el seu masclisme ranci. I enmig de tot això, convoca eleccions anticipades, una maniobra per blindar-se encara més a la presidència blanca. Tan sorprenent és el que diu Florentino com el silenci que l'ha envoltat en els últims anys.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
4: Com a maleta expert en viatges, et garanteixo que si el que vols és tenir un viatge fàcil gaudint des del primer moment, no hi ha res com viatjar amb Betravel. Amb Betravel Easy, opció de cancel·lar, passi el que passi fins a 24 hores abans i assistència 24/7.
5: Betravel, viatja't la vida. Assegurança opcional RAFE. Consulta en les condicions a betravel.com.
6: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Ara mateix, Sant Pau de Segúries, el Ripollès, tenen 4 graus després de la tempesta i la calamarsada que hi va deixar 54 litres per metre quadrat. Els hostalets a Pierola hi van caure 37 litres per metre quadrat i ara mateix hi ha 11 graus. Tenim també bancs de boira, núvols baixos, a molts llocs de la Catalunya central, les comarques de Barcelona, les de Girona. En general s'aniran aixecant durant el matí, per tant, en general acabarà fent més sol. També tenim vent a la meitat sud de Catalunya, sobretot a les Terres de l'Ebre, i avui a la tarda hi haurà tempestes, però menys que no pas ahir, més concentrades al nord-est, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, a la Catalunya central i potser al Prepirineu. No descartem que arribin a la Costa Brava, però ja més desgastades. I en pròxims dies, demà es mantindrà la mateixa situació. Divendres augmenta la inestabilitat una altra vegada amb més núvols i sobretot una baixada a la temperatura.
7: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, la Bohème, La flauta màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
8: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
9: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
10: A partir de 9:15, Àgora Esportiva amb Laia Tudel, Joel Díaz i Francesc Garriga per analitzar l'anunci de convocatòria electoral al Real Madrid i la roda de premsa del seu president, Florentino Pérez. També en parlarem amb el periodista Alfredo Relaño.
0: I després comentarem la dimissió del president del grup Vocento, Ignacio Ibarra, el mateix dia que el president del Madrid carregava durament contra el diari ABC, amb els periodistes Carme Barceló i Salvador Sostres.
10: A 9:45 entrevistarem el periodista Fonsi Loaiza, autor del llibre Florentino Pérez, El poder del palco.
0: I a 11:00 parlarem del documental Tornant rere, que repassa la història de Sopa de Cabra. Ens el presentaran el director Jordi Call i Gerard Quintana i Josep Tió.
10: Des de les 6 i fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: Quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
11: Ahir a temes pendents ens va venir a veure en Sergi, el nostre Sergi, que va explicar que dilluns van a veure la rua dels jugadors del Barça pels carrers de Barcelona, però que va patir una mala experiència.
12: Tenia una camiseta i volia que me la firmés el meu jugador preferit. Sí.
1: Qui és el teu jugador preferit?
12: El Bargi.
1: Quin Bargi?
11: El Bardagí.
12: El Runi.
11: El Runi Bardagí.
1: I què va passar?
11: I què va passar?
12: Que li vaig voler tirar la camiseta a l'autocar. perquè me la firmés.
13: El Roni Verdesí.
12: La vaig enrotllar.
13: Sí.
12: Però al tirar-la es va...
13: No et tranquis.
12: Es va desplegar i...
13: La samarreta es va desplegar, clar, va fer com una vela, no? Com un
12: paratent. I va anar a la cara d'un guàrdia urbano.
13: No, Sergi.
12: I li vaig dir, perdona, és que no iba para ti, era para el bar, i súbesela si puedes.
14: Home, mira, que te la pugi i et pugi pel vent.
13: I què va fer l'urbano?
12: Va mirar i se va quedar.
13: Què dius?
12: Va ficar sota el xaleco i jo li vaig dir, devuélveme la camiseta o llamo a la policía.
13: Ja, però clar, la policia, que la policia era ell, oi,
12: Sergi? Era ell.
13: Molt bé.
11: Sí, ara mateix hi ha un... Avui cap a 11:45, més temes pendents.
1: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Nerea Sanfe.
15: Avui és un bon dia per a confessar-vos que estic fent una desintoxicació de mòbil. Bé, realment ho estic intentant, però em costa molt. Pròximament participaré a través del programa de 3CAT i allà ens llevaran tots els aparells electrònics que tinguem en possessió. Així que jo he volgut avançar-me i provar com és la movida sense un aparell telefònic. Spoiler, no he aguantat ni una hora. Els meus dits em demanen escriure i fer swipe amb els Instagrams de la gent. És horrible. Com ho faré quan t'haig de gravar? Ni idea. Això sí, el drama està assegurat.
1: I el segon, el Joan Foguet.
16: Winston Churchill va pronunciar el seu primer discurs com a primer ministre davant la Cambra dels Comuns tal dia com avui de 1940. Ja em direu que torno a semblar la Viquipèdia. I tant de bo. Llavors digué que no tenia res més a oferir que sang, esforç, llàgrimes i suor contra Hitler. El discurs va triomfar, però perquè no havia alternativa, ho tenia molt magre. Però com ell mateix deia, si estàs passant per un infern, segueix endavant. S'ha de seguir endavant. I deixar de pensar en que vindrà algú que t'arreglarà els problemes. Per què no? Poseu unes gotes de Churchill. Podria ser whisky, xampany o conyac a la vostra vida. Sigues el teu propi Churchill. Avui pot ser un bon dia per convertir-te en el líder que tu mateix necessites.

0: Què tal, com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui es preveu una altra tarda amb ruixats i tempestes, però els meteoròlegs diuen que avui quedaran més concentrades a les comarques del nord-est. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui les tempestes de tarda les esperem sobretot a les comarques de Girona, però també se'n poden formar entre el Prepirineu i la Catalunya Central. D'altra banda, aquesta hora tenim boira i núvols a moltes comarques, en general s'aniran desfent, i en canvi al sud i a ponent, avui s'espera un temps ventós, però amb sol tot el dia.
0: Avui tornem també a tenir vaga de professors. I en aquest cas, al Baix Llobregat i al Penedès, seguirem també les afectacions i els possibles talls de carretera. Per cert, que la crisi oberta amb el sector n'acaba de parlar el president Salvador Illa en el seu viatge oficial als Estats Units. De seguida anirem per saber què és el que ha dit. I una altra previsió també destacada del dia la tenim a la tarda. La consellera de Parlon i el major Trapero compareixen per donar explicacions sobre els Mossos infiltrats en assemblees de docents. Però el nom del dia és, sense cap mena de dubte, el nom de Florentino Pérez.
2: Me tendrán que echar a tiros, porque yo tengo, de verdad, tengo el apoyo de todos los socios del Real Madrid y por eso quiero que haya elecciones. Y yo me quiero presentar, y nos vamos a presentar. Y yo voy a decir la verdad de lo que pasa. No hagan caso a este señor, porque este señor es antimadridista desde pequeño, porque es el...
0: Avui és molt interessant llegir i sentir les reaccions de la premsa de Madrid després de la històrica i esperpèntica roda de premsa del president del Real Madrid. El Marca titula en portada Desconcert, o l'ABC, el diari que va rebre més atacs de Florentino, amb comentaris masclistes inclòs.
2: Pero ¿cómo honro mejor a mi padre? Yo le honro mejor si me doy de baja. Porque mi padre no podría entender que usted escribiera en el ABC. Miren los periódicos hoy, dos artículos que hay en el ABC, hoy, contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol.
0: L'ABC obre avui a 5 columnes titulant Florentino tapa els fracassos del Madrid amb un atac desaforat a l'ABC. I a les tertúlies de ràdio d'aquesta nit no es parlava de res més.
3: Aquí nosotros decimos y diremos lo que pensamos. Le guste a quien le guste. Porque a día de hoy yo trabajo para la cadena SER y para Mediaset. Y me debo a mis empresas. Y yo sé que a veces contar la verdad es incómodo.
0: Així volia el Larguero, Manu Carreño a la SER, o un altre dels assenyalats, Manolo Lama a la COPE.
4: Este fue un señor temido, luego admirado y ahora sinceramente siento pena por él. La rueda de prensa que hoy ha dado es una rueda de prensa patética, una rueda de prensa inconexa, perdido, repetitiva. Ha habido un momento que he pensado que, que no se encontraba bien, que estaba cansado.
0: Tot i que no han estat crítiques, Josep Pedrerol al Chiringuito.
5: Hay una parte que es positiva. Yo lo he visto más fuerte que nunca, con errores. ¿Vale? Con errores seguramente, pero más fuerte que nunca, decir, aquí estoy yo, de aquellos que dudan de mi capacidad, que sepan que aquí estoy con más ganas que nunca. Eso era muy importante, que los socios lo vieran. Porque era una comparecencia para los socios.
0: No. Avui, algo especial al matí de Catalunya Ràdio, on parlem també amb periodistes de Madrid, com Alfredo Relaño, i també amb Salvador Sostres, que avui escriu a l'ABC, Florentino és amic meu, i en escoltar la roda de premsa, la primera reacció que vaig tenir va ser tancar els ulls molt fort, com els nens, amb l'esperança absurda que, en obrir-los, el monstre se n'hagués anat. També analitzarem les opcions que li surtin al riu un rival a les eleccions. Qui ho vulgui ha de presentar un aval amb patrimoni personal de 187 milions d'euros. Des del 2009, Florentino Pérez ha guanyat 5 eleccions, entre altres coses perquè ningú s'hi ha presentat. Tot això avui que a l'Ampolla el sol ha sortit a les 6:42 minuts i a Cassà de la Selva es pondrà a les 9 en punt del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dimecres, Catalunya.
6: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui a 9:15 farem una àgora esportiva especial al matí amb Laia Tudel, amb Francesc Garriga, amb Carme Barceló i Joel Díaz. Abans, titulars ampliats del dia amb Sílvia Solana, Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
7: Bon dia.
0: Defensa l'acord.
8: El president Salvador Illa manté el pols amb els sindicats de l'ensenyament i posa en valor el pacte signat amb Comissions Obreres i la UGT minoritaris al sector. N'acaba de parlar des de Califòrnia a l'inici del viatge oficial pels Estats Units.
0: Aviat especial a San Francisco. Albert Prat, bon dia.
9: Què tal? Bon dia. Sí, just acabat d'aterrar i

0: Des de San Francisco, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Es manté el pols.
2: Nova jornada de vaga de mestres i professors avui a les aules del Baix Llobregat i del Penedès. Això després de l'aturada general d'ahir, que va tenir un seguiment del 70% segons els sindicats i del 34% segons la conselleria.
3: El sindicat majoritari USTEC portarà demà a la taula sectorial una proposta d'augment salarial de 400 euros al mes per docent. La reacció de la consellera Esther Niubó la vam tenir en directe en aquest programa. El matí de Catalunya Ràdio diu que ho considera poc realista.
1: Maria Costa.
4: Es preveuen talls de carreteres i a la migdia hi haurà concentracions a la plaça 8 de març de Sant Feliu de Llobregat i una altra a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès. De cara a la mesa de dijous, la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, diu que un augment salarial de 400 euros els podria fer replantejar el cicle d'aturades i que cal trobar una posició intermèdia. Però la consellera Esther Niubó diu que es demanen impossibles. Ho van dir ahir aquí al matí de Catalunya Ràdio.
5: Quan vam anar a les negociacions, vam anar amb una proposta de 700 euros, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula, però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. 700 no, 200 tampoc, però 400-500 euros.
6: Aquestes posicions o plantejaments a vegades maximalistes no ajuden, no, a acostar posicions. Quan parlem amb docents, tothom el que demana són més mans.
4: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: No només diners.
7: Aquesta nova onada d'aturada es torna a posar sobre la taula. Quins problemes té avui en dia l'educació i quines són les possibles solucions? El professor expert en lideratge i innovació educativa, Pepe Menéndez, ens deia al matí de Catalunya Ràdio que no tot és una qüestió de posar-hi més diners, cal repensar el model, per exemple, de l'escola inclusiva.
8: Només la quantitat de diners no farà que millorem. Per això jo insisteixo en aquesta necessitat d'alguns canvis més del model, més d'estructura, d'organització. És com si jo tingués la calefacció posada i les finestres obertes, no? O sigui, ja puc posar més diners a la calefacció. Si tinc les finestres obertes, no aconseguiré que l'habitació s'escalfi, no?
2: Els socis del govern, Esquerra i Comuns, exigeixen a la conselleria reobrir les negociacions per arribar a un acord amb els sindicats.
1: A casa els pares.
3: Us ho avança a Catalunya Ràdio. Només un 18% dels joves de Catalunya aconsegueixen emancipar-se abans dels 30 anys, segons les últimes dades recollides per l'Observatori Català de la Joventut.
1: Sara Riera.
9: La meitat dels joves treballa i la majoria al sector serveis. Molts, un 60% del total, a més, estudien. No hi ha capacitat d'estalvi i aquest 18%, que es podria considerar afortunat perquè ha pogut anar a viure fora de casa dels pares, ha de superar una autèntica cursa d'obstacles per engegar un projecte personal. El Pau i la Zoe ronden la trentena.
10: Els problemes principals amb la immobiliària eren de negatives o de donar llargues a petites reparacions que s'havien de fer de l'ús corrent de l'equipament de l'habitatge.
11: El que vam fer, en vez de netejar-me els fongs de la paret, que són negres, va ser posar-me una paret falsa per tapar-los.
10: Sí, és bastant frustrant.
9: Sara Riera, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Nou tiroteig.
7: Ahir a la tarda, al barri de la mina de Sant Adrià del Besòs, l'avís es va rebre cap a les 6 i ara els Mossos en busquen els responsables.
2: Segons el periòdico, a un quilòmetre i mig dels fets haurien aparegut un vehicle amb impactes de bala i s'apunta que el detonant seria una baralla de primera hora entre dues famílies que es van agreujant. No consten ferits.
1: Més flexibles.
3: El protocol per als afectats per l'antivirus. El Ministeri de Sanitat ha anunciat que si passat 7 dies les persones aïllades continuen sense símptomes i donant negatiu, podran aleshores rebre visites.
12: El govern espanyol segueix les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut i allarga la quarantena fins al 21 de juny, però en rebaixa les restriccions pel que fa als contactes que no tenen la malaltia. Tot plegat després que el director de l'OMS, Tedros Adhanom, i el president espanyol, Pedro Sánchez, enviessin ahir un missatge de calma, tot i no descartar més positius entre els passatgers del creuer.
13: Seguiremos muy atentos a la evolución de los pasajeros que están ahora mismo hospitalizados.
14: There is no sign that we are seeing.
15: No hi ha senyal de que es vegi l'inici de un més gran brot.
12: Per la seva banda, la ministra de Sanitat, Mònica García, acusa el president de les Canàries, Fernando Clavijo, d'haver volgut boicotejar l'evacuació de l'Ondius hores abans que el vaixell arribés a Tenerife. Des de Madrid, Cristian Roldán Tomás, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Preocupa.
7: La salut d'alguns dels infectats pel virus i especialment la de la ciutadana francesa ingressada en estat greu ara i que ja necessita respiració assistida. El govern francès, mentrestant, està pendent dels resultats d'unes proves per poder confirmar o descartar que el virus hagi mutat.
1: Torn de les defenses.
2: El judici del cas Pujol, que demà quedarà ja vist per a sentència. Ahir vam escoltar les acusacions i la fiscalia que va retreure a la família Bersa presentant com a víctimes de les clavegueres de l'Estat.
1: Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Revella.
16: El fiscal anticorrupció Fernando Bermejo, que ha trigat més de 4 hores a defensar el seu informe final, ha assegurat que no val amagar-se darrere la suposada Operació Catalunya.
17: El análisis del caso Pujol obliga a confrontar el discurso público sostenido durante años según el cual España ens roba, las conductas examinadas judicialmente apuntan a presuntas prácticas

0: polèmiques d'ocultació d'ingressos i elusió d'obligacions tributàries.
1: Si s'estafa Hisenda, dit, s'estafa l'estat del benestar i els altres ciutadans. La família Pujol assegura va aprofitar la seva posició social i la seva influència política per multiplicar els diners que tenia Andorra en una associació il·lícita encapçalada per l'expresident i la seva dona. Des de San Fernando de Henares, Maria Núria Rebelle, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Reobrir. La Fiscalia demana que es reobri la causa contra els tres Mossos d'Esquadra investigats per suposadament ajudar a fugir Carles Puigdemont de l'Arc de Triomf el 8 d'agost del 2024.
3: Fa 15 dies un jutjat va tancar la investigació perquè no s'havia pogut acreditar que els agents que aquell dia eren de vacances o de baixa haguessin comès cap delicte.
4: Han d'opositar els treballadors públics interins per convertir-se en fixos. Una sentència del Tribunal Suprem estableix que si els empleats que han encadenat contractes temporals sense haver fet oposicions adquirissin la condició de fixos, estaria vulnerant la Constitució. Isabel Caire és la coordinadora de Comissions Obreres a la Generalitat.
5: No es fijo porque no ha pasado unas opos. Es una figura extraña que a la Generalitat de Catalunya en queden poquíssims perquè amb el procés d'estabilització no sabria dir-te que pocs que en queden, però sí que és una figura molt abusada a la resta de l'estat espanyol.
2: Pocs danys. Els que van causar les pluges, en alguns casos acompanyades de calamarsa, que ahir a la tarda van escombrar bona part del país. Protecció Civil va tancar ja al vespre el pla Inuncat. El telèfon 112 va informar de prop d'un centenar d'incidents, sobretot al litoral i al prelitoral. Els bombers van arribar a fer 56 sortides entre les 3 i les 7 de la tarda, la majoria per petites inundacions o branques caigudes.
3: A Ponent, finques de fruites d'almenys 8 municipis han sofert danys per la pedra que va caure, en alguns casos de la mida d'una avellana.
2: 11 ferits.
4: Per l'explosió debutant un edifici del barri del Poblenou de Barcelona, dos continuen ingressats a l'Hospital Vall d'Hebron. Són una mare i la seva filla menor d'edat que viuen al pis on hi va haver l'incident.
2: Una d'elles es troba en estat greu. El cap de l'operatiu dels bombers de Barcelona, Carlos Chico, va explicar que l'explosió va ser quan la mare estava cuinant.
6: En el moment de l'explosió, a l'interior del pis hi havia una mare i una filla que s'han vist afectades per l'explosió en diverses cremades. A més, per seguretat, hem evacuat a la resta de persones de l'edifici.
2: Dos reactors nuclears.
3: És el que portava el vaixell de càrrega rus que es va enfonsar l'any 2024 davant les costes de Cartagena. Ho ha revelat una investigació de la cadena nord-americana CNN. El vaixell es va enfonsar el desembre del 2024 a unes 60 milles del litoral murcià en estranyes circumstàncies i després hi va haver una sèrie d'explosions.
4: Una setmana després de l'incident, un suposat vaixell espia rus va passar per la zona i va provocar quatre explosions més i recentment s'ha constatat que avions militars dels Estats Units també han sobrevolat la zona.
2: Cap a la Xina. Donald Trump, 8 anys després, arribarà avui a Pequín. Demà i divendres té previst reunir-se amb el president Xi Jinping. Un dels temes de tractar serà segur la guerra a l'Iran. El Pentàgon ha confirmat en les últimes hores que en 6 setmanes Washington s'hi ha gastat 29.000 milions de dòlars. Comença el debat.
3: El Festival de Cinema de Canes sobre si el cinema i la política poden conviure i com s'ha d'afrontar l'arribada de la intel·ligència artificial. El certamen ha arrencat amb una comèdia romàntica francesa i la Palma d'Or honorífica per a Peter Jackson.
2: Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
7: Jane Fonda ha declarat oberta aquesta 79a edició afirmant que el cinema ha estat sempre un acte de resistència. I abans, el president del jurat, el sud-coreà Park Chan-wook, afirmava que el cinema polític amb vocació artística té un gran valor, com també el té el que es fa simplement per entretenir, com ara la cinta inaugural, aquesta Venus Electric entretinguda i inofensiva. A tot això, Guillermo del Toro ha vingut a presentar la còpia restaurada del Laberinto del Fauno i s'ha emocionat al final de la projecció.
8: Això és el que les pel·lícules generen en nosaltres, això és el que l'art fa per nosaltres i a la merda la IA.
7: L'altre gran debat, la IA, amb l'Academy Moore, membre del jurat, diu que hi haurem de conviure, vulguem o no. Per cert, avui serà el dia d'Aina Clotet. Des de Canes, Marc Garriga, per al matí de Catalunya Ràdio.
2: Classificat. Michel Zavareyla, Anibafela.
4: El representant d'Israel a Eurovisió, Noam Betan, ha aconseguit passar la primera semifinal del festival després d'haver rebut una advertència formal de l'organització per haver demanat el vot de forma il·lícita. Durant l'actuació s'han sentit crits com "atureu el genocidi a Palestina" per part del públic i el festival els ha censurat.
2: Compra històrica. Sony compra per 3.400 milions d'euros els drets musicals de 45.000 cançons d'artistes com Beyoncé, Shakira, Bon Jovi o Mariah Carey. Diu adeu.
3: L'escriptor britànic Julian Barnes ha presentat a Barcelona el seu últim llibre, Comiats, amb el qual s'acomiada dels seus lectors. Barnes, que té 80 anys i és autor de llibres com El sentit d'un final, diu que la decisió de plegar no ha estat senzilla, però que ja ha dit tot el que havia de dir i que ara el que toca és callar.
9: Ara mateix no tinc una sensació de pèrdua terrible perquè crec que va ser correcte aturar-ho. I qui sap, si per casualitat escric un altre llibre, l'hauria de titular "Ho sento, només estava fent broma".
10: I en esport, Robert Prat, dictatorial.
11: L'actitud de Florentino Pérez.
12: Pero oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Cómo no voy a estar cabreado?
11: El Barça estudia emprendre accions legals contra el president del Madrid. Florentino anuncia eleccions, diu que no dimitirà i ataca la premsa per les crítiques al Madrid.
10: Sense marge.
11: L'Espanyol rep l'Atlètic Club a les 7. Manolo González, Sergi Blanquiblau.
13: S'ha de sortir, pues, a morir, no hi ha més.
11: L'Espanyol té els mateixos punts que el Girona, que ocupa posicions de descens després de la victòria del Llevant, a 9:15 a l'Aves Barça.
10: Avui és dimecres 13 de maig del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Aaron amb 3 quilos 620 grams a l'Hospital Universitari de Vic i l'Arlet amb 2 quilos 62 grams a l'Hospital Sant Joan de Déu. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
14: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
15: Bon dia, us parla el Clara Chavarria. Domingo torna a l'estabilitat, tot i que el vent es farà notar. Temperatures més baixes que es recuperaran al llarg del dia. A aquesta hora tenim 13 graus al Mar Roig, 15 a Mas de Barberans i Torredembarra i 12 al Forja. El Tribunal Superior de Justícia de l'Aragó admet a tràmit la denúncia del grup ecologista GPEC, Ecologistes de Catalunya, perquè revisi la concessió d'aigua del riu Siurana, que es deriva cap al pantà de Riudecanyes. Els ecologistes parlen de dia històric després de més de 40 anys de lluita. Ricard Buigas.
16: L'advocada dels ecologistes, Meritxell Cotrinas, diu que la concessió actual, que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre va atorgar fa gairebé un segle i que permet derivar 4.000 litres per segon del riu Siurana al pantà de Riudecanyes, ha quedat obsoleta.
17: Això és una gran problemàtica que ja no només passa aquí, sinó que passa amb totes aquestes concessions que es van atorgar fa gairebé un segle a perpetuïtat, no? que les condicions de fa 100 anys, evidentment, a nivell ambiental no són les mateixes que ara. No?
16: La denúncia s'ha presentat a l'Aragó perquè la seu de la Che és a Saragossa.
15: I els productors de cireres ebrencs preveuen una bona campanya enguany. La fruita té una alta qualitat. Tortosa, Jordi Barret.
18: Sobretot ha influït en això el clima durant el mes d'abril. Eduard Aleu, d'Unió de Pagesos.
19: Un any com enguany, on l'abril ha sigut sec i calent, ha fet que comencem la campanya amb la cirera perfecta per exportar. Ara, aquests dies, ha fet unes pluges i hem arribat a aquest punt de, amb cuidado, ojo el que s'exporta perquè podria haver problemes.
18: Pels grans productors com Seri Matxerris, la campanya també es preveu bona. Eduard Sador, director general.
20: Podem arribar, crec que enguany, als 4 milions de quilos, fàcilment.
18: Una fruita que bàsicament s'exporta al centre d'Europa. Des de Tortosa, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
15: El Papa tindrà el dia 10 de juny a la Sagrada Família un bastó inspirat en Gaudí i finançat per ciutadans de Reus, Riudoms i Tarragona. La fèrula interpreta la Torre de Jesucrist que el pontífex inaugurarà coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Coia Ballester.
21: Del disseny se n'ha encarregat Joan Serramià, que ja ha creat dues escultures de l'arquitecte i que explica al matí de Catalunya Ràdio com serà el bastó.
22: A la part superior porta una interpretació de la creu de Jesucrist que hi ha a la Sagrada Família, que és la creu aquesta gaudiniana que va inventar Gaudí, que es veu dels quatre costats.
21: La fèrula la financen ciutadans de Reus, Riudoms, Tarragona i ara s'hi han afegit feligresos de la Sagrada Família. L'obsequi estarà fet. Faltarà que el papa l'esculli el dia de la missa a Barcelona.
15: La Fira del Circ de Catalunya Trapezi celebra el 30 aniversari a Reus amb una aposta decidida per les produccions contemporànies amb un missatge social. Més de la meitat dels espectacles programats estan produïts al país.
16: La companyia garenca Sir Pistolet entre el cel i la terra a la plaça del Mercadal a 11:15 de la nit. El regidor de Cultura de Reus, Daniel Requesens, destaca que estem davant d'una edició molt especial per celebrar les 3 dècades de vida del festival.
23: 30 anys vol dir que hi ha molts artistes que han crescut amb el festival i que tornen una mica a Reus per compartir l'essència d'un circ que ha madurat, que no perd ni la llibertat ni la visibilitat.
16: La programació d'enguany ofereix fins diumenge una vuitantena de representacions.
15: Amb Albert Cots, el control de so. Hem arribat a un quart i 5 minuts d'avui. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio per Catalunya Ràdio 3.
14: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
24: Vine a Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu amb viatges seleccionats perquè només et preocupis de gaudir i sense despeses de cancel·lació. Consulta'n les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
25: Catalunya Ràdio.
0: les 7 i 20 minuts i ara és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Calet, bon dia.
1: Molt bon dia a tothom. Avui es ven bastant ABC gràcies al Tito Florentino, que per cert tinc un missatge per Tito Florentino. Deixa't de veure pel·lícules de science-ficció. És que no es pot fer gran, eh? Ara, con tots els fracassos del Real Madrid, i està culpant a la premsa i està culpant al periodista. Però venga, va, home, sisplau. No es pot anar així pel món.
0: Veig que estàs enfadat, amb la roda de premsa d'ahir.
1: No estic enfadat, però és que un no es pot fer gran. És que no para de dir tonteries una darrere de l'altra, però és que no, home.
0: En fi, què hi farem, no, Calet?
1: Pues mira, aguantar, i ja està.
0: Gràcies, Calet. De fet, si repassem la portada d'aquest diari de l'ABC, que diu el Calet que avui s'està venent molt i que se seguirà venent durant tot el dia, el tema principal és aquest. La fotografia de Pérez ocupa més de la meitat de la pàgina. L'acompanya el titular Florentino Pérez, tapa els fracassos del Real Madrid amb un atac desaforat a l'ABC. El Mundo parla d'una roda de premsa hilarant i El País descriu la intervenció com a insòlita per l'atac a la premsa. Ho acompanya amb una foto de Florentino Pérez que també surt en altres diaris tapant-se les orelles. Més premsa, l'Esportiva de Madrid, l'As destaca la portada Les paraules de Pérez, m'hauran de fer fora trets, i el Marca ho resumeix tot en una sola paraula, desconcert. I a Catalunya, l'Esport parla de Reial Esperpent, i el Mundo Deportivo i l'Esportiu coincideixen en un titular amb una sola paraula ben gran, que diu delirant. A La Vanguardia titulen Florentino desfermat, i l'Ara explica que Florentino Pérez convoca eleccions i ataca la premsa. I sobre altres temes de portada, que també n'hi ha, el periòdico relata que l'OMS descarta un brot més gran de l'antivirus, però no nous casos, i dedica la foto als mestres i professors, amb la plaça de Sant Jaume tenyida de groc. Els docents mantenen la vaga, titulen.
5: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
6: 7, 15, 19, 28 i 35, i els sols el 3 i l'11.
5: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
10: I un dia més volem parlar de l'ambició de la FIFA en aquest Mundial de Futbol. Frederic Vincent, bon dia.
8: Bon dia, sí, dia de futbol. A banda de Florentino Pérez, ja hem parlat aquí, i molt, de l'escàndol del preu de les entrades d'aquest Mundial, però el 40% del que guanyarà la FIFA en aquest Mundial, i guanyarà molt, ve dels drets televisius. 180 països ja han firmat acords amb la FIFA per passar els partits del Mundial, però quan falta un mes perquè comenci el Mundial, només un mes, hi ha dos països que no han arribat a acords i, per tant, ara mateix no tenen assegurat veure els partits del Mundial. I no són països qualsevol, són la Xina i l'Índia.
25: Millions of people might not be able to watch the World Cup this summer. That's because neither India nor China has agreed.
8: Dues coses destacades. Primer, la Xina i l'Índia concentren una tercera part de la població mundial i, per tant, una part molt important del públic potencial i dels ingressos. I la segona, aquests acords normalment es fan en mesos o anys d'antelació. Insistim que falta un mes i no hi ha acord. Per tant, què es està passant? La primera explicació segurament us sonarà perquè l'hem dit algun cop ja. La FIFA li ha demanat a la Xina 300 milions de dòlars per poder retransmetre el Mundial. És el doble del que la televisió xinesa va pagar pels dos últims Mundials junts. La FIFA ara negocia, ho ha rebaixat a la meitat, però continua sense haver-hi acord. I és un problema per la FIFA, perquè la meitat del consum digital de l'últim Mundial, només la meitat, és a dir, la meitat venia d'un sol país, que és la Xina. I a l'Índia, l'oferta de la FIFA era de 100 milions d'euros. A l'últim Mundial van ser 60, per tant, és pràcticament el doble. La FIFA també ha rebaixat les pretensions, però ni així hi ha acord. I és un gran mal de cap perquè la Xina i l'Índia són un enorme mercat futbolístic. De fet, les empreses xineses patrocinen aquest Mundial amb 500 milions de dòlars.
10: I per què s'ha arribat fins aquí?
8: Aviam, primer perquè, com deies abans, la FIFA s'ha passat d'ambiciosa. Ja vam explicar que ha permès que la seva web de revenda s'anunciïn entrades per la final a 2 milions de dòlars, doncs és una mica l'equivalent. Aquí no ha calculat una cosa important, que és la diferència horària. A l'Índia, pràcticament tots els partits seran de matinada.
26: Ronaldo, penalti! Penalti, Melie! Alonso, com que ja va, tia!
8: I això fa que alguns temin que tindran poca audiència i, per tant, els anunciants s'ho estan pensant molt. I després hi ha un factor futbolístic. La FIFA va ampliar de 32 a 48 equips els que jugarien en Mundial. Les males llengües diuen que això es feia justament amb l'esperança que la Índia i la Xina s'hi classifiquessin. Però en lloc de la Xina i l'Índia...
27: Intercepted by Curaçao! Curaçao have done it!
10: Curaçao!
2: Curaçao.
8: En lloc de la Xina, l'Índia s'ha classificat Curaçao, amb una població equivalent a una ciutat, Índia o xinesa. La FIFA ingressarà 11.000 milions de dòlars amb el Mundial, però ara amb la Xina i l'Índia podrien ser més, però insistim que de moment no hi ha acord per la tele.
5: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
14: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
3: Ahir dimarts l'Enigmàrius feia pal clavat a terra en plena fredorada i la resposta era geló. Un geló és un pal que es clava a terra per indicar una alineació i en català central sona com la fredor intensa que anomenem geló amb G-E-L-O. R. Avui dimecres, un Enigmàrius mèdic. Inflamació de les bufetes de mitja dotzena de primats, de 8 lletres. Inflamació de les bufetes de mitja dotzena de primats, 8 lletres.
14: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
10: I ara comentari televisiu amb Mariola Cubells avui sobre l'entrevista d'Isabel Díaz Ayuso ahir a 4.
4: Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunitat de Madrid, ha estat al programa de 4 en boca de todos amb Nacho Abad. El motiu de l'entrevista era per a que explicara el seu polèmic viatge a Mèxic. I entre altres coses prou incomprensibles, Ayuso ha dit que ningú es va queixar quan Salvador Illa va anar a Mèxic, a segons ella fer propaganda del català. I ho ha comparat amb el seu elogi a Hernán Cortés, que és el que va generar tota la controvèrsia, com ja sabem. Feia molt que no l'escoltava tanta estona i la veritat m'ha resultat desassossegada.
10: I la recomanació del dia avui que arrenca a Barcelona la primera trobada internacional pels drets digitals, la Cristina Bordes ens recomana la sèrie Person of Interest.
7: Avançada al seu temps i creada per Jonathan Nolan, quan encara faltava molt per arribar a imaginar les possibilitats de la intel·ligència artificial actual, planteja l'existència d'una IA capaç de predir crims i detectar qui hi estarà involucrat. Una gran excusa per obrir el debat de fins on seríem capaços de renunciar a la nostra llibertat a canvi de seguretat. Altes dosis d'acció clàssica, gecs d'hòsties i trets i un protagonista carismàtic de gatell fàcil. Trobareu Person of Interest a Netflix i també de compra a Prime Video.
14: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
10: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jovany? Bon dia.
12: Bon dia, en Florentino.
13: Ese señor que habla por ahí, que no sé qué, que habla con las eléctricas sudamericanas.
27: Insults, amenaces, hasta contra els difunts.
12: El president barra propietari del Real Madrid, Florentino Pérez, és el protagonista del dia perquè ahir a la tarda va decidir allargar la festa i l'alegria culer amb una compareixença esperpèntica, ridícula, tabernària, total amb l'objectiu d'anunciar que convocarà eleccions i per atacar els mitjans i periodistes que considera que no li han llepat prou el cul.
28: Florentino Pérez, más fuerte que nunca.
10: Josep Pedrerol, què tal? Bon dia.
28: I soc del Barça, eh?
12: Sí, sí, sí, home, i tant, ho sabem tots, Pedrerol.
28: Bon dia, buenas noches, bienvenidos al Chiringuito, benvinguts al Chiringuit, exclusivo. Sí va. Ya nadie habla de la Liga, del Barça. El mundo entero aplaude la comparecencia de Florentino Pérez.
12: No sé si aplaude, ¿eh? No sé si es la palabra.
28: ¡Qué discurso! Sí. ¡Qué emoción! Sí. ¡Qué capacidad oratoria! Sí. El mundo no asistía a un evento como este desde que Martin Luther King pronunció lo de I have a dream.
12: Sí, igual.
28: Desde que Winston Churchill llamó a la resistencia a la Segunda Guerra Mundial. Ayer vi gente con lágrimas en los ojos mientras Florentino Pérez decía verdades como puños.
12: Sí, pero escolta una cosa, Pedrerol.
28: Te callas. Respeta, ¿vale? Respeta. ¿Vale? Va. Sí. Y era hora que alguien le pintara la cara a la prensa, a Relaño, a Juanma Castaño, a una mujer que escribe sobre fútbol sin tener ni idea de fútbol.
12: Ya, yeah. Bueno, deixem-ho estar, Pedrerol.
28: Venga.
10: Són 7:45. I pendents, aquest matí d'una nova jornada de mobilitzacions de mestres i de professors. Avui a vaga al Baix Llobregat i al Penedès ja tenim els primers talls, per exemple, la B23 a Sant Joan d'Espí. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs sí, tenim diverses incidències. Una d'elles és aquest tall a la B23 a Sant Just, sentit Barcelona, per una manifestació. Destaquem també retencions a la P7 entre Barberà i Mollet, sentit sud, degut a un accident que talla un carril. Atenció també a la P7 a Vilafant. Hi ha dos carrils tallats en cada sentit per l'accident d'un camió i intensitat en els dos sentits de la marxa. I circulació també amb congestió a la C32 a l'Ella, direcció Barcelona. Hi ha un carril tallat per un accident. Retencions des de Taià.
10: Sobre el pols amb els sindicats majoritaris, n'acaba de parlar també el president Salvador Illa des de Califòrnia. No parla d'una possible oferta de mà a la taula sectorial, sí que defensa l'acord a què el govern va arribar amb Comissions Obreres i la UGT, minoritaris del sector.
11: Estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte. Mai es havia fet un compromís de recursos tan important com el que s'ha fet ara. Mai. I dijous parlarem i nosaltres estem amb una voluntat de seguir enraonant i de mà estesa.
10: Illa també ha dit que la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el major Trapero donaran avui explicacions pertinents sobre la infiltració dels agents dels Mossos en assemblees de mestres. I això avui que al matí de Catalunya Ràdio us avancem que només un 18% dels joves de Catalunya aconsegueixen emancipar-se abans dels 30 anys. Segons les últimes dades de l'Observatori Català de la Joventut, el principal motiu que no es poden permetre el que costa pagar un lloguer. I pel que fa als esports, Robert Prat?
17: El Barça, que estudia emprendre accions legals contra Florentino Pérez per les acusacions pel cas Negreira, el president del Madrid diu que el club blanc els han robat les lligues. Descarta dimitir, anuncia eleccions, ataca la premsa. L'Espanyol rep a la Cel l'Atlètic Club sense marge d'error. Els blanquiblaus tenen els mateixos punts que el Girona, que estan descens, també a quarts de 10 a la Ves Barça.
10: I pel que fa al temps, avui esperem tempestes, però sembla que n'hi haurà menys i no tan fortes com les d'ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
18: Sí, bon dia. Hi ha inestabilitat, però no tanta com ahir. Avui les tempestes quedaran més concentrades al nord-est de Catalunya. En aquesta hora sí que destaquem la boira i els núvols baixos que hi ha molts llocs de les comarques de Girona, de Barcelona, al centre del país. S'aniran aixecant en general. En canvi, al sud de Catalunya i a Ponent fa vent, i això farà que faci sol aquí tot el dia. I en canvi, al nord-est, en aquests sectors de l'interior de Girona, sobretot Catalunya Central, Prepirineu, aquí és on aquesta tarda podran haver-hi aquestes tempestes. Avui en temperatures més baixes, màximes de 20 graus, en general potser 24-25 les més altes al sud. Sembla que la baixada de les temperatures es farà més contundent de cara a divendres.
10: I mobilitat també a aquesta hora amb retards a Rodalies. Hi ha l'AVE, Maria Fernández Noguera. Bon dia.
19: Bon dia. Els trens de les línies R1 i R4 de Rodalies van en retard perquè hi ha hagut una incidència en la senyalització provocada per un robatori de cable entre les estacions de Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei, segons informa Adif. Aquest no és l'únic problema avui de l'R4, perquè entre Manresa i Montcada bifurcació hi ha limitacions de velocitat, més de les habituals, a causa de les pluges, i això provoca demores de 15 minuts de mitjana, segons informa Renfe. D'altra banda, Adif assegura que ja ha solucionat el problema de falta d'atenció a la catenària, que ahir va provocar retards a l'alta velocitat, però l'AVE, que ha sortit de Figueres en direcció a Madrid avui a primera hora del matí, va amb un quart d'hora de retard. I atenció si teníeu previst comprar un títol de viatge a les màquines del metro de Barcelona, perquè hi ha una incidència que fa que no s'hi pugui pagar amb targeta bancària. El servei de trens subterranis, això sí, funciona amb normalitat.
10: I avui a l'Àgora Esportiva del matí amb Laia Tudel, Francesc Garriga, Carme Barceló i Joel Díaz parlarem d'aquesta crisi amb Florentino Pérez. Quan són les 7:33. I obrim aquesta hora a la redacció del matí, connectem amb la redacció per conèixer les opinions destacades dels diaris. Mariol Roger, Pol Foradada, bon dia.
20: Bon dia.
10: Avui, com no podia ser d'altra manera, articles d'opinió i editorials que tenen un nom propi, el de Florentino Pérez.
21: Pel que fa a la premsa de Madrid, tant l'ABC com el Mundo dediquen l'editorial al president del Club Blanc.
20: El involuntari protagonista d'ahir, l'ABC, el titula respectar el Real Madrid des de dins i considera que la compareixença de Florentino confirma que el Madrid travessa una crisi més profunda que una mala temporada.
21: El diari del Grup Ocento diu que seguirà explicant el que passi al club encara que incomodi el seu president, que per cert ha deixat de pagar la subscripció del rotatiu.
20: El Mundo titula la desconcertant exhibició de Florentino Pérez i diu que ahir el president va mostrar la seva pròpia personalitat.
21: Considera que aquesta aparició pot considerar-se el reflex de la seva debilitat després de 2 anys sense títols, amb una situació econòmica confusa i un projecte esportiu trencat.
20: A El País, la periodista Nadia Tronchoni explica que ahir es va viure un deliri impropi de Florentino Pérez.
21: Tronchoni diu que el president del Real Madrid va mostrar que és un directiu desorientat i que està fora de lloc.
20: Mentrestant, a La Vanguardia, el cap d'esports, Juan José Pallás, descriu Florentino com una persona vulnerable.
21: I destaca que es va oblidar de les càmeres i van aflorar les fòbies, els tics, el masclisme i la supèrbia.
20: I el periodista Emilio Pérez de Rozas es pregunta per què se li va permetre això.
21: qualifica l'acte d'ahir de patètic i diu que les persones de confiança de Florentino, així com la seva família, li haurien d'haver impedit que es mostrés de manera descontrolada i fora de si.
20: I acabem amb l'àlera que titula la fugida endavant de Florentino Pérez.
21: I assenyala que la imatge que queda després de la roda de premsa d'ahir és la d'un Real Madrid en descomposició.
10: I afegim el que ha llegit avui a la premsa el periodista David Bassa.
0: Llegeixo a la NPR, la National Public Radio dels Estats Units, que la majoria dels nord-americans no es creuen que els atemptats contra Trump siguin reals. I alerta, perquè si bé la majoria dels incrèduls són demòcrates, comença a haver-hi votants republicans que també consideren que els atemptats són un muntatge orquestrat pel propi president. Mala peça el teletrampista. A veure si encara resultarà que haver jugat tan fort a les xarxes i a la desinformació els acabarà passant factura. Ja ho diu la dita, sempre t'emmascares amb una paella bruta.
1: Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Si ho prefereixes, te'l portem a casa. Més informació a www.olideoplesgarrigues.com.
6: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
15: Como hemos cambiado.
16: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
22: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893 amb el nostre tarannà.
23: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
24: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
25: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents... i comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
29: El matí de Catalunya Ràdio.
10: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. El poble amb més oliveres mil·lenàries.
30: És Ulldecona, al Montsià, un municipi amb 126 quilòmetres quadrats que té 1.900 exemplars catalogats distribuïts entre les serres del Montsià i de Godall, entre d'altres. Ho recull l'ABC, que destaca que hi ha oliveres singulars, com la més antiga, anomenada Farga de l'Arion, que es va plantar l'any 314. De fet, explica que està reconeguda com l'olivera més antiga del món que encara produeix olives.
10: Els gelats que s'estan fent famosos.
31: Els que es van menjar Lewandowski i Schneck a la Rua del Barça. Doncs bé, llegim al web de BTV, que són de la gelateria Vibra, que va obrir fa només 5 dies. Expliquen que quan la Rua passava pel carrer París amb Enric Granados, van sortir cap a l'autobús del jugador sense tenir gaire clar si els podrien fer arribar una terrina que els havien preparat amb un cartell. Vols un gelat? Schneck les va veure, va demanar-ne la bossa. Encara no s'ho creuen.
10: I què ha tornat a tenir quiosc?
30: Taradell, llegim al 9-9, que després d'un any i mig sense, l'obrirà l'Ajuntament. El projecte arriba després d'un camí ple de burocràcia i negociacions amb els antics propietaris, ho presenta com un servei essencial per al municipi i és que des que va tancar els subscriptors de premsa es van quedar sense punt de recollida i havien d'anar a buscar el diari al poble del costat.
10: I pescadors de vaixelles.
31: A Galícia, des que la conselleria ha donat llum verd a la captura de vieires a Cangas, els pescadors de la confraria de Sant José estan recuperant exemplars històrics de la ciutat. Els mariners diuen que a vegades troben coses, però que això és extraordinari. En 16 dies han reunit una vaixella amb peces centenàries del fons de la ria. Hi ha, per exemple, safates amb el segell de la companyia transatlàntica espanyola, que era una navilieria de referència per creuar l'Atlàntic. Ho recull la Voz de Galícia.
10: El xandall de Maduro.
30: El porta el secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, almenys apareix en una fotografia a l'avió presidencial rumb a la Xina amb la mateixa roba esportiva que portava l'expresident de Venezuela quan va ser capturat. És la mateixa Casa Blanca qui ha difós i ho fa en gran a les xarxes. El cap de comunicació pública la foto amb el text, el secretari Rubio lluint el Nike Tech Venezuela. Ho recullen diversos digitals.
10: I ara els destacats en internacional i economia, amb Frederic Vincent i Lara Garcia.
3: El New York Times avança que, tot i la guerra a l'Orient Mitjà, l'Iran conserva una gran capacitat militar, sobretot en els seus míssils. El diari cita informes de la intel·ligència dels Estats Units que diuen que Teheran continua tenint accés operatiu a 30 dels 33 emplaçaments de míssils al llarg de l'estret d'Hormuz. Per tant, l'exèrcit iranià encara és molt més fort del que ha afirmat Donald Trump. La crisi política al Regne Unit centra totes les portades de la premsa de Londres després que Keir Starmer, el primer ministre, descartés plegar com a mínim per ara, tot i la revolta de diputats del seu partit, el laborista. El Daily Mail parla de paràlisi pel caos laborista. El Times, el Guardian i el Daily Telegraph ja posen el ministre de Justícia com un dels que més estan pressionant perquè plegui Starmer. I el Sun recupera aquell tòpic del disc de Supertramp i posa en portada una imatge de Starmer i titula Crisi, quina crisi. Le Monde avança les conclusions de l'informe sobre el robatori del Louvre, que destaca la necessitat de millorar la seguretat ja no només d'aquest museu, sinó de tots els de França. L'informe, que han fet diversos diputats, destaca que només un de cada quatre museus a França té un pla per protegir els seus béns culturals.
4: I a la premsa econòmica, el Cinco Días parla sobre la sentència del Suprem que diu que els treballadors públics temporals hauran de fer oposicions per ser fixos. Segons el diari, la sentència dispararà les demandes perquè permet als que ja han superat les oposicions reclamar un lloc fix i a tots els afectats exigir compensacions econòmiques. Afegeix que els tribunals ja acumulen 40.000 denúncies d'aquest tipus i que encara en sumaran més. Avui l'Expansió destaca que les associacions agràries anticipen un efecte en cadena per la pujada de preus dels fertilitzants per la guerra, que amenaça descontrolar els preus del pa, la carn o la llet. I adverteix que molts agricultors deixaran de conrear cereals si es continua produint a pèrdues. I l'ONU Economia assegura que les retallades constants de Ryanair passen factura a l'aerolínia, que en els primers 4 mesos de l'any ha perdut, per primera vegada, passatgers a Barcelona i en el conjunt de l'Estat. El diari ho atribueix a la reducció d'operacions després del seu enfrontament amb Aena per la pujada de tarifes.
10: I a la premsa esportiva, Robert Prat.
17: Esperpèntica per l'esportiu. Aquesta compareixença de Florentino Pérez, una maniobra de distracció del fracàs esportiu, una aparició delirant, reial esperpent pel diari Esport amb un Florentino que mostra la seva pitjor imatge. Joan Bahils parla d'un Florentino superb i provocador. Florentino s'atrinxera, remarca el diari Ara.

Deportivo és un deliri de Florentino Pérez que s'autoelogia amb zero crítica. Un espectacle que Santi Noia defineix com el show de Flo. La Vanguardia remarca una frase de Florentino: només me n'aniré a trets. Juanjo Payàs diu que va obviar les càmeres, van aflorar les fòbies, els tics, el masclisme i el poder. El periòdico recorda que per presentar-se com a president del Madrid es necessita un aval de 187 milions d'euros i 20 anys d'antiguitat de soci. Emilio Pérez de Rozas parla d'un Florentino descontrolat, fora de si, amb un discurs patètic i amb una set de venjança desmesurada.

0: El diari Marca parla d'una explosió desconcertant. Es publica que el Madrid té un vídeo amb errades arbitrals que li han costat 16 punts a la Lliga i que presentaran davant la UEFA. L'ABC afegeix que el president del Madrid tapa els fracassos de l'equip amb un atac desaforat contra el diari. Des d'ABC incideixen que continuaran fent la seva feina amb autonomia, sense covardir-se per les crítiques de Florentino. Luis Herrero apunta que el president del Madrid ha convertit el club en un club odiat a massa llocs. I El Mundo diu que s'ha manifestat un Florentino mai vist, que s'ha despullat i el comparen amb Jesús, Gil i Gil.
1: Atención, españoles. Habla el jefe del Estado.
2: A Electrodomèstics Calvet t'aconsellem comprar sempre productes amb la màxima eficiència energètica, com els de la marca Midea. Rentadores, rentaplats, frigorífics... A Calvet et lliurem els electrodomèstics en menys de 24 hores i ara pots pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. Tria la marca Midea, l'encertaràs. Electrodomèstics de qualitat per menys del que t'imagines. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
3: A la premsa del cor, la filla petita dels reis d'Espanya, Elisenda Pineda.
4: Fi de curs de sol i platja per a la infanta Sofia. La filla de Felip VI i Letícia acaba el primer any universitari a Lisboa, uns estudis que continuarà a París i acabarà a Berlín. Ciències polítiques i gincana, dos en un. A la Universitat de Lisboa és tradició celebrar el final de curs gaudint d'un dia de platja on els alumnes fan xap-xap a les gèlides aigües de l'Atlàntic mentre gaudeixen d'un pícnic. Esperem que Sofia porti carmanyola amb truita de patates, llauna d'olives rellenes, l'espanyola i mitja síndria. I ja que hi som, creuarem els dits perquè a la nevera no li falti coco-coco al ricó coco-coco.
5: Coco.
3: I el músic Stevie Wonder fa anys avui, que n'alies?
5: Sí, i tant. Però quants anys deu fer Stevie Wonder?
3: 36.
5: No, és més jove.
3: Ah, sí?
5: 76 anys.
3: Ah, mira, 10 anys més
5: jove. També felicitem l'actor Ferran Renyer.
3: Ferran Renyer, 71.
5: Doncs mira, com Stevie Wonder també en fa 76, i acabem amb l'actor Jordi Sánchez.
3: 62.
5: Sí, senyor, clavadíssims.
3: Mira, Sant Oral.
5: Avui és se celebra la Mare de Déu de Fàtima, un 13 de maig del 1917. Tres nens van anar a pasturar les seves ovelles com de costum, a un lloc conegut com Cova d'Íria, a prop del seu poble natal, a Fàtima, a Portugal. Una de les nenes, Lucía, va descriure haver vist sobre una alzina una dona més brillant que el sol, vestida de blanc, amb un mantell amb vores daurades i amb un rosari a les mans. Els va demanar que retornessin el mateix dia i a la mateixa hora durant 6 mesos consecutius, encomanant-los al prec. L'aparició va ser entre el 13 de maig i el 13 d'octubre i la seva fama va anar més enllà dels seus límits locals i, evidentment, va arribar a tot el món. A Catalunya hi ha 10.493 persones que es diuen Fàtima.
3: I ara tanquem el repàs a la premsa, avui que és 13 de maig del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
6: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
7: 13 de maig de 1996, primers dies de José María Aznar a la Moncloa i primeres fotos del nou president jugant a pàdel, un esport encara molt desconegut ara fa 30 anys i que Aznar va posar de moda amb les seves partides amb famosos com Pedro J. Ramírez, Carlos Sainz o el president de Telefònica, Juan Villalonga. Aznar s'acabaria fent una pista de pàdel a la Moncloa. El 1996 també eren bones èpoques per al rei d'Espanya, Joan Carles I. Tothom li reia les gràcies i fins i tot rebia premis internacionals com la medalla Roosevelt de les quatre llibertats. Llibertat de culte, d'expressió, llibertat contra la por i llibertat contra la indigència. Aquesta última, diguem que la va exercir de manera generosa. I acabo perquè ara fa 30 anys les joventuts d'Esquerra Republicana elegien un nou secretari general. Es deia Camil Ros, tenia 23 anys i s'havia declarat insubmís a l'emili. Ros estava disposat a anar a la presó si calia per ser coherent amb les seves idees i canviar les coses. És el mateix Camil Ros que ara lidera la UGT de Catalunya.
3: Avui és 13 de maig del 2026, és el 133è dia del calendari. Falten 39 dies per l'estiu, 42 per Sant Joan i 4 pel Dia Internacional contra l'Homofòbia. Així sona el dia d'avui.
6: Els sons del matí.
8: Lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir.
9: Miren el postperiódico hoy, dos artículos en el ABC contra el Madrid. Una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol.
8: Dígaselo a Juanma Castaño, si es de la COPE. Que es que es todos los días, a todas horas. Pero yo entré con José María García, después vinieron los Segurolas, los Carreños, los todos esos. Yo le digo para que hable con su jefe. Bueno. Y 7 ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Cómo no voy a estar cabreado? Porque me tendrán que echar a tiros.
10: 400-500 euros.
11: Tothom el que demana són més mans per atendre doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
12: Seguiremos a la evolución de los pasajeros que están ahora mismo hospitalizados.
13: There is no sign that we are seeing...
14: No hi ha senyal de que es vegi l'inici d'un més gran brot.
3: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Esperpent.
0: Persona, situació o cosa grotesca. I grotesca és que fa riure per la seva estranyesa, extrema lletjor, absurditat. Esperpent és una de les paraules més repetides que trobem per definir la roda de premsa, certament esperpèntica i grotesca, de Florentino Pérez. També trobem deliri, ridícul, desconcert, n'hi ha per triar avui.
3: Saquejar.
0: Entrar en un lloc i robar tot el que hi ha de valor. L'origen és l'italià saquejare i ve de la tradició de l'home del sac, fent referència als soldats que omplien sacs amb el botí obtingut en assaltar ciutats o cases. En les seves conclusions, el fiscal del cas Pujol va acusar la família de l'expresident de saquejar les arques públiques.
3: Desencriptar.
0: Tenint en compte que encriptar és, en informàtica, xifrar basant-se en algoritmes matemàtics, desencriptar és desfer-ho per poder llegir la informació real. Avui els diaris expliquen com els tribunals tenen problemes per desencriptar els arxius del comissari Villarejo.
3: Posem-hi tres xifres amb l'Anna García. 18%.
15: Només un de cada cinc joves de Catalunya aconsegueix emancipar-se abans del 30 anys, segons les últimes dades recollides per l'Observatori Català de la Joventut. La resta han de continuar vivint amb els pares perquè no es poden permetre pagar un lloguer.
3: 80.
15: Són els treballadors a qui podria afectar l'ERO de l'empresa Quality Espresso, de la planta de la Zona Franca de Barcelona. L'empresa té 117 treballadors, encara no ha concretat la xifra d'acomiadaments, tot i que els sindicats ja temen que en siguin una vuitantena.
3: 100.
15: Són els anys que té l'advocat en actiu més vell de Catalunya. És Ignasi de Ribot i de Valla, de Girona, que va ser alcalde de la ciutat des del 1972 fins al 79. És la primera vegada que un advocat centenari continua treballant a Catalunya i des del Col·legi d'Advocats li han fet un homenatge.
3: I ara anem al veig-veig. Tres imatges pel Foradada. A la primera imatge hi veig una plaça, és la plaça de Sant Jaume. És una fotografia panoràmica feta des d'un balcó, és amb el Palau de la Generalitat a la dreta, l'Ajuntament queda a l'esquerra, i al mig hi ha milers i milers de persones que omplen la plaça, totes amb samarretes grogues.
16: Imatge del tram final de la multitudinària manifestació de docents ahir al centre de la capital catalana, primer dia d'una nova onada d'aturades que s'allargarà durant les properes setmanes, i en què s'hi van sentir crits reclamant millores salarials o proclames com menys policia i més educació.
3: A la segona imatge hi veig la part inferior d'unes cames i uns peus, són d'una persona asseguda en una cadira, les sabates són de pell de color marró clar i els mitjons, força cridaners, s'hi veuen diverses banderes dels Estats Units.
16: Mitjons molt patriòtics del secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Hegseth, els portava aquest dimarts durant una compareixença a la Cambra de Representants marcada pels advertiments sobre les possibles operacions de la intel·ligència russa de suport logístic a Cuba. Va insistir que l'illa representa una amenaça per a la seguretat nord-americana.
3: I a la tercera imatge veig l'escultor i joier Joan Serramià a la seva taula de treball. S'està fent un esbós de llapis d'una creu. En un dels folis es pot llegir Fèrula papal, any Gaudí 2026. Tarragona, Ricard Buigas, què està fent?
17: Doncs mira, t'explico. Serramià està dissenyant un bastó inspirat en l'obra de Gaudí que el Papa Lleu XIV tindrà a la seva disposició el 10 de juny en la seva visita a la Sagrada Família. La creu que veus, a la imatge que Serramià ens ha fet arribar, és similar a la creu gaudiniana de la Torre de Jesucrist que precisament ha d'inaugurar el pontífex, coronarà el bastó. Bé, hi ha coses molt curioses. Al pal, per exemple, hi haurà incrustacions de pedres originals del mas que la família de Gaudí tenia a Riudoms i, a més, inclourà una tortuga al peu, com la que l'arquitecte va posar a la porta del naixement. El Vaticà sap l'existència d'aquesta fèrula. Ara serà decisió del Papa si utilitza aquest bastó en lloc del seu habitual quan visiti la Sagrada Família.
6: Real o fals? Amb Marc Amorós.
3: 7:51, atenció a aquest titular que circula. Un home utilitza el seu penis per arrossegar durant 40 metres un cotxe policial que estava aturat en meitat d'un carrer. Marc Amorós, bon dia.
18: Bon dia. La notícia diu que l'home té 50 anys. També diu que el cotxe policial arrossegat era un Renault Clio i també diu que el cotxe pesa unes 2 tones. Dit tot això, la notícia explica que l'home va arrossegar el cotxe uns 40 metres utilitzant el seu penis per conscienciar la gent contra el càncer de pròstata i també contra l'assetjament escolar. La notícia s'acompanya d'una imatge. Veiem l'home situant-se a la part del davant del cotxe, agiga una corda del penis, l'home va arrossegar el cotxe policial caminant d'esquenes i, a més, diu la notícia, va decidir prendre's foc mentre ho feia.
3: Això és real o fals?
10: El matí de Catalunya Ràdio.
19: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
20: La Universitat CEU Abat Oliva continua reforçant la seva aposta per l'àmbit de la salut amb nous acords estratègics. D'una banda, la Universitat i l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu han impulsat un programa conjunt en recerca translacional per desenvolupar projectes científics i noves eines diagnòstiques amb aplicació clínica. D'altra banda, la CEU Abat Oliva i Badalona Serveis Assistencials han signat un conveni que permetrà l'alumnat de graus d'infermeria i medicina fer pràctiques formatives als seus centres assistencials.
19: El grau en Medicina de la Universitat CEU Abat Oliva busca formar professionals competents, ètics i preparats per als reptes del futur. Per això ofereix un enfocament integral amb una metodologia innovadora com l'aula invertida, activitats de simulació clínica i pràctiques en hospitals de referència des del primer curs. Canvia el teu present, crea el teu futur.
18: Vinga, som-hi, real o fals, sortint de dubtes, la notícia que ara circula i que diu que un home utilitza el seu penis per arrossegar durant 40 metres un cotxe policial que estava aturat en meitat d'un carrer, és una notícia real. Ah. Ha succeït a Anglaterra. L'home que ha fet aquesta proesa és un expert en arts marcials. S'ha convertit en la primera persona del món, i diria que única, que arrossegarà un cotxe amb el penis mentre el seu cos estarà en flames. Diu l'home en la notícia que li va fer força mal, però que tot està correcte allà sota.
3: L'altre dia llegia el de Sant, que es veu que la mida del penis al Regne Unit ha crescut un 10% en 2 anys. És un nou estudi que diu que ha crescut. Segueixen liderant-ho el Congo i el Sudan. I després, atenció, perquè guanya posicions Veneçuela. Es veu que a Veneçuela estan també augmentant la llargada.
18: Mira, miraré aquesta notícia.
3: Mira-te-la, mira-te-la. És de Sant, eh? Vull dir que també ja fa bon pinces. Gràcies, Marc.
18: Vinga, va, una abraçada, bon dia.
21: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
22: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
23: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
10: Catalunya Ràdio.
3: Ara són les 7:55. Repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Les protestes de mestres i professors avui al Penedès i al Baix Llobregat complica un dia més la circulació. Equip Viaris, Clàudia Serra.
24: Bon dia, sí, segueix aquest tall a la B23 de Sant Joan d'Espí per aquesta manifestació que afecta tots dos sentits de la marxa. S'estan fent desviaments cap a la A2, però tot plegat provoca retencions en aquesta zona, a la A2 de Pallejà cap a Cornellà i a la B23 del Papiol cap a Sant Feliu del Llobregat i de Molins de Rei cap al Papiol. Millora, això sí, el trànsit a la C32 entre Alella i Premià, direcció Barcelona, on hi ha hagut un accident, i també millora la situació a la P7 entre Barberà i Mollet, sentit sud, on també hi ha hagut un accident fa una estona. Tots els carrils ja són oberts.
3: La C32 com està?
24: Doncs, en principi, ara ja està començant a millorar la situació. Fa una estona hi havia hagut un accident entre Alella i Premià, direcció Barcelona, però ara els carrils ja són oberts.
3: Gràcies, Clàudia. Salvador Illa, que manté mentrestant el pols, també hi defensa que l'acord firmat amb Comissions Obreres i la UGT pel que fa a l'educació és extraordinari.
25: Ho ha fet als Estats Units, on comença un viatge oficial.
26: Estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte. Mai es havia fet un compromís de recursos tan important com el que s'ha fet ara. Mai.
25: Demà a la taula sectorial, l'USTEC proposarà un augment salarial de 400 euros, cosa que el govern considera poc realista.
3: El Barça estudia emprendre accions legals arran de la insòlita roda de premsa d'ahir de Florentino Pérez.
27: Va convocar eleccions, diu que s'hi tornarà a presentar i va llançar una bateria d'acusacions contra la premsa, sobretot l'ABC i contra el Barça.
28: Pero oiga, que yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Cómo no voy a estar cabreado?
3: I us avança Catalunya Ràdio. Només un 18% dels joves marxen de casa dels pares abans dels 30 anys.
25: La resta no aconsegueixen emancipar-se, principalment perquè no es poden pagar un lloguer.
3: Els afectats per antivirus que estan fent quarantena podran rebre visites.
27: Això si al cap de 7 dies d'aïllament segueixen donant negatiu a una prova PCR.
1: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
0: Bon dia. Pel que fa al temps, avui comencem el dia amb boira i núvols baixos a molts llocs del centre de Catalunya, les comarques de Girona, les de Barcelona, ja a aquesta hora comencen a aixecar-se. En canvi, el sud i a Ponent avui farà sol i vent tot el dia, amb una temperatura que pot enfilar-se fins als 24 o 25 graus. Avui també esperem ruixats i tempestes, sobretot a les comarques de Girona, a l'interior especialment, i també entre el Prepirineu i la Catalunya central. En principi, avui no seran tan fortes com les d'ahir.
1: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
2: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
4: Manu Guix! Sí. Com estàs, Manu?
5: Bé, i vosaltres?
4: Molt bé, molt bé. Escolta.
5: Ho he trobat a faltar aquests dos dies.
4: Sí, sí, sí. sí. Dilluns no podies tu, dimarts vam tenir les vagues. Bueno,
5: home,
4: sí,
5: escolta, quin lío.
4: Sí, sí, sí. Però ja lio, ja lio.
7: Tornem a la normalitat. Ah, tornem sí. a la normalitat.
4: Anem a marcar el telèfon de l'Andreu.
7: Home, 18 anys.
4: Sí, 18 anys fa l'Andreu.
7: Mare meva.
4: I avui és una trucada molt especial.
7: Sí, senyor.
8: Ah, sí?
4: Perquè és de part de la seva àvia.
7: Ah, exacte. Ah!
4: Hola, Andreu.
9: Bon dia.
4: Com estàs, Andreu?
9: Bon, està fent.
4: Bueno, escolta, pues, fas 18 anys, no, Andreu?
9: Sí, avui.
4: Bueno, i què? Què faràs?
9: I ara a l'institut, perquè m'obliguen.
7: Ah, molt bé, quina uah. Actitud, clar que sí, Andreu. Escolta'm, doncs et truquem de part de la teva àvia, com li dius tu, la padrina Montse.
4: Saps on truquem o no?
7: Ah, clar.
9: Sí, de la ràdio.
4: Ah, vale, escolta, sí, sí. Pues res.
7: Doncs bueno, una cançó que es diu Cada cop que rius, tu. Vinga, mira, tu, de Strombers.
9: Em va dir que havia de dir Xirripiti, no?
4: Sí, bueno.
7: Ara!
4: És igual.
7: Mira la cançó de Strombers.
4: Una cançó que toca el Manu Guix.
7: Vinga, va. A la merda. Una

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dimecres, 13 de maig.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Fins al 19 de juny es poden presentar propostes als pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell per l'any 2027. Ho explicarem d'aquí uns minuts, abans tenim altres notícies, que les resumim en titulars. La consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Sònia Hernández, ha visitat Calafell i s'ha reunit per parlar de la declaració de la tripulació del bot salvavides com a patrimoni immaterial de la humanitat. I parlarem del Dia Internacional dels Museus amb jornada de portes obertes aquest dissabte i diumenge. Entrada gratuïta al Castell de la Santa Creu, Ciutadella Ibèrica, la Confraria i el Museu Casa Barral. L'alcalde de Cunit, Jaume Casanyes, continua reclamant un servei de rodalies digne per al territori. Cubelles tornarà a disposar a partir del setembre del servei d'expedició del document d'identitat i el passaport cada dos mesos. Detenen Espanya i França 34 integrants de xarxes itinerants dedicades al robatori de rellotges de luxe. Experts internacionals alerten del risc que un nou episodi del Niño provoqui fenòmens sense precedents. Avisen que els sis primers mesos de 2026 han cremat més de 150 milions d'hectàrees al món. La terminal marítima polivalent del moll d'Andalusia del Port de Tarragona estarà operativa a finals del 2028. El nou operador generarà 150 nous llocs de treball en una fase inicial i fins a 180 a partir de l'any 2031. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: El Campionat de Catalunya d'Hockey Patins 2026 s'ha coronat aquest passat cap de setmana els nous campions de les categories aleví i juvenil després d'unes fases finals plenes d'emoció i gran nivell competitiu a Blanes, Malgrat i Tordera. Pel que fa a la categoria juvenil, el campió va ser el Club Patí Calafell A, després de derrotar el Barça per 4-2 en una final intensa disputada a la Ciutat Esportiva de Blanes. Al bloc esportiu d'avui també parlarem de la Nocturna Trail de Calafell i del desplegament per part del govern de la prescripció esportiva per fomentar l'exercici físic i l'esport com a eina terapèutica.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Fins al 19 de juny es poden presentar propostes als pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell per l'any 2027. S'ha obert el període per presentar les propostes. Acaba el 19 de juny. A la sessió del Consell Ciutadà es va comunicar que en aquesta nova edició no hi ha cap canvi en el reglament respecte a les recents edicions dels pressupostos participatius. Per tant, es manté l'actual tret distintiu. Les propostes han de poder executar-se en el mateix any. Per tant, han de ser assumibles, tant d'abast com de cost econòmic. Amb aquesta fórmula cal que les propostes puguin realitzar-se mitjançant un contracte menor, és a dir, sense la redacció d'un projecte i la seva licitació, fins i tot sense necessitat de finançament bancari, sinó amb recursos propis de l'Ajuntament. El contracte menor permet una despesa de 45.000 euros més IVA per a obres i de 18.000 euros per a la resta de casos. Tiraran endavant les 5 propostes més votades d'entre les que impliquin obra i els 3 projectes més votats d'entre els que siguin d'interès general sense obres. Després, l'Ajuntament de Calafell les valorarà tècnicament i econòmicament. Les votacions de les propostes acceptades a tràmit serà del 14 de setembre al 9 d'octubre i les propostes guanyadores s'incorporaran al pressupost per l'any 2027, durant el mes d'octubre d'aquest 2026.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: La consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Sònia Hernández, ha visitat Calafell i s'ha reunit per parlar de la declaració de la tripulació del bot salvavides de Calafell com a patrimoni immaterial de la humanitat. La consellera ha explicat que cal avançar pas a pas, ja que hi ha moltes candidatures competint des de fa anys.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.

0: Fica la mirada immòbil. Es tracta d'una exposició que ja es va inaugurar el passat 8 de maig a càrrec de Ferran Morán. Es tracta en les albores del segle XXI que es desperta un nou paradigma gràfic que discorre per les xarxes suportat en imatges que van ser captades i processades des d'un dispositiu imaginat i dissenyat per un altre fi. Així, els mòbils han passat de ser la nostra primera eina de comunicació de veu, el mitjà amb el qual registrar la nostra presència al món i la seva imprescindible exhibició. Per tant, aquesta exposició fotogràfica de Ferran Morán es pot visitar la mirada immòbil al Centre Cívic Cinema Iris de Calafell fins al 23 de maig.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Ho hem dit en els titulars, l'alcalde de Cunit, Jaume Casanyes, continua reclamant un servei de rodalies digne per al territori. Una demanda històrica que no pot esperar més i que és clau per la mobilitat, les oportunitats i la qualitat de vida de la ciutadania. Ara, a més, el servei s'ha de pagar mentre continua sense funcionar correctament, amb incidències, retards i mancances que afecten diàriament a milers d'usuaris. Per això, l'alcalde cunitenc reclama la gratuïtat del servei fins que Rodalies funcioni amb normalitat i es garanteixi un servei eficient, fiable i al servei de la gent. Escoltem a continuació l'alcalde de Cunit, Jaume Casanyes.
2: Bon dia, cunitencs i cunitenques. Com bé sabeu, a partir d'avui dilluns, Rodalies torna a ser de pagament. Jo personalment crec que no és just que si no tenim un servei normalitzat, si no tenim un servei de qualitat que garanteixi a quina hora agafes el tren i a quina hora arribes, no és just que els usuaris de Cunit, que els ciutadans de Cunit, haguem de pagar per un servei que no garanteix ni la qualitat ni la quantitat. Per això demanem que fins que durin les obres, fins que no es garanteixi que el servei va a l'hora i que agafar el tren a Cunit i arribar a Barcelona sigui una cosa normal, no se'ns faci pagar per un servei que no dona la qualitat que ens mereixem els ciutadans de Cunit. Des de l'Ajuntament continuarem treballant, continuarem reivindicant que hi hagi un bon servei de Rodalies i que la gent de Cunit tingui una bona mobilitat, perquè una bona mobilitat vol dir una bona qualitat de vida.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: La Diputació de Tarragona convoca una nova edició dels Premis Emprèn, que impulsen anualment projectes empresarials nascuts al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i al Baix Penedès. L'objectiu és contribuir a l'aparició de noves iniciatives i generació d'ocupació de qualitat. Les sol·licituds per optar als Premis Emprèn 2026, que compten amb una dotació total de 40.000 euros, ja es poden presentar fins al 10 de juliol a través de la guia de serveis www.dipte.cat. Els Premis Emprèn estan adreçats a persones emprenedores que posin en marxa un projecte empresarial. El certamen reconeixerà com a màxim 10 projectes que es premiaran amb 4.000 euros cadascun. Entre els criteris que es valoraran a l'hora de seleccionar els projectes guanyadors hi trobem, per exemple, la viabilitat de les propostes, la capacitat de creació de llocs de treball, el grau d'innovació, la responsabilitat social, la igualtat i la reducció de la bretxa de gènere, la retenció de talent al territori o la ubicació del projecte en un municipi rural, entre d'altres aspectes. Els Premis Emprèn són un dels eixos centrals de tot un conjunt d'actuacions que des de la Diputació Tarragonina es duen a terme per donar suport a iniciatives emprenedores i al creixement econòmic, social i sostenible. Amb aquests premis, la Diputació fomenta l'esperit emprenedor i contribueix a l'aparició de noves iniciatives amb generació d'ocupació de qualitat. Des de l'any 2013 s'hi han presentat 697 projectes empresarials del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i el Baix Penedès, dels quals 160 han estat premiats i, per tant, impulsats per la Diputació Tarragonina. Trobareu més informació referent a aquests premis a dipte.cat/empren/premis.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat. Informatius de Calafell Ràdio. L'actualitat del Penedès Marítim a l'informatiu.
0: Cubelles tornarà a disposar a partir del setembre del servei d'expedició del document d'identitat i el passaport, cada 2 mesos.

0: La policia ha estrenat a Cubelles una unitat mòbil que permet l'expedició dels documents en una única jornada, reduint els desplaçaments. Es podrà pagar la taxa amb targeta. Caldrà demanar cita prèvia, això sí, abans de la propera visita, que s'anunciarà amb antelació. A més, també es pot renovar el certificat electrònic del DNI o canviar la contrasenya sense necessitat de cita prèvia.
1: Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. Informatius de Calafell Ràdio. L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: La Policia Nacional ha detingut 33 persones a Espanya i una a França que formaven part d'entramats itinerants dedicats al robatori de rellotges de luxe. El gener es va posar en marxa un grup del cos policial dedicat a coordinar la lluita contra aquest fenomen a escala estatal i internacional. Durant el primer quadrimestre de l'any s'han esclarit 41 robatoris amb violència, un homicidi, 3 delictes de lesions, un fur i pertinença a grup criminal. A més, s'han identificat 43 persones més que estan pendents de ser detingudes. La major part d'aquestes xarxes tenen la seva base a Barcelona, des d'on es desplacen a petits grups en diferents punts de l'estat. Entre els casos resolts es trobaven rellotges valorats dels 15.000 fins als 100.000 euros. Les investigacions han permès constatar que aquests delictes els cometen organitzacions perfectament estructurades que faciliten als seus membres els mitjans necessaris per tal d'actuar, amb documentació falsa, allotjament i vehicles. Els objectius són zones turístiques amb alta concentració d'establiments de luxe i visitants estrangers. Un cop al lloc, seleccionen la víctima i fan tasques de vigilància fins que troben el millor moment per actuar. Els robatoris es fan generalment amb violència i hi ha casos que s'han produït conseqüències greus. A l'operativa habitual hi participa almenys un autor material del robatori i un altre encarregat de vigilar i facilitar la fugida en vehicle. En alguns casos compten amb un tercer vehicle de suport per traslladar ràpidament el rellotge sostret i dificultar la seva recuperació. Entre els mètodes que fan servir per evitar la seva identificació destaquen l'ús de gorres, mascaretes o ulleres de sol, així com l'ús de documentació falsa per allotjar-se o llogar vehicles. El caràcter itinerant d'aquestes organitzacions va portar la Policia Nacional a la creació d'un grup específic que ha permès intensificar la cooperació entre les diferents unitats policials i amb altres autoritats d'altres països, com per exemple la policia italiana.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
0: La professora de Ciències Climàtiques de l'Hospital Imperial College de Londres ha advertit que hi ha una gran probabilitat que enguany es desenvolupi el fenomen del Niño i que, juntament amb el canvi climàtic, provoqui episodis sense precedents. Diversos experts han alertat que en els 6 primers mesos del 2026 s'han cremat més de 150 milions d'hectàrees al món. L'investigador ha avisat que si el Niño és tan fort com s'espera, podria haver-hi danys i incendis molt extrems que podrien ser potencialment els més alts que s'han vist a la història recent. El Niño no té un impacte directe a Europa, però sí que afecta els patrons climàtics a escala mundial. El Niño és un fenomen meteorològic que té lloc a l'oceà Pacífic, quan les aigües càlides del corrent sud equatorial fan augmentar la temperatura de les aigües superficials, cosa que afavoreix l'evaporació i, per tant, les pluges intenses. Apareix cada 6 anys de mitjana i dura uns mesos. Diversos experts, com la professora de Ciències Climàtiques, han indicat que aquest 2026 serà més calorós a causa del canvi climàtic i que, per tant, existeix una gran probabilitat que desenvolupi el Niño. Algunes projeccions apunten al 20 i al 30% de probabilitats que sigui molt fort. I si es desenvolupa, es podrien veure fenòmens de pluges fortes en regions que no estan preparades i podria portar condicions molt extremes, segons ha assegurat. D'altra banda, l'investigador ha exposat que, amb l'augment de les pluges, creix també la massa forestal, cosa que pot convertir en combustible en cas d'un foc. A més, a causa del canvi climàtic, s'han incrementat el nombre de grans incendis. Per exemple, a l'Àfrica s'han calcinat 85 milions d'hectàrees, quan el rècord anterior era de 69 milions. Per tant, els professionals de les regions s'estan preparant per fenòmens molt extrems d'incendis i danys que podrien ser potencialment els més elevats que s'han vist a la història recent. S'ha recordat que el Niño és un fenomen natural que sempre ha existit, però que ara succeeix en un planeta on l'activitat humana ha desestabilitzat l'entorn. Les temperatures de l'aigua a l'Equador estan 3 graus per sobre de la mitjana. Això vol dir que els efectes del Niño seran acumulatius, per tant, podran ser molt més pitjors.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: La terminal marítima polivalent del moll d'Andalusia del port de Tarragona estarà plenament operativa a finals de 2028. Així ho recull la proposta presentada en un concurs per trobar un nou operador per a aquest espai del recinte portuari. El projecte preveu la construcció en el termini de 2 anys d'una terminal amb una capacitat de disseny global de 682.000 TEU, equivalents integrats per contenidors i altres tipologies de mercaderia general. S'establirà una plantilla de 150 treballadors a la fase inicial a partir de 2027. Aquesta creixerà fins als 180 a partir de l'any 2031, quan es trobi en plena operació. La proposta busca fomentar l'ocupació estable i de qualitat, prioritzant la contractació de personal local, segons apunten des del Port de Tarragona. A més, la plantilla comptarà amb professionals amb perfils tècnics especialitzats i l'Aliança ha definit plans de formació estructurats. Un dels elements destacats de la proposta presentada és la integració marítim-ferroviària de la terminal com a element diferencial de competitivitat. Així doncs, el projecte desenvolupa una estratègia intermodal que integra el moll d'Andalusia amb la terminal ferroviària de la Boella i altres plataformes logístiques de la zona d'influència del port de Tarragona, principalment la terminal intermodal de Guadalajara i altres espais intermodals de l'Aragó.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: El Festival Transvers tornarà a omplir de poesia els carrers i espais culturals de Tarragona del 3 al 6 de juny. La 5a edició del certamen, impulsat per l'Associació de Professionals i Estudiosos en Llengua i Literatura Catalanes, amb el suport de l'Ajuntament tarragoní, han presentat una programació diversa que aposta per la poesia contemporània, el patrimoni literari català, el talent del territori i la proximitat amb diferents públics. Enguany s'oferirà una desena d'activitats entre concerts, recitals, espectacles performatius, rutes literàries, microobert i propostes familiars en espais emblemàtics de la capital, com l'església de Sant Miquel del Pla, el passeig arqueològic o l'antic ajuntament. La 5a edició del festival arrencarà el 3 de juny amb espectacle inaugural amb poemes fets cançó. La programació també inclourà propostes com a poeta, un viatge sonor a través de l'obra de Montserrat Abelló de la mà del Neus Pàmies i Gerard Marçal. Una altra de les propostes destacades és Arnau, impulsada per tarragonins, la qual es farà al Passeig Arqueològic de Tarragona, així com el micro obert Canto la Lluita, organitzat pel col·lectiu Vespres de Poesia. La inclusió i el treball comunitari també continuaran sent eixos centrals d'aquest festival, que tindrà lloc, recordem, a Tarragona.
1: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: I ja tenim aquí el bloc esportiu amb la Roser Ribas.
2: El Campionat de Catalunya d'Hoquei Patins 2026 ha coronat aquest passat cap de setmana els nous campions de les categories Aleví i Juvenil després d'unes fases finals plenes d'emoció i gran nivell competitiu a Blanes, Malgrat i Tordera. En categoria Aleví, el títol ha estat pel Club Patí Congrés La Sagrera es mou, que es va imposar a la final al Club Patí Voltregà per 4-2. El conjunt barceloní va completar un gran torneig. Després d'eliminar el Futbol Club Barcelona, Hoquei Patins a les semifinals per 4-1 abans d'aixecar el títol. Pel que fa a la categoria juvenil, el campió va ser el Club Patí Calafell després de derrotar el Futbol Club Barcelona en una final intensa disputada a la ciutat esportiva de Blanes. El conjunt calafellenc va completar una competició impecable després d'eliminar el Club Patí Tordera a les semifinals per 5-1. El tercer classificat va ser el Club Hoquei Mataró, vencedor del duel pel tercer lloc davant el Tordera per 2-1. La final juvenil va oferir un gran espectacle i es va decidir en uns últims minuts plens d'emoció davant d'una gran afició al pavelló. El Barça va obrir el marcador amb un gol de Gerard Pujades quan faltaven 6 minuts i 35 segons per acabar la primera part. A la segona meitat, Teo González va empatar per al Calafell quan faltaven 7 minuts i 53 segons. Posteriorment, Nicolás Samà va tornar a avançar el Barça a 4 minuts i 40 segons del final. El tram decisiu del partit va ser espectacular. Max Sanz va fer el 2-2 quan faltaven 2 minuts i 25 segons. Nacho Rodríguez va culminar la remuntada amb el tercer gol a 2 minuts i 49 segons del final. Isaac Bouda va sentenciar el partit amb el definitiu 4-2 a només 4 segons per acabar. Les dues competicions van tornar a demostrar l'alt nivell d'hoquei patins base català, amb partits molt disputats i una gran participació de clubs d'arreu del territori. Esperem la visita d'alguns dels jugadors aquí a Calafell Ràdio perquè comparteixin la seva experiència.
1: Calafell Ràdio. Informatius. El bloc esportiu.
2: De l'hoquei patins passem a la nocturna trail, que també ha protagonitzat aquest cap de setmana. Teniu disponible la crònica al nostre web a calafell.tv de la mà de Trail Road Runners Calafell. Després d'una amenaçadora tarda de pluja, aquest dissabte passat, 9 de maig, s'ha pogut desenvolupar la nocturna trail de Calafell i, com cada any, ha estat un èxit de valoració per part dels corredors i caminadors, malgrat que el circuit estava força mullat. Es van superar els 400 inscrits. Esportivament parlant, el guanyador de la cursa llarga de 14 quilòmetres va ser Daniel García Holgado, del Club Esportiu L'Arbós, amb un punt de diferència del segon, Marcel Tardiu Guillén, del Club Aleixar, a gairebé 4 minuts del tercer, Arnau Antic Dresaire, del Club Excursionista de Gràcia. En categoria femenina, la general la va dominar amb autoritat Elena Guijo Moraga, del Club Atlètic Trac Tarragona. El segon i tercer lloc els van ocupar dues corredores del Trail Road Runners Calafell i es van decidir en un sprint final d'infart. El segon lloc se'l va quedar Montse Conesa i el tercer Laura Cruz. Cal esmentar que altres corredors del club van obtenir premi. Pedro Salor i Beatriz Lasso van ser els primers locals i Marc Orejuela i Xenia Orejuela els primers en categoria júnior masculina i femenina. A la cursa de 9 quilòmetres, la novetat d'aquest any, que resseguia el circuit de la caminada de 9 quilòmetres, els guanyadors van ser Andrés Sánchez Florido, acompanyat de molt a prop del segon i el tercer, i Clara Gardella. Tots els participants van mostrar-se encantats amb el circuit i satisfets pel marcatge de la cursa, que de nit és un aspecte que cal vetllar especialment. L'èxit recau en els més de 30 voluntaris repartits al llarg del recorregut i els diferents serveis del punt de sortida. Voluntaris que també van fer molta feina els dies abans i l'endemà, anant a comprar, preparant el marcatge, muntant la infraestructura del punt de sortida, transportant material, gestionant les inscripcions, etc. La cursa, com cada any, té un acompanyament solidari. A la bossa del corredor es van afegir unes polseres solidàries per l'entitat Pals Valents, que van rebre la donació del club de 1.187 euros, que es destinen íntegrament a la investigació del càncer infantil.
1: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
2: I el govern desplega a partir d'aquest mes de maig el nou programa de prescripció esportiva, una eina per millorar la salut de la ciutadania mitjançant l'exercici físic i l'esport. Ho ha explicat el conseller d'Esports, Berni Álvarez, a la presentació del projecte. La iniciativa vol integrar l'activitat física com a eina terapèutica, especialment per a persones amb malalties cròniques o patologies agudes. Una de les novetats és que els professionals sanitaris, a través d'una recepta impresa, podran derivar un pacient a un programa esportiu supervisat per educadors físics, adaptat a les seves necessitats i que s'impartirà en equipaments municipals. En una primera fase hi participaran 50 equips d'atenció primària de 80 municipis. Ara, tot seguit, escoltem el conseller d'Esports, Berni Álvarez.
3: Passar de la recomanació a la prescripció, d'ordenar també tota la feina feta, també que els nostres sistemes informàtics puguin treballar d'una manera conjunta, perquè al final el que volem és que la gent, quan vagi a l'atenció primària, pugui també, se li pugui prescriure activitat física com una part d'un tractament per millorar la seva vida. A partir d'aquí, una derivació a un professional de l'esport que, coordinat amb el metge, pugui tenir durant un període de temps determinat un una metodologia d'entrenament apropiada al pacient i derivada també, derivació també cap a instal·lacions esportives municipals amb un catàleg de la disposició del pacient d'on pot fer aquesta prescripció.
2: El conseller d'Esports, Berni Álvarez, explica que la idea és que la planificació sigui de 6 mesos i que posteriorment es puguin avaluar els resultats.
3: La idea és treballar conjuntament i que aquesta part de la prescripció que es deriva a un professional de l'esport sigui una planificació de 6 mesos de treball, no? 6 mesos de treball físic derivats a una instal·lació municipal, amb el que a poc anem recollint dades, amb el que aquest professional vagi passant també les dades al Departament de Salut i que al cap d'aquests 6 mesos podem avaluar si hi ha hagut aquest impacte positiu o no, si res és recomanació seguir o si es prescriu una altra vegada seguir amb aquesta activitat física o simplement s'atura, no?
2: En aquesta primera fase de la iniciativa, amb una 50ena d'equips d'atenció primària de 80 municipis catalans, del Penedès només consta, segons les dades facilitades per GenCat, el Penedès, Vilanova, Baixa Mar, Vilafranca 1, Vilafranca Nord, Penedès Rural Est i Sant Sadurní.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. Informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant. Calafell Ràdio. En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
0: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
4: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
5: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
6: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
7: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
8: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
9: El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
10: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
11: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
12: A punt de frena amb la Júlia Pont.
13: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Bufet.

0: 9 del matí, dues previsions.
1: Els serveis.
2: Molt bon dia, són 9:15 del matí.
1: Calafell Ràdio. El temps.
2: Amb el meteoròleg Josep Miró, bon dia.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable, dominat pel sol i el cel clar al matí, mentre que a la tarda creixeran nuvolades llunyanes i alguns núvols baixos, però sense més conseqüències i no n'esperem pluges, amb una temperatura que no variarà gaire i es mourà entre els 14 graus que hem tingut de mínima i la màxima que voltarà els 20 o 21, amb una humitat força baixa, ben feble de ponent o mestral al matí i de garbí amb algun com moderat a la tarda, fent que la mar hi hagi marejol amb una mica de maror al final del dia. Per demà esperem un temps molt estable també, amb cel clar tot el dia, tot i que hi pot haver com a molt algun núvol puntual sense més importància i amb una temperatura que baixarà una mica de nit però pujarà de dia i demà estarà entre els 13 de mínima i de 21 a 22 de màxima amb una humitat alta de nit i moderada de dia, vent de ponent o mestral feble al matí i moderat en cops forts a la tarda fent que la mar estigui moguda amb maror.
2: Molt bones a totes i a tots. Què tal? Com esteu? Avui és dimecres, 13 de maig. Com sempre a aquesta hora, des de Calafell Ràdio, repassem les notícies més destacades. Comencem per amb les portades dels diaris i anem a veure què diu la portada de La Vanguardia. La protesta educativa reobre la negociació entre govern i sindicats. El primer dels 16 dies de protesta va tenir un seguiment més baix del curs, però molta afectació viària. La USTEC diu que una pujada salarial de 400 euros desconvocaria la vaga i la consellera proposa altres millores. El periòdico diu que l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, descarta un brot més gran d'antivirus, però no nous casos. El passatger espanyol contagiat presenta febrícula i dificultats respiratòries, però es troba estable. Els 13 viatgers confinats podran rebre visites amb epis i mascaretes els 7 dies si segueixen amb una PCR negativa. El punt avui en portada parla del potencial ferroviari del 2027. Es proposa millorar substancialment el servei a curt termini a la majoria del país, aprofitant els nous trens i el final d'obres en marxa. El rotatiu ara parla de la crisi educativa i titula que els docents mantenen el pols al carrer i el govern demana realisme. La vaga té un seguiment del 34,7% de les plantilles i 26.000 mestres s'han manifestat al centre de Barcelona. Esquerra Republicana i Comuns demanen gestos a Niubó i els sindicats convocants li exigeixen un gir o la dimissió. Anem ara amb les portades esportives. El Mundo Deportivo parla del Real Madrid. Florentino Pérez va convocar una roda de premsa per anunciar eleccions. Va cargar una altra vegada contra la premsa i també contra els àrbitres. A més, va treure el cas Negreira. I Espanyol Atlètic avui a les 7 de la tarda, enèsima final. L'Espanyol, sense apenes marge, apel·la al seu estadi per aconseguir el primer i vital triomf de l'any. I el diari Esport. Florentino demostra la seva pitjor imatge. És real. De fet, el president del Real Madrid reapareix per convocar eleccions. I Flick confirma que seguirà i el Barça vol 100 punts en total. Titulars destacats que ja podeu trobar a les portades dels diaris avui dimecres. Però ja sabeu que us podeu quedar aquí en directe en el 107.9 de la FM o online a calafell.tv per seguir informats i informades de tot el que passa. Comencem pels titulars polítics. Música. llums i ombres de l'estratègia internacional d'Illa. El president vol recuperar el prestigi internacional de Catalunya i a l'estela de Pedro Sánchez ser defensor de la democràcia i la pau davant dels extremistes. Salvador Illa reprèn l'agenda internacional després de la malaltia amb un viatge a Califòrnia. La primera gira de l'any del president coincideix amb la nova convocatòria de vagues del professorat i la recta final de la negociació dels pressupostos.

Illa espera que la reunió de docents i educació de demà dijous desencalli el conflicte, però demana no avançar esdeveniments. El fiscal demana reobrir la causa contra els tres Mossos investigats per ajudar a escapar Puigdemont l'agost del 2024. Puigdemont creu que l'anestèsia del govern d'Illa deixa de fer efecte dos anys després de les eleccions. El líder de Junts acusa l'executiu de copiar el model policial espanyol amb la infiltració en assemblees de docents. El cap de la Guàrdia Civil a Catalunya lamenta el debat i la pressió constant sobre els àmbits competencials del cos. Ha tingut un record pels dos agents morts a Huelva i ha reclamat el poder legislatiu amb més pressió contra el narcotràfic. La Fiscalia assegura que el judici contra els Pujol no ataca Catalunya, sinó que defensa la majoria de catalans. El govern espanyol afirma que la nova llei de serveis sanitaris blinda el model català davant de les privatitzacions. El text diu que la norma prioritzarà les entitats sense ànim de lucrar i que la gestió indirecta serà excepcional. Paneque lamenta la mala política de confrontar comunitats autònomes a la campanya de les eleccions andaluses. La portaveu del govern desitja el millor dels resultats a Montero en els comicis d'aquest diumenge. El govern revisarà les taxes, preus públics i contribucions especials de la Generalitat. L'executiu preveu suprimir una vintena de tributs, modificar elements d'una setantena i estudiar excepcions. Vox denuncia que Catalunya cau costa avall sense frens a mitja legislatura. Més titulars d'àmbit polític, el govern espanyol destina més de 1.170 milions d'euros a les comunitats per reforçar educatiu i FP. El repartiment definitiu dels fons s'acordarà a les conferències sectorials. Brussel·les convida talibans de l'Afganistan a una reunió tècnica per tractar el retorn de migrants afgans. La Comissió Europea evita una invitació després d'una trobada organitzada al gener per veure's a la capital belga. Parlon i Trapero compareixen avui dimecres al Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions en assemblees docents. Hem repassat l'actualitat política. Passem ara a la plana social del dia.

són notícies destacades de la plana social que a continuació us expliquem. Relators de l'ONU retrauen que Espanya arxivi les investigacions dels crims del franquisme. Quatre relators avisen que no es poden tancar causes judicials emparant-se en la llei d'amnistia ni en la prescripció dels delictes. El consum de contingut en català a les xarxes creix un 72% en un any per sobre de la producció. Instagram concentra gairebé 7 de cada 10 visualitzacions de l'ecosistema i TikTok és la plataforma que més creix en volum de publicacions.

Quarantena a casa o a l'hospital. Així gestionen el brot als països afectats per l'antivirus. L'OMS recomana fer complir una quarantena de 42 dies als passatgers de l'Ondius, sigui en un centre hospitalari o a casa seva, però cada país aplica les mesures d'aïllament a la seva manera. Suspenen el trasllat de sorra en una platja de Calafell per protegir un ocell amenaçat. Es feia de com arrugar Calafell per la platja i es reprendrà el mes de setembre per protegir les cries de corriol camanegre que acaben de néixer. I parlem del nou avís dels científics. El Niño podria provocar fenòmens extrems sense precedents aquest any. Reforma del copagament farmacèutic, trams i qui haurà de pagar pels medicaments. La mesura del govern espanyol pretén beneficiar les rendes baixes per evitar interrupcions en el tractament per motius econòmics.

més titulars de la plana social del dia abans de passar als titulars econòmics. Proposen 20 accions per eliminar barreres estructurals i fomentar l'autonomia de persones vulnerables al món rural. Són les conclusions d'un projecte transfronterer per millorar la vida a gent gran amb discapacitat o dependència.

Brussel·les demana als estats membres, les regions i les ciutats que s'uneixin a l'Aliança Europea d'Habitatge. Ressalta la importància de la col·laboració per respondre a aquest repte fonamental. Brussel·les revisarà la normativa de protecció d'aus i hàbitats per detectar i reduir càrregues administratives. La Comissió Europea nega que es tracti d'una rebaixa del nivell de protecció ambiental. Més de la meitat dels migrants arribats a l'Estat des del 2002 n'han marxat. Els naixements de mares estrangeres cauen un 10% i no corregeixen la baixa fecunditat a Espanya. La Unió Europea reforçarà la producció de medicaments crítics per reduir la dependència amb la Xina i l'Índia. La nova normativa serà amb fàrmacs que obligarà les administracions a introduir criteris de seguretat a les licitacions. El govern reedita el val escolar de 60 euros per als alumnes de primària i secundària de cara al curs vinent. Es donaran dos xecs de 30 euros que es distribuiran de manera digital. Seguim repassant els titulars d'àmbit social. Reobren el refugi antiaeri de la Guerra Civil, ubicat al subsòl de l'immoble adjacent del Teatre Metropol a Tarragona. Els bombers aconsellen tapiar-lo i no accedir a l'espai.

Els primers investigats del cas Montoro s'acullen al seu dret a no declarar al jutjat de Tarragona. Fonts de les acusacions populars asseguren que les defenses intenten dilatar el procediment amb recursos. Les infermeres ja no callen i es concentren davant dels hospitals per reclamar condicions dignes. Alerten que la falta de personal i les ràtios insuficients s'han traduït en una sobrecàrrega crònica de feina. Sanitat informa que el ciutadà dels Estats Units amb un positiu lleu ha donat finalment negatiu. Espanya sempre l'havia considerat un cas no concloent i l'OMS encara no l'ha comptabilitzat. Detenen quatre membres de grups internacionals de crim organitzat vinculats a l'ús massiu de documentació falsa. Hi ha arrestats a Tenerife i també a Barcelona. El Tribunal Europeu de Drets Humans dictamina que Espanya no va violar el conveni de drets humans en expulsar un sospitós de reclutar jihadistes. El sol·licitant qüestionava l'expulsió perquè no s'havia considerat, diu, el dret al respecte de la vida privada i familiar. I confirmat de forma definitiva el positiu per antivirus d'un espanyol que presenta símptomes. Les altres 13 persones en estudi al Gómez Ulla de Madrid han donat negatiu a la prova de confirmació. I detenen a Espanya i França 34 integrants de xarxes itinerants dedicades al robatori de rellotges de luxe. I ara sí, és moment de l'economia. Molt bon dia.

El Suprem estableix que només els interins que han superat oposicions poden ser fixos. La sentència considera que si no s'ignoraria el principi d'igualtat, mèrit i capacitat i seria un perjudici per la resta de ciutadans que volguessin accedir a la plaça. La sentència d'avui fa referència a la demanda d'una empleada d'un ajuntament de Madrid que treballava com a operària d'instal·lacions esportives municipals. En aquest cas, però, la sentència diu que sí que podria accedir a la fixesa, ja que havia superat unes oposicions. Leo Messi compra les antigues galeries Via Wagner de Barcelona per 11,5 milions d'euros. L'exfutbolista del Barça continua fent negocis a Catalunya. Quality Espresso prepara un ERO que pot afectar tots els treballadors de producció a Barcelona. I vaga a la planta de Pasqual Agur per la venda a Casa Tarradellas per fer-hi mozzarella. Els treballadors s'han manifestat per exigir garanties laborals per als empleats que s'incorporin a l'empresa de producció de pizzas. L'ERO de Nissan afectarà 211 treballadors a Catalunya, el 37% de la plantilla. Els sindicats es neguen a començar les consultes i diuen que anunciaran accions i mobilitzacions. Més titulars econòmics. Red Eléctrica acusa la Comissió Nacional de Mercats i la Competència de falta de precisió en la seva investigació sobre l'apagada. La companyia creu que hi ha un conflicte d'interès amb el regulador. L'aeroport de Reus frega els 130.000 passatgers a l'abril, un 11% més que l'any passat. En el primer quadrimestre del 2026, la infraestructura incrementa els viatgers en un 18%. Pimec lamenta el rebuig docent a la proposta del govern i reclama productivitat, com en el sector privat. La patronal reclama que l'administració sigui més eficaç i eficient i que hi hagi nous pressupostos. Les empreses de navegació del tram final de l'Ebre es queixen perquè la central hidroelèctrica no avisa temps de crescudes programades. Reclamen que revisin els protocols de comunicació per evitar riscos per la seguretat i pèrdues econòmiques.

de cada tres estafes financeres són suplantacions d'identitat, segons el Col·legi d'Economistes. S'ha posat en marxa un observatori dels fakes per recollir denúncies i tenir interlocució. L'aeroport del Prat supera els 5,1 milions de passatgers a l'abril, un 4,1% més que fa un any i continua en màxims. La infraestructura registra més de 32.000 vols, un 3,9% interanual més i mou 17.151 tones de mercaderies, un 9,1% més. Els autobusos urbans catalans registren més de 30,5 milions de passatgers al març, un 3,5% més que l'any passat. I de l'economia ens centrem amb la plana internacional. Estàs escoltant Calafell Ràdio. Molt bon dia. Israel aprova una llei per aplicar la pena de mort als condemnats pels atacs del 7 d'octubre. La llei podria afectar uns 400 palestins que estan en presons israelianes, detinguts pels atacs al festival de música que van provocar uns 1.200 morts. La indústria catalana s'apunta al negoci de la defensa i Indra s'ofereix per obrir-li les portes. Els pressupostos militars són cada vegada més atractius per a les empreses de tot el món. Lamine Yamal sacseja al Pròxim Orient, onejant la bandera de Palestina. Alguns israelians esquincen samarretes del Barça, mentre que la causa palestina somia amb haver trobat per fi un ambaixador.

Cala es torna a reclamar una operació naval conjunta de la Unió Europea que contribueixi a la reobertura de l'estret d'Hormuz. Diversos estats membres es mostren disposats a portar més vaixells a la missió Espides del Mar Roig.

La nit dels museus 2026, activitats gratuïtes a Barcelona i també a la resta de Catalunya. Gairebé un centenar d'espais obriran durant la nit de dissabte a l'àrea metropolitana de Barcelona. Es faran prop de 200 activitats a la resta del territori durant tot el cap de setmana. Seran només algunes de les activitats possibles aquest dissabte 16 de maig, quan arriba una nova edició de la Nit dels Museus a Catalunya. Josep Escobar, pare de Zipizape, pioner dels dibuixos animats i dels projectors domèstics, va compaginar la feina de dibuixant de còmics amb la de creador de curtmetratges d'animació, com recull una exposició en el Museu del Joguet de Figueres. Les Cols i Enigma, cuina d'estrelles Michelin en espais de premi. Al món hi ha només mitja dotzena de restaurants amb estrelles Michelin situats en espais dissenyats per un arquitecte premiat. Dos són a Catalunya.

El govern impulsa el primer clúster de gestió de la informació de Catalunya. El sector compta amb 150 empreses al país que facturen 470 milions i donen feina a 4.700 persones. El Teatre Raval reobre les portes amb la mirada diferent sobre Federico García Lorca. L'espai estrena el primer espectacle de la nova etapa després de la reforma integral. El Festival Transvers omplirà de poesia els carrers i espais culturals de Tarragona del 3 al 6 de juny. El govern autoritza una operació de crèdit de 300.000 euros a la Fundació Teatre Lliure. La Fundació necessita renovar una operació d'endeutament a curt termini per necessitats transitòries de tresoreria.

Espanya i altres estats demanen un marc europeu que blindi els drets d'autor enfront de la IA. Es vol regular l'ús que fan els models d'entrenament amb les obres protegides. I ara anem amb els esports. Esperpèntica roda de premsa de Florentino Pérez diu: em sap greu, no dimiteixo. El president del Madrid ha anunciat que convoca eleccions a la presidència del Real Madrid. I per al·lusions, el Barça estudia denunciar a Florentino Pérez. Els serveis jurídics del club blaugrana analitzen les greus paraules del president blanc en referència al cas Negreira. Llegendes que arriben a propietaris de clubs de futbol de Messi a Sergio Ramos. Hi ha una llarga llista de grans futbolistes que s'han sumat a la moda de convertir-se en propietaris de clubs de futbol. La remuntada del Llevant a Vigo 2-3 deixa el Girona en posicions de descens. La victòria dels Granota i la derrota de l'Els al camp del Betis deixa 5 equips amb 39 punts. Pocs minuts ens separen de les 9 del matí. Anem ara amb l'efemèride musical. Compleix 60 anys el músic i cantant nord-americà Darius, nascut a Carolina del Sur. Us deixem amb un dels seus temes musicals. Que tingueu un molt bon dia.

0: Ferran Boquer.
1: Són les 9 en punt del matí. Bon dia, bona hora, família. Com sempre, un plaer saludar-vos, parlar-vos en directe, obrir micròfons, aquest estudi número 1 de Calafell Ràdio i Calafell.tv per començar el Calafell Matí. Aquest és el programa magazín que us acompanya al llarg de 4 hores fins la 1 en punt del migdia, compartint espais d'actualitat, d'entreteniment, sempre amb bona música i tot això aquí en el 107.9 de la FM, també a través de la nostra habitual emissió online. Gràcies, com sempre, per formar part de la família d'aquesta casa, l'emissora municipal de Calafell. Salutacions del Ferran Boquer, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible el programa. Som a dimecres, dia 13 de maig de 2026. Per endavant 4 hores, carregades de continguts, anem a conèixer el que us hem preparat per al dia d'avui. Engeguem, com sempre, després del sumari amb les dades del dia, les celebracions, les efemèrides musicals d'aquesta jornada. També amb el temps i l'actualitat de proximitat a través dels diferents diaris digitals comarcals. Tot seguit, els dimecres ja sabeu que a partir de 9:15 tenim l'espai Portaveus. Aquesta setmana, avui dimecres, ens acompanyarà el Miguel Ángel Perín, és el regidor portaveu del grup dels socialistes de Calafell. A partir de 10:00, la Sínia, veus que connecten. Avui ens parlaran del banc de temps i del suport a les persones grans i en la cura de les seves mascotes. A partir de 11:15, espai de les escoles. Cada setmana en el Calafell Matí, aquesta setmana tenim vaga dels diferents docents. Veurem si podem avui anar fins l'Institut Camí de Mar, finalment, o haurem de repetir algun dels espais emesos anteriorment d'aquest espai de les escoles. A les 11, el temps, la previsió d'en Josep Miró i tot seguit espai d'actualitat. Avui ens acompanyarà el Moisés Romero, és el president de l'Espurna, el drac de Calafell. Estan preparant, ja sabeu, per aquest dissabte, el Fire Festival, aquest festival d'enceses. Hi ha moltes activitats en el Parc de la Sínia durant tota la jornada. Aquest dissabte ens ho explicarà el Moisés, el president d'aquesta entitat calafellenca, l'Espurna, el drac de Calafell. Això serà a partir de 11:00 del matí. Tot seguit, a partir de 12:15, a punt d'estrena amb la Júlia Pont, coneixerem les estrenes, les més destacades d'aquesta setmana, les diferents plataformes. I a 12:00 arribarà la Mari Herrera, la cuinera del Petit Bistró de Seguda Calafell. Amb ella, a través dels seus viatges, coneixerem plats típics d'altres països. I ja sabeu que en el tram final del programa sempre tenim agenda d'activitats, agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. Tot passarà aquí. Som al Calafell Matí de Calafell Ràdio. Gràcies, com sempre, per la confiança. Vinga, tot a punt, tot preparat. Som-hi, comencem. Gràcies per estar a l'altre costat.
0: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio. Amb Ferran Boquer. Les dades del dia.
1: Doncs vinga, som-hi. Anem a conèixer el que celebra en aquest dimecres, dia 13 de maig. Una jornada en la que celebra el Dia Mundial de l'Entrenador de Futbol. Una jornada dedicada a homenatjar la figura clau del futbol, com és l'entrenador. Una persona responsable de la direcció, preparació i motivació dels jugadors, sent essencial per l'organització i el rendiment d'un equip dins del camp. Avui és el Dia Mundial de l'Entrenador de Futbol. També avui es celebra, com cada segon dimecres del mes de maig, el Dia Mundial de la Gestió d'Instal·lacions. Una jornada dedicada a reconèixer la importància d'aquest sector en l'economia global. Una efemèride aquesta, creada l'any 2006, que té com a objectiu posar en valor la tasca dels professionals que gestionen espais de treball i també instal·lacions, garantint el benestar, la seguretat i el bon funcionament dels entorns on vivim i treballem arreu del món. I avui, 13 de maig, també es celebra el Dia Internacional del Hummus. Jornada dedicada a aquest plat tradicional molt popular al Pròxim Orient i al nord d'Àfrica. L'hummus és una crema elaborada amb cigrons cuits, suc de llimona, tahini, que és una pasta de sèsam, l'oli d'oliva i que normalment s'acompanya amb pa de pita. El 13 de maig també és un dia per fer protagonistes als infants hospitalitzats en una jornada dedicada a homenatjar aquests petits valents, així com les seves famílies i els professionals sanitaris que els cuiden. També es reconeix la tasca de les persones i associacions que fan més agradable l'estada a l'hospital, organitzant activitats lúdiques i entreteniment per als nens i nenes. Doncs déu-n'hi-do, ahir no teníem cap dia internacional ni mundial i avui ja celebren, doncs déu-n'hi-do, tots aquests, el Dia Mundial de l'Entrenador de Futbol, el Dia Mundial de la Gestió d'Instal·lacions... També es celebra el Dia Internacional de l'Humus o fins i tot el Dia dels Infants Hospitalitzats. I sempre tenim en aquest espai per començar el programa les efemèrides musicals.

el guió i amb els àudios del nostre estudiant en pràctiques, el Cristian Ortiz. Repassem sempre les efemèrides musicals. I també celebrem l'aniversari, el naixement el 13 de maig del 1969 de Buckethead, guitarrista de culte conegut pel seu gran virtuosisme i estil excèntric. Una figura molt respectada dintre del rock experimental i del metal instrumental. Ha tocat en grups com Guns N' Roses i el seu propi grup, Praxis Band. Avui, Buckethead compleix 57 anys.

Aquestes efemèrides musicals també ens posen al dia dels aniversaris, però també ens permet conèixer molts artistes que fins ara doncs no teníem constància de la seva existència. Vinga, la tercera celebració o efemèride musical és per Chuck Schuldiner. Va néixer el 13 de maig del 1967, líder de Death. Considerat un dels pioners del death metal, la seva influència en el metal extrem és enorme. Avui recordem a Chuck Schuldiner.

efemèrides. El 13 de maig de 1941 va néixer Ritchie Valens, pioner del rock and roll llatí, recordat per clàssics com La Bamba. Tot i la seva curta carrera, va deixar una empremta històrica en la música popular. Avui recordem a Ritchie Valens, va néixer en el 1941, un dia com avui.

I avui també està d'aniversari Stevie Wonder. Va néixer el 1950, el 13 de maig, com avui. Una llegenda absoluta del soul, del pop, de l'R&B. Considerat un dels artistes més importants i influents de la història de la música, avui Stevie Wonder compleix 76 anys.

encara que en aquest 2026 a Espanya no tenim Eurovisió, ahir va començar el festival a Viena, a Àustria. I per què us diem això? Doncs perquè entre les efemèrides està Alexander Rybak. Va néixer el 13 de maig del 1986, cantant i violinista noruec, conegut per guanyar el Festival d'Eurovisió, el Eurovision Song Contest del 2009 amb Fady Chail, aquesta cançó que estem escoltant. I arrel d'això es va fer molt popular a Europa. Avui Alexander Rybak compleix 40 anys.

Déu-n'hi-do, avui us portem fins a 7 efemèrides musicals. La setena i l'última és per Johnny Logan, perquè un dia com avui, un 13 de maig del 1954, va néixer Johnny Logan, cantant i compositor australià-irlandès. Conegut mundialment com el rei d'Eurovisió, Logan va entrar a la història del Festival d'Eurovisió gràcies a dues victòries com a intèrpret. Primer, l'any 1980,

canta amb la cançó, amb la balada What's Another Year, i després en el 1987 amb Hold Me Now, convertint-se en el primer artista que guanyava Eurovisió dues vegades com a cantant. També ho ha fet Lorin. Però ell va ser el primer, el Johnny Logan. Però la seva llegenda encara aniria més enllà, perquè l'any 1992 també va signar com a compositor de la cançó Why Me, interpretada per Linda Martin, que també acabaria guanyant el festival. Tres victòries vinculades al mateix nom, a Johnny Logan, que li van valer el sobrenom de Mr. Eurovision. Amb una veu inconfusible i un estil romàntic molt propi dels anys 80, Johnny Logan continua sent una de les figures més estimades de la història del certamen del Eurovision Song Contest. I avui Johnny Logan fa 72 anys. I ja que estem a la setmana d'Eurovisió, encara que aquí a Espanya no es celebra, doncs felicitem el Johnny Logan, molt protagonista amb aquesta cançó, que guanyava el certamen en el 1987, el Hold Me Now.

0: L'entreteniment i la millor música. Aquí i ara, Calafell Matí.
1: Amb Johnny Logan i aquesta cançó guanyadora d'Eurovisió hem arribat a les 9 i 15, un quart de 10 del matí.
0: Calafell Matí, el temps.
1: Doncs vinga, anem pel temps, per la previsió meteorològica, la meteorologia que ens espera en aquest dimecres, avui dia 13 de maig, amb Josep Miró, com sempre. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable, dominat pel sol i el cel clar al matí, mentre que a la tarda creixeran nuvolades llunyanes i alguns núvols baixos, però sense més conseqüències i no n'esperem pluges, amb una temperatura que no variarà gaire i es mourà entre els 14 graus que hem tingut de mínima i la màxima que voltarà els 20 o 21, amb una humitat força baixa, ben feble de ponent o mestral al matí i de garbí amb algun com moderat a la tarda, fent que la mar hi hagi marejol amb una mica de maror al final del dia. Per demà esperem un temps molt estable també, amb cel clar tot el dia, tot i que hi pot haver com a molt algun núvol puntual sense més importància, i amb una temperatura que baixarà una mica de nit però pujarà de dia, i demà estarà entre els 13 de mínima i de 21 a 22 de màxima, amb una humitat alta de nit i moderada de dia, vent de ponent o mestral feble al matí i moderat en cops forts a la tarda, fent que la mar estigui moguda amb maror.
1: Doncs gràcies, Josep, per la crònica del temps. Doncs ara mateix, aquí a la platja de Masmel, a la zona de l'Estany de Calafell, on es troba Calafell Ràdio, calafell.tv, ara mateix llueix el sol, cel blau, cel net, bufa el vent, i la temperatura ambient a hores d'ara és de 15 graus centígrads.

0: Doncs és moment de les notícies de proximitat, moment de donar, com sempre, un repàs, un cop d'ull a les portades, als continguts dels diferents diaris digitals comarcals. Avui començarem per Diari de Tarragona. A la seva secció Costa parlen dels veïns de Cunit que han d'escollir entre mullats o cremats. Una iniciativa que vol crear dos bàndols que competiran en proves lúdiques per fomentar la cohesió i dinamitzar les festes. De color taronja o color blau, cremats i mullats. Els veïns de Cunit impulsen una proposta per aconseguir una participació més gran a les seves festes. Dos grups que competiran de manera lúdica en activitats on hi prendran part entitats, famílies i grups d'amics que s'hauran de sumar a un dels bàndols. Aquest dimarts passat ja s'han vist elements com el porquet Willy, la mascota de Cunit, amb les cintes dels dos colors que representaran els mullats i els cremats. Una rivalitat simbòlica com la que ja existeix a Calafell entre els popers del nucli de la platja, els terrossos de la zona històrica del poble, i no ho posa el diari, però jo afegiria també els de color vermell, els Miquelets de Segur. La iniciativa vol fomentar una rivalitat simbòlica per afavorir la cohesió social entre dos equips que disputaran proves com gimcames, reptes, decoració de carrers, activitats d'aigua i altres iniciatives que puguin anar sorgint. Els impulsors destaquen que aquesta proposta pretén aportar nous espais d'alegria i convivència i també una implicació ciutadana i convertir la Festa Major en una celebració encara més compartida i participativa. Una iniciativa que ja compta amb la complicitat d'entitats com Tocats pel Foc, Valls Populars, Joves Diables de Cunit i Joves per Cunit. Anem per altres informacions. Aquest cas a isdiari.cat. A la seva secció comarcal del Baix Penedès parlen de mobilitat, i és que el Parlament aprova millorar la connexió entre el Baix Penedès i la UAB, una iniciativa impulsada pel grup parlamentari d'Esquerra en coordinació amb la Federació Xarxa Vendrellenca, que reclama reforçar les connexions de transport públic entre el Baix Penedès, poblacions limítrofes i la UAB. I també ens parlen de l'any Marta Mata. 17 projectes educatius del Penedès opten el primer premi Saifores de la Fundació Marta Mata, una iniciativa que vol posar en valor pràctiques pedagògiques que fomentin el pensament crític, el coneixement de l'entorn natural, social i cultural, així com la creativitat, l'efectivitat i la responsabilitat solidària entre infants i joves. I anem a diarimés.com. Parlen en plena de successos de la fuita d'àcid fòrmic en un camió que transportava bidons a l'AP7 a l'alçada de l'Arbós. El vehicle es va trobar estacionat durant molt bona estona a l'àrea de servei, que va ser tancada i que va activar el prealerta Transcat, ja que es tractava d'una matèria perillosa. Els bombers de la Generalitat treballaven ahir dimarts per localitzar una fuita d'àcid fòrmic en un bidó que transportava un camió a l'AP7 al Baix Penedès. El camioner va detectar que un dels recipients que portava el seu vehicle estava perdent el producte mentre estava circulant, motiu pel qual es va aturar a l'àrea de servei al punt quilomètric 207,8 a l'Arbós, la qual cosa va fer que es tanqués aquesta àrea per aquesta incidència. Segons explica el cos de bombers, l'àcid va afectar l'interior del vehicle i el terra de l'àrea de servei, on el camioner va estacionar. Fins als llocs dels fets es van desplaçar 7 dotacions dels bombers, que van treballar buidant la caixa del camió i transvasant el líquid. Protecció Civil va activar el prealerta Transcat, ja que es tracta de matèries perilloses, que per sort cap persona va resultar ferida. Els bombers van trigar a localitzar aquests bidons, sobretot el que estava patint aquesta fuita, per tal de contenir-la. També van procedir a la neteja de la calçada. I el Vendrell avança amb el seu centre al parc particular, a la zona del Botafoc. Una zona verda, inclosa dins del nucli urbà més cèntric de la vila, tindrà 4 hectàrees i comptarà amb zones de lleure. Acabarem a la ciutat del Penedès, laciutat.cat. Parlen del Baix Penedès, una nova comarca de Barcelona. Es pregunten, el Baix Penedès obre la porta a entrar dins de la província de Barcelona, mentre que Cunit secunda la proposta, però demana poder marxar cap a la comarca del Garraf. Són les notícies, són els titulars de les últimes hores en els diferents diaris digitals comarcals. Hem arribat a les 9:21 del matí. Seguim amb més propostes.
1: Tota l'actualitat al Calafell Matí.

A Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i demana el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en grans electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, assegut a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat.

0: els 90. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català.
2: Cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents. Mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio.
0: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: 2:30, arribem al punt de 9:45 del matí. Anem per l'actualitat del dia en titulars. L'avanç informatiu amb la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esports. Hola, molt bon dia.
5: Molt bon dia. Fins al 19 de juny es poden presentar propostes als pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell per l'any 2027. Es pot fer a través de la plataforma electrònica Decidim Calafell. La consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Sònia Hernández, ha visitat Calafell i s'ha reunit per parlar de la declaració de la tripulació del bot salvavides com a patrimoni material de la humanitat. Dia Internacional dels Museus aquest cap de setmana amb jornada de portes obertes, entrada gratuïta al Castell de la Santa Creu, Ciutadella Ibèrica, la Confraria i el Museu Casa Barral. L'alcalde de Cunit, Jaume Casanyes, continua reclamant un servei de rodalies digne per al territori. La Diputació de Tarragona convoca una nova edició dels Premis Emprèn per impulsar projectes empresarials nascuts a la demarcació tarragonina, entre ells també a la comarca del Baix Penedès. Cubelles tornarà a disposar a partir de setembre del servei d'expedició del document d'identitat i del passaport cada 2 mesos. Detenen a Espanya i França 34 integrants de xarxes itinerants dedicades al robatori de rellotges de luxe. Experts internacionals alerten del risc que un nou episodi del Niño provoqui fenòmens sense precedents. Avisen que els 6 primers mesos de 2026 han cremat més de 150 milions d'hectàrees al món. I la terminal marítima polivalent del Moll d'Andalusia del Port de Tarragona estarà operativa a finals de l'any 2028. El nou operador generarà 150 nous llocs de treball en una fase inicial i fins a 180 a partir de l'any 2031.
3: Els esports, amb la Roser Ribas.
6: El Campionat de Catalunya d'Hockey Patins 2026 s'ha coronat aquest passat cap de setmana els nous campions de les categories aleví i juvenil després d'unes fases finals plenes d'emoció i gran nivell competitiu a Blanes, Malgrat i Tordera. Pel que fa a la categoria juvenil, el campió va ser el Club Patí Calafella, després de derrotar el Barça per 4-2 en una final intensa disputada a la Ciutat Esportiva de Blanes. Al bloc esportiu d'avui també parlarem de la nocturna trail de Calafell i del desplegament per part del govern de la prescripció esportiva per fomentar l'exercici físic i l'esport com a eina terapèutica.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Doncs ara mateix en punt, 9:45 del matí. Som a dimecres, avui dia 13 de maig de 2026. Engeguem en aquest punt del matí, en aquest dimecres, una nova edició de l'Espai de Regidors Portaveus. Avui és el Miguel Ángel Perín, el regidor portaveu del grup dels socialistes de Calafell, que ens acompanya aquí en els estudis. Molt bon dia, regidor.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs vinga, com sempre, anem a parlar de diferents temes que mateix vostès mateixos ens proposen. 20 minuts per parlar d'aquests temes. Si li sembla, començarem parlant dels 110 pisos de lloguer assequible, ho direm bé, que es van inaugurar el passat divendres amb la presència del president de la Generalitat, en Salvador Illa.
1: Sí, sí, de fet va ser una visita doncs, molt esperada. Més esperada encara doncs, era aquesta inauguració d'aquests habitatges assequibles, que era doncs, una promesa electoral del Partit Socialista. Arreu de l'anterior legislatura doncs, es va anunciar que un dels punts forts del programa electoral doncs, que portàvem al Partit Socialista seria l'execució d'aquests habitatges, als quals doncs, no hi havia doncs, promoció d'habitatge de protecció al municipi pràcticament en 40 anys. No? Doncs, vam fer els tràmits per a aquesta cessió d'aquest sòl i per mitjà doncs, de diferents fonts d'ingressos ja per la part de la iniciativa privada en aquest cas de Rubau, com dels fons Next Generation promoguts per la Generalitat de Catalunya doncs, i els esforços també doncs, municipals en diferents àmbits, vam aconseguir doncs, portar a terme aquesta fita de la construcció d'aquests habitatges que al final, doncs, com va dir d'una manera molt, molt vehement el president, doncs, aquí no entra un tema de debat ideològic, sinó realment una transformació de ciutat, una transformació en pro de l'interès general i de les persones. I, per tant, doncs, ens convidava doncs, a continuar amb aquesta línia, donant-nos les gràcies i posant la feina feta pel govern com un exemple per a altres municipis i un efecte crida doncs, que continuem amb aquesta línia de promoure doncs, habitatges i el que són l'interès general sempre al servei públic, que és que és la nostra fita, al final el que hem de portar a terme. No? Això s'alinea també amb la sol·licitud ja aprovada doncs, d'altres promocions solars doncs, que són susceptibles de tindre llicència directa, com són els 11 pisos que també hem ofert amb el Pla 50.000 del president, els quals doncs, ja els tenim atorgats. Es farà el projecte, vindrà una empresa constructora, la que vulgui licitar, i per tant doncs, també tindrem una sortit d'11 habitatges més de protecció que donaran cobertura també a aquests 110. Per tant, en aquest sentit, nosaltres, més que satisfets, doncs, que comencem a mirar el municipi amb una perspectiva de que ha d'haver una promoció de lloguer públic, ha d'haver una promoció pública en la qual desestabilitzi el problema habitacional que tenim a la ciutat i pràcticament arreu del país. Com bé saps, doncs, tenim... Calafell és un municipi que està tensionat, tenim una forta demanda i està havent doncs, molts problemes a nivell de ciutadans doncs, poder adquirir no només habitatge privat a nivell de compra, com se sap doncs, hi ha hipoteques molt altes, els preus de la compra doncs, estan totalment disparats i el parc immobiliari doncs, de lloguer privat doncs, és molt reduït, costa moltíssim trobar habitatges de lloguer i, a més, trobar habitatges de lloguer a un preu que sigui assequible, a un preu social, doncs, encara més. No? Per tant, creiem doncs, que aquesta assignatura que teníem pendent doncs, l'hem aprovat amb nota d'excel·lent. I la prova doncs, està doncs, que fins i tot el mateix president doncs, va deixar caure aquestes paraules, no? Que era un lloc immillorable, al costat de tots els equipaments, al centre del municipi, al centre, al costat de zones esportives, d'escoles, de centres sanitaris, de centres comercials, a 4 passos de la platja. Fins i tot va fer la broma de que es plantejaria vindre a viure a Calafell, per tant, doncs, això són indicadors que són molt gratificants a nivell de govern local i, per tant, doncs, nosaltres, com a Partit Socialista, la nostra línia d'acció en tots els àmbits d'agenda urbana que tenim doncs, serà aquesta i intentarem doncs, magnificar-ho encara més.
0: Es va fer la inauguració divendres, però les claus d'aquests pisos de lloguer s'entregaran en poques setmanes, oi?
1: Sí, de fet, el tema del llistat està sent doncs, motiu per les xarxes socials, trucades a l'Ajuntament, preguntes als regidors, doncs molta gent està molt interessada de com està el tema, de que quan començaran. De fet, jo mateix doncs, vaig anunciar ja fa l'altra sessió de portaveus doncs, que començarien a trucar. En aquell moment doncs, sembla que anaven a trucar, però al final doncs, ho van retrasar una mica per diferents motius legals, però sí que ja estan en disposició de començar a trucar de manera molt breu, un període molt breu de temps, perquè la idea és doncs, que aquest estiu doncs, comenci a s'entreguin ja claus a ciutadans que siguin doncs, llogaters d'aquests habitatges i puguin començar a viure. De fet, l'estiu comença ja d'aquí un mes, una mica més. Sí. No? Per tant, doncs, l'objectiu que tenen des de la Generalitat és poder començar a trucar a les persones que estan apuntades a la llista, que compleixen els requisits, i per tant doncs, anem fent tot el tema del concurs.
0: És important dir-ho això perquè és això que deia vostè. Molts ciutadans que s'han apuntat doncs, encara estan com nerviosos, no? Perquè no han rebut la trucada, doncs que estiguin tranquils que encara no s'han començat a notificar.
1: Exacte, eh? Perquè jo llegeixo molt les xarxes també de tant en tant aquests temes i hi ha gent que està molt neguitosa. Hem de deixar clar doncs, que no s'ha trucat a ningú encara. Per tant, doncs, totes les suspicàcies que es generen des de les xarxes són totalment irreals i, a més, doncs, generen, en alguns casos, alguns conflictes. I deixar clar doncs, que encara no s'ha començat a trucar. Hi ha un llistat que encara doncs, ho té la Generalitat. No sé com està, si està tancat, està obert, però sí que ens han manifestat doncs, d'una manera imminent doncs, començaran a trucar les persones que estan apuntades i perquè d'aquesta manera, doncs, des d'aquí, doncs, vull fer una crida que estiguin tranquils, que la gent que està apuntada i que compleix els requisits doncs, se'ls trucarà i, per tant, doncs, tindran la seva oportunitat de dir què i com.
0: Si li sembla, regidor, canviem de tema, parlem de la modificació del POM que beneficiarà doncs, a la zona del poble, del nucli del poble de Calafell i també a Segur de Calafell.
1: Sí, doncs el passat ple doncs, és un tema que portàvem treballant ja fa un temps, en el qual doncs, són modificacions puntuals del POM, en aquest cas doncs, a l'àmbit del poble, el qual, doncs, som coneixedors, jo que sóc de tota la vida del poble, fins i tot ho he viscut arreu de casa, no? Doncs que el poble és un barri doncs, ja molt consolidat, queden molts pocs espais lliures, ja que a nivell urbà doncs, està pràcticament tot fet, sí que queden doncs, alguns solars, i altres doncs, que no estan consolidats i, per tant, doncs, vam fer un estudi intern doncs, a veure de quina manera doncs, podíem aprofitar millor el nostre territori en prou de l'interès general. Sempre en prou de l'interès general és una de les coses doncs, que hem de deixar molt clar. I, a més, doncs, vam tindre un termòmetre molt fidedigne i molt, molt immediat que va ser totes les sessions participatives amb el veïnat per lo que era el programa del Pla de Barris. El programa del Pla de Barris ens va donar un termòmetre de la situació, el que pensen els veïns, les carències, les mancances, les virtuts, i per tant doncs, vam detectar amb el Pla de Barris allò que ja teníem més o menys darrere de l'orella. Vam detectar doncs, peticions del veïnat en quant a equipaments, aparcaments, zones verdes i, per tant, doncs, millores de carrers. Per tant, el que vam fer amb aquesta modificació és precisament centrar-nos en això que ens havien dit els veïns i mirar de manera estratègica doncs, com s'estan comportant ja els edificis públics que disposem i com podríem interconnectar doncs, aquests futurs espais a nivell municipal que tinguessin encaix i que estratègicament doncs, fusionessin amb els requisits del veïnat i amb els requisits urbanístics d'interès públic. D'aquesta manera doncs, vam trobar superfícies molt interessants, les quals, doncs, algunes d'elles ni tan sols estaven consolidades, o sigui, vam trobar solars que podíem incorporar, doncs, amb aquesta modificació, i vam treure, doncs, unes xifres molt i molt bones respecte, doncs, un espai, doncs, tan acotat com és Calafell Poble, tan consolidat com per fer gairebé 1.400 metres d'equipaments, 1.900 d'aparcament i gairebé 500 metres quadrats de zones verdes, no? Comptant, doncs, que l'àmbit del pla de barris a la zona del Bulevà, estem parlant que tenim un 3% aproximadament de zones verdes. O sigui, era necessari fer una actuació d'aquest tipus i incrementar sòl públic. Per tant, doncs, aquesta modificació de planejament puntual tenia tot el sentit.
0: 4.000 metres quadrats que guanyarà el nucli del poble, però també segur de Calafell, perquè vostè ara es referia al nucli del poble, però també segur de Calafell, també aquesta modificació del POM també permetrà, no?, guanyar aquests espais.
1: Sí, de fet, nosaltres, el Partit Socialista, som un partit que no tenim por a fer modificacions de planejament, no tenim por a tocar coses que ja fa molt de temps que estan establertes, i sabem fer-ho, i ja fa molt de temps que governem i sabem què necessita el municipi, a més som gran coneixedors de l'urbanisme aquí al nostre territori, no? I al igual que vam fer aquest anàlisi, que a més vam aprofitar, doncs, a la vinentesa dels indicadors que ens donava el pla de barris al poble, vam fer el mateix exercici a Segur, però a Segur encara portem més temps pensant què fer, bàsicament perquè Segur té una superfície enorme, molt més gran que Calafell Poble. El nucli de Segur, doncs, es va consolidar entre els anys 60 i 80 d'una manera massiva i descontrolada. O sigui, realment va haver un boom a nivell d'immobiliari, de construcció i desenvolupament del sector. Va néixer, la seva concepció va ser molt diferent, o sigui, va ser una concepció de lo que era una ciutat jardí que es va desvirtuar des del minut zero, i doncs es va construir, doncs la gent s'anava fent trossos de carrer, trossos de vorera, anava parcel·lant, i es va consolidar d'una manera molt diferent de com es va de la seva concepció. Això ha provocat, doncs, que no hi hagués l'ordre que devia haver i el control, sobretot amb els mateixos criteris i amb els mateixos aspectes que ara estàvem parlant, a nivell d'equipaments, a nivell d'aparcament i a nivell de zones verdes, que són pràcticament els tres grans eixos urbanístics que es mouen a les diferents zones, als diferents barris. Això va fer, doncs, que amb la mateixa línia que vam fer amb el poble, doncs, actuéssim a Segur, incrementant, doncs, aquest tipus d'usos, però parlant ja pràcticament arribem gairebé a una hectàrea, o sigui, estem a 8.200 metres quadrats, repartits, doncs, a 2.000 metres d'equipaments, 3.800 metres de zones verdes, 2.300 i escacs també d'aparcament, per tant, doncs, zones, doncs, que durant el període del planejament que es va aprovar el POUM el 2011 no s'havíem consolidat i que havien tingut tot el temps del món, doncs vèiem, doncs, que no, algunes d'elles no s'acabarien de consolidar, altres eren gairebé impossibles que s'acabessin de consolidar perquè no podien tindre segons quins aprofitaments. I per tant, doncs, el que vam fer és aquest exercici també, doncs, aquesta modificació puntual d'atribuir, doncs, al nucli de Segur tots aquests espais. També amb un altre termòmetre, un termòmetre que ens prové d'altres indicadors de descens, indicadors d'utilització de la urbanització. Sabem que Segur, doncs, històricament ha sigut una urbanització, no com altres, que encara ho són més, però sí que tenia molt de caire estacional. I ens hi trobem, doncs, que després de l'any 2015 i d'una manera molt pronunciada el 2020, després del Covid, doncs està venint molta gent a viure. Està venint, hi ha una desestacionalització i una migració de l'àrea metropolitana, la segona anella sobretot, de Barcelona, la qual està fent, doncs, que a més de millores a nivell de telecomunicacions i comunicacions terrestres, la gent s'hi vingui a viure. S'hi vingui a viure habitatges, doncs, que tenien com a segona residència o que els seus avantpassats o els seus pares fins i tot havien comprat amb aquests anys de consolidació que he dit dels anys dels 70, 80, 90, i aquests habitatges que es feien servir més del cap de setmana per vindre a passar, doncs, uns dies al xalet o a la torre o al pis, o a l'estiu, que venien tot l'estiu, doncs són habitatges que ja s'està, la gent s'està venint a viure tot l'any, perquè tenen, poden teletreballar, poden anar a Barcelona d'una manera molt més ràpida i directa, i per tant ens hi trobem doncs, que a nivell de ciutat doncs, comença a haver requisits i necessitats que anteriorment no n'hi havia tants, o eren molt puntuals. I per tant doncs, tenia molt de sentit incorporar doncs, aquests equipaments i aquestes zones verdes i aparcaments que segur necessita, bàsicament perquè la seva població va creixent i les seves necessitats també. Necessitats, a més, que tenen, en certa manera, unes expectatives urbanes, en alguns casos, més altes de les que tenim a Calafell. Ens recordem doncs, que moltes persones venen de Barcelona, on és un lloc ja molt consolidat, moltíssim consolidat, sobretot a nivell de mobilitat, a nivell d'equipaments i d'espai públic, la qual, doncs, quan venen a viure a Barcelona, doncs, aquestes expectatives urbanes que ja tenien atribuïdes d'una manera immediata, on vivien abans, doncs, arriben a Calafell i també les volen, no? Per tant, i és lícit. Per tant, doncs, ens hi trobem que segur tenia aquesta oportunitat d'aquestes modificacions de planejament anys vista, i per tant, doncs, també la necessitat que generen les persones que hi vivien i les que venen a viure. Per tant, ens hi trobem amb aquest còctel que hem de donar doncs, a resposta a nivell urbanístic, perquè, com sempre explico, doncs, l'urbanisme no és un tema d'avui per demà, és un tema de mig llarg termini i s'ha de preveure la ciutat amb el seu creixement demogràfic, amb les seves necessitats. I per això doncs, el que ens hi vam trobar doncs, que s'havien de fer doncs, aquestes accions, i a partir d'aquí doncs, vam plantejar al plenari doncs, aquestes modificacions amb aquesta aprovació.
0: Regidor, li queda poc més de 3 minuts. Volem seguir assegut a Calafell parlant d'aquestes obres, la zona entre la via del tren i el passeig marítim, aquesta, entre el carrer Ring i el carrer Loira, aquestes obres que ja porten mesos que s'estan fent, però a més el pas soterrat del carrer Ring, que és una de les prioritats també d'aquest projecte. No sé per quan està previst que comenci a ser una realitat.
1: Doncs m'agrada aquesta pregunta bàsicament perquè en primera instància doncs, el tema de les obres doncs, van treballant, estan treballant moltíssim. Sé que són molt incòmodes pel veïnat, sé que estan tenint problemes per accedir als habitatges, el tema dels cotxes ja porta molts mesos, hi ha molta incomoditat. Jo demano una mica de paciència, estem avançant molt ràpid. Les obres, per desgràcia, no les podem fer d'un dia per un altre, i unes obres tan grans com aquestes, pensem que moltíssima gent demanava que s'arreglessin els carrers de manera integral, estem arreglant els carrers, i demano a les persones que ens escolten doncs, que tinguin una mica de paciència. Sé que és molt fàcil dir-ho, sé que la incomoditat és dia a dia, la pols, el soroll, l'accés a casa, portar les compres, gent de mobilitat reduïda, però queda molt poc temps. La idea que a finals d'aquest any estiguin acabades totes i els carrers i el barri estiguin totalment renovats. Per tant, demano aquest esforç d'una manera doncs, comprensible, i a partir d'aquí doncs, continuarem fent els carrers, que és el que vam prometre a la gent, i la nostra iniciativa va en aquest cas. Amb la mateixa línia, doncs, acabem de passar per Junta de Govern, hem aprovat aquesta mateixa setmana la incoació de la licitació del pas del carrer Rin. Per tant, doncs, la idea és fer ja la contractació, la publicació del perfil del contractant i fer el concurs perquè es presentin les empreses durant aquests mesos de l'estiu i començar les obres a final d'any. La idea és que el carrer Rin comencin les obres a final d'any i serà el punt de connexió natural i, a més, peatonal des del que és el centre segur amb la zona de port, perquè ho tenim més que estudiat, que acompanyarà doncs, en un futur les obres de el que resta del carrer Baixador, que també és un projecte doncs, que tenim pendent d'executar, junt amb la plaça Lola Boronat. Per tant, doncs, el relat, el traçat i la permeabilitat natural de la ciutadania de Segur, el que és abans de via i després de via, quedarà totalment resolta amb aquest pas i, a més, amb els carrers totalment renovats. És una proposta que sempre hem portat des del Partit Socialista, que serà una realitat, doncs, almenys al seu inici d'aquest pas, a finals d'aquesta legislatura.
0: Molt bé. I per últim, breument, voreres i asfalt de Segur de Calafell, arreglant carrers, ara que en parlava, doncs és una altra de les prioritats pel nucli de Segur de Calafell.
1: Sí, és una feina que ja portàvem molts mesos feta, és una feina doncs, que m'ho han preguntat moltes vegades. El projecte, la licitació, tot el procediment, doncs l'hem fet, hi ha una empresa guanyadora, i no podíem començar bàsicament perquè teníem que incorporar el romanent i incorporar diners de l'any passat, bàsicament perquè tot es va aprovar a finals d'any i això comporta que fiscalment doncs, i a nivell administratiu a nivell públic doncs, les coses arrenquen d'una altra manera que com pot ser a l'empresa privada. No? I per tant, doncs, ara ja sí que estem en disposició de signar el contracte, crec que signa l'acte de replanteig aquest divendres o dilluns, he de mirar l'agenda. I per tant, doncs, de manera imminent començarem a fer voreres i després asfalt. O sigui, l'ordre cronològic i de tasques que s'executaran, segons m'ha informat l'arquitecte municipal, és que començarem per les voreres i vorades, o sigui, hem de fer arranjaments, millorar algunes zones, i en segona tongada, és a dir, segona fase, el que farem és ja estendre tot el que és l'asfalt i l'aglomerat pels carrers que estan assignats. Per tant, l'ordre serà aquest, que no es pensi ningú que només arreglem la vorera i no fem l'asfalt, no. Dels carrers que actuarem, portem un ordre, que primer és demolir o arreglar tot el tema de voreres, i després fer l'asfalt.
0: Sí. Per la qual cosa ja tenen clara la llista d'aquests carrers.
1: Sí, sí, sí.
0: La faran pública en breu?
1: De fet, és pública.
0: És
1: una llista pública. Jo personalment he pogut manifestar-la fins i tot als plens. La tipologia que són carrers principals de la zona Segur. Sí que hi ha alguns al poble i alguna a la urbanització. També hi ha actuacions aquí a Masmel Platja. Però sí que la idea doncs, és que de manera doncs, més majoritària òbviament és a Segur, són carrers principals, les quals doncs, quedaran asfaltats, arranjats, la zona d'Avinguda Espanya, entre plaça Espanya i Alemanya i plaça Amèrica, l'Avinguda Alemanya Sud, des del carrer Brasil, seran actuacions al carrer Bèlgica, o sigui, tenim moltes actuacions, les quals doncs, milloraran el que és el seu paviment, la seva pavimentació, tant de vorera com d'asfalt.
0: Regidor, deixem aquí Miguel Ángel Perín, regidor portaveu del PSC de Calafell. Gràcies per venir a la ràdio. Fins la propera.
1: Moltes gràcies. Fins la propera.
0: Bon dia.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
0: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
2: Backstage és el programa de ràdio on el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus. Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
3: Primera llista amb Marc Clapés.
2: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Doncs vinga, som-hi, 10 en punt del matí. Som a dimecres, dia 13 de maig de 2026. I els dimecres, a partir d'aquesta hora, cada dues setmanes, tenim l'espai de la Sínia. Veus que connecten? Saludem, en primer lloc, a la Carmina Balaguer, és la directora del Centre de la Sínia. Carmina, molt bon dia.
1: Molt bon dia,
0: Ferran. Què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: Permeten que saludi també a la Carme Millán, tècnica de la Comunalitat i també del programa, que està molt, molt present amb el que parlarem avui. Carme, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: De seguida també, parlarem amb altres persones que ens acompanyen en aquest estudi de Calafell Ràdio. De què parlarem avui, Carmina?
1: Doncs avui venim a explicar-vos el que pot semblar d'entrada una petita història, però que en realitat és important. Cada dia, al migdia, un grup de persones de la Sínia surt i anem a passejar un gosset que es diu Roc, i doncs bé, passem una estoneta amb ell i després li tornem a la seva propietària. Aquesta petita història en realitat és una història interessant, és com donem suport des de la Sínia a persones del projecte Bon Dia a través del Banc del Temps, que ara la Carme ens explicarà, per poder mantenir a casa els seus animals de companyia quan elles ja tenen dificultats per poder-los treure a passejar, per exemple, o per poder-se fer cura de tot el que necessita el seu animal de companyia.
0: Mm-hmm. Doncs vinga, anem a començar parlant d'això, però primer de temps, en primer lloc, conèixer una miqueta o recordar-nos que és el Banc de Temps i també del Servei. Bon dia, Carme.
2: Hola. Sí, jo crec que el Banc de Temps, per sort, ja el tenim molt consolidat aquí al municipi. Portem ja, doncs, 12 anys amb ell. I sí que és veritat que és una eina d'economia social i solidària que jo sempre dic que és l'eina del futur, no? Aquí nosaltres no tractem amb diners, sinó que tractem amb temps, i tots els intercanvis i totes les feines, entre cometes, que es poden fer, tenen un retorn amb temps, que tu després pots també contractar altres serveis i pagar amb aquesta mateixa moneda. És una eina que, per mi, d'economia social i solidària, que va... que és molt bona, sobretot per la gent que està passant per una... N'hi ha períodes a la vida en el que no estàs en el teu millor moment, i econòmicament això et pot donar o obrir la porta i obrir-te el pas a coses que d'altra manera, si no tens diners, no les podries tenir. Com, doncs, jo què sé, contractar una persona, entre cometes, el de contractar, perquè et porti el nen al col·le, si tu no pots, perquè has trobat una feina. És que hi ha coses que cap dels serveis de l'administració pública té. Aquí n'hi ha un forat, n'hi ha un buit, no? Aquí demanes ajuda quan tens un problema d'aquests, no? I el Banc de Temps és una manera també de resoldre això i poder fer que la persona pugui ser més lliure, tingui accés a altres coses. I bueno, jo crec que és molt positiu.
0: També parlava la Carmina del Bon Dia, no? Entenc que sí. Aquest servei, d'aquest passeig d'aquesta mascota, d'aquest animal, també va vinculat a aquestes persones que es troben soles, que són grans i que, per tant, no poden sortir soles al carrer, no? Doncs sí. Es tracta de donar-los un cop de mà amb aquest passeig a les mascotes.
2: Com tenim la informació dels diferents projectes, inclús d'entitats del propi municipi, sí que podem oferir més solucions que a vegades no es veuen, no saben com solventar-les, no? En el cas de les persones del Bon Dia, sí que no és la primera vegada que hem utilitzat el Bon Dia per poder ajudar-los en algo que d'altra manera no podria ser, perquè no tenen família, perquè inclús la red veïnal que tenen és prou sòlida com per fer-se càrrec de certes coses. I llavors, quan veiem una situació com la de la Daisy, que és veritat que era una gosseta molt maca d'una senyora que tampoc la podia treure i tenia una qualitat de vida molt, molt penosa, i també la dona, també l'àvia, i també l'avi ho passa malament per no poder ajudar el seu animalet, no? Llavors, el Banc de Temps, aquí sí que junt amb la Sínia, que és un centre que és usuari del Banc de Temps, vale? Doncs podem arribar a l'acord de poder fer aquesta activitat, de passejar-li a l'animal, amb el que l'animalet surt guanyant, i l'àvia també, perquè l'àvia també té una tranquil·litat. I no té un càrrec de consciència de que no pot assumir el tema de passejar aquest animal. En un cas, la Daisy va ser perquè ella no tenia estabilitat i no podia sortir al carrer, no la podia treure, i en aquest cas ja ho explicaran, que el Roc és gran.
0: La gossa de l'any passat, de la temporada passada, era la Daisy, i la que actualment treuen a passejar és el Roc.
2: I el Roc sí que és gran, la dona és molt gran, i no té, encara que és vellet, però no té força. I ahir ells també... I és una retroalimentació, perquè jo crec que ells també s'ho passen molt bé.
0: Quan sorgeix això? És a dir, quan comenceu amb el projecte?
2: Quan es detecta la demanda de la... Bueno, la demanda, es veu la necessitat de l'àvia, no?
0: Això, la primera vegada que va sorgir aquesta oportunitat, suposo amb la Daisy, quan va ser això? Quan porteu això? Fa un any enrere que vau començar?
2: Bueno, això ho vaig mirar, va ser a l'octubre del 24, i va ser la persona que a través del Bon Dia, com tu dius, que tractem amb persones grans que no tenen a ningú i que estan soles, i nosaltres els hi fem una trucada a través de voluntariat, fa una mica també de vigilància, de veure si els hi ha passat alguna cosa, i que cada dia sabem que reben una trucada, que sabem que ells estan bé i que ells també poden tindre una conversa amb algú, no? Aquí és on ells ens comenten, a través de voluntariat i a través també de les visites que els professionals del Bon Dia fem als domicilis, doncs aquestes necessitats que els tenen, no? I l'angoixa. M'angoixa, doncs, que ara mateix jo no puc treure la gossa. La gossa se m'ho fa tot a casa. Vull dir, i encara que tinguessin ajudes per part de Xarxa Tecla, això no ho cobert, no està cobert. Aquí és on nosaltres... A més, feia poc que s'havia fet la sínia del banc de temps. Llavors van dir, per què no introduïm aquesta activitat i ho fem d'aquesta manera? Va ser una idea xulíssima i va ser quan es va començar. Vull dir, a través

0: poder donar aquest suport amb aquesta senyora i, a més, donar resposta a una demanda de les persones que estan amb nosaltres.
1: Clar, un cop detectada aquesta necessitat d'ajudar aquestes persones grans que no poden treure doncs, els seus animals al carrer, com ho activeu, això? A qui poseu en actiu per ajudar i per treure a passejar? Qui participa?
0: Doncs participen les persones que tenen aquesta sensibilitat, no? Mm. Nosaltres ho parlem amb el personal d'atenció directa, en aquest cas la Lorena és la persona que ho està liderant, no? A nivell d'atenció directa, i amb el grup que ha demostrat, no? Aquesta sensibilitat, aquest desig de poder tenir contacte amb un gos, doncs els hi proposem, i els que ens diuen que sí, doncs muntem el grup.
1: Doncs hem de saludar, ja que l'hem mencionat, la Lorena Díaz, que és monitora del servei de la Sínia. Lorena, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Clar, això és engrescador per moltes persones, que hi ha aquesta demanda, no?, que els agraden els animals i volen tenir, doncs, també aquests animals. Doncs també, una miqueta, doncs, participar amb aquesta ajuda a les persones grans. Com ho activeu, això? Com quan reps aquesta... Doncs aquesta situació, no?
2: Sí, nosaltres, bueno, jo la monitora vaig parlar amb ells, vam fer un petit grupet, llavors, bueno, tenim més de sis, perquè anem sis, perquè anem amb la furgoneta, perquè està una mica lluny, llavors fem dos torns. A vegades venen uns i a vegades venen altres, ja que la demanda és alta, perquè, com diu la Carmina, hi ha molts nois que li agraden els gossos, els animals, i és una oportunitat també d'anar, passejar-lo, parlar amb la Carme, també... després, no sé, de passejar per l'entorn, perquè també és altre lloc, no és aquí a baix. I bueno, no sé, molt bé, la veritat, és que és una activitat molt xula.
1: L'any passat teníem la Daisy, aquest any tenim el Roc. Només tenim el Roc, eh?
2: Sí, de moment sí, de moment sí.
1: No hi ha més persones grans que tinguin aquests animals, que els acompanyin i que necessitin... De moment
0: Clar, nosaltres la demanda ens arriba des del banc del temps. Llavors, quan ells detecten, nosaltres valorem i executem.
3: Sí, doncs, en el Bon Dia ara, de moment, sí que no hi ha cap altre problema. N'hi ha molts, del Bon Dia, que tenen animalets i tenen gats. També van fer una intervenció amb un gat a través, però ja es va encarregar el veïnat, el gat és més complicat. Però sí que és veritat que ara, de moment, el que ens donava... més angoixa i ens feien patir més és aquest gos gran que és molt vellet, que no podia sortir a caminar, que la seva, clar, caminar ara amb més gran els hi va millor, i quan són petits per tant tenen molta energia, no? Però creiem que era molt convenient que aquest animal pogués sortir.
1: I entre les persones que entenc que treuen a passejar el Roc està la Lucía Aragón, que és usuària del Servei de Teràpia Ocupacional de la Sínia. Hola, molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: I també està el Facundo Morinigo, com és el cognom, perdona?
5: Morinigo.
1: Val. També deus treure a passejar el Roc, tu?
5: Sí.
1: Molt bé. Expliqueu-nos, a veure, comencem, si et sembla, per la Lucía. Com és el teu contacte amb el Roc?
4: M'agrada.
1: T'agrada molt. Com és el Roc? Explica'm, perquè els nostres oients sàpiguen com s'imaginen com és el Roc. És un gos?
4: Un gos.
1: Gran?
4: Gran.
1: Quants anys té el Roc, ho saps?
2: Té 12 anys.
1: Té 12 anys, per la qual cosa, home, ja és
2: adult. Sí,
1: ja és bastant adult.
2: Sí.
1: I en quina situació està ara mateix el Roc?
4: Amb la Carmen.
1: Està amb la Carmen. I és la Carmen que no pot treure aquest gos al carrer a passejar-lo.
4: No, amb nosaltres.
1: El treu a vosaltres.
2: És que també el que passa és que el Roc tira molt, perquè és gran, llavors nosaltres li fem aquesta ajuda també a la Carme. Perquè ella sí que és veritat que té una casa i té pati, llavors que el gos pot caminar, no és que estigui... Però clar, quan sortim el gos olora, ens veu nosaltres, es fica content, veu també altres animals, que és el que també necessita el gos, que a casa pues, no pot. I llavors quan ve família o el que sigui de la Carme també li passeja. Sí.
1: Facundo, com és el Roc per tu?
5: El Roc...
1: Com és el Roc per tu? Com explicaries que és el Roc? Perquè nosaltres no el coneixem, tu sí.
5: Sí.
1: Explica'ns com és el Roc. Què diries del Roc?
5: Roc a fer pipi i caca.
1: Clar, s'ha de treure al carrer perquè faci les seves necessitats, no?
5: Sí.
1: I es posa content quan us veu?
5: Sí. Sí.
2: Cada vegada que anem s'apropa a la furgoneta, ens olora a tots, saluda a tothom i quan marxem també. I la Carme sempre ens explica que quan anem des de dins de casa ja es fica lladrar per

0: que té una il·lusió de que vinguem i la Carme també. Sempre parlem amb ella, ens comenta si passa alguna cosa, ho parlem amb la Carme també.
1: Clar, suposo que al mateix temps que aneu sí. a buscar el Roc per treure'l a passejar, també interactueu amb la Carme, no?
0: Sí.
1: I li pregunteu com està i suposo que també compartiu una estoneta amb
0: sí.
1: ella.
0: Sí, sí, nosaltres anem una horeta, més o menys, i fem una estoneta de parlar amb la Carme. Passegem el gos i després parlem altra vegada amb la Carme, perquè ella està agraïda de que anem a treure el gos.
1: Clar, però la necessitat del Roc és sortir, què, 2-3 vegades al dia?
0: Sí, sí, però sí que és veritat que Carme a vegades té alguna veïna que li pot ajudar, bueno, un veí crec que era. Nosaltres anem a aquesta horeta que podem, que també li fem un tomb llarg, i ja després, com et dic, té una casa, té un jardí on fa també les seves necessitats.
1: Té un espai exterior on, sí. on això, gràcies a això, doncs, potser no necessita sortir tan sovint, eh?
0: Exacte, sí.
1: Al carrer. Quantes vegades aneu al dia o per setmana? No ho sé, en quina periodicitat aneu?
0: Sí, anem cada dia, anem una
1: cada
0: hora.
1: Dia. Una
0: sí,
1: hora, eh?
0: Sí, una hora al dia, sí, sí.
1: I quantes persones hi van cada vegada que ha de sortir el Roc? Suposo que es van intercanviant, no?
0: Sí, som 6, més jo 7. Uh-huh. I a vegades venen uns i altres, perquè com anem en furgoneta, perquè està una mica lluny, no podem anar caminant, si no aniríem més. Però de moment anem 6.
1: Lucía, quan ha estat l'última vegada que has anat a veure el Roc? Quan ha estat l'última vegada, ho recordes? Ahir, abans d'ahir, quin dia vas anar?
0: Ahir.
1: Com va ser l'experiència? Explica'ns una miqueta. Què vas fer?
2: Passejar-lo.
1: I com el passeges? És tranquil? O tira molt el Roc?
2: Tira un poquet.
1: Una miqueta, eh? Porta, suposo, la seva corretxa.
2: Sí.
1: I s'atura a parlar amb el... O sigui, s'atura a saludar altres gossos? Per exemple, interactua el Roc amb altres gossos o no?
2: No.
1: No, eh?
0: No, perquè on anem, la zona, no hi ha molts gossos. Hi ha algun, però és una urbanització,
1: és
0: llavors...
1: És tranquil·la la zona?
0: És tranquil·la, sí, sí. El que passa que és això, que la Carme com tira molt... O sigui, no és que tiri molt, el que passa que no té força la Carme. Llavors nosaltres fem aquest acompanyament.
1: Facundo, com va ser l'última vegada que vas veure tu el Roc?
3: El Roc.
1: Quin dia vas anar? Recordes quan va ser l'última vegada? Vas anar ahir, potser?
3: Ahir, sí.
1: Ahir, sí? Sí. I com, explica'ns una miqueta, com va ser aquest passeig?
3: Jo pego...
1: Tu el agafes de... El portes per una corretxa?
3: Sí.
1: Sí?
3: Sí.
1: I tira o és tranquil, el Roc?
3: Tira.
1: Tira una miqueta?
3: Tira, sí.
1: És tranquil?
3: Sí.
1: És tranquil. Clar, suposo que també aquestes persones que participen en aquest passeig també és un benefici, no? Estar en contacte amb els animals. Sabem dels beneficis terapèutics que suposa el compartir amb un animal, amb un gos o amb qualsevol altre, no?
0: Sí, totalment. Nosaltres, per exemple, tenim un company que no ha vingut avui, que ell no li agradaven els gossos, li donaven por, i des de que anem al Roc li encanta, perquè ha descobert que no fan mal els gossos, que també hi ha gossos que estan bé, o sigui, que no sé com dir-te, que són tranquils. Llavors, des de que va a ell, li encanta.
1: No ho sé, doncs suposo que si rebeu la sol·licitud de treure a passejar algun altre gos, suposo que també ho rebran amb entusiasme, no?, els que participen d'aquest passeig, d'aquesta sortida.
0: Sí, nosaltres encantats. Si hi ha algun gos, alguna gosseta o algun gat, el que sigui, nosaltres estarem encantats d'anar també.
4: Ens proposem voluntaris. Així com anècdota, l'any passat amb la Daisy, per exemple, la senyora que anava amb, bueno, que era la propietària de la Daisy, era el moment que tenia per arreglar-se, per posar-se guapa, per maquillar-se. Llavors, quan obria la porta, sempre ens havia com a molt arreglada, no? I per tant, per ella també era un motiu, saps? Per poder fer, bueno, doncs això, aixecar-se del llit i saber que algú aniria a visitar-la amb ella també. Saps? No és només el fet, que també és important, de donar el servei que necessita pel seu animal de companyia, sinó és aquesta estoneta de companyia que, bueno, d'una manera transversal, no? també els hi fem amb ells. És el que explica la Lorena, no? Per la Carme és una estona també de conversa que no tindria d'una altra manera, no? perquè no pot sortir de casa, no? I llavors, doncs, bueno, tenim aquesta doble funció, no?
1: Estic pensant que a part de la necessitat de sortir a passejar dels gossos, també potser n'hi ha altres necessitats, no? Si també vosaltres sí. també podeu ajudar o donar un cop de mà, no? També, com, no sé, si en algun moment puntual pot necessitar anar al veterinari aquest animal.
4: Per exemple, també podria ser una possibilitat, el que passa és que això, clar, ens ha d'arribar una miqueta la detecció d'aquesta necessitat, que seria una miqueta, doncs, això, a través del Banc del Temps i d'aquesta borsa social, no?, de persones que no tenen possibilitat de fer cap retorn a nivell de temps i que necessiten, doncs, poder rebre aquest suport per part d'algú, que podem ser nosaltres des de la Sínia o pot ser qualsevol persona que estigui disposada a fer-ho des del Banc del Temps. És difícil poder arribar a totes les necessitats de tothom que té un animal de companyia. Crec que tenen un cens, oi?
5: Sí, el Bon Dia ha elaborat un cens, perquè si els tenim controlats. O sigui, imagina't que aquesta persona és ingressada de cop. I què fas? Si té un gos o té un gat? El cas del gat va ser que va estar ingressada llarg temps. La sort que teníem que la nostra companya del Bon Dia era veïna. Llavors sí que aquí doncs, va haver-hi molt de voluntariat i també una part del Banc de Temps que van ajudar a cobrir aquesta manca de que no estigués la Maria allà. No? Perdoneu, però del pol·len...
1: Tranquil·la, és normal, això a la primavera d'aquestes coses, amb les al·lèrgies.
5: I aquesta va ser molt llarg, però tingues en compte una cosa, que la Maria, quan va estar a la policlínica, estava molt cansada. Cansada, vull dir, de la vida, d'acord? ¿Vale? I mantenia unes converses de dir, jo què estic fent aquí? Ja. Jo ja no vull continuar de la manera que estic. Però l'única cosa que a mi em motiva és el Michi.
1: És, clar, és el seu animal, el seu gatet.
5: Per tant, ella l'únic que volia era posar-se bé, però no per si mateixa, sinó per estar a casa amb el Michi. Vull dir, fan una feina també molt important, els animals, de quan tens una soledat no desitjada, que és el tema del Bon Dia. Que són persones molt grans que viuen soles.
1: Doncs hem d'anar acabant. No sé si vols afegir alguna cosa, Lorena? O en qualsevol cas, la Carmina, la Carme...
4: Això, que poder donar suport perquè les persones puguin mantenir el seu vincle amb el seu animal de companyia i que no l'hagin de deixar perquè no es poden fer càrrec, per nosaltres doncs, és una acció molt xula.
5: És molt important, sí.
4: Molt, i que també doncs, ens agrada perquè a nosaltres també ens permet tenir relació amb els animals, que
1: quan
4: també
1: ens
4: agrada molt.
1: La pròxima vegada que heu d'anar a treure el roc?
0: Avui mateix.
1: Avui mateix?
0: Anem a la una.
1: Sí, qui anirà avui? Sí.
2: Jo.
0: La Lucía, si
1: la Lucía vol... sempre és voluntària.
0: Sí, fem una mica de tria. Qui sí? vulgui vindre...
1: Perquè en total quantes persones hi han disponibles per fer...
0: Sis
1: persones.
0: O sigui, són més, però al dia anem sis, perquè és que si no... Però avui venen unes sis i demà vindran altres. Anem tornant, és que si no...
4: De 40 que tenim a la Sínia, doncs et diria que 30 sí que volen anar, no? Llavors hem de fer rotacions.
0: Sí, sí.
4: I a la furgons hi caben sis, doncs...
1: Doncs des d'aquest espai ho hem explicat, des del centre de la Sínia, veus que connecten. Gràcies per venir a la ràdio a explicar-nos-ho, que vagi molt bé, i que vagi molt bé el passeig amb el Roc.
5: Gràcies.
1: Adéu-siau. Adéu.

0: Així sonen els Doctor Prats i aquesta, la seva energia. Li canten el Tour de França, que passarà per Calafell, per la comarca del Baix Penedès, en la primera de les proves d'aquesta cursa ciclista, que desfilarà també per Calafell aquest estiu, passarà per aquí. I els Doctor Prats li posen la seva cançó, la seva música.
1: Aquí l'actualitat, aquí l'entreteniment, i sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí.
0: Doncs hem arribat a les 10:25, moment d'una aturada, una pausa, i tornem de seguida.
2: Ep, Novadis, Electroprix t'espera. Som el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques. I seguim oferint els millors preus en electrodomèstics. Vols confort a casa teva? Gaudeix de les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor i aerotèrmia amb marques líders del mercat. Treballem amb instal·ladors locals de confiança perquè tinguis el millor servei. Demana pressupost sense compromís. Compres fàcils i sense preocupacions. Finançament sense interessos. I amb el nostre servei exclusiu per grans electrodomèstics, et portem, instal·lem i retirem el teu aparell vell gratuïtament a tot Catalunya en 24 hores. Ep, Novadis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions mensuals pensades especialment per tu.
1: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv. Sent Calafell allà on siguis.
2: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
3: Primera llista amb Marc Clapés.
2: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català.
1: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
2: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
1: Els esports, amb la Roser Ribas.
2: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio.
4: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
0: 12 noig, arribem al punt de 11:15 del matí. Anem per l'actualitat del dia en titulars. És moment de l'avanç informatiu, amb les notícies als titulars, que ens ampliaran a 13:45 a l'informatiu migdia de Calafell Ràdio, calafell.tv, amb la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esports. Endavant, us escoltem.
5: Molt bon dia. Fins al 19 de juny es poden presentar propostes als pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell per l'any 2027. Es pot fer a través de la plataforma electrònica Decidim Calafell. La consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Sònia Hernández, ha visitat Calafell i s'ha reunit per parlar de la declaració de la tripulació del bot salvavides com a patrimoni material de la humanitat. Dia Internacional dels Museus aquest cap de setmana amb jornada de portes obertes, entrada gratuïta al Castell de la Santa Creu, Ciutadella Ibèrica, la Confraria i el Museu Casa Barral. L'alcalde de Cunit, Jaume Casanyes, continua reclamant un servei de rodalies digne per al territori. La Diputació de Tarragona convoca una nova edició dels Premis Emprèn per impulsar projectes empresarials nascuts a la demarcació tarragonina, entre ells també a la comarca del Baix Penedès. Cubelles tornarà a disposar a partir de setembre del servei d'expedició del document d'identitat i del passaport cada 2 mesos. Detenen a Espanya i França 34 integrants de xarxes itinerants dedicades al robatori de rellotges de luxe. Experts internacionals alerten del risc un nou episodi del Niño provoqui fenòmens sense precedents. Avisen que els sis primers de 2026 han cremat més de 150 milions d'hectàrees al món. I la terminal marítima polivalent del Moll d'Andalusia del Port de Tarragona estarà operativa a finals de l'any 2028. El nou operador generarà 150 nous llocs de treball en una fase inicial i fins a 180 a partir de l'any 2031.
1: Els esports, amb la Roser Ribas.
6: El Campionat de Catalunya d'Hoquei Patins 2026 s'ha coronat aquest passat cap de setmana els nous campions de les categories aleví i juvenil després d'unes fases finals plenes d'emoció i gran nivell competitiu a Blanes, Malgrat i Tordera. Pel que fa a la categoria juvenil, el campió va ser el Club Patí Calafell A, després de derrotar el Barça per 4-2 en una final intensa disputada a la Ciutat Esportiva de Blanes. Al bloc esportiu d'avui també parlarem de la nocturna Trail de Calafell i del desplegament per part del govern de la prescripció esportiva per fomentar l'exercici físic i l'esport com a eina terapèutica.
1: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.

0: Recuperant cançons, música que va desfilant per la nostra antena cada dia entre les 9 del matí i la 1 del migdia. Aquí, en el 107.9 de la FM, durant les 4 hores d'emissió del Calafell Matí, aquest espai que combina espais d'actualitat, d'entreteniment, bona música. Ja sabeu que cada dimecres, a partir de 2:15, anem a l'espai de les escoles, a un dels centres educatius del nostre municipi. I aquesta setmana, avui concretament, continua la vaga dels docents a la comarca del Baix Penedès, també a la zona del Penedès, al Penedès. Doncs avui no podem fer aquest espai de les escoles en directe, però el que sí que farem és recuperar un espai, justament el que fèiem des de l'Institut Camí de Mar ara fa un any enrere. Marxem el 14 de maig de 2025. La nostra companya, la Mireia Romaguera, anava a l'Institut Camí de Mar de Calafell. Doncs vinga, avui, encara que tinguem vaga, recuperem aquest espai de les escoles. Doncs vinga, som-hi. Avui som a dimecres. Saludem a aquells que també ens escolten els dissabtes en el Calafell Matí de Best Moment, sintonia de l'espai de les escoles. Cada setmana, cada dimecres, anem a partir d'aquesta hora a un dels centres educatius del nostre municipi per compartir una molt bona estona, sobretot amb els alumnes d'aquests centres educatius. Avui és torn d'escoltar la Mireia Romaguera, que es troba a l'Institut Camí de Mar. Mireia, hola, bon dia.
1: Molt bon dia, Ferran. Doncs sí, efectivament, ens trobem a l'Institut Camí de Mar de Calafell, a punt per fer aquesta secció escoles. Avui ens acompanyen alumnes de tercer d'ESO, que parlaran de les optatives i del que estan treballant a hores d'ara. Són 4 alumnes i anirem fent d'en un en un, doncs, perquè ens vagin explicant l'optativa que realitzen i quin és el servei comunitari que també fan des d'aquí, des de l'Institut. Hola, molt bon dia. Quin és el teu nom?
2: Hola, em dic Martí i he fet l'optativa d'emprenedoria, de la que parlaré ara.
1: Molt bé, doncs explica'ns una miqueta de què tracta aquesta optativa d'emprenedoria que fas tu.
2: En aquesta optativa ens hem preparat socialment i mentalment per poder començar a emprendre des de la nostra situació, sapient com analitzar la nostra situació i aprofitar cada oportunitat que tenim aquí.
1: Hi ha diferents optatives, no?, que podeu escollir. En el teu cas has escollit aquesta. Per què?
2: A mi des de fa molt de temps m'agradava aquesta temàtica i doncs he tingut l'oportunitat i l'he agafat.
1: Voldries explicar alguna cosa més?
2: Bueno, m'agradaria ressaltar que no només hem après conceptes d'emprenedoria, sinó que també hem après conceptes com aprendre a invertir bé, sapiguent els tipus d'interessos compostos o simples, per ajudar-nos també a gestionar una mica els diners.
1: Molt important, eh? Això, sobretot en l'emprenedoria i en el món en el que ens trobem, no? Tot molt relacionat amb l'economia.
2: Sí.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies i bon dia.
2: Bon dia.
1: I seguim amb més entrevistes. Apropa't cap al micròfon. Com et dius?
3: Em dic Thais.
1: Thais, explica'ns tu quina optativa has escollit.
3: Vaig triar també l'optativa d'emprenedoria i vam fer, durant dia a dia, vam fer unes activitats per veure com era crear una empresa i al final vam fer unes entrevistes a comerços locals de Calafell, que eren pues, empreses, que com han evolucionat al llarg del temps.
1: Clar, perquè una cosa és la teoria, no?, i l'altra la pràctica, en aquest cas, en aquesta optativa d'emprenedoria. Com va ser l'experiència? Com la valores?
3: Pues va ser molt bé. Jo vaig fer l'entrevista a un comerç de Calafell que es diu Calçats Ricard, i l'home va ser molt maco i ens va parlar molt bé i ens va explicar bé pues, el que conllevava pues, crear una empresa i les conseqüències i tot.
1: Ja esteu gairebé a final de curs, de tercer de l'ESO. Com valores doncs, aquesta optativa? Què has après amb ella?
3: Pues he après la importància de gestionar els diners i el que conlleva pues, crear una empresa des de zero i si és molt complicat, molt fàcil o tot això.
1: Per què vas escollir tu, en el teu cas, aquesta optativa? Perquè hi ha moltes i vas escollir aquesta.
3: Vaig triar aquesta perquè crec que és una optativa que al llarg del temps em pot servir pues, si vull fer una empresa o crear així, coses així.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies i bon dia.
3: Bon dia.
1: I seguim endavant amb més entrevistes. Recordem que estem en directe. Quin és el teu nom?
4: Hola, bona tarda, em dic Pau.
1: Quina optativa fas tu? Aprova't una miqueta més cap al telèfon. Quina optativa fas?
4: Jo faig l'optativa de mar de plàstic, que bueno, consisteix en... Ens van explicar bueno, coses sobre el mar, o sigui, el que contaminava i tal, i sí que després vam fer un servei comunitari que un dia vam anar tots caminant fins a baix a la platja per una zona exactament més o menys pel pescador i ens van donar una brossa perquè, bueno, una bossa de brossa per recollir brossa que la gent potser tirava pel mar.
1: Per què vas escollir, en el teu cas, aquesta optativa, diferent a la dels altres companys?
4: Bueno, perquè de les que hi havia, era la que més o menys vaig veure que em podia agradar, perquè les altres potser no m'agradaven tant, i vaig veure que, bueno, també està de triar coses per fer servei comunitari per aquí a Calafell.
1: Després de la teva experiència viscuda al llarg d'aquests mesos aquí a l'Institut i amb aquesta optativa, explica'ns, doncs, quina ha estat la teva experiència i què opines, no?, sobre les platges i el medi ambient.
4: Bueno, que està molt bé, perquè anem a recollir brossa, que és important també mantenir el teu poble net, i ha estat molt bé, també ens han explicat les coses que contaminen i tal, i el que tenim que vigilar de no tirar al mar, i bueno.
1: Heu trobat molta brossa?
4: Sí, bastanta, alguna hi havia, sobretot bastantes colilles, de que la gent, sé que alguns es porten algun pot, però quan es fica ple no es van a tirar i ho tiren a la platja, algun plàstic d'algun paquet de galetes o algo, però bueno, podria haver-hi més, però va estar bastant bé.
1: Sobretot utilitzant, doncs, els contenidors, no?, a les platges que hi ha d'escombraries, perquè a més estan separats per colors, a la platja n'hi ha un munt.
4: Sí, però també hi ha molta gent que no respecta els colors i que busca millor la comoditat i tira qualsevol cosa a qualsevol lloc.
1: I aixecar-se de la tovallola, no?
4: Això, sí.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies i bon dia.
4: Bon dia.
1: I ens queda un últim alumne de tercer d'ESO d'aquí de l'Institut Camí de Mar. Molt bon dia, quin és el teu nom?
5: Vicenç.
1: Vicenç, tu quina optativa vas escollir? La mateixa que el teu company?
5: Sí, com el meu company, Mar de Plàstic.
1: Quina ha estat la teva experiència viscuda en aquesta optativa?
5: Bueno, m'ha agradat molt perquè he après molt sobre el plàstic, els tipus de plàstics que hi ha, i també, pues, una mica les problemàtiques que causen el medi ambient, sobretot en els ecosistemes marins.
1: I què vas trobar aquí a Calafell? Vas fer després, o veu sortir, no?, a la platja, com ha comentat el teu company?
5: Sí, com ha comentat el meu company, vam anar a la platja amb una excursió amb el fi de fer un servei comunitari i vam replegar molta brutícia, sobretot, com ha dit, pues, polilles de cigarros, però també molt plàstic i paperets, també, molts.
1: Quin consell donaries a la gent que ens escolta, sobretot en aquesta optativa, no?, que esteu fent aquí a l'Institut?
5: Aprendre de la importància del mal que pot fer el plàstic o altres residus a ecosistemes marins i que els hauríem de cuidar més.
1: Sobretot, doncs, els animals, no?, que es troben també dins del mar, que són els que pateixen les conseqüències.
5: Sobretot aus endèmiques d'aquí per la zona, que sofreixen molt perquè el seu ecosistema s'acaba destruint per culpa dels humans.
1: Molt bé, gràcies i bon dia.
5: Bon dia.
1: I crec que hi ha un alumne que vol puntualitzar alguna cosa més, digue'm.
4: Que també, bueno, la gent que tira les colilles per la platja o que embruta la platja, que també té que mirar que està embrutant el seu poble. Llavors, pues, òbviament, jo crec que la gent tindrà que pensar que el seu poble tindrà el net i quan vas a un altre, òbviament, també de respectar-lo, però en el que vius tu, pues, mantindrà el millor.
1: Molt bé, moltes gràcies. I no sé si, a part d'això de les optatives, he escoltat abans alguna cosa de teatre. No sé si voldríeu aprofitar, ja que estem aquí des de la ràdio, i explicar alguna cosa sobre el teatre.
5: Bueno, hi ha una optativa de teatre, bueno, que és anual, doncs que els alumnes de tercer i quart, pues, conjuntament fan una obra de teatre amb una professora, i a fi, pues, sobre el tercer trimestre, d'aquí poc, el teatre d'aquí baix la representen entre tots.
1: Vols comentar també sobre el teatre?
5: Sí.
1: Tu participes també?
4: No participo, però sí, que és el que ha dit ell, que sí, d'aquí poc faran una obra aquí, al teatre aquí al costat del pavelló, i que, bueno, perquè tinc amics que sortiran a l'obra i, pues, que l'aniré a veure, crec que pot quedar bastant bé.
1: Vosaltres participeu a l'obra de teatre, vosaltres dos?
3: Jo no participo, però el teatre és una cosa que a mi m'agrada veure, i l'obra de teatre està basada en un musical d'una pel·lícula que es diu El Gran Showman, i bueno, és una pel·lícula molt bonica que ara estem veient per després poder veure el teatre i entenir-lo.
1: Molt bé. I tu què voldries dir del teatre? Vols aprofitar perquè vagi la gent? Suposo que és obert perquè tothom vingui a veure aquesta obra de teatre, no? Sabeu el dia? El 28? El 28.
6: Sí, porten molt de temps treballant-ho, així que estaria bastant bé que, si podeu anar allà a animar, a aplaudir al final i reconeix la feina que han fet tots junts.
1: Per tant, és una altra optativa, no? Sí. Teatre, entenc.
5: Sí.
1: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies a tots quatre per participar en aquest espai d'escoles. Que tingueu un bon dia.
4: Igualment.
1: Fins aquí aquesta connexió en directe. Ferran, bon dia.
0: Gràcies, Mireia Romaguera. Avui, des de l'Institut Camí de Mar, a l'Espai de les Escoles del Calafell Matí, com cada dimecres, també en repetició, els dissabtes en el Calafell Matí de Best Moments de Calafell Ràdio.
7: Aquí també els clàssics. Els essencials de la teva vida, ara també al Calafell Matí.

0: It's My Life, la cançó que ens ha portat fins l'any 2000 amb Bon Jovi i John Bon Jovi al capdavant d'aquesta banda que ens oferien aquesta, una de les seves grans cançons, un dels seus grans clàssics. Forma part de la història de la música i també forma part de la selecció musical als clàssics d'aquest dimecres en el Calafell Matí.
1: Aquí també els clàssics. Els essencials de la teva vida, ara també al Calafell Matí.
0: Clàssics i cançons per recordar, cançons imprescindibles amb aquesta de Rihanna.

Ara fa temps, molt temps, massa temps que no tenim noves propostes musicals, noves cançons de la Rihanna. I és per això que tenim mono de Rihanna i mono de la seva música i recuperem cançons com això. Diamonds, la gran cançó de Rihanna.

0: amb Ferran Boquer.
1: Tenim els teus artistes favorits, com és, també segur, Bruno Mars, I Just Might, cançó que arriba des del The Romantic, cançó més bellugadissa, més ballable, amb més flow que no pas, per exemple, el Risk It All. Amb ell arribem a una pausa i de seguida el temps.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
3: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
4: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
5: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
6: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
2: Cada dia aprenem coses noves.
7: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
8: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
9: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
2: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
10: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
11: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
12: A punt de frena amb la Júlia Pont.
13: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
2: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer. L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona-la a Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Doncs vinga, som-hi un minutet per arribar a les 11 del matí. Anem pel temps, anem a actualitzar-nos, com sempre ho fem a aquesta hora, amb la crònica en directe d'en Josep Miró, que el tenim a Esfaranja. Josep, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs finalment, ahir estaven anunciades aquestes pluges, pluges molt minces aquí a Calafell.
1: Sí, aquí molt minces, però molt irregulars en el conjunt, no només de Catalunya, sinó del litoral, amb poca diferència, quantitats molt destacables d'un lloc a l'altre. La zona que a prop de la costa que van rebre més va ser el Camp de Tarragona i especialment la zona metropolitana. Per tant, nosaltres vam quedar en una zona així fosca, que veiem la pluja com s'acostava, però a mesura que s'acostava estava debilitant. Un primer ruixat ens va passar més per l'interior de la comarca i el segon es va anar desfent i va acabar passant més per davant de la costa que no pas per la zona costanera del Garraf i Baix Penedès en quantitats que se situen entre les 4 dècimes que ens van caure aquí el litre que va caure a Vilanova tot estirar o al Vendrell. Per tant, quantitats molt discretes i això ja és història. I avui, doncs, dia radiant, amb sol i cel clar. Hi havia algun núvol baix a primera hora matí que ha desaparegut, ara tenim el cel clar. Tornarà a aparèixer algun núvol a la tarda en forma de nuvolades llunyanes. No ens han d'afectar, o algun núvol baix costaner a partir de mitja tarda. Però avui no esperem pluja. La temperatura, en principi, no ha variat gaire. S'ha situat en els 14 graus de mínima, tot i que la diem així en principi perquè els que s'hagin llevat a Vianet amb l'airet que feia o el ventet que feia, la sensació de fredor avui aquest matí era més notable que aquests 14 graus que marcava el termòmetre. Per tant, sensació de fresca a primera hora i fins i tot a hores d'ara, que com que fa una miqueta de ventet, la sensació és més de fresqueta que no pas de calor, tot i que la temperatura està una mica frenada. Ara tenim 18 graus, amb una humitat baixa del 57%, i esperem que la màxima estigui entre els 20 i els 21, amb una humitat força baixa, amb vent feble de ponent o mestral, amb algun cop moderat al migdia i amb tendència a girar a garbí a la tarda, fent que la mar, doncs, que ara hi ha marejol, augmenti a maró a mitja tarda. Per demà esperem també un temps molt estable, per no dir esplèndid, amb sol i cel clar pràcticament tot el dia, o com a molt només hi haurà algun núvol puntual, preferentment a primera hora del matí o al final del dia, si és que els arribem a veure, i amb una temperatura que baixarà una miqueta més de nit, aquesta propera nit tindrem una mínima més fresca de 12 o 13 graus, mentre que demà la màxima pujarà d'una manera més clara, ja que tindrem un vent reescalfat i podria fer pujar de manera clara la temperatura i podríem fer que arribéssim als 23 graus amb una humitat baixa i amb vent de ponent o mestral feble fins a mig matí i moderat en cops forts entre migdia i mitja tarda, fent que la mar estigui moguda amb maró tot el dia. En canvi, divendres tenim al pas una altra cua de front, no és molt activa, farà que el cel estigui ennuvolat al matí amb alguna clariana al centre del dia, cel més tapat a mitja tarda i no descartem que a la tarda o al vespre pogués caure alguna pluja minsa com ahir, poca cosa en conjunt. El que passa és que aquesta cueta de front ens portarà una baixada de temperatures que farà que tindrem una mínima de 13 graus, però la màxima no passaria dels 18 o 19 tan sols i donarà lloc a una entrada d'aire més freda de cara al cap de setmana, amb una humitat baixa i amb vent moderat o fort de mestral divendres.
0: Doncs déu-n'hi-do, quina muntanya russa, quin ascensor, de temperatures i de canvi meteorològic,
1: Sí. Perquè demà... Està més mogut i fins i tot amb unes temperatures una miqueta més baixes. Aquest mes de maig del que ho va ser l'abril. Però, bueno, això ve com ve.
0: Exacte. Doncs ho anirem explicant des d'aquí, l'Espai del Temps, amb Josep Miró. Gràcies, Josep, i fins demà aquesta hora, que vagi molt bé.
1: A vosaltres, fins demà, adéu-siau.
0: Fins demà.

Doncs vinga, 11 i 3 minuts. En un no-res, entrevistem el Moisés Romero en temps d'actualitat. Al capdavant, ja sabeu, és el president de l'Espurnaldrac de Calafell. Ens parlarà de la celebració aquest dissabte de la 5a edició del Fire Festival aquí a Calafell. Arriben més cançons, anem a escoltar la nova del Max Navarro.

0: entretenim durant 4 hores i sempre ens ho passem molt bé. El Calafell Matí és actualitat, és entreteniment i sempre amb la millor música. Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. Amb Ferran Boquer.
1: Era el Forever Young, la versió actualitzada del clàssic dels 80 amb Alphaville. En aquesta versió ha participat també, a banda d'Alphaville, Ava Max i el David Guetta. I estem amb la setmana d'Eurovisió. I ara fa un any, això ho trencava tot. El Tommy Cash, Espresso Macchiato.

Doncs ja sabeu que Espanya no participa en aquesta edició del 2026 en el Festival d'Eurovisió, que s'està celebrant ja aquesta setmana a Àustria, a Viena. I Espanya no hi participa ni tampoc retransmetrà aquests espais. Doncs amb això hem arribat a les 11 i 14 minuts. Era el Tommy Cash amb aquest Espresso Macchiato, la cançó que representava Estònia ara fa un any enrere en aquest Festival d'Eurovisió. Amb això arribem pràcticament a un quart de 12. En un moment, l'espai d'actualitat del Calafell Matí.

és la banda de Mick Hucknall. Són els britànics Simple Red, amb aquesta cançó que ens porta el 30 de setembre del 1991, el dia que ens publicava aquest Stars. És el seu gran èxit. Doncs vinga, amb això hem arribat a les 11:25. Fem una aturada, una pausa. De seguida farem l'avanç informatiu i també a punt d'estrena amb la Júlia Pont. Tornem de seguida. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell. Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

0: Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical, el Surfing Safari. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa 977 69 44 44.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
2: 12 noig, arribem al punt de 2:15 del matí. Som a dimecres, dia 13 d'abril, no, de maig de 2026. Anem a conèixer en titulars les notícies més destacades que ens ampliaran a l'informatiu migdia de Calafell Ràdio a 2:15 del migdia, amb Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esforços. Hola de nou, molt bon dia.
3: Molt bon dia. Fins al 19 de juny es poden presentar propostes als pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell per l'any 2027. Es pot fer a través de la plataforma electrònica Decidim Calafell. La consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Sònia Hernández, ha visitat Calafell i s'ha reunit per parlar de la declaració de la tripulació del bot salvavides com a patrimoni material de la humanitat. Dia Internacional dels Museus aquest cap de setmana amb jornada de portes obertes, entrada gratuïta al Castell de la Santa Creu, Ciutadella Ibèrica, la Confraria i el Museu Casa Barral. L'alcalde de Cunit, Jaume Casanyes, continua reclamant un servei de rodalies digne per al territori. La Diputació de Tarragona convoca una nova edició dels Premis Emprèn per impulsar projectes empresarials nascuts a la demarcació tarragonina, entre ells també a la comarca del Baix Penedès. Cubelles tornarà a disposar a partir de setembre del servei d'expedició del document d'identitat i del passaport cada 2 mesos. Detenen Espanya i França 34 integrants de xarxes itinerants dedicades al robatori de rellotges de luxe. Experts internacionals alerten del risc que un nou episodi del Niño provoqui fenòmens sense precedents. Avisen que els 6 primers mesos de 2026 han cremat més de 150 milions d'hectàrees al món. I la terminal marítima polivalent del moll d'Andalusia del Port de Tarragona estarà operativa a finals de l'any 2028. El nou operador generarà 150 nous llocs de treball en una fase inicial i fins a 180 a partir de l'any 2031.
1: Els esports, amb la Roser Ribas.
4: El Campionat de Catalunya d'Hockey Patins 2026 s'ha coronat aquest passat cap de setmana els nous campions de les categories aleví i juvenil després d'unes fases finals plenes d'emoció i gran nivell competitiu a Blanes, Malgrat i Tordera. Pel que fa a la categoria juvenil, el campió va ser el Club Patí Calafell A, després de derrotar el Barça per 4-2 en una final intensa disputada a la ciutat esportiva de Blanes. Al bloc esportiu d'avui també parlarem de la nocturna trail de Calafell i del desplegament per part del govern de la prescripció esportiva per fomentar l'exercici físic i l'esport com a eina terapèutica.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.
2: Doncs ara mateix, fa un minut del punt de 2:15 del matí. I totes les setmanes, els dimecres, també en repetició els dissabtes, tenim A Punt d'Estrena, amb la Júlia Pont. Júlia, molt bon dia.
5: Molt bon dia.
2: Tornes a anar d'estiu.
5: Torna a anar d'estiu.
2: A vegades depèn de la setmana, sí. Depèn de com bufa el vent o el fred o què. Va més lleugera, més fresqueta o més tapada. Doncs
5: sí, no, avui fa bon dia. Una mica d'aire, però fa
2: sí,
5: bon dia.
2: Sí, però a veure, no sé si aquesta setmana, per dijous, divendres, diuen que ve una invasió d'aire polar i baixen les temperatures.
5: Buah. Bueno,
2: de cara al cap de setmana... Pensaves anar a la platja?
5: Sí, de fet, aquest cap de setmana estic aquí a Calafell.
2: És a dir, que anaves
5: llavors,
2: a... Dic,
5: bueno.
2: La previsió és que faci més fresca.
5: No va ser res, ens adaptarem.
2: És valenta, la Júlia és valenta.
5: Sí, sí.
2: Doncs amb la Júlia Pont el que fem és cada setmana, cada dimecres, doncs repassar el més destacat de les plataformes, les estrenes de la setmana. Uh-huh. Com es presenta aquesta setmana pel que fa a aquestes estrenes, Júlia?
5: Doncs tenim bastantes sèries aquesta setmana. De fet, quasi totes són sèries, només us porto 2 pel·lícules. I, com sempre, Netflix, doncs, treu molta cosa, com pugi la quota, doncs...
2: Doncs ha de donar la cara, ha de justificar-ho, eh?
5: Sí.
2: Ha de donar resposta als calerons que ens fa pagar per la inscripció. Doncs vinga, per on començarem avui, va?
5: Doncs començarem amb una sèrie que barreja thriller, drama i acció, que es titula Nemesis i s'estrena demà dijous a Netflix.
2: Doncs Nemesis, el tràiler és aquest.
6: Los hombres de verdad solemos vivir según nuestras propias reglas.
7: No, los hombres de verdad saben distinguir el bien del mal.
8: Cuatro autores van a por objetivos de alto nivel y cambian el modus operandi.
9: No me digas que crees que es la misma banda que has estado buscando.
8: Lo sé, mataron a mi compañero.
10: ¡Gente herido! ¡Vamos, tío!
11: No es el que buscas. Este es un empresario reinsertado que le dio a su vida un giro. Si te equivocas, le podría costar caro.
12: Piensa en las personas que salvaremos y tengo razón.
13: Quiero que pienses en lo que dijimos.
14: Un gran golpe más y empezará el próximo capítulo de nuestras vidas.
15: 6 millones en diamantes irrastreables. ¿Vuelve al trabajo?
16: Los voy a detener. Es cuestión de tiempo.
2: Doncs així sona Nemesis, que s'estrena demà dijous, dia 14 de maig, a Netflix. Júlia.
5: Sí, és una sèrie que va de dos homes que estan situats en costats oposats de la llei, però que sorprenentment comparteixen una mateixa obsessió per la justícia. D'una banda tenim un policia brillant que està decidit a atrapar el responsable d'una sèrie d'atracaments i de l'altra un lladre gairebé impossible d'atrapar, capaç de planificar cada robatori amb una precisió extraordinària. Doncs aquests dos personatges inicien una persecució plena de perill i tensió a Los Angeles i la trama ens endinsa en un enfrontament constant que acaba convertint-se en una lluita personal on només un dels dos pot guanyar.
2: Doncs una sèrie, eh? La primera sí. De les propostes que estrenem aquesta setmana a Netflix. El títol, Nemesis. En portem sempre 6, eh?
5: Sí.
2: Vull dir, que són les més destacades. Sempre n'hi ha més estrenes, hi ha més propostes. Mm. Però és que si no, ens podríem passar aquí tot el matí, tot el dia, i tampoc no es tracta d'això. Sempre repassem les més destacades, i entre la selecció que ha fet avui la Júlia està Almas Gemelas.
5: Sí, és una sèrie que també s'estrena demà dijous a Netflix, i és un drama romàntic.
2: Un drama romàntic, per continuar en aquest espai a punt d'estrena.
17: Es surcoreano. Lo consideran un sospechoso, pero no conocemos su móvil.
18: Gracias por salvarme.
19: No hay de qué.
20: La verdad es que no tenemos padres. Johan ejerce de padre y de madre. Él para mí es toda mi familia.
21: Descubrir mis auténticos sentimientos me aterraba.
22: ¿Perinote?
23: Yo también soy como tú, ¿sabes? Resulta que tengo un sueño.
24: Sentirse solo implica que en realidad conoces a alguien. Viviremos juntos en Japón.
25: Es muy majo.
24: ¿Tú crees?
25: Si lo has traído, tiene que ser buena persona.
2: Doncs vinga, explica'ns una miqueta de què va això, Almas Gemelas, que s'estrena demà dijous a Netflix.
5: Doncs és una sèrie que va de dos joves que es coneixen per casualitat en un moment molt complicat de les seves vides i que, sense esperar-ho, acaben connectant d'una manera molt profunda. Tot comença quan un d'ells fuig del Japó, ple de dubtes i culpa, i a Berlín coneix a un boxejador coreà. A partir d'aquesta trobada s'enamoren i aquesta sèrie segueix la història de la seva relació al llarg de 10 anys, passant per ciutats com Berlín, Seul i Tòquio. I tot i la distància i el temps, les seves vides continuen lligades. És una història que és molt emocional, que parla sobre el passat, les ferides personals i aquest vincle que creix a poc a poc fins a convertir-se en alguna cosa més, mostrant que l'amor pot superar les fronteres i les barreres culturals.
2: Això no va dir, perquè és una proposta que arriba des del Japó, si no vaig equivocat,
5: sí.
2: I que, a més, doncs, països així, que tenen una cultura com molt conservadora, doncs està bé, no?, que trenquin una miqueta ja aquestes barreres culturals i que obrin una miqueta aquesta visió, no?, cap a altres col·lectius com l'homosexual, de dos nois que es puguin estimar, conèixer, i és el que va, no?, aquesta Almas Gemelas, que està molt bé, perquè, a més, Netflix n'hi ha un reality que es diu El Novio que és Sud-Corea. És un reality, doncs això, joves sud-coreans que es coneixen per això buscar el novi. I està molt bé perquè ja porten dues temporades i té molt bona, molt, bueno, té molta audiència.
5: Molt bona rebuda, està, sí.
2: Sí, molt bona
5: està
2: rebuda.
5: Molt bé que,
2: i està molt bé que a més, de països així, no?
5: Sí,
2: que són una miqueta tancats en el temps, estiguin obrint aquesta mirada, no?, a acceptar doncs, que hi ha altres opcions i altres...
5: Sí, molt bé, està molt bé.
2: Doncs Almas Gemelas, que s'estrena demà dijous a Netflix, aquesta sèrie d'enamorament, eh?, d'aquests dos joves que, a més, són del Japó. Aquesta me la veuré, eh? A veure què tal està, a part del rotllo que té.
5: Sí, a mi m'agraden aquestes romàntiques.
2: Sí, sí, no? I, a més, hi ha rotllos molt xulos. Anem a per la tercera proposta. El títol és Berlín i la dama del Armiño. Què és això?
5: Ajà. Sí, la dama del Armiño és un quadre, ¿vale?
2: Berlín!
5: Del Leonardo da Vinci.
2: Clar, sí, ara...
5: Sí.
2: Clar, Berlín és aquesta,
5: la seqüela
2: de la Casa de Papel. Sí, sí. Uh-huh. És que ara jo mateix, no, i quan he preparat el tràiler que ara escoltarem, clar, jo l'estava veient, i a més jo, tot el que estigui relacionat, vinculat a la Casa de Papel, jo no m'ho perdo gens, eh? Anem a escoltar el tràiler i ara m'expliques, ens expliques.
0: Sevilla. El paisaje perfecto para inspirar nuestra nueva ropa. Admiro su talento. Quiero ofrecerle un negocio. Quiero que robe para mí un cuadro de Leonardo da Vinci, la dama del Armiño.
3: Ese loco.
4: ¿Le has dicho que sí?
3: Tampoco le he dicho que sí. Le he dicho que me lo pensaría.
0: Oh, ¿nos vas a llevar a todos? A ese plan arriesgado por soberbia.
3: ¿Cómo sé que puedo confiar en ti?
18: No lo vas a saber, pero lo vas a sentir.
3: Vamos a entrar. Al golpe más grande de toda la historia.

0: Saps que hi ha dit en castellà que diu el saber no ocupa lugar? Em refereixo a que jo ni punyetera idea de la dama de l'Armiño, de la seva existència. Tu saps que existia aquest quadre?
1: Ho vaig descobrir quan feia el guió.
0: Ah, no, menys mal, perquè ara estava pensant, potser és que és un quadre superconegut, ni punyetera idea d'aquest quadre que ara estàvem buscant a internet, tinc la informació aquí, em faré el xulo, de Leonardo da Vinci.
1: Vull dir que... de fet, jo vaig fer el batxillerat artístic, en teoria, sembla una mica d'art, però no en tenia ni idea, o sigui... No sé si...
0: És
1: una cosa així.
0: Jo quan estudiava no n'hi havia ni batxillerat. Fèiem el BUP, que era tothom per igual, no n'hi havia ni artístic, ni científic, ni... I la veritat no recordo haver estudiat sobre l'existència de la dama de l'Armiño, però bueno, sempre s'aprèn alguna cosa nova cada dia. Doncs això m'ha vinculat a Berlín, que és aquesta seqüela de La Casa de Papel.
1: Sí, exacte. És la segona temporada d'aquesta seqüela, perquè la primera es titulava Berlín i les joies de París.
0: Molt xula. M'encanta, sí, la vaig veure.
1: I, bueno, com saps, en aquesta primera temporada es reunia Berlín amb una banda a París per dur a terme un dels seus millors plans, que era robar 44 milions d'euros en joies en una sola nit. I, doncs, en aquesta segona temporada les aventures de Berlín continuen. Aquest cop la història ens porta a Sevilla, on Berlín reuneix a la seva banda per preparar un nou cop molt ben pensat, que és fer creure que vol robar el quadre de la dama de l'Armiño. Però jo us preguntareu per què ho vol fer creure. Doncs perquè en realitat el seu objectiu és el duc de Màlaga i la seva dona, que són un matrimoni que intenta fer-li xantatge. I el que no saben és que aquest matrimoni li despertarà aquest costat més fosc i venjatiu a Berlín. Llavors la sèrie continua tenint com a protagonista a Pedro Alonso fent el paper de Berlín. També compta amb Michelle Jenner, Begoña Vargas, Julio Peña, Inma Cuesta, José Luis García Pérez i Marta Nieto. I les localitzacions està rodat en diferents llocs com Sevilla, Madrid, Sant Sebastià i Peníscola.
0: Localitzacions espanyoles i no pas parisines, parisenques, es diria parisenques.
1: Sí,
0: com en l'anterior, en la primera de les temporades de Berlín. Què tal et cau a tu el Berlín, el personatge, no dic l'actor, el personatge? Jo és que...
1: Depèn del moment, no suposo.
0: Ai, jo és que no el suporto, el Berlín. Jo era més del professor, eh?
1: Jo
0: era
1: més el professor, no sé què dir-te.
0: És que cadascú, eh?
1: Cadascú té el seu preferit, no?
0: Sí, exacte. I a mi el Berlín, precisament, però bé, la trama i la veritat és que la sèrie té molta qualitat. Està molt xula, per passar molt bona estona. Doncs Berlín i la dama de l'Armiño, segona temporada. Quants capítols, sabem?
1: Perquè... No ho sé, jo crec que tindrà 6 o 8.
0: Sí, poquets, sí, poqueta cosa, fan. Doncs res, això s'estrena aquest divendres 15 de maig i a Netflix. I deixarem Netflix. Anem a Prime. Què passa a Prime? A veure.
1: Sí, anem a Prime amb una sèrie romàntica sobre OK sobre gel, que es titula Kiss Me.
0: OK,
1: com hockey, saps?
0: Sí, l'hockey. Sí, aquí d'hockey en sabem molt. De gel no, aquí és a pista, amb patins. Què t'anava a dir? El tràiler, la veritat, és que és bàsicament instrumental, musical, i menys... em sembla que fan un parell de frases. És que ni la cançó, Espera, deixarem sonant. Doncs una sèrie romàntica sobre hockey sobre gel. A veure si diu la frase, no? Espera't. Està xula. És molt ensucrada, per això. Ara.
2: ¿Buscabas algo?
3: Joder, no, lo siento.
0: Aquesta és l'escena que un noi guapíssim, canyon, està a la dutxa totalment nu, entra la noia i el punyetero, en comptes de tapar-se, es dona la volta amb tota la cosa a l'aire.
3: Hola, guapa.
0: Hola, i ja està. I això és el que passa en el tràiler d'aquesta...
1: Increïble.
0: Això és una pel·lícula, no?
1: No, és una sèrie.
0: Una sèrie,
1: Sí.
0: Bueno, si surten guapos com aquests...
1: A mi m'agraden aquestes sèries.
0: T'agraden?
1: Només per alegrar-me la vista ja val la pena.
0: Amiga, tu no sabem anar, jo també. Clar que sí. A veure, Kiss Me, fes-me un petonet. Kiss Me. Avui dimecres s'estrena a Prime.
1: Sí, és una sèrie que segueix a un equip d'hoquei sobre gel i ens mostra com els seus jugadors afronten l'amor i el desamor dins i fora de la pista. I en aquest entorn competitiu es produeix la inesperada connexió entre un estudiant de música i l'estrella d'aquest equip de hoquei de la universitat.
0: Vaja.
1: Llavors...
0: inesperada connexió, eh?
1: Sí, inesperada, totalment.
0: Sí. A la dutxa. Sí. El noi amb pilotes, vaja.
1: Llavors, a mesura que la seva relació es va aprofundint, tots dos han d'enfrontar-se doncs, a l'amistat, la pressió i l'ambició i les exigències de la vida adulta, on cada decisió comporta conseqüències que poden canviar-ho tot.
0: Mm-hmm. Jo crec que són d'aquelles sèries, és una d'aquelles sèries enfocades a un públic més juvenil,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, totalment.
0: Bueno, amb nois i noies guapes.
1: Nois guapos, amor...
0: Històries d'amor, sí. Històries ensucrades...
1: Sí, sí, sí.
0: Res a veure amb el que ara presentarem. Anem a presentar Bala Perdida. Per cert, per si no ha quedat clar, aquest 13 de maig, és a dir, avui dimecres, s'estrena Kiss Me a Prime Video. Uh-huh. I el que dèiem, Bala Perdida és una pel·lícula que aquest divendres ja estarà a Movistar Plus. Anem a escoltar el tràiler?
1: Sí.
0: Vinga.
2: ¿Qué coño ha pasado?
4: ¡Vamos a cerrar! ¡Id apurando los tragos!
2: Vamos a tu casa para que puedas aprovecharte de mi poco criterio.
4: Depende de tu poco criterio.
2: Quiero saber si lo nuestro va en serio.
4: ¿Qué necesitas para saber que va en serio?
2: Habráse visto. Buscaos un hotel.
4: Perdón, señora Kitty.
5: ¿Oh? ¡Tío! ¿Qué hostias haces aquí, tío?
6: ¿No te sale mejor? Tengo que volver a Londres. Necesito que me cuides al gato.
2: A mí me gustan.
4: Yo soy más de perros.
5: ¡Eh! ¿Estás Ras en casa?
4: ¿Quiénes sois? Cuidado con el bagel, tío.
2: ¿Quién te lo ha hecho?
7: La pistola. Si no consigo lo que quiero, la pistola hablará por mí.
2: Les has tocado los huevos a unos monstruos muy peligrosos.
0: Doncs aquest és el tràiler de Bala Perdida, aquesta pel·lícula que estarà ja disponible aquest divendres a Movistar Plus. Júlia.
1: Sí, és una pel·lícula de thriller i crim, com us heu pogut fer una idea escoltant el tràiler, i va de Hank Thompson, que és un antic fenomen del béisbol a l'institut i que ja no pot continuar jugant. Tot i això, la seva vida està aparentment bastant ordenada, viu a Nova York dels anys 90, treballa com a cambrer en un local poc convencional, té una relació estable i segueix amb molta il·lusió el bon moment del seu equip favorit. Però tot canvia quan el seu veí li demana que cuidi el seu gat durant uns dies. Llavors, a partir d'aquest, aparentment, gest innocent, Hank es veu atrapat sense voler-ho enmig d'un grup de gàngsters perillosos que l'assetgen sense descans. Tothom sembla voler alguna cosa d'ell, però el problema és que Hank no sap el per què. Mentre intenta escapar d'una situació cada vegada més perillosa, haurà d'utilitzar tota la seva astúcia per sobreviure el temps suficient i descobrir què està passant realment. Llavors, el protagonista és interpretat per Austin Butler, que és conegut per donar vida a Elvis Presley, al seu biopic, i per la participació també a Dune, la pel·lícula La part 2, i també hi trobem altres actors com Matt Smith, que surt a The Crown, Regina King, així com el cantant Bad Bunny, entre molts altres.
0: Bad Bunny està aquí, també?
1: Sí, sí.
0: Fa els seus pinitos, també. No ho sé, eh? Jo és que de Bad Bunny no tinc ni idea d'aquest senyor, a part de berrear quan canta. Uau! Que algú... Hasta ahí.
1: Bueno,
0: sé que m'estic guanyant ara.
1: El autotune, no, al final?
0: Sí, sí, sí, que deu que...
1: Sí, sí. No, de fet, Bad Bunny crec que ja ha aparegut... O sigui, va aparèixer a la pel·lícula Tren Bala i aquesta, pel que es veu, i no sé si ha aparegut alguna més.
0: Jo però és que és total que sigui de Bad Bunny. Ja sé que m'estic ara guanyant molts detractors i molts enemics.
1: A veure, jo no sóc gaire fan, tampoc.
0: No.
1: O sigui, jo el reggaeton no m'agrada gaire.
0: Sí, però aquest tio omple estadis.
1: Però molt fort.
0: Però molt fort, lo sé.
1: Sí, no sé.
0: Bueno.
1: Mira, la gent.
0: Hi ha gent i costos
1: per tot. Hi ha
0: gent per
1: tot, al final.
0: Menys val que tinc algú que m'entén. Gràcies, gràcies. Doncs vinga, anem per la sisena i última de les propostes. Deixem La Bala Perdida i anem a El Instinto. Aquest divendres 15 de maig estarà ja disponible a Filmin. Anem a escoltar el tràiler.
8: Nosotros cuando estamos ante un peligro, ¿qué hacemos? Pensamos en cómo solucionarlo. ¿Un perro qué hace? Ladra, muerde, utiliza su instinto. 3 años aquí, aislado, y dándote un ataque cada vez que pones un pie en la calle. Tía, me parece fuerte.
0: I si no recordo malament, aquest és un d'aquells trailers també que ara ha sortit aquest text, aquest diàleg, però que hi ha poca cosa més, eh? Ja tot és bàsicament imatge, no? Imatge i música, i aquí la ràdio doncs no té gaire sentit, eh? Escoltar aquesta música quan no ens està transmetent cap tipus d'informació. Vinga, parla'ns d'aquesta pel·lícula, El Instinto, que s'estrena aquest divendres.
1: Doncs és una pel·lícula espanyola de drama i thriller psicològic, i ens explica la història d'Abel, que és un arquitecte brillant, però que la seva carrera està a punt d'enfonsar-se a causa de l'agorofòbia que pateix. I després de 3 anys vivint pràcticament aïllat, rep un ultimàtum, que és que si no torna a treballar presencialment, ho perdrà tot. Llavors, amb la teràpia convencional, que no li està donant gaires resultats i cada cop ell està més desesperat, decideix aferrar-se a una última oportunitat, que és un mètode alternatiu proposat per José, un ensinistrador de gossos, que assegura poder ajudar-lo. Però el que comença com una possible solució es converteix progressivament en una experiència inquietant. A mesura que avança el tractament, Abel descobreix que les intencions de José no són tan simples com semblaven, però quan finalment pren consciència del perill, ja està massa implicat i haurà de lluitar per recuperar el control de la seva vida abans que sigui massa tard.
0: Uh-huh.
1: Llavors, és una pel·lícula que compta amb un repartiment amb bastanta trajectòria, una trajectòria molt consolidada, amb intèrprets com Javier Pereira, que va guanyar el Goya al millor actor revelació el 2014, Fernando Cayo i Eva Llorach, que també va guanyar el Goya al millor actriu revelació el 2019.
0: Uh-huh. I encara és força conegudes del panorama cinematogràfic espanyol, d'actors i actrius, i que estan en aquesta pel·lícula, es diu El Instinto, i s'estrena aquest divendres a Filmin. Doncs vinga, anem a parlar de La Gran Cita. És aquest reality que ja tenim ja finalitzat, o sigui, és a dir, que ja s'han publicat tots els capítols possibles a 3CAT, aquesta plataforma de televisió de Catalunya. I què has vist tu, a veure, fins ara?
1: Jo m'he vist fins el cap... O sigui, m'he vist tots, menys el final.
0: Menys el capítol final.
1: Menys La Gran Decisió, crec que es diu, o alguna cosa així.
0: Sí. A veure, jo ja ho he acabat.
1: Ah, ja ho has acabat?
0: He fet els deures.
1: Ui.
0: De veritat és que el cap de setmana estava com en plan de relax.
1: Sí.
0: Vaig fer això, el safarranxo a la casa, tenia la casa neta... I ara què? I ara no tinc plans, jo. Pues mira, a veure La Gran Cita. Em vaig tragar com a, jo què sé, 4 capítols que em quedaven.
1: És que aquesta sèrie, o sigui, bueno, aquest dating, tal com està fet, o sigui, dona moltes ganes de veure-te'ls seguits.
0: Val,
1: o sigui,
0: me n'alegro que expliquis això, més que res, perquè
1: però
0: no
1: molt.
0: Sé si havia despertat interès en tu o no. Però...
1: No, o sigui, al principi era com, bueno, vaig a veure què tal, no sé què...
0: T'haig de dir que, a veure, l'experiment, perquè això no deixa de ser un experiment sociològic,
1: sí.
0: És trobar... citar i que es trobin 50 i 50, entenc... Bueno, no, eren 100 persones.
1: Sí.
0: No sabem si són 50 dones, 50 homes, sí que és veritat que aquí hi ha molta diversitat, de maneres d'estimar, per la qual cosa aquí no sé ben bé com es va fer. La qüestió era trobar, segons la intel·ligència artificial, 50 de les persones estan lligades, són compatibles...
1: Sí, són compatibles...
0: Amb les altres 50.
1: Sí, exacte.
0: Però... Aquí no es fa públic qui està per aquí, sinó que, a la seva sort, doncs ells han d'intentar trobar amb la seva parella ideal.
1: Sí, i llavors crec que al capítol com 5 o 6 és quan es revela el que ha predit la intel·ligència artificial, que quan, és com quan estan en aquell hotel que van tots a passar com 74 hores, bueno, com 2 dies van a passar allà a l'hotel, i llavors hi ha un moment en què els hi donen com un sobre a les 5 parelles que hi ha i els hi diuen en aquest sobre hi ha el que ha dit la intel·ligència artificial.
0: Correcte.
1: Llavors, clar, o sigui, hi ha, de les 5 parelles n'hi havien 3 que la intel·ligència artificial no les havia emparellat i, de fet, amb un percentatge molt, molt baix.
0: Molt baix, sí. Molt baix, del 21%,
1: sembla
0: que era el cas més baix de compatibilitat.
1: Sí, n'hi havia una amb un 21%, l'altra amb un 28%, clar, llavors, drama, saps? Perquè pensen, buah, és que ara no som compatibles. I llavors van venir a l'hotel les altres parelles, les que sí que eren compatibles per tenir una cita on es va liar, una està ella plorant, la Paula, que una és de Cervera, que és sexòloga, està ella plorant, la pobra, o sigui, a mi em va fer una pena, és que jo vaig pensar, jo, pobre. A més, l'altra parella, que no sé com es diu, crec que es diu Guillem.
0: Ui, pels noms soc fatal,
1: Sí, amb el que està, que es diu Guillem, clar, o sigui, jo veig el Guillem que no està gaire... O sea, bueno, no sé al final com han acabat perquè no m'he vist l'últim capítol, però estava com molt poc enamorat, jo crec, comparat amb la Paula, que es notava molt enamorada, molt il·lusionada, no sé. Jo vaig patir veient-ho.
0: De fet, de totes les possibles parelles d'aquelles 100 persones van sortir com a 7. De les 7, en algun moment, n'hi ha una que desapareix.
1: Sí, les dues noies. La parella de les dues noies desapareix.
0: No avancem gaire, perquè si hi ha algú que no ho ha vist, no li volem trencar aquí. No explicaré, tampoc no t'explicaré jo què ha passat en l'últim del capítol, perquè si no l'has vist, al igual pot passar amb els nostres oients, no? La qüestió és que puc avançar que de les dues parelles que són 100% compatibles i que tenen, doncs això, aquesta unió que la intel·ligència artificial doncs havia, doncs i que a més es creen aquestes parelles, doncs una no seguiran com a parella.
1: Què me dius?
0: Sí, senyora, és lo que te puedo avanzar.
1: Buah, ara vull veure meu. Sí, fort, eh? No, però si són perfectes les dues parelles.
0: En canvi, n'hi ha una que la intel·ligència artificial doncs diu que no són compatibles i aquests seguiran.
1: Ja, crec que ja sé quina em dius. Que
0: jo no diré noms, primer perquè ni me'n recordo
1: els dos. Ells dos que semblen ja que estan casats, que ja porten capítols dient estem casats.
0: Amiga, tu sabes mucho, tu sabes mucho, tienes muy buen ojo. Però n'hi ha un altre que sí que és compatible, però que no ho tenen clar. Un d'ells no ho té gaire clar. Qui serà?
1: Ja, crec que ja sé qui em dius, també.
0: En qualsevol cas, doncs et deixo aquesta setmaneta. I jo crec que la setmana que ve ja podrem acabar de parlar.
1: Ho rebelem,
0: i així ja
1: tot,
0: finiquitem aquesta, la gran cita. Uh-huh. És una de les apostes, d'aquest, què és això, un dating, com li diuen això?
1: Sí, un dating / reality.
0: Un reality, sí. De cites, de dating, aquí a 3CAT, a la plataforma de televisió de Catalunya. Doncs ho deixarem aquí, perquè hem de seguir i ara mateix arribem, en 4 minutets arribem a les 12. La Júlia Pons sempre ens porta a punt d'estrena tots els dimecres, també en repetició aquí en el Calafell Matí dels dissabtes. I que tinguis molt bona setmana, per cert.
1: Merci.
0: La setmana passada ens deies que tenies, que marxaves a la uni i que tenies exàmens. Ara et preguntava abans de començar que t'han anat molt bé els exàmens.
1: Sí,
0: m'han anat bé.
1: Sí,
0: encara tens alguns o què?
1: No, ja he acabat. Ara ja només me queden treballs.
0: Treballs. I les notes les saps totes ja dels exàmens o què?
1: Sé una.
0: Sí?
1: I
0: que molt bé,
1: Que molt bé, de fet, perquè ha suspès molta gent i jo he provat amb un 7.5,
0: Mare
1: estic contenta.
0: Mare de Déu, està radiant.
1: I ara només queden treballs, però a veure què tal.
0: Molt bé, doncs segur que t'anirà tot molt bé. Gràcies, Júlia.
1: Merci,
0: fins dimecres. Adéu-siau. Adéu.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
2: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa. Anuncia't a Calafell Ràdio.
2: Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

0: Calafell Matí és el programa magazín de Calafell Ràdio.
1: I aquesta és la sintonia que cada dimecres al migdia, també en repetició els dissabtes en el Calafell Matí de Best Moments, dona pas a l'espai de la Mari Herrera, la cuinera del petit bistró de Segur de Calafell, a la meva manera, la cuina que viatja. Mari Herrera, molt bon dia.
2: Hola, bon dia, Ferran, bon dia, Calafell.
1: Què tal, com estàs?
2: Molt bé, estava enviant la foto ara mateix.
1: Ah, l'has enviada?
2: Sí, ara mateix. Doncs... De la recepta d'avui, que avui, segurament ja amb la foto ja sabràs on anem, perquè és molt fàcil, molt fàcil. Avui t'ho he posat molt fàcil. Jo crec que el programa ho podries fer tu sol avui, fixa't tu, del lloc tan conegut per tu. No t'ha arribat?
1: Sí, sí, m'ha arribat, però estic identificant el que hi ha aquí.
2: Bueno, és que hi ha molta informació, oi?
1: Clar.
2: Bueno, tu només que amb el plat, clar.
1: És

0: bueno, que gairebé...
1: Però no el coneixes, no el coneixes. Sí, jo porto aquí un pa pelat, no?
0: Que bo, quina bona pinta, aquesta focaccia. A més, és una cosa que mengem no a Itàlia, sinó aquí la mengem perquè...
1: Sí, és molt quotidiana.
0: Pues ja és, està molt integrada.
1: És curiosíssim, no?, després de fer aquesta volta al món que estem fent, no? Digo, sembla mentida que no anem a... No, ha, no, no, no, no, no ens hem parat aquesta avió virtual a
0: no
1: Itàlia.
0: No havíem estat a Itàlia?
1: No hem estat a Itàlia, hem estat en molts jocs, a tots els 5 continents, però a Itàlia no hi han estat.
0: I digo, mira que em tries, clar, si ara mateix et digués o et preguntés, o a qualsevol persona, quina és la recepta, quin és el plat més característic de la gastronomia italiana, què em diries tu?
1: Pues mira, jo pensava que era la pizza i resulta que per història, històricament, és la focaccia.
0: Doncs jo et diria que la pizza, almenys la més popular, la que més es consumeix, no només a Itàlia, sinó és que arreu del món. Fins i tot, ja ho sabem, les famílies. I el dia de la pizza.
1: Sí, sí, sí.
0: Un cop a la setmana, mínim, hi ha el dia de la pizza pel sopar.
1: Però abans que la pizza, va ser la focaccia.
0: Això sí. Ara, que la popularitat la tingui la focaccia... O la pizza, jo em quedo amb la pizza.
1: Doncs no ho sé. Jo
0: almenys
1: sí. Jo soc molt fan de la focaccia.
0: Sí,
1: eh?
0: sí, jo no tant.
1: A vegades és que em surt molt bé, saps?
0: No, o sigui que et surti molt bé, això no ho dubto.
1: Però és que m'agrada, perquè m'agrada aquesta simbiosis que té entre cruixent i tendre.
0: A veure, amb això no poso en dubte el fet de que hagis escollit la focaccia per portar-la avui en el programa.
1: Sí, més que res l'ha portat perquè ja saps que a mi m'agrada bastant la història, no? I perquè digo, bueno, la pizza té la seva història, però la focaccia...
0: No, sí, em sembla molt bé.
1: Ens tenim que anar a les èpoques etrusques.
0: Sí, o sigui, tan lluny ens porta la focaccia.
1: Sí, doncs perquè vinga. Ja els grecs ja...
0: Abans de parlar de la història de la focaccia, anem a posar-li la música que sempre li poses a aquest
1: avui,
0: programa.
1: Avui és una passada. Sí.

0: Aquest que canta és l'Augusto Alonso.
1: Ho coneixies?
0: No.
1: Buah, és brutal. És al final
0: del dia. Aquest altre és el Sebastián Yatra. Mm.

0: I aquesta meravella de cançó es titula Lo que me pasa con vos.
1: Sí. A veure, jo t'explico. Això és d'aquestes casualitats que ja saps que jo sóc una investigadora de YouTube, no?
0: Sí.
1: Busco sempre...
0: Jo penso que tens un imant especial per atraure aquestes cançons especials.
1: Però és que la cançó ha estat la...
0: La història que hi ha al darrere,
1: bueno,
0: no?
1: Bueno, i la persona.
0: I la
1: perquè
0: persona,
1: Augusto,
0: clar.
1: Augusto Alonso és un noi que arrasa les xarxes socials. És un noi amb síndrome de Down, saps? I bueno, a mi em toca, no? Jo tinc un cosí que és així. Hi ha una història familiar a casa, no? Una germana de la meva mare, doncs la seva germana petita va vindre aquí precisament al Vall d'Hebron, a Barcelona, a operar-se amb un bebè de síndrome d'Down en 3 mesos, amb un sople al cor, no? I, bueno, sempre ha estat com... El nen aquest, no? Que ara ja és un home, ja és gran, no? Però, ostres, són persones tan especials,
0: sí.
1: i amb un cor tan especial, i amb una estima tan generosa, saps? I jo crec que Sebastián Yatra es va enamorar d'aquest personatge, no? D'aquest noi, i li va proposar fer aquesta cançó, no? Un noi que no ha cantat mai, no? Que es dedica, pues, a fer gràcia, a fer broma, a fer el seu dia a dia, no? A través de les xarxes socials té un munt de seguidors. Ell és argentí, Sebastián Yatra és colombiano, no? I, bueno, han fet aquesta cançó tan bonica en un concert en directe. Són d'aquestes que dices, ostres, és que la sensibilitat a flor de peu. M'encanta la història, m'encanta la cançó, m'encanta que les persones han... aquestes petites dificultats que la vida s'encarrega de posar-te, no? Però amb tesó i amb moltes ganes hi ha gent que trenca

0: barreres i surt al món i amb la major expressivitat possible, no? I m'encanta que la gent que té tot, no? O que té fama, pues, li doni aquesta oportunitat, no? A les persones que, pues, bueno, que d'altra manera...
1: I aquesta
0: manera...
1: visibilitat de normalitat, d'integració.
0: Perquè és tan persona com tu i com jo, saps?
1: Evidentment. O sigui, I per sort ho estem veient cada dia més.
0: Sí, jo
1: perquè vas a comprar en una gran superfície i és un mes de la plantilla i t'atén amb una amabilitat i amb una entrega brutal.
0: Brutal.
1: Fins i tot amb una sensibilitat molt, molt més gran que d'altres persones, no?
0: Sí,
1: que aquella persona veus que s'està desvivint per donar-te aquell servei, no? I s'agraeix molt.
0: Fa 30 o 40 anys això era un gran estigma, no? Per les famílies, no?
1: Sí.
0: I ara, pues, això és una cosa que dius, ostres, que la gent ja, bueno, pues, quan se'ls planteja, no? Clar, vol tindre un... Quan vols ser pare i ets pare, no? I et ve una situació així, doncs pues, aquestes persones són, jo crec que és el gran regal de la vida, la gran lliçó de la vida, no? Aquí tenim la Samantha, no? Una gran cuinera de Madrid que va estar a Masterchef i tot això i té el seu,
1: seu
0: fill,
1: sí,
0: Tapón.
1: Sí.
0: Uah, és que jo m'enamoro de jo crec que ella sempre ho diu, no? Que això és el millor regal de la seva vida. Bueno, aquesta és la cançó, aquesta
1: doncs
0: està
1: que
0: la pincelada.
1: Ja ha quedat tot dit.
0: Sí.
1: I ara anem a parlar de la Focaccia, de la seva història, anem cap a Itàlia i cap a quin any ens porta la Focaccia? Perquè...
0: És mil·lenària, o sigui, que estem parlant de molts anys, perquè és una recepta que és un altre cop me reitero, no? Però és que estem les últimes setmanes, no? Anem molt, molt enrere i una altra vegada rescatem una recepta que ve dels pastors, dels pescadors, pues això, dels agricultors, no? És una recepta de casa, antiga, amb molt pocs ingredients, molt humils, d'acord? Com és oli, farina, llevat, sal i herbes aromàtiques. Res més, és que no porta res més aquesta recepta, no? I bueno, és la identitat d'Itàlia, per dir-ho d'una manera, la focaccia, en llatí vol ve de focus, i focus el que significa és foc o llarg, d'acord? És, ja t'he dit, és una recepta que, bueno, que ja els antics romans la feien plana, no? Els etruscos, abans, els grecs, pues, també. O sigui, els pans plans ja hem parlat aquí en alguna altra ocasió, no? Perquè és que, clar, estem, quan anem 1.000 anys enrere, 2.000 anys enrere, pues, les coses no eren com ara, no? Però, bueno, tot això, pues, bueno, amb la evolució, no? Pues, van trobar el que és el tema del llevat, no? I a partir d'aquí, pues, va crear aquesta recepta que és una recepta, pues, això, de subsistència, per dir-ho d'alguna manera, no? La gent, per esmorzar, pues, que esmorzaven una focaccia. I aquesta focaccia, pues, nosaltres portem el bocat al treball, no? Pues, abans, fa un munt d'anys, també ho feien, no? I portaven la focaccia, i a partir d'aquí, pues, es va enriquir d'una manera absoluta, no? És una focaccia que pots trobar en serveis de lujo, no? En hotels, en grans hotels, com sí. Les tavernes més senzilles i més, saps? O sigui, al final, és com tu la vesteixes, no? Jo te l'he vestit superbonic, però a sota de tot això és el que t'he dit, no? Farina, aigua, llevat, oli i herbes aromàtiques.
1: Em fa pensar molt una miqueta amb la idea de la pizza, és a dir, segur, no t'ho poso en dubte que la focaccia va estar molt abans que la pizza, però al final,
0: sí,
1: que és una pizza,
0: sí,
1: és una massa,
0: és el mateix.
1: Més finet en aquest cas,
0: sí.
1: no té el llevat.
0: Exactament.
1: I que, a més, després la farceixes de mil maneres.
0: Exactament.
1: Amb allò que t'agrada, amb aquells ingredients.
0: Sí.
1: Llavors...
0: Bueno, l'origen de on neix la focaccia és a Gènova. Has estat?
1: Sí.
0: Parla de Gènova. Està aquí a
1: mira,
0: França,
1: si tens...
0: el primer que trobes és així, no? La regió de Ligúria.
1: Ligúria. Uh-huh. Doncs sí, és per la zona nord, no et diria que està tan tocant a França, però sí, s'apropa, vaja. Si tens ganes de fer cul i de fer cames, vés-te'n a Gènova, perquè és una ciutat que, a més, no és gens plana, és al revés. El més maco està dalt, sobretot per les vistes que donen al mar.
0: Uh-huh.
1: Molt pintoresca, cases de colors, la zona cèntrica amb la catedral i tot així històric, també xulo. Bé, és una ciutat italiana, com totes, tenen molta història, no? També.
0: Bueno, jo crec que és la meva assignatura pendent. No he estat mai a Itàlia, ho sento. A França he estat com 20 vegades i mai he anat. Lo tinc en tàries pendents.
1: Doncs mira, jo et diria que és, després de, evidentment, perquè visc a Catalunya, Espanya, doncs és el segon país que més vegades he visitat, però et faria... És que no et vull donar enveja, però és que si no he estat a Itàlia...
0: Per això t'he dit que aquest programa que si faries tu sol, no?
1: Que cada almenys un cop És que dues vegades o tres a l'any vaig a Itàlia. Uh-huh. És que vaig molt a Itàlia.
0: I quina recepta dius, aquesta és la meva, a Itàlia, per és tu? Que,
1: per mi? Uh-huh. Estera, és que no sóc una persona... És que, a veure, jo és que també vaig molt en creuers. Uh-huh. Què passa? Que visites la ciutat i fas,
0: no
1: els àpats, fas els àpats, sí que piques alguna cosa o fas alguna pizza, uh-huh. però evidentment no vaig als restaurants. Com a recepta, a Itàlia, he menjat una pizza molt bona a Venècia, la recordo molt de...
0: En
1: canvi, algú et dirà, és que he menjat a pizza i la millor pizza que he menjat potser ha estat a Sant Feliu de Guíxols, per dir alguna cosa.
0: Yeah.
1: Vull dir que això va com va. Uh-huh. També tenim el millor pizzer del món, potser que és català. Ah, en sí? algun moment, en algun moment uh-huh. ho ha estat, vull dir uh-huh. que...
0: Bueno, és que jo crec que... Bueno, és que, clar, a l'hora d'escollir una recepta italiana, que per cert, aquesta recepta no la tenia que dir jo, i aquí ho deixo, val? Perquè jo volia, tenia avui una sorpresa per tu, però és igual, ja una, en un altre moment, si el destí no ha pogut ser, saps?
1: Vale.
0: O sigui que, doncs, per mi era molt difícil escollir una recepta a Itàlia, perquè jo ja feia setmanes, digo, a Itàlia la tinc en tareas pendents, vull anar, però bueno, el cas és que, no sé, a Itàlia és dificilíssim, no sé, a l'hora d'escollir una recepta, he escollit aquesta perquè a mi, a nivell de, per exemple, de restaurant, l'he fet, bueno, la tinc en diverses maneres, però sobretot a nivell de catering em dona un joc increïble, saps? I la pots vestir de la manera
1: sí,
0: que vull. Jo l'he fet, ara donaré una recepta molt bàsica, d'acord? Però, per exemple, jo aquest matí també he vist aquestes casualitats un programa d'una persona que estava fent un recorregut sobre la bolognesa. Mm. Saps? La salsa bolognesa, mm-hmm. que és de Bolònia, italiana també, no? I estava buscant la bolognesa perfecta, no? Que al fin és un ragú de vedella.
1: Sí, correcte.
0: D'acord? Que es fa amb porc i amb vedella, en aquest cas. És meitat, meitat. I estava fent pues, això, un tast, no? Buscant, ha anat pues, a un centre comercial, ja uns macarrons ja elaborats, amb una llauna, per exemple, també un pot de bolognesa. Després ha anat a un restaurant franquícia italiana, també, saps? Amb 18 euros un plat de tagliatelle, no? A la bolognesa. Després ha anat a un restaurant autèntic aquí a italià, però aquí a Espanya, i després ja finalment ja s'ha anat directament a Bolònia a fer aquesta, amb l'ajuda d'una chef, aquesta autèntica recepta. I al final és que, clar, es desvirtuen tant les receptes al final, no? Uh-huh. Depèn de qui ho fa i com ho fa i per qui ho fa,
1: és
0: saps?
1: Que jo la millor pasta, és que diria que el millor plat de pasta, i no és per desmereixer, i ja et dic que he menjat molta pasta, i però és que jo l'he cuinada jo, la que més m'ha agradat.
0: Mira, sí. Saps el que dic? Me vaig regalar aquest Nadal una màquina d'aquesta de fer pasta.
1: Uf, quina mandra.
0: Oh, però mira...
1: Bueno, tu perquè ets cuinera, però
0: sí,
1: jo és que,
0: Estel...
1: arriba un moment, m'agrada elaborar i cuinar, però a l'hora de fer pasta, ostres...
0: Estem al mes de maig i encara no l'ha tret de la caixa, saps?
1: Sí, bueno, clar, és que no... el teu temps és el que és i no arribes a
0: més. Per mi jo crec que és un arte, no? És com tot, no? O sigui, i com estires, no? O sigui, que ja t'he dit que Itàlia jo crec que dona per un mes,
1: sí,
0: no sé,
1: sí,
0: per
1: sí,
0: fer receptes,
1: a veure,
0: receptes,
1: però
0: no?
1: T'haig de dir que el que més es consumeix a Itàlia que és la pasta, les pizzas, i de pasta n'hi ha molts tipus i moltes maneres de cuinar. Que segur que no he descobert la veritable... O moltes receptes, segur que no, mm-hmm. però que la llista és immensa.
0: Mm-hmm. Bueno,
1: vinga, anem a... que se'ns esgota el temps.
0: Donem la recepta ràpida de fer una focatxa. De veritat,
1: vinga.
0: No tingueu por, que és la cosa més tonta del món.
1: Vinga, com farem aquesta focatxa?
0: 500 grams de farina de força. En aquest
1: cas
0: sí que necessitem de força, d'acord? 350 ml d'aigua tèbia, importantíssim, no freda ni calenta, tèbia, d'acord? Sal, una mica de llevat, podeu utilitzar amb el llevat sec, aquest tipus de forner, o el fresc, aquests que venen en les capsuletes aquestes, uh-huh. d'acord? Les dues, oli d'oliva, romaní i sal gruixuda. La recepta, per 500 grams de farina, posa 50 ml d'oli. La veritat, jo utilitzo més. Per què? Perquè per mi la massa m'agrada aquesta untuositat que dona.
1: Sí,
0: saps?
1: I el sabor que dona, també.
0: Que queda una mica com que es veu l'oli, saps? Uh-huh. I després l'oli amb la sal i la farina, és que és brutal. Com ho fem aquesta recepta? El primer de tot és activar el llevat, d'acord? Això ho fem amb l'aigua tèbia. Si ho posessin freda, no faria res. I si ho posessin calent, ens carregarien les bactèries que, bueno, els honguitos aquests que porten uh-huh. llevat, i tampoc no utilitzarien. Per això és important el tema de tèbia. Això deixem reposar 5 minutets només. L'aigua amb el llevat, 5 minutets. Ja ho tenim. Agafem la farina esmicolada i la sal, D'acord? Ara, en aquest moment, una sal normal, una sal comú. Després utilitzarem una sal amb escames, una flor de sal, per a l'últim moment. Però ara, de moment, una mica de sal. I tot això doncs, l'incorporem a aquesta aigua que ja tenim amb el llevat i no comencem a treballar. Aquí fiquem la meitat d'aquests 50 ml que jo us he dit d'oli, fiquem la meitat, però ja t'he dit que al final serà una miqueta més, d'acord? I comencem a treballar. Quan parlem de treballar, és que es tracta d'estar 10 minuts fent la massa de la focaccia o de la massa de pizza, el que sigui. No és, ja, le doy un menedito...
1: Sí, remenar-ho i ja està. No,
0: una
1: és
0: miqueta.
1: Treballar.
0: És treballar, perquè el gluten, d'acord, de la farina, s'integri i comenci a fer la seva
1: el seu treball,
0: d'acord? Això, quan ja ho tenim, d'acord? Ja ben integrat, han passat aquests 10 minuts que estem amassant i estem arreglant el món, d'acord? Pues ara deixem reposar, d'una hora a dues hores. Depèn la temperatura, a l'hivern, dues hores, a l'estiu, amb una hora ja tenim suficient.
1: Ah, depèn de la temperatura ambient, sí. Allò necessita més o menys temps.
0: Truquillo, que tenim pressa, ho fiquem allà al forn a 30 graus, una cosa així, i això pues, activarem una miqueta. Es tracta de que aquesta massa lleva bastant, d'acord? Quan ja la tenim, doncs es tracta pues, bueno, d'agafar una safata amb la resta de l'oli i la untem tota. Aquesta massa la traiem amb cura perquè tot aquest aire que l'hem ficat pues, que no es perdi, d'acord? I la posem dintre de la safateta i aquí ara és quan comencen a treballar els nostres dits. Saps aquests forats que té la focaccia?
1: Sí, és irregular, sí, com montículos.
0: Fiquem la massa en aquesta safata, pot ser rectangular, que és el típic, pot ser rodona, sí. La final, la que tinguem, d'acord? I aquesta massa amb els dits anem a fer apretar-la i saps? Sí. I com si tocant un piano,
1: sí, pues, sí? Bueno, doncs vinga, a posar els dits
0: amb
1: les mans en la massa. Sí.
0: Aquí li fiquem les herbes aromàtiques. Què? Romaní, farigola, julivert, no és molt típic, però bueno, el que li queda molt bé és el romaní, d'acord? I la sal, aquesta en aquest cas, una sal maldon, una flor de sal...
1: Encara més sal, eh?
0: Una miqueta més
1: una
0: de sal.
1: Una miqueta més per sobre.
0: I una miqueta més d'oli, aquest oli que jo t'he dit de propina, d'acord?
1: Que no sea por aceite, venga.
0: I deixem mitja horeta més de repòs.
1: Mitja horeta més de repòs?
0: Sí, és que anem amb tranquil·litat. És una recepta de paciència. La recepta, com ja...
1: Doncs a vegades tu que ho actives tot molt ràpid, no, aquí volem perquè ens quedi una bona focatge.
0: D'acord, quan ja ha passat aquesta mitja horeta, les fiquen al forn. Fort. 220 graus, d'acord?
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí, aquí treballem amb
1: força, eh?
0: Amb força.
1: Vinga.
0: Perquè volem que quedi una duradeta per fora i que per dintre, com ja ha fet la seva fermentació en tranquil·litat, d'acord? Pues el que es tracta és que quedi molt tendra i molt jugosa, d'acord? La focaccia mai és una massa seca, per exemple, com la pizza. És una massa jugosa, tendra, d'acord?
1: D'aquí també la quantitat d'oli que li hem posat.
0: Exactament. Més o menys, doncs això. Exactament. Doncs bueno, tenim, l'oli també protegeix d'una manera, que no queda resseca, saps? Ja està, ja ho tenim. Fem aquesta focaccia, la deixem reposar una miqueta i amb l'ajuda d'un ganivet i una espàtula doncs n'en traiem els trossos que vulguem. Jo, com l'he decorat aquesta focaccia, doncs l'he posat una mica, he fet un saltellat ràpid amb uns tomàquets xerris i una mica de pebrot verd italià, en aquest cas, d'acord? I després, doncs ja està, l'he posat allà tot així de la manera que jo he volgut, l'he ficat un pernil de Parma i un pecorino, un formatge pecorino, que és per mi el millor formatge del món, el pecorino. El preu prohibit, però bueno, de vegades per fer una foto... Doncs,
1: bueno, per fer una foto
0: i després...
1: I deleitar el paladar, no només per la foto, Ara poso aquí la foto i després la torno a la nevera. No, això...
0: Bueno, si voleu ficar-li una mica d'alfàbrega, d'acord? Que és tan aromàtica, i un altre cop un altre xorreillo d'oli d'oliva que és salut.
1: Quan has posat la focaccia al forn, jo pensava, i si a mi em ve de gust que aquesta focaccia ja tingui integrada doncs un formatge així desfet amb la temperatura, com ho faria? Ho puc fer en el moment posar-li formatge o no és convenient perquè se'ns cremarà molt el formatge?
0: Sí, clar, perquè necessitem que faci,
1: és que potser
0: que faci una costra.
1: Clar.
0: Jo faria la costra primer i després li ficaria
1: després el formatge.
0: D'acord? Ja fas així una falsa pizza, per dir-ho
1: d'una
0: manera.
1: Exacte, però jo és que no ho sé ara mateix, però...
0: Necessitem coure primer la massa.
1: La massa primer cuita.
0: Sí, la massa primer, perquè és clar, ha de quedar coure. Pensa que el forn també ens llevarà una miqueta, més del que ja tenim, d'acord? I ja està. Jo el formatge, si no, com ho he fet jo, per sobre. Pensa que com l'he posat el tomàquet i el pebrot calent, Què passa? Que la focatxa calent, el pebrot calent, l'he ficat aquest pernil i aquest formatge i tot com que s'ha fons, o sigui, s'ha quedat així com tot, saps? Tot una mica...
1: Sí, sí, integrat, eh?
0: Saps? Aquí... O sigui, que ha quedat així com tebi.
1: Quina pinta.
0: Tebi,
1: doncs, saps? Aquest migdia, cap allà al voltant de les dues, a les nostres xarxes socials, penjarem el podcast, també la fotografia d'aquesta focatxa. Quan l'has elaborada, aquesta focatxa?
0: Ahir a la nit.
1: Ahir a la nit, i us la va ser el
0: bueno,
1: sopar d'ahir a la nit?
0: A la tarda vaig començar
1: clar,
0: a fer la massa.
1: Entenc que sí, perquè, clar, de reposar aquesta massa, perquè...
0: Sí, sí.
1: I a la nit veu sopar
0: focatxa. I a la nit focatxa.
1: Déu-n'hi-do, quin luxe, eh?
0: Sí, sí.
1: Quina excusa amb la tonteria de venir a la ràdio.
0: Sí.
1: Déu-n'hi-do,
0: sí, sí.
1: Eh? Quina gastronomia entre petxo i espalda que us esteu col·locant cada dimarts.
0: O sigui, no totes les recetes les faig a casa, algunes les faig al bistró, però sí, que són petits raconets de casa meva que, bueno, que... I al final, com jo dic, bueno, hem de cuinar, però també hem de menjar, no? I aprofito.
1: Sí, home, aprofites i, a més, havies fet alguna vegada focatxa?
0: Sí, la faig molt sovint al bistró.
1: Doncs si la fas és perquè, sí, perquè a més pel càtering també fas petites focatxes, no?, que sempre va molt bé.
0: La veritat és que és la primera vegada que ho feia a casa meva.
1: Ahà.
0: Però sí, però, al bistró bé, sí.
1: Molt bé, Mari, doncs la Mari Herrera, sempre a la seva manera, la cuina que viatja, avui fins a Itàlia. Quina ciutat? Li hem posat què?
0: Gènova.
1: Gènova. Hem anat avui per fer aquesta...
0: Amb la bolognesa hem anat a Bolònia, hem anat amb el Parma, pues, a la regió de Parma, també del formatge.
1: Sí, permeta'm una pregunta així una mica personal. Si haguessis, que no coneixes Itàlia i que t'han parlat, quina seria la destinació?
0: Nàpolis.
1: A Nàpols?
0: Nàpols.
1: I què té Nàpols?
0: Perquè m'han dit que és l'autèntica Itàlia, m'han dit, eh? He sentit, eh? Que és la Itàlia més, no sé... Saps que la meva parella, a més, és argentina,
1: sí,
0: però
1: sé,
0: la seva...
1: Fernando, sí.
0: Sí, Fernando, però com tu.
1: Sí, com jo, sí, jo soc Fernando,
0: però,
1: sí.
0: Però, clar, és descendència italiana.
1: Sí,
0: clar, ah, el seu avi va marxar, era de la zona de Venècia, va marxar, pues, fa, pues, això, 80-90 anys a Argentina, a Buenos Aires, i d'ahí, pues, bueno, va anar per a la regió de la Pampa i va donar tant el fill com amb els seus hereus la nacionalitat italiana. I clar, ell ha anat moltes vegades a Itàlia, jo no, però bueno, i és el que he dit, i l'altre dia precisament vam parlar i dic, tenemos que ir a Nàpolis, i em va explicar per què no, perquè Nàpolis és una ciutat així com que molt completa, en el sentit que sobretot per veure una mica la gastronomia autèntica jo crec que seria un bon... Roma, bueno, també, però no
1: saps
0: sé.
1: On estaré el dimarts dia 2 de juny d'aquí a poques setmanes?
0: 2 de juny, dimarts.
1: Sí, dimarts 2 de juny. Saps on estaré?
0: A on?
1: A Nàpols. Ahí lo dejo. Mari, una abraçada.
0: Me'n vaig amb tu.
1: Vinga, la maleta et colo. Adéu.
0: Adéu, Ferran.
2: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
3: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: Molt bon dia. Fins al 19 de juny es poden presentar propostes als pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell per l'any 2027. Es pot fer a través de la plataforma electrònica Decidim Calafell. La consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Sònia Hernández, ha visitat Calafell i s'ha reunit per parlar de la declaració de la tripulació del bot salvavides com a patrimoni material de la humanitat. Dia Internacional dels Museus, aquest cap de setmana amb jornada de portes obertes, entrada gratuïta al Castell de la Santa Creu, Ciutadella Ibèrica, la Confraria i el Museu Casa Barral. L'alcalde de Cunit, Jaume Casanyes, continua reclamant un servei de rodalies digne per al territori. La Diputació de Tarragona convoca una nova edició dels Premis Emprèn per impulsar projectes empresarials nascuts a la demarcació tarragonina, entre ells també a la comarca del Baix Penedès. Cubelles tornarà a disposar a partir de setembre del servei d'expedició del document d'identitat i del passaport cada dos mesos. Detenen Espanya i França 34 integrants de xarxes itinerants dedicades al robatori de rellotges de luxe. Experts internacionals alerten del risc que un nou episodi del Niño provoqui fenòmens sense precedents. Avisen que els sis primers de 2026 han cremat més de 150 milions d'hectàrees al món. I la terminal marítima polivalent del moll d'Andalusia del Port de Tarragona estarà operativa a finals de l'any 2028. El nou operador generarà 150 nous llocs de treball en una fase inicial i fins a 180 a partir de l'any 2031.
0: Els esports, amb la Roser Ribas.
2: El Campionat de Catalunya d'Hockey Patins 2026 s'ha coronat aquest passat cap de setmana els nous campions de les categories aleví i juvenil després d'unes fases finals plenes d'emoció i gran nivell competitiu a Blanes, Malgrat i Tordera. Pel que fa a la categoria juvenil, el campió va ser el Club Patí Calafell A, després de derrotar el Barça per 4-2 en una final intensa disputada a la Ciutat Esportiva de Blanes. Al bloc esportiu d'avui també parlarem de la nocturna trail de Calafell i del desplegament per part del govern de la prescripció esportiva per fomentar l'exercici físic i l'esport com a eina terapèutica.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Any 1994, quina gran cançó que ens portaven llavors i que també recordem ara amb els Big Mountain. Baby, I love your way.
1: Aquí els clàssics, la música de la teva vida en el Calafell Matí.
0: Aquesta cançó que combina, doncs, diferents estils musicals i que sempre és una molt bona proposta també per recordar aquí entre els nostres clàssics en el Calafell Matí. Escoltant la música de la nostra vida, també entre la nostra selecció musical, cada dia, al llarg de les 4 hores, tenim música, cançons de l'actualitat, força recents, però també grans clàssics de la història de la música, com aquesta dels Big Mountain. Baby, I love your way. Amb això arribem a les 12:40 del migdia ja.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
0: I moment, com sempre, en el tram final del programa, de repassar, de conèixer les activitats programades per aquesta setmana a Calafell. Parlem en primer lloc del taller de cuina Batuts i Smoothies, que es farà aquest divendres en el Centre Cívic Cinema Iris del carrer Vilamar número 21 de Calafell Platja. Serà a partir de 5:45 de la tarda aquest taller de cuina i batuts i smoothies a càrrec de la Mari Herrera, del Petit Bistró de Segut de Calafell. Descobreix com preparar batuts i smoothies deliciosos i saludables en aquest taller pràctic i refrescant. Coneixerem els ingredients bàsics per elaborar batuts i smoothies equilibrats, com fruites fresques, verdures, begudes vegetals, llavors i també superaliments, i aprendrem a combinar-los perquè les receptes nutritives, sabroses i fàcils de fer a casa nostra. Cal fer inscripció prèvia per poder assistir a aquest taller gastronòmic. Es prioritzaran els joves d'entre 12 i 35 anys. Més informació a www.joventut.calafell.cat. joventut.calafell.cat. També teniu la info al web municipal calafell.cat a la seva agenda d'activitats. I aquest cap de setmana celebra el Dia Internacional dels Museus, aquest dissabte i diumenge, dia 16 i 17 de maig. Ja sabeu que hi haurà entrada gratuïta, jornada de portes obertes al Castell de la Santa Creu, la Ciutadella Ibèrica, la Confraria i el Museu Casa Barral. El dissabte, dia 16, el Castell i la Ciutadella Ibèrica obriran pel matí entre les 10 i les 2 del migdia i també per la tarda entre les 4 i les 7. I la Confraria i la Casa Barral obriran únicament dissabte per la tarda entre les 5 i les 8 del vespre. I el diumenge pel matí, el Castell, la Ciutadella Ibèrica, la Confraria i la Casa Barral obriran des de les 10 del matí fins les 2 del migdia. L'accés serà permès fins a 30 minuts abans del tancament. Doncs recordeu, aquest cap de setmana, jornada de portes obertes, entrada gratuïta, amb motiu del Dia Internacional dels Museus. Dissabte i diumenge aquí a Calafell. Més informació al telèfon 977-6946-83, 977-6946-83 pels matins o a través del correu electrònic calafellhistoric@calafell.cat, calafellhistoric@calafell.cat. I ens ho deia el Moisés aquest matí, es celebra aquest dissabte el Calafell Fire Festival. Engegarà a partir de les 10 del matí, s'allargarà fins la 1:30 de la matinada, activitat gratuïta al voltant del Parc de la Sínia. És el Festival d'Enceses del Penedès Garraf. El programa és el següent, al matí a les 12 del migdia i fins la 1 hi haurà l'activitat Fem Cultura per provar a portar l'esfornà o l'esforneta. Hi haurà un vermut electrònic amb ressons Calafell entre les 12 del migdia i les 2 i per la tarda a les 2 mascletà. A la tarda a les 5 i fins 6:45, concert amb Stendhal Brothers. A partir de les 5 i fins 7:45 del vespre, plantada de bèsties participants. I a partir de 7:45 de la tarda, mostra d'entitats de cultura popular de Calafell. I cap a 7:45 del vespre, tabalada de colles amb una cercavila i toc conjunt final. I el concert, la música en directe, de Yoga Flame a partir de les 8 del vespre i fins 9:00. Tot això al voltant del Parc de la Sínia en aquesta cinquena edició del Calafell Fire Festival. També hi haurà taller d'activitats amb un taller de timbal tradicional, taller de dibuix infantil, pintacares de bestiari, taller de terracota, taller de masses d'espurna. Hi haurà un taller de xapes, de globotada, hi haurà un concurs de dibuix. I també per la tarda hi haurà una experiència amb dracs de realitat virtual. Atenció, perquè es comptarà amb el drac de Montblanc, el drac gai de Castellgalí. el Drac de Terrassa, el Griu d'Artesa de Lleida, Abraxas de Pau, de Palau Solità i Plegamans, el Bitxo del Torrent Mitger de Terrassa i el Drac Cert d'Igualada, també que participarà a la Cercavila. I dels Diables hi haurà els Joves Diables de Cunit i els Diables Guaitals de Calafell. I entre els Diables i Bèsties Infantils, el Drac Petit Esforna de Calafell, l'Estirp de les Esfornetes i els Diablons Mítels de Calafell. Doncs teniu tota la programació, totes les activitats, tot, en el web municipal calafell.cat, a la seva agenda. Podeu consultar tota la programació d'aquest 5è Calafell Far Festival aquest dissabte 16 de maig de 2026 en el Far de la Sínia de Calafell. No us ho perdeu. El que no hem explicat és que a la nit, a partir d'un quart de 10, hi haurà els versots a les Esfornes, a 2:15, l'inici del Calafell Fire Festival, i a partir de 11:15 i fins les 11, el concurs d'enceses. I fins 2:15, hi haurà DJ. Ara sí, ja ho hem dit tot al voltant d'aquesta celebració del Fire Festival de Calafell. I acabarem l'agenda cultural parlant de l'espectacle de màgia de prop. Serà aquest diumenge, dia 17 de maig, amb sessions a les 12 del migdia, però també a les 5 i a les 7 de la tarda amb Jordi Caps. Màgia de prop és aquest espectacle per viure com mai la màgia, amb un espectacle presentat pel Jordi Caps, és guanyador del Got Talent de Telecinco. Si entreu en el web municipal calafell.cat a la seva agenda, trobareu el cartell amb un codi QR. Si entreu a través d'aquest codi QR, entrareu doncs, a l'enllaç per poder comprar l'entrada anticipada i participar d'aquesta màgia de prop. També podeu entrar a jordicaps.com/Calafell. jordicaps.com/Calafell. Aquí també podreu comprar les vostres entrades. Recordeu, diumenge 17 de maig, al Teatre Joan Colet de Calafell, 3 sessions amb Jordi Caps i aquesta màgia de prop. A les 12 del migdia, a les 5 i a les 7 de la tarda, 45 persones per sessió i el preu és de 25 euros. Doncs aquesta és l'agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. Us ho hem explicat des del Calafell Matí.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
2: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balai, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell. Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden.
3: Primera llista.
2: Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda amb Marc Clapés a Calafell Ràdio. Primera llista. Una producció de Primera Fila. El portal de música en català. Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió.
3: Backstage.
2: Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio amb Samuel Baus.
4: Municipal.
5: Cada dissabte a 9:15 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 9:15 del matí a Calafell Ràdio.
6: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

Vinga, 9 minuts i arribem al punt de la 1 del migdia. Anem tancant edició del Calafell Matí d'aquest dimecres. Anem recollint trastets. I te serem demà a partir de les 9. Ja dijous, que passa la setmana volant. Déu-n'hi-do. Demà dijous, entre les 9 i la 1, aquí estarem. Per cert, demà tenim l'alcalde de la ràdio, amb Ramon Ferrer, aquí, en els estudis de la ràdio. Ja sabeu, preguntes, consultes, suggeriments o queixes en una trucada aquí en directe demà, entre les 9:30 i les 10. 977-69-9100. 977-69-9100. Obrirem línies telefòniques perquè parleu directament amb l'alcalde. Però també podeu enviar-nos ja preguntes, consultes, suggeriments o queixes a través d'un missatge de text, una nota de veu, al WhatsApp de Calafell Ràdio, al 647-751-883. 647-751-883. Recordeu, demà dijous, l'alcalde de la ràdio, a partir de les 9:30 i fins les 10 del matí. Doncs vinga, ara sí, marxem fins la 1 amb música. Marxem amb Rosalía, i aquesta és una de les cançons incloses a Lux. Això ho coneixes, es diu Relíquia. Fins demà a les 9, que acabeu de passar un molt bon dimecres. Adéu.

L'ombria de la serra, l'aigua fresca ens dona vida i sentim que toquem mare quan la penya grossa ens mira a l'horitzó. Baixa el sol i ens besa el front.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44 977-69-44-44

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dimecres, 13 de maig.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Fins al 19 de juny es poden presentar propostes als pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell per l'any 2027. Ho explicarem d'aquí uns minuts, abans tenim altres notícies, que les resumim en titulars. La consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Sònia Hernández, ha visitat Calafell i s'ha reunit per parlar de la declaració de la tripulació del bot salvavides com a patrimoni immaterial de la humanitat. I parlarem del Dia Internacional dels Museus amb jornada de portes obertes aquest dissabte i diumenge. Entrada gratuïta al Castell de la Santa Creu, Ciutadella Ibèrica, la Confraria i el Museu Casa Barral. L'alcalde de Cunit, Jaume Casanyes, continua reclamant un servei de rodalies digne per al territori. Cubelles tornarà a disposar a partir del setembre del servei d'expedició del document d'identitat i el passaport cada dos mesos. Detenen Espanya i França 34 integrants de xarxes itinerants dedicades al robatori de rellotges de luxe. Experts internacionals alerten del risc que un nou episodi del Niño provoqui fenòmens sense precedents, avisant que els sis primers mesos de 2026 han cremat més de 150 milions d'hectàrees al món. La terminal marítima polivalent del moll d'Andalusia del Port de Tarragona estarà operativa a finals del 2028. El nou operador generarà 150 nous llocs de treball en una fase inicial i fins a 180 a partir de l'any 2031. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: El Campionat de Catalunya d'Hoquei Patins 2026 s'ha coronat aquest passat cap de setmana els nous campions de les categories aleví i juvenil després d'unes fases finals plenes d'emoció i gran nivell competitiu a Blanes, Malgrat i Tordera. Pel que fa a la categoria juvenil, el campió va ser el Club Patí Calafella després de derrotar el Barça per 4-2 en una final intensa disputada a la ciutat esportiva de Blanes. Al bloc esportiu d'avui també parlarem de la nocturna trail de Calafell i del desplegament per part del govern de la prescripció esportiva per fomentar l'exercici físic i l'esport com a eina terapèutica.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Fins al 19 de juny es poden presentar propostes als pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell per l'any 2027. S'ha obert el període per presentar les propostes. Acaba el 19 de juny. A la sessió del Consell Ciutadà es va comunicar que en aquesta nova edició no hi ha cap canvi en el reglament respecte a les recents edicions dels pressupostos participatius. Per tant, es manté l'actual tret distintiu. Les propostes han de poder executar-se en el mateix any. Per tant, han de ser assumibles, tant d'abast com de cost econòmic. Amb aquesta fórmula cal que les propostes puguin realitzar-se mitjançant un contracte menor, és a dir, sense la redacció d'un projecte i la seva licitació, fins i tot sense necessitat de finançament bancari, sinó amb recursos propis de l'Ajuntament. El contracte menor permet una despesa de 45.000 euros més IVA per a obres i de 18.000 euros per a la resta de casos. Tiraran endavant les 5 propostes més votades d'entre les que impliquin obra i els 3 projectes més votats d'entre els que siguin d'interès general sense obres. Després, l'Ajuntament de Calafell les valorarà tècnicament i econòmicament. Les votacions de les propostes acceptades a tràmit serà del 14 de setembre al 9 d'octubre i les propostes guanyadores s'incorporaran al pressupost per l'any 2027, durant el mes d'octubre d'aquest 2026.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: La consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Sònia Hernández, ha visitat Calafell i s'ha reunit per parlar de la declaració de la tripulació del bot salvavides de Calafell com a patrimoni immaterial de la humanitat. La consellera ha explicat que cal avançar pas a pas, ja que hi ha moltes candidatures competint des de fa anys.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell. Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. La cultura a l'informatiu.
0: I ara us parlem del Dia Internacional dels Museus amb jornada de portes obertes. Serà aquest dissabte i diumenge, 16 i 17 de maig. Entrada gratuïta al Castell de la Santa Creu, la Ciutadella Ibèrica, la Confraria i el Museu Casa Barral. Anem per horaris. El dissabte serà de 10 a 2 del migdia al Castell i la Ciutadella i de 4 a 7 de la tarda al Castell i també la Ciutadella Ibèrica. Per la tarda hi haurà l'oportunitat de visitar la Confraria i la Casa Barral de Calafell ubicades al Passeig Marítim Sant Joan de Déu, de 5 a 8 de la tarda. El diumenge, 17 de maig, la jornada de portes obertes serà al Castell, la Ciutadella, la Confraria i la Casa Barral, de 10 del matí a 2 del migdia. Per més informació o bé per demanar qualsevol tema relacionat amb la jornada de portes obertes, poden trucar al telèfon 977 69 46 83 durant els matins. Recordem, 977 69 46 83 o envia un correu electrònic calafellhistoric@calafell.cat.
1: Calafell Ràdio. Les notícies del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Seguim amb més notícies d'àmbit local i ara parlem d'una exposició que es pot veure al Centre Cívic Cinema Aires, al carrer Vilamar de la platja de Calafell. Fins al 23 de maig es pot visitar l'exposició fotogràfica La mirada immòbil. Es tracta d'una exposició que ja es va inaugurar el passat 8 de maig a càrrec de Ferran Moran. Es tracta, en les albores del segle XXI, que es desperta un nou paradigma gràfic que discorre per les xarxes, suportat en imatges que van ser captades i processades des d'un dispositiu imaginat i dissenyat per un altre fi. Així, els mòbils han passat de ser la nostra primera eina de comunicació de veu, el mitjà amb el qual registrar la nostra presència al món i la seva imprescindible exhibició. Per tant, aquesta exposició fotogràfica de Ferran Moran es pot visitar La mirada immòbil al Centre Cívic Cinema Aires de Calafell fins al 23 de maig.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Ho hem dit en els titulars, l'alcalde de Cunit, Jaume Casanyes, continua reclamant un servei de rodalies digne per al territori. Una demanda històrica que no pot esperar més i que és clau per la mobilitat, les oportunitats i la qualitat de vida de la ciutadania. Ara, a més, el servei s'ha de pagar mentre continua sense funcionar correctament, amb incidències, retards i mancances que afecten diàriament a milers d'usuaris. Per això, l'alcalde cunitenc reclama la gratuïtat del servei fins que Rodalies funcioni amb normalitat i es garanteixi un servei eficient, fiable i al servei de la gent. Escoltem a continuació l'alcalde de Cunit, Jaume Casanyes.
3: Bon dia, cunitencs i cunitenques. Com bé sabeu, a partir d'avui dilluns, Rodalies torna a ser de pagament. Jo personalment crec que no és just que si no tenim un servei normalitzat, si no tenim un servei de qualitat que garanteixi a quina hora agafes el tren i a quina hora arribes, no és just que els usuaris de Cunit, que els ciutadans de Cunit, haguem de pagar per un servei que no garanteix ni la qualitat ni la quantitat. Per això demanem que fins que durin les obres, fins que no es garanteixi que el servei va a l'hora i que agafar el tren a Cunit i arribar a Barcelona sigui una cosa normal, no se'ns faci pagar per un servei que no dona la qualitat que ens mereixem als ciutadans de Cunit. Des de l'Ajuntament continuarem treballant, continuarem reivindicant que hi hagi un bon servei de Rodalies i que la gent de Cunit tingui una bona mobilitat, perquè una bona mobilitat vol dir una bona qualitat de vida.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: La Diputació de Tarragona convoca una nova edició dels Premis Empren, que impulsen anualment projectes empresarials nascuts al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i al Baix Penedès. L'objectiu és contribuir a l'aparició de noves iniciatives i generació d'ocupació de qualitat. Les sol·licituds per optar als Premis Empren 2026, que compten amb una dotació total de 40.000 euros, ja es poden presentar fins al 10 de juliol a través de la guia de serveis www.dipte.cat. Els Premis Emprèn estan adreçats a persones emprenedores que posin en marxa un projecte empresarial. El certamen reconeixerà com a màxim 10 projectes que es premiaran amb 4.000 euros cadascun. Entre els criteris que es valoraran a l'hora de seleccionar els projectes guanyadors hi trobem, per exemple, la viabilitat de les propostes, la capacitat de creació de llocs de treball, el grau d'innovació, la responsabilitat social, la igualtat i la reducció de la bretxa de gènere, la retenció de talent al territori o la ubicació del projecte en un municipi rural, entre d'altres aspectes. Els Premis Emprèn són un dels eixos centrals de tot un conjunt d'actuacions que des de la Diputació Tarragonina es duen a terme per donar suport a iniciatives emprenedores i al creixement econòmic, social i sostenible. Amb aquests premis, la Diputació fomenta l'esperit emprenedor i contribueix a l'aparició de noves iniciatives amb generació d'ocupació de qualitat. Des de l'any 2013 s'hi han presentat 697 projectes empresarials del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i el Baix Penedès, dels quals 160 han estat premiats i, per tant, impulsats per la Diputació Tarragonina. Trobareu més informació referent a aquests premis a dipte.cat/empren/premis.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat. Informatius de Calafell Ràdio. L'actualitat del Penedès Marítim a l'informatiu.
0: Cubelles tornarà a disposar a partir del setembre del servei d'expedició del document d'identitat i el passaport cada 2 mesos. La policia ha estrenat a Cubelles una unitat mòbil que permet l'expedició dels documents en una única jornada, reduint els desplaçaments. Es podrà pagar la taxa amb targeta. Caldrà demanar cita prèvia, això sí, abans de la propera visita que s'anunciarà amb antelació. A més, també es pot renovar el certificat electrònic del DNI o canviar la contrasenya sense necessitat de cita prèvia.
1: Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. Informatius de Calafell Ràdio. L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: La Policia Nacional ha detingut 33 persones a Espanya i una a França que formaven part d'entramats itinerants dedicats al robatori de rellotges de luxe. Al gener es va posar en marxa un grup del cos policial dedicat a coordinar la lluita contra aquest fenomen a escala estatal i internacional. Durant el primer quadrimestre de l'any s'han esclarit 41 robatoris amb violència, un homicidi, 3 delictes de lesions, un fur i pertinença a grup criminal. A més, s'han identificat 43 persones més que estan pendents de ser detingudes. La major part d'aquestes xarxes tenen la seva base a Barcelona, des d'on es desplacen a petits grups en diferents punts de l'Estat. Entre els casos resolts es trobaven rellotges valorats dels 15.000 fins als 100.000 euros. Les investigacions han permès constatar que aquests delictes els cometen organitzacions perfectament estructurades que faciliten als seus membres els mitjans necessaris per tal d'actuar, amb documentació falsa, allotjament i vehicles. Els objectius són zones turístiques amb alta concentració d'establiments de luxe i visitants estrangers. Un cop al lloc, seleccionen la víctima i fan tasques de vigilància fins que troben el millor moment per actuar. Els robatoris es fan generalment amb violència i hi ha casos que s'han produït conseqüències greus. A l'operativa habitual hi participa almenys un autor material del robatori i un altre encarregat de vigilar i facilitar la fugida en vehicle. En alguns casos compten amb un tercer vehicle de suport per traslladar ràpidament el rellotge sostret i dificultar la seva recuperació. Entre els mètodes que fan servir per evitar la seva identificació destaquen l'ús de gorres, mascaretes o ulleres de sol, així com l'ús de documentació falsa per allotjar-se o llogar vehicles. El caràcter itinerant d'aquestes organitzacions va portar la Policia Nacional a la creació d'un grup específic que ha permès intensificar la cooperació entre les diferents unitats policials i amb altres autoritats d'altres països, com per exemple la policia italiana.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
0: La professora de Ciències Climàtiques de l'Hospital Imperial College de Londres ha advertit que hi ha una gran probabilitat que enguany es desenvolupi el fenomen del Niño i que juntament amb el canvi climàtic provoqui episodis sense precedents. Diversos experts han alertat que en els 6 primers mesos del 2026 s'han cremat més de 150 milions d'hectàrees al món. L'investigador ha avisat que si el Niño és tan fort com s'espera, podria haver-hi danys i incendis molt extrems que podrien ser potencialment els més alts que s'han vist a la història recent. El Niño no té un impacte directe a Europa, però sí que afecta els patrons climàtics a escala mundial. El Niño és un fenomen meteorològic que té lloc a l'oceà Pacífic, quan les aigües càlides del corrent sud equatorial fan augmentar la temperatura de les aigües superficials, cosa que afavoreix l'evaporació i, per tant, les pluges intenses. Apareix cada 6 anys de mitjana i dura uns mesos. Diversos experts, com la professora de Ciències Climàtiques, han indicat que aquest 2026 serà més calorós a causa del canvi climàtic i que, per tant, existeix una gran probabilitat que desenvolupi el Niño. Algunes projeccions apunten al 20 i al 30% de probabilitats que sigui molt fort. I si es desenvolupa, es podrien veure fenòmens de pluges fortes en regions que no estan preparades i podria portar condicions molt extremes, segons ha assegurat. D'altra banda, l'investigador ha exposat que, amb l'augment de les pluges, creix també la massa forestal, cosa que pot convertir en combustible en cas d'un foc. A més, a causa del canvi climàtic, s'han incrementat el nombre de grans incendis. Per exemple, a l'Àfrica s'han calcinat 85 milions d'hectàrees, quan el rècord anterior era de 69 milions. Per tant, els professionals de les regions s'estan preparant per fenòmens molt extrems d'incendis i danys que podrien ser potencialment els més elevats que s'han vist a la història recent. S'ha recordat que el Niño és un fenomen natural que sempre ha existit, però que ara succeeix en un planeta on l'activitat humana ha desestabilitzat l'entorn. Les temperatures de l'aigua a l'Equador estan 3 graus per sobre de la mitjana. Això vol dir que els efectes del Niño seran acumulatius, per tant, podran ser molt més pitjors.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: La terminal marítima polivalent del moll d'Andalusia del port de Tarragona estarà plenament operativa a finals de 2028. Així ho recull la proposta presentada en un concurs per trobar un nou operador per a aquest espai del recinte portuari. El projecte preveu la construcció en el termini de 2 anys d'una terminal amb una capacitat de disseny global de 682.000 TEU, equivalents integrats per contenidors i altres tipologies de mercaderia general. S'establirà una plantilla de 150 treballadors a la fase inicial a partir de 2027. Aquesta creixerà fins als 180 a partir de l'any 2031, quan es trobi en plena operació. La proposta busca fomentar l'ocupació estable i de qualitat, prioritzant la contractació de personal local, segons apunten des del Port de Tarragona. A més, la plantilla comptarà amb professionals amb perfils tècnics especialitzats i l'Aliança ha definit plans de formació estructurats. Un dels elements destacats de la proposta presentada és la integració marítim-ferroviària de la terminal com a element diferencial de competitivitat. Així doncs, el projecte desenvolupa una estratègia intermodal que integra el moll d'Andalusia amb la terminal ferroviària de la Boella i altres plataformes logístiques de la zona d'influència del Port de Tarragona, principalment la terminal intermodal de Guadalajara i altres espais intermodals de l'Aragó.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: El Festival Transvers tornarà a omplir de poesia els carrers i espais culturals de Tarragona del 3 al 6 de juny. La 5a edició del certamen, impulsat per l'Associació de Professionals i Estudiosos en Llengua i Literatura Catalanes, amb el suport de l'Ajuntament tarragoní, han presentat una programació diversa que aposta per la poesia contemporània, el patrimoni literari català, el talent del territori i la proximitat amb diferents públics. Enguany s'oferirà una desena quinzena d'activitats entre concerts, recitals, espectacles performatius, rutes literàries, microobert i propostes familiars en espais emblemàtics de la capital, com l'Església de Sant Miquel del Pla, el Passeig Arqueològic o l'Antic Ajuntament. La cinquena edició del festival arrencarà el 3 de juny amb espectacle inaugural amb poemes fets cançó. La programació també inclourà propostes com a poeta, un viatge sonor a través de l'obra de Montserrat Abelló de la mà del Neus Pàmies i Gerard Marçal. Una altra de les propostes destacades és Arnau, impulsada per Tarragonins, la qual es farà al Passeig Arqueològic de Tarragona, així com el microobert Canto la Lluita, organitzat pel col·lectiu Vespres de Poesia. La inclusió i el treball comunitari també continuaran sent eixos centrals d'aquest festival, que tindrà lloc, recordem, a Tarragona.
1: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: I ja tenim aquí el bloc esportiu amb la Roser Ribas.
2: El Campionat de Catalunya d'Hoquei Patins 2026 ha coronat aquest passat cap de setmana els nous campions de les categories Aleví i Juvenil després d'unes fases finals plenes d'emoció i gran nivell competitiu a Blanes, Malgrat i Tordera. En categoria Aleví, el títol ha estat pel Club Patí Congrés La Sagrera es mou, que es va imposar a la final al Club Patí Voltregà per 4-2. El conjunt barceloní va completar un gran torneig. Després d'eliminar el Futbol Club Barcelona, Hoquei Patins a les semifinals per 4-1 abans d'aixecar el títol. Pel que fa a la categoria juvenil, el campió va ser el Club Patí Calafell després de derrotar el Futbol Club Barcelona en una final intensa disputada a la Ciutat Esportiva de Blanes. El conjunt calafellenc va completar una competició impecable després d'eliminar el Club Patí Tordera a les semifinals per 5-1. El tercer classificat va ser el Club Hoquei Mataró, vencedor del duel pel tercer lloc davant el Tordera per 2-1. La final juvenil va oferir un gran espectacle i es va decidir en uns últims minuts plens d'emoció davant d'una gran afició al pavelló. El Barça va obrir el marcador amb un gol de Gerard Pujades quan faltaven 6 minuts i 35 segons per acabar la primera part. A la segona meitat, Teo González va empatar per al Calafell quan faltaven 7 minuts i 53 segons. Posteriorment, Nicolás Samà va tornar a avançar el Barça a 4 minuts i 40 segons del final. El tram decisiu del partit va ser espectacular. Max Sanz va fer el 2-2 quan faltaven 2 minuts i 25 segons. Nacho Rodríguez va culminar la remuntada amb el tercer gol a 2 minuts i 49 segons del final. Isaac Bouda va sentenciar el partit amb el definitiu 4-2 a només 4 segons per acabar. Les dues competicions van tornar a demostrar l'alt nivell d'hoquei patins base català, amb partits molt disputats i una gran participació de clubs d'arreu del territori. Esperem la visita d'alguns dels jugadors aquí a Calafell Ràdio perquè comparteixin la seva experiència.
1: Calafell Ràdio. Informatius. El bloc esportiu.
2: De l'hoquei patins passem a la nocturna trail, que també ha protagonitzat aquest cap de setmana. Teniu disponible la crònica al nostre web a calafell.tv de la mà de Trail Road Runners Calafell. Després d'una amenaçadora tarda de pluja, aquest dissabte passat, 9 de maig, s'ha pogut desenvolupar la nocturna trail de Calafell i, com cada any, ha estat un èxit de valoració per part dels corredors i caminadors, malgrat que el circuit estava força mullat. Es van superar els 400 inscrits. Esportivament parlant, el guanyador de la cursa llarga de 14 quilòmetres va ser Daniel García Holgado, del Club Esportiu L'Arbós, amb un punt de diferència del segon, Marcel Tardiu Guillén, del Club Aleixar, a gairebé 4 minuts del tercer, Arnau Antic Dresaire, del Club Excursionista de Gràcia. En categoria femenina, la general la va dominar amb autoritat Elena Guijo Moraga, del Club Atlètic Trac Tarragona. El segon i tercer lloc els van ocupar dues corredores del Trail Road Runners Calafell i es van decidir en un sprint final d'infart. El segon lloc se'l va quedar Montse Conesa i el tercer Laura Cruz. Cal esmentar que altres corredors del club van obtenir premi. Pedro Salor i Beatriz Lasso van ser els primers locals i Marc Orejuela i Xenia Orejuela els primers en categoria júnior masculina i femenina. A la cursa de 9 quilòmetres, la novetat d'aquest any que resseguia el circuit de la caminada de 9 quilòmetres, els guanyadors van ser Andrés Sánchez Florido, acompanyat de molt a prop del segon i el tercer, i Clara Gardella. Tots els participants van mostrar-se encantats amb el circuit i satisfets pel marcatge de la cursa, que de nit és un aspecte que cal vetllar especialment. L'èxit recau en els més de 30 voluntaris repartits al llarg del recorregut i els diferents serveis del punt de sortida. Voluntaris que també van fer molta feina els dies abans i l'endemà, anant a comprar, preparant el marcatge, muntant la infraestructura del punt de sortida, transportant material, gestionant les inscripcions, etc. La cursa, com cada any, té un acompanyament solidari. A la bossa del corredor es van afegir unes polseres solidàries per l'entitat Pals Valents, que van rebre la donació del club de 1.187 euros, que es destinen íntegrament a la investigació del càncer infantil.
1: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
2: I el govern desplega a partir d'aquest mes de maig el nou programa de prescripció esportiva, una eina per millorar la salut de la ciutadania mitjançant l'exercici físic i l'esport. Ho ha explicat el conseller d'Esports, Berni Álvarez, a la presentació del projecte. La iniciativa vol integrar l'activitat física com a eina terapèutica, especialment per a persones amb malalties cròniques o patologies agudes. Una de les novetats és que els professionals sanitaris, a través d'una recepta impresa, podran derivar un pacient a un programa esportiu supervisat per educadors físics, adaptat a les seves necessitats i que s'impartirà en equipaments municipals. En una primera fase hi participaran 50 equips d'atenció primària de 80 municipis. Ara, tot seguit, escoltem el conseller d'Esports, Berni Álvarez.
4: Passar de la recomanació a la prescripció, d'ordenar també tota la feina feta, també que els nostres sistemes informàtics puguin treballar d'una manera conjunta, perquè al final el que volem és que la gent, quan vagi a l'atenció primària, pugui també, se li pugui prescriure activitat física com una part d'un tractament per millorar la seva vida. A partir d'aquí, una derivació a un professional de l'esport que, coordinat amb el metge, pugui tenir durant un període de temps determinat una metodologia d'entrenament apropiada al pacient, i derivació també cap a instal·lacions esportives municipals amb un catàleg de la disposició del pacient d'on pot fer aquesta prescripció.
2: El conseller d'Esports, Berni Álvarez, explica que la idea és que la planificació sigui de 6 mesos i que posteriorment es puguin avaluar els resultats.
4: La idea és treballar conjuntament i que aquesta part de la prescripció, que es deriva a un professional de l'esport, sigui una planificació de 6 mesos de treball, no? 6 mesos de treball físic derivats a una instal·lació municipal, amb el que a poc anem recollint dades, amb el que aquest professional vagi passant també les dades al Departament de Salut, i que al cap d'aquests 6 mesos podem avaluar si ha hagut aquest impacte positiu o no, si res és recomanació seguir, o si es prescriu una altra vegada seguir amb aquesta activitat física, o simplement s'atura. No?
2: En aquesta primera fase de la iniciativa, amb una 50 d'equips d'atenció primària de 80 municipis catalans, del Penedès només consta, segons les dades facilitades per GenCat, el Penedès, Vilanova, Baixa Mar, Vilafranca 1, Vilafranca Nord, Penedès Rural Est i Sant Sadurní.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant. Calafell Ràdio. El temps.
0: Avui dimecres continua el temps inestable amb el rebuf de la tramuntana i el mestral, que porta alguns núvols i algun risc de precipitació en algun punt de Catalunya, però no pas a tot arreu. A la vegada, això sí, la temperatura està baixant de manera progressiva. Per tant, s'ha desinflat el termòmetre. De cara a demà, segons l'indret de Catalunya, tindrem un temps totalment oposat. Es podrà passar del sol i l'ambient agradable o bé a la precipitació en algunes comarques. El vent de ponent amb estrelat es farà notar. El Pla de Lleida, l'Ebre, també el Camp de Tarragona i fins i tot en algunes zones de la Catalunya central. La temperatura es mantindrà amb pocs canvis. Punt i final a l'informatiu del dia. Gràcies i fins la propera.
1: Calafell Ràdio. Calafell.tv. Serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Menys del 20% dels joves catalans aconsegueix emancipar-se abans dels 30 anys. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: La crisi de l'habitatge a Catalunya impedeix marxar de casa abans dels 30 anys a 4 de cada 5 joves. Una xifra que pràcticament s'ha doblat en els últims 20 anys, Joan Bota.
2: Ho assenyala un estudi de l'Observatori Català de la Joventut, que us hem avançat a Catalunya Ràdio, que assenyala que la meitat d'aquests joves estan treballant, la immensa majoria al sector serveis. Al Catalunya Migdia sentirem els testimonis de la Zoe i en Pau.
3: El sacrifici que he hagut de fer és anar-me'n més lluny del meu lloc de treball. No em puc moure amb transport públic, trigaria més de 3 hores.
4: Vaig anar a viure amb una parella que tenia i la cosa va acabar molt malament. Cap dels dos arribàvem a poder pagar les factures realment i el lloguer.
0: Mentrestant, nova vaga educativa. Avui al Penedès i al Baix Llobregat.
2: Pendents de la negociació de demà amb el departament, mestres i professors d'aquestes comarques han repetit el guió de la vaga general d'ahir, talls de carreteres a primera hora i manifestacions al migdia. La Generalitat parla d'un seguiment de la vaga del 18%, la meitat que ahir. Els sindicats encara no han donat xifres.
0: Sant Feliu de Llobregat, David Àngela.
5: Manifestació al migdia des de la seu de la Delegació Territorial d'Educació a la comarca i després assemblea amb un miler de mestres i docents al parc del 8 de març a Sant Feliu, la capital del Baix Llobregat. Des d'aquí s'esperona els assistents a mantenir la lluita amb la mirada molt centrada a la trobada de demà entre la conselleria i els sindicats educatius.
0: Doncs precisament aquesta tarda la consellera d'Interior, Núria Parlon, donarà explicacions al Parlament de Catalunya per la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents la setmana passada.
2: De viatge oficial a Califòrnia, als Estats Units, el president Salvador Illa torna a tancar files amb l'actuació policial, amb els seus consellers i també amb el major Trapero, enviat especial Albert Prat.
6: Salvador Illa insisteix que la infiltració de dues agents va ser una decisió estrictament tècnica per mirar que aquesta crisi no escali i tingui conseqüències directes en la consellera Parlon i el director general de la policia.
7: Els Mossos d'Esquadra tenen tot el meu respecte, la meva consideració. Aquesta ha estat una decisió operativa i aquest dimecres, com vostè ha dit, compareix la consellera i compareix el director general i donarà les explicacions pertinents.
0: Al judici del cas Pujol, el màxim acusat, Jordi Pujol Ferrusola, demana la seva absolució en considerar que les acusacions no han pogut provar cap actuació corrupta. Audiència Nacional, Maria Núria Rebelle.
8: Tots els advocats dels Pujol han dit que no hi ha prou proves per condemnar-los. Francesc Sánchez, lletrat d'Oriol Pujol, ha anat més enllà.
9: Es que hay una persecución por ser vos quien sois. Y en este caso, porque el señor Pujol era el presidente o fue el presidente durante muchos años de la Generalitat de Catalunya.
0: En la crònica internacional, Donald Trump acaba d'aterrar a Pequín, a la Xina, en una visita oficial de 3 dies amb agenda sobretot econòmica, però amb les guerres d'Ucraïna i l'Orient Mitjà com a taló de fons. Corresponsal a la Xina, Francesc Canals.
10: Bon dia. El president nord-americà ha arribat minimitzant la necessitat que la Xina l'ajudi amb l'Iran i amb una delegació que l'acompanya en què destaquen Elon Musk al capdavant, les primeres espases de la tecnologia, la indústria i el sector financer, prova del pes que hauria de tenir l'economia en aquesta cimera. No oblidem que som en plena treva aranzelària.
0: I de tornada a Catalunya, les autoescoles de Lleida s'afanyen per preparar 300 alumnes per un examen pràctic extraordinari aquest dissabte que busca reduir la llarga llista d'espera per examinar-se en aquesta demarcació, Estela Usoms.
11: Tot i això, recorden que només representen el 5% dels que tenen pendent examinar-se uns 5.000. També ha qualificat la mesura de precipitada i hi ha centres que ni tan sols s'hi han apuntat per falta de temps.
0: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
12: Bon dia.
0: Amb les paraules de Florentino Pérez encara molt presents.
12: El president del Madrid va protagonitzar una roda de premsa i al vespre delirant pel contingut i per la forma, i avui el tècnic blanc, Arbeloa, ha donat el màxim suport a tot el que va dir. Pendents al Barça a aquesta hora, que aterrarà victòria per jugar contra l'Alavés i que podríem sentir en directe al Catalunya Migdia la reacció del president del club a aquestes declaracions a Florentino. I l'Espanyol, que juga avui la primera de les 3 finals que té per la permanència, rep l'Atlètic Club a partir de les 7 de la tarda.
0: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
13: Bon dia, doncs a aquesta hora destaquem retencions a l'àrea de Barcelona en punts com la Ronda Litoral, a Santa Coloma, sentit Llobregat, hi ha un carril tallat per una avaria. Retencions també en aquesta via a la Zona Franca i a Sant Adrià, sentit Besòs. Trànsit dens també a la P7, entre Mollet i Paret, sentit Nord, i a la B23, a Molins de Rei, cap a Martorell. Atenció, perquè aquí hi ha un carril tallat per una avaria. Transport públic, hi ha retards a l'R4 de Rodalies. Els trens inicien i finalitzen el seu recorregut a Terrassa, Estació l'estació del Nord. Hi ha un tren llançadora i servei complementari per carretera entre Terrassa, estació del Nord i Manresa.
0: I ens falta el temps.
14: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Doncs es diuen els nostres meteoròlegs que avui un dia força semblant al d'ahir, molta tranquil·litat durant el dia i que a les últimes hores poden haver-hi tempestes més reduïdes, però a les zones especialment de Girona. Ho he fet bé o no, Francesc Mauri?
15: Molt bé, ho has fet magníficament bé.
0: Però si t'ha quedat alguna cosa per dir a tu.
15: Sí, avui més sol que ahir, menys ruixats, menys tempestes concentrades efectivament al nord-est i només matitzar, que no és res del que has dit, sinó reforçar aquesta pluja del nord-est de cara a demà. Demà durant tot el dia i fins divendres pot ploure de valent a l'extrem nord-est i a punts de la Catalunya Nord. Valors previstos de 50-100 litres contrastant amb ponent i al sud, on no s'espera pluja.
0: Gràcies, Francesc. Bon dia.
15: Bon dia.
14: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. Només un 18% dels joves catalans aconsegueix emancipar-se abans d'arribar als 30 anys. La resta ha de viure amb els pares perquè no es poden permetre pagar un lloguer, segons les últimes dades de l'Observatori Català de la Joventut a què ha tingut accés Catalunya Ràdio. Fa 20 anys eren gairebé el doble. I no és perquè ara hi hagi menys joves que treballin. La proporció s'ha mantingut. El 50% té feina, la immensa majoria al sector serveis i el 60% a més estudia. Aquests que es podrien considerar afortunats perquè han pogut marxar de casa han de superar una autèntica cursa d'obstacles en la majoria dels casos per poder engegar un projecte personal, Sara Riera.
16: Treballen, però les feines són precàries en molts casos, sous baixos i moltíssims contractes de pràctiques o temporals fins que són força grans. Si això s'hi sumen als preus prohibitius que hi ha ara mateix al mercat de l'habitatge, són quatre gats els que marxen de casa. El Pau, per exemple, ha hagut d'anar a viure 40 quilòmetres de la feina i la Zoe ens ha explicat que es va llançar al buit directament i que això va tenir conseqüències.
3: Sí, ara mateix no em puc moure amb transport públic perquè trigaria més de 3 hores.
4: Vaig anar a viure amb una parella que tenia i la cosa va acabar molt malament perquè cap dels dos arribàvem a poder pagar les factures realment i el lloguer, se'ns va fer una bola molt grossa. Ha sigut un dels pitjors episodis d'ansietat de la meva vida.
16: Els problemes amb les immobiliàries són recurrents.
3: De negatives o de donar llargues a petites reparacions que s'havien de fer de l'ús corrent de l'equipament de l'habitatge.
4: El que vam fer, en vez de netejar-me els fongs de la paret, que són negres, va ser posar-me una paret falsa per tapar-los.
3: Sí, és bastant frustrant.
16: Quan va esclatar la bombolla, el 2008, tots dos eren preadolescents i reconeixen que la seva generació s'ha acostumat a viure en una crisi constant. Ara pensen que els que venen darrere encara ho patiran més.
0: Mentrestant, avui tenim nova jornada de vaga de mestres i professors. Avui, les aules del Baix Llobregat i del Penedès. S'hi han sumat prop del 18% dels mestres i professors que treballen en aquells territoris, segons l'última utilització que ha fet pública el Departament d'Educació. Les mobilitzacions dels docents continuen pendents del que pugui passar a la trobada de demà entre el Departament i els sindicats, que es reuniran per intentar desescalar el conflicte. Ara al migdia s'estan fent concentracions i actes de protesta a Vilafranca del Penedès i a Sant Feliu de Llobregat. Allà hi tenim en David Àngel.
17: Un miler de mestres i docents han participat en una assemblea al parc del 8 de març de Sant Feliu de Llobregat, on s'ha esperonat aquesta lluita del sector educatiu. Abans s'han concentrat també davant la delegació territorial de la comarca. Mireia Valentí Turriaga és la presidenta de la Junta de Personal Docent del Baix Llobregat.
18: És que avui hem d'arribar a uns acords de cara a la negociació de demà, decidir quines són aquelles línies vermelles en les quals no hi volem cedir. Principalment la recuperació d'aquest 25% de poder adquisitiu perdut, a les sobreràtios que estem patint a dintre de les aules, recursos per la inclusiva.
17: Avui també han tallat durant una hora el trànsit a la B23, molèsties que, segons Oriol Francesc, també d'USTEC, són necessàries per mantenir una lluita per un model de

0: I el Josep Lluís Trapero donaran explicacions aquesta tarda al Parlament d'aquella infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de professors de docents. Ho faran en el marc de la Comissió d'Interior i de Seguretat Pública. Des de Califòrnia, on avui arrenca un viatge oficial de 5 dies, el president Salvador Illa ha intentat apartar Trapero de la polèmica i ha desvinculat la direcció de la policia d'aquesta infiltració. Enviat especial a San Francisco, Albert Prat, bon dia.
1: Què tal? Bon dia. Sí, la comitiva de Salvador Illa acaba de desembarcar a Califòrnia convençuda que la nova crisi al Departament d'Interior està prou encerclada. L'oposició demana el cap de Trapero, però entregar-lo no entra en els plans del president i si, a més, Esquerra tampoc ho vincula als pressupostos. Davant la premsa, Illa ha insistit que va ser una decisió estrictament tècnica.
2: Els Mossos d'Esquadra tenen tot el meu respecte, la meva consideració. Aquesta ha estat una decisió operativa i aquest dimecres compareix el conseller i compareix el director general i donarà les explicacions pertinents.
1: I sobre les vagues d'educació, Illa ha deixat bastant clar que a la reunió de demà el govern no portarà una nova proposta que convenci a l'USTEC. El president vol evitar que es trenquin ponts, sí, però segueix reivindicant l'acord pactat amb Comissions i la UGT.
2: Estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte. Mai es havia fet un compromís de recursos tan important com el que s'ha fet ara. Mai. I dijous parlarem i nosaltres estem amb una voluntat de seguir enraonant i de mà estesa.
1: I sense treure un ull de Catalunya, el president farà avui la primera parada del viatge a Silicon Valley, on visitarà, entre altres, Nvidia, l'empresa amb més valor del món en borsa i líder en intel·ligència artificial.
0: Passen 12 minuts de les 2 del migdia, quan fa tot just un any de l'aplicació del Pacte Nacional per la Llengua, Òmnium Cultural reclama que a partir d'ara l'escola sigui prioritat de país. També demana que arribi a la feina i a l'esport el català, que són dos grans àmbits encara pendents, Montse Camps.
3: I el president d'Òmnium, Xavier Antic, creu que el pacte ha fet avenços, especialment pel que fa a l'accés a l'aprenentatge del català, però que a partir d'ara ha d'actuar sobretot a l'escola.
4: Ara mateix milers d'alumnes acaben l'escolarització sense assolir el nivell C1 amb garanties i amb la llengua pràcticament desapareguda a patis i extraescolars. Per això estem convençuts que ara és urgent actuar a l'escola, i no només perquè ho reclami la comunitat educativa, sinó que ho hem de fer tots.
3: Des del Parlament, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha dit que el govern treballarà per garantir i millorar el model de català a l'escola d'acord amb el Pacte Nacional.
5: La política lingüística del govern actua en coherència amb el Pacte Nacional per la Llengua. En aquest context, farem el que estigui al nostre abast per protegir el model i millorar-lo.
3: En aquest sentit, Òmnium Cultural adverteix que la implicació d'alguns departaments ha estat insuficient i demana que el desplegament del pacte sigui una prioritat per tot el govern.
0: D'aquí a 2 minuts serà 2:15 de la tarda. Els advocats dels 7 fills de l'expresident Jordi Pujol demanen al tribunal que els exoneri perquè no hi ha proves per condemnar-los. S'enfronten, recordeu, a penes d'entre 8 i 29 anys de presó. Afirmen que les acusacions han tirat pel dret amb acusacions pel broc gros, diuen, i els reclamen un càstig penal per ser fills de qui són. El judici quedarà demà vist per sentència. Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria de Velle, bon dia.
6: Hola, bon dia. El panelista Cristóbal Martell, que defensa el fill gran de l'expresident, que s'enfronta a 29 anys de presó, ha afirmat que al llarg del judici no s'ha provat res, ni molt menys, diu, la corrupció.
7: Uno espera columnas que sustenten con fundamento esta gruesa afirmación. Nada. Uno espera conocer qué concursos fueron bastardeados, qué adjudicaciones fueron mercadeadas. Nada.
6: Tant Martell com la resta d'advocats dels Pujol han carregat contra les acusacions per la seva manca de rigor i per elevar a la condició de delicte simples sospites, però sobretot per això que ha verbalitzat Francesc Sánchez, defensor d'Oriol Pujol Ferrusola.
8: Yo no digo que hubiera una persecución política. Lo que sí que digo, señorías, es que hay una persecución por ser vos quien sois. Porque el señor Pujol fue el presidente durante muchos años de la Generalitat de Cataluña y padre espiritual de una forma de entender el país.
6: Tots han tirat de jurisprudència per torpedinar les acusacions. Oriol Rusc, advocat de Mercè Gironès, l'exdona de Jordi Pujol Ferrusola, ha estat el més gràfic.
9: En la Inquisición con las brujas, yo cojo la mano y se la pongo en aceite hirviendo. Si se quema es que Dios la castiga, con lo cual es bruja. Y si no se quema es que el diablo la ha salvado, por lo tanto es bruja. Haga lo que haga, esta señora es bruja.
6: Ara ha començat el seu informe final Fermín Morales, que representa l'empresari andorrà Francesc Robert Ribas.
0: És en punt un quart de tres. Fem una pausa i de seguida novetats si voleu fer viatges llargs en

0: tren per Europa.
1: Catalunya migdia.
2: Vine a Calvet i anticipa't a la calor i trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
3: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
4: Ostres.
3: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
5: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
6: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
7: Arriba el partit. I gràcies al frigorífic Combi LG Door Cooling Sèrie 700 tindràs les begudes sempre llestes, aperitius al punt i espai de sobra per celebrar cada gol per 764 € amb 15. I amb els nostres tecnoavantatges.
8: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
9: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada al Pirineu, l'esdeveniment empresarial de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking. 11 i 12 de juny. Ens veiem al Pirineu. Programa i inscripcions a trobadalpirineu.com.
0: Catalunya migdia. Passant 2:15. Vas endavant de la Comissió Europea cap a impulsar i simplificar el transport ferroviari de passatgers. Brussel·les proposa crear un bitllet únic per poder viatjar amb diverses companyies per diferents estats de la Unió. Això obligaria els operadors a vendre als seus webs bitllets d'empreses competidores, Joan Garcia.
10: La iniciativa vol acabar amb els entrebancs que es troben els usuaris quan fan reserves per agafar diversos operadors ferroviaris en viatges transfronterers. Proposa que amb una sola transacció tinguin un sol bitllet per a les diferents parts del viatge combinant diferents transports i que en cas que el viatger perdi una connexió estiguin protegits, tal com ha explicat el comissari de transports Apóstolos Tsitsikostas.
11: Si alguna cosa surt malament, si el primer tren, per exemple, arriba tard i es perd una connexió, els passatgers estaran protegits del tot amb assistència, trajectes alternatius, reemborsament o compensacions.
10: Però les companyies de trens es miren la proposta de reull perquè entenen que afavoriria vendes a la competència. Brussel·les, de fet, ja va obrir fa 3 anys una investigació a Renfe per avaluar si podria haver abusat de la seva posició dominant en negar-se a facilitar dades a plataformes competidores en la venda de bitllets. La comissió entén que els serveis de venda per internet més visibles pertanyen als mateixos operadors ferroviaris que limiten la visibilitat dels competidors. La proposta de la comissió l'han de negociar als estats al Parlament Europeu.
0: El pacient positiu d'antivirus ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid comença a millorar. Segons el Ministeri de Sanitat, els símptomes han començat a remetre. Pel que fa a la resta de passatgers del Ondius que estan ingressats, el Ministeri obre la porta que puguin passar la part final de la quarantena a casa seva. Madrid, Cristian Roldán.
12: Bona tarda, Òscar. Doncs sí, en les darreres hores s'havia administrat un tractament d'oxigenoteràpia al pacient espanyol que va donar positiu per antivirus i, segons la ministra de Sanitat, Mònica García, el tractament està donant bons resultats i evoluciona favorablement. Són declaracions a La Sexta.
13: Ayer presentaba síntomas leves, hoy parece que han mejorado un poquito esos síntomas, pero está bien, en buen estado de salud.
12: El Ministeri també ha posat sobre la taula que si passats 28 dies del darrer contacte amb un positiu, els confinats segueixen donant negatiu a les PCR, podrien acabar la resta de la quarantena a casa seva, una situació que afecta els 13 ingressats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, però també a la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona, que segueix sense símptomes, i la que està ingressada a Alacant, que en les darreres hores ha donat negatiu per tercer cop. Sílvia Valcarce és infermera del Sindicat d'Assistents Tècnics Sanitaris.
14: Si vuelve a ser negativa, es verdad que ahí los protocolos se podrían revisar y puede que se acorten los periodos de incubación o que, en este caso, esa cuarentena no la hagan en el hospital, la hagan en su casa, pero no lo sabemos porque eso tendrá que ser en base a los resultados de las pruebas que se hagan.
12: En aquest nou protocol, Sanitat també planteja que a partir de la setmana vinent, quan faci 7 dies del contacte, els pacients confinats que continuïn donant negatiu puguin fins i tot rebre visites externes i, a més, sortir de les seves habitacions. Això sí, sempre amb els equips de protecció corresponents. I pel que fa a la resta de casos d'antivirus d'arreu del món, destaca la ciutadana francesa, passatgera també de l'Ondius, que està ingressada a París i que segueix en estat crític a causa de la malaltia.
0: Per cert, que avui hem sabut que han confinat 1.700 persones d'un creuer a prop de Bordeus, a França, a causa, en aquest cas, d'un brot de gastroenteritis. Una persona de 90 anys ha mort per culpa d'aquest brot i una cinquantena tenen vòmits i diarrees. El creuer, que venia de les illes Shetland, al Regne Unit, havia fet escala a Belfast, a Liverpool i a Brest, ja a França. L'home mort era britànic. Mentrestant, s'estan fent proves per determinar quin és l'origen d'aquest contagi, insistint, per gastroenteritis. Sembla que podria ser una intoxicació alimentària i es descarta que sigui norovirus, un virus molt contagiós que causa aquesta gastroenteritis. D'aquí a 9 minuts seran 2:45 de la tarda. El 95% dels ciutadans consideren que els menors estan desprotegits a internet i demanen més mesures de control a les xarxes. Ho diu la primera enquesta sobre percepció social dels drets digitals feta a Espanya, que s'ha presentat avui a Barcelona coincidint amb la primera trobada internacional pels drets digitals. Barcelona, Mar Riera.
1: Bon dia. La gran majoria de la població avala el control parental, demanen que hi hagi una edat mínima per accedir a les xarxes i que reguli la publicitat dirigida als menors. L'autor de l'estudi, professor de la UB, Jordi Muñoz, ha explicat que la societat espanyola està molt digitalitzada, que la bretxa digital deixa fora un segment de la societat, però que sobretot el que més preocupa són les notícies falses, els discursos d'odi i la protecció dels menors a la xarxa.
4: Hi ha una demanda ciutadana que crec que ens ha sorprès bastant a l'equip de recerca, perquè és bastant sòlida, de protecció de drets, de regulació de les xarxes, de regulació de la difusió d'informació i també de protecció, sobretot en el cas dels menors és molt, molt exagerat. Comentàvem que és un dels consensos més grans que hem trobat mai en cap pregunta d'enquesta.
1: Un tema prioritari pel govern espanyol, segons ha dit la secretària d'Estat de Digitalització, María González Veracruz.
15: Si hemos prohibido el consumo de alcohol o hemos hecho obligatorio el cinturón de seguridad, créanme, en unos años no se va a entender cómo todo esto no se había incorporado con anterioridad. E insisto, es muy importante que la ciudadanía sepa que tiene derechos digitales para poder defenderse.
1: L'estudi també constata que la ciutadania considera insuficient l'actual protecció a la xarxa i reclama més regulació i protecció dels drets, tant per part de les administracions com de les empreses tecnològiques.
0: I en la informació internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha arribat fa poca estona a la Xina en un dels viatges més destacats fins ara de tot el seu mandat. Aquesta era la fanfàrria preparada a la pista de l'aeroport on ha aterrat l'Air Force One. Una visita de 3 dies en què, intencionadament, vol deixar de banda qüestions de política internacional, com ara la guerra d'Ucraïna o la de l'Orient Mitjà, per centrar-se només en qüestions econòmiques. La treva aranzelària dona marge perquè les dues potències suavitzin la pugna comercial. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
16: Bon dia. Donald Trump es fa acompanyar en aquesta visita per Elon Musk i altres magnats en una prova de com el pols econòmic i tecnològic prima entre les dues potències. Ara com ara, els robots d'Elon Musk potser són encara més avançats en intel·ligència artificial, però la Xina és la que produeix i exporta més robòtica. La intel·ligència artificial, en la qual el dinamisme xinès ha permès escurçar distàncies molt ràpid amb Silicon Valley, també ocuparà els dos líders i per al seu desenvolupament són clau els processadors més avançats que Washington intenta evitar que arribin a la Xina per frenar el desafiament tecnològic del gegant asiàtic. Quina ha estat la resposta de Pequín? Doncs limitar l'exportació de terres rares imprescindibles per a l'electrònica de consum o la defensa. Alejandro Reyes és professor adjunt del Departament de Política de la Universitat de Hong Kong.
17: És una qüestió de capacitat d'influir, potser de resposta ull per ull, que les dues parts tenen una sobre l'altra. I això serà probablement la tònica dominant a llarg termini en les relacions entre la Xina i els Estats Units.
16: Taiwan entra aquí en l'equació perquè fabrica els nanoxips més avançats. Això i el subministrament d'armes per part dels Estats Units, de moment, protegeixen l'illa d'una invasió xinesa perquè ningú vol que s'aturi la màquina d'innovació. Però a Taipei hi ha qui tem que Donald Trump, a canvi d'ajuda xinesa amb l'Iran, pugui fer concessions a Xi Jinping.
0: I ara, al Regne Unit, on volen enfortir els vincles amb la Unió Europea 10 anys després del referèndum del Brexit. És el full de ruta del govern britànic que el rei Carles ha anunciat aquest migdia en el tradicional discurs al Parlament Britànic. El primer ministre, Keir Starmer, prioritza recuperar les relacions econòmiques amb els 27 en plena revolta laborista per la desfeta electoral de diumenge passat. Londres, Quim Olivares, bon dia.
18: Hola, bon dia. El tradicional discurs del rei Carles III ha coincidit amb la lluita del primer ministre per mantenir-se en el càrrec enmig del caos al Partit Laborista. El rei ha explicat que el govern introduirà legislació per reduir el cost de la vida, millorar les escoles, la sanitat pública, la policia i enfortir els lligams del Regne Unit a la Unió Europea en un món volàtil.
17: Els meus ministres legislaran per aprofitar les noves oportunitats comercials, inclòs un projecte de llei per enfortir els llaços amb la Unió Europea.
18: La carrossa reial, la corona, les trompetes, el ceptre reial, el vestuari, la bandera reial onejant a les cases del Parlament, en definitiva la pompa habitual d'aquestes ocasions, no ha pogut dissimular els dubtes de si Starmer sobreviurà políticament i podrà aplicar el programa legislatiu que el monarca ha avançat aquest matí. I és que abans Starmer s'ha reunit durant menys de 20 minuts amb Wes Streeting, ministre de Sanitat i un dels potencials candidats a substituir-lo. No ha transcendit oficialment res de la trobada, tot i que alguns mitjans britànics diuen que el ministre dimitirà de mà. Fins ara, Starmer ha desafiat la crida d'uns 90 diputats del seu partit, de diversos sindicats propers al laborisme, que li demanen que plegui perquè el fan responsable de la desfeta a les triples eleccions de dijous passat i el troben incapaç de revertir la situació.
0: D'aquí a 3 minuts seran 2:45 de la tarda. Una pausa i de seguida més coses.
19: Catalunya migdia.
20: Avui a 6:45, tot gira amb la transmissió de l'Espanyol Athletic Club. I després, la TDT. La transmissió d'en Torquemada. Avui a partir de 8:45, la TDT de l'Alavés Barça a Catalunya Ràdio.
21: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
22: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
23: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
20: Catalunya migdia.
0: D'aquí a 2 minuts seran 3:45. Reconeixement per l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus. Entra a formar part de la xarxa oncològica europea. La distinció arriba a través del projecte Catalunya Sud Cancer Center, que ofereix una atenció integral als pacients. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
24: El Catalunya Sud Cancer Center, que dona servei a 800.000 habitants, integra l'assistència, la investigació i la docència per tal d'oferir aquesta atenció integral i especialitzada als malalts. Es tracta d'un centre altament especialitzat en què equips multidisciplinaris treballen per la prevenció, el diagnòstic, el tractament i la recerca del càncer. Això permet garantir una millor atenció al pacient. Ara, el projecte ha estat reconegut amb l'acreditació de l'Organització Europea d'Instituts de Càncer. En una entrevista al programa Catalunya al dia de 3CatInfo, el director de l'Institut d'Oncologia de la Catalunya Sud, Josep Bumà, ha explicat què suposa aquest reconeixement.
25: Per la institució no deixa de ser prestigi, no? Potser és demostrar que fora dels grans hospitals de Barcelona també es poden fer les coses bé, i pel pacient, que és el més important, l'important és que el pacient estigui ben tractat, ben diagnosticat i ben seguit, no?
24: El centre és referent a les comarques del sud de Catalunya i atén més de 2.700 casos nous de càncer a l'any.
0: I a Lleida, aquest dissabte, 300 persones faran un examen pràctic de conduir en una convocatòria extraordinària que ha fet la DGT per intentar reduir la llarga llista d'espera per fer la prova en aquesta demarcació. Les autoescoles que hi portaran alumnes s'han hagut de reorganitzar a corre-cuita i d'altres ni tan sols s'hi han apuntat perquè entenen que és un pedaç. Lleida, Estela Bussoms, també es queixen que tot plegat s'ha fet de forma precipitada.
2: Doncs sí, perquè la mesura es va anunciar fa encara no dues setmanes, amb festius pel mig. A més, els 300 convocats dissabte representen només un 5% dels que tenen pendent examinar-se, uns 5.000, i els aspirants del Pirineu n'han quedat exclosos. Tot plegat ha desincentivat algunes autoescoles, segons el president de la federació que les agrupa, Raül Viladric.
3: Alguns de les autoescoles doncs, van decidir doncs, directament no anar a aquest examen extraordinari en dissabte per... que veien que era una mesura precipitada, que no tenien temps de reacció per poder presentar aquest alumnat.
2: Els centres que sí que hi portaran alumnes han tingut uns dies amb molt enrenou. N'hem parlat amb Adrià Bravo, de l'autoescola del RAC a Lleida.
5: Llavors hem tingut que augmentar les hores, hem tingut que fer hores extres per poder tindre cabuda per tots els alumnes. Clar, no ens dona temps a preparar molta gent.
2: Des de la Federació d'Autoescoles insisteixen que l'arrel del problema són els examinadors que estan de baixa, 4 dels 9 que hi ha assignats a Lleida i que cal que la DGT garanteixi que se substitueixen.
0: Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda. Al camp, molt pendents dels danys provocats per les tempestes d'ahir a la tarda. Al Pla de Lleida, la pedregada va afectar més de 2.000 hectàrees de cereal i de fruita dolça. I a Tarragona i a l'Ebre, l'aigua i la pedra han malmès, sobretot cireres. En alguns casos, ja no els surt a compte collir-les. Ho repassem amb la Noelia Casellas i el Jordi Barranca.
6: A Ponent, la pedregada va travessar el Segrià d'oest a est i va arribar també a les Garrigues i al Pla d'Urgell. Va ser calamar-se d'un centímetre aproximat que ha provocat danys en nectarines, albercocs, poma i pera. Els danys oscil·len entre el 40 i el 60% amb afectacions més altes en algunes finques. Es continua avaluant la situació per determinar les hectàrees afectades. El sector molt preocupat lamenta que no han arribat els 8 milions d'euros en ajudes que el govern va anunciar per instal·lar xarxes antipedra. Jaume Gardenyes d'Unió de Pagesos i Sergi Balué de JARC.
7: Ni sabem quin dia sortirà, la gent està nerviosa.
8: I com sempre, anem tard. I els pagesos el que no podem permetre'ns aquest luxe.
6: Agricultura assegura que n'està ultimant les bases.
26: A les Terres de l'Ebre, la pluja ha colpejat sobretot zones de la Ribera d'Ebre, com Miravet i Tivissa, i també han afectat zones del Baix Camp, com ara Vandellòs. És el cas del Jordi Castellnou, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos, que ha perdut un 25% de tota la collita de cireres.
27: Amb el tema de cracking i encavant la pedra, també, per molt que ara fem tractaments fungicides i tot això, agafar la cirera molt madura, i a l'agafar la cirera molt madura no té marge de maniobra doncs, per poder cicatritzar bé la ferida i poder-la comercialitzar. No sabrem ni si la podrem collir.
26: Uns danys concentrats en la varietat Frisco.
0: Passant 2:45, fem una pausa i de seguida la cultura.
28: El teu cervell és increïble, capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. Quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. És normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
29: Augusta Car, Tarragona, el Vendrell i Cambrils.
30: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
31: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
32: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
33: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
34: Com volguem dir si volien aprendre algo.
33: Sí, vaig dir que no el coneixia, res. I bueno, sí. Va quedar així.
35: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa tu. Automàticament dic que m'haig de pensar.
30: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
36: La nit dels ignorants s'hereda.
37: Jo tinc record del meu avi d'escoltar La nit dels ignorants.
36: Pot arribar a travessar oceans.
38: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
36: Veu com creixen els seus oients màgics.
39: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
36: I posa la pell de gallina.
40: A casa meva els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
30: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
40: És que m'heu posat la pell de gallina.
30: Catalunya migdia.
0: Passant 4 minuts de 2:15, comencem amb música. La 33a edició del Sonar, la primera sota la nova direcció que substitueix els fundadors del festival, ha programat un centenar d'actuacions en directe on hi ha des de clàssics com The Prodigy o Cabaret Voltaire fins a sons globals d'avui com els de Charlotte DeWitt o Skepta. Les sessions del dia i la nit es fusionen al recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet i l'espai experimental Sonar Més D es farà a la Llotja de Barcelona. Persona Òscar Callau.
1: Els assistents al Festival de Música, Innovació i Creativitat ja no hauran de fer la clàssica pelegrinació vespertina del sonar de dia a Montjuïc fins al sonar nit a Fira Gran Via. Ara els grans pavellons de l'Hospitalet de Llobregat absorbiran tota la programació amb 4 escenaris dijous 18 de juny i 6 divendres 19 i dissabte 20. La barreja de llenguatges musicals i generacions mantindrà el mateix esperit del sonar fundat el 1994, des de bandes de culte de dècades passades fins a músics i DJs de l'escena actual. Cristian Suárez és el responsable de programació.
3: The Prodigy, referente del rave británico, que actúan por primera vez en el festival después de 33 años queriendo tenerlos. Charlotte DeWitt, un habitual del festival, viene a presentar su nuevo production show. Amelie Lenz, que va a presentar su primer show audiovisual, se llamará Aura. Pero más allá del Sonar Club, tenemos la suerte de contar con referentes de la historia de la música electrónica. Cabaret Voltaire, pioneros del industrial.
1: La nova direcció ha redissenyat amb els arquitectes culturals 250K els espais, la il·luminació i l'equipament tècnic del festival per millorar l'experiència del públic. Les entrades ja són a la venda al web del festival.
0: I ara, un comiat. Ha mort als 74 anys Tania Doris, una de les reines del paral·lel barceloní durant diverses dècades. La vedette va ser una de les estrelles del Teatre Apolo, on va protagonitzar molts espectacles, Montse Camps.
4: S'hi va debutar als 17 anys després que la descobrís l'empresari Matías Colsada, que va ser la seva parella no oficial durant 50 anys. Retirada des de fa més d'un quart de segle, va protagonitzar al llarg de la seva trajectòria obres de revista com Seductora, que també va presentar a Madrid, o Deseada, al costat de Luis Cuenca i Pedro Peña. També va fer diverses pel·lícules i va protagonitzar Les alegres xiques de Colsada. Entre les últimes obres en què va participar destaca Taxi a l'Apolo de l'any 1993.
0: Ara anem a Reus. Perquè la Fira del Circ de Catalunya, el Trapeci, celebra el 30è aniversari a Reus amb una aposta decidida per les produccions contemporànies i amb un missatge social. Més de la meitat dels espectacles programats estan produïts al país. Reus, Ricard Buigas.
5: El Trapeci arrencarà oficialment amb l'última producció de la companyia garenga Circ Pistolet, Entre el cel i la terra, a la plaça del Mercadal, a 2:15 de la nit. El regidor de Cultura, Daniel Requesens, destaca que estem davant d'una edició especial per celebrar les 3 dècades de vida del festival.
9: 30 anys vol dir que hi ha molts artistes que han crescut amb el festival i que tornen una mica a Reus per compartir l'essència d'un circ que ha madurat, que no perd ni la llibertat ni la visibilitat.
5: La programació d'enguany ofereix fins diumenge una 80 de representacions. El cartell combina companyies catalanes consolidades com Sicurt, Escarlata, Hotel Yocandi o Tot i Torronell, amb produccions internacionals com Kino Nagare, de la companyia belga Collectif Malumés, la suïssa Jessica Arpin, que representarà Sicu, i la companyia francesa Gaius, amb l'espectacle Pan. Tampoc hi faltaran les nits de cabaret a la carpa del Parc de Sant Jordi.
0: I ara, cinema. Peter Jackson, el responsable de la trilogia del Senyor dels Anells, rodarà la continuació de Tintín, de Steven Spielberg. Ho ha confirmat a Cannes, després que ahir va rebre la Palma d'Or honorífica a la gala d'inauguració del festival de cinema més prestigiós del món. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
10: Feia molts anys que el projecte estava aturat, tenint en compte que ja han passat 15 anys des del Secret de l'Unicorn, que va dirigir Spielberg i va produir ell mateix. Van pactar a intercanviar els papers per rodar la segona part i semblava que estaven en un punt mort, però no.
11: Sí, estem escrivint el guió ara mateix. Spielberg és bo amb mi perquè no em pressiona i jo vull fer les coses ben fetes. Per tant, avancem amb el guió i precisament aquí, a l'hotel, he estat escrivint des de fa un parell de dies. Vaja, que el projecte tira endavant i es farà realitat.
10: La sala on aquest matí ha fet una trobada amb premsa i públic ha ovacionat la notícia. A banda d'això, Jackson també ha admès la seva sorpresa per haver rebut la Palma d'Or honorífica.
11: Per ser honestos, no m'havia imaginat mai amb una Palma d'Or. de la mateixa manera que mai havia pensat que podia ser ballarí de ballet o saltador olímpic. Hi ha certes coses que saps que mai et passaran, sobretot perquè les meves pel·lícules no són del tipus que competeixen a Cannes. Per tant, m'encanta haver-ne guanyat una sense haver de fer cap pel·lícula. És fantàstic.
10: A la conversa d'una hora i mitja també ha explicat com va decidir fer-se cineasta després de veure el King Kong original a la televisió o com de surrealista va ser la nit que la tercera part del Senyor dels Anells es van dur 11 Oscars.
0: I una cosa més abans dels esports.
2: Encara no ha nascut la persona que sigui capaç d'invertir el temps.
0: Això que sentim és Tornar enrere, el documental que ens mostra la cara inèdita dels Sopa de Cabra. El veurem dimarts que ve al Sense Ficció de TV3, Valèria Obreda.
6: I trobarem situacions complicades, com quan el grup va fer un disc en castellà i part del públic que assistia als seus concerts no ho acceptava. També s'hi veuran discussions entre Josep Tió i Gerard Quintana. N'han parlat al Matí de Catalunya Ràdio.
7: Estava passant un mal moment i se'm va anar la pinça totalment aquell dia. O sigui, una conversa que hem tingut mil vegades és, escolta'm, no facis els parlaments tan llargs. Aquell dia es va convertir en una bronca.
8: Bueno, si em deixo anar i es... Sí, en aquell moment recordo que em va dir, diu, un concert que podia haver durat una hora i mitja, hem durat quasi dues hores.
6: Jordi Call, el director del documental, explica l'esperit amb què l'ha fet.
12: Amb la voluntat d'explicar-se d'una manera transparent. És una història humana magnífica. Poder retratar les relacions entre un grup humà durant 40 anys era un carmel.
6: El documental coincideix amb l'inici de la gira de 40 anys del grup. Serà divendres i dissabte que ve a la sala Ras Matàs de Barcelona.
30: Catalunya migdia.
0: 20 minuts per arribar a les 3, 20 minuts per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
13: Bona tarda.
0: Encara ressona la roda de premsa d'ahir de Florentino Pérez i avui primera final per l'Espanyol.
13: Primer dels 3 partits que li queden per assolir la permanència. Avui a les 7, Espanyol Atlètic Club.

0: Avui hi ha jornada de Lliga, jugant l'Espanyol, ho dèiem ara, a les 7 de la tarda. També el Barça ho farà a les 9 de la nit, però aquesta prèvia arriba molt marcada per la crisi del Real Madrid, que ha passat de ser una crisi esportiva a ser totalment també institucional. Qui pensés que el Madrid havia tocat fons amb la derrota al Clàssic, sense la Lliga, amb dos jugadors pagant-se, s'equivocava. A les últimes hores, el president del Madrid, Florentino Pérez, ha fet una roda de premsa que recordarà durant molts anys Marcos García.
1: I és que en lloc de fer autocrítica, després de dos anys en blanc, Florentino Pérez ha decidit convocar eleccions per tornar-se a presentar a la presidència del Madrid. Florentino centra el seu discurs en atacs a la premsa, als opositors i al Barça.
2: ¿Pero usted cree que es normal que si hace menos de dos años hemos ganado la Champions, que ahora venga esta corriente de que se quieran cargar al presidente? Porque me tendrán que echar a tiros. Que me diga un oncólogo de Madrid, bueno, o del mundo, porque no he ido a ningún oncólogo, que diga que me ha tratado. Yo voy a acabar con todos los malos periodistas y no periodistas que se meten con el, por hacer daño al Real Madrid. Miren los periódicos hoy, dos artículos que hay en el ABC, hoy, contra el Madrid. Una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol, pero bueno, a ver, esa niña, joder, que no, que tiene derecho a hablar, que todos vosotros sois muy feos, joder, porque estoy encantado en que alguien se enfrente conmigo. Es que nunca se han enfrentado conmigo, debe ser que me tienen miedo. Ese señor que habla por ahí, que no sé qué, que habla con las eléctricas y no sé qué, y que tiene acento esto sudamericano, ¿eh? Estaría aquí toda la tarde porque me lo estoy pasando muy bien. Pero oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado.
1: La persona amb accent sud-americà de la que parla Florentino amb menyspreu és Enrique Riquelme, empresari d'Alacant, amb negocis a Mèxic, d'aquí l'accent que diu Florentino, i que segons alguns mitjans de Madrid està valorant presentar-se en aquestes eleccions. I com et pots imaginar, Florentino va argumentar una vegada i una altra que les 7 lligues que diu que els han robat són per Negreira.
0: Doncs precisament ara, fa pocs segons, el Barça acaba de respondre a aquesta roda de premsa, a aquestes declaracions que va fer ahir al vespre Florentino Pérez. Ho ha fet des de Vitoria, on l'equip ha aterrat fa poca estona per jugar aquesta nit. Bernat Soler, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Què és el que diu
3: ho
0: el Barça?
3: Ho ha fet el seu president, Rafael Juste, que amb una contundència inusual en la seva manera d'expressar-se, ha qualificat d'aquesta manera tan dura com ara sentireu la roda de premsa i les declaracions d'ahir de Florentino Pérez.
4: Doncs m'han semblat patètiques i plenes de falsetats. És el que m'ha semblat. Patètiques i plenes de falsetats.
5: I el club prendrà alguna mesura?
4: Patètiques i llenes de falsedades.
5: Prendrà alguna mesura, el club?
4: Bé, el club, ho vam anunciar avui amb un comunicat, estant amb el departament legal, però des d'aquí sí que vull dir una cosa, que aquesta maniobra del senyor Florentino Pérez per encobrir un desastre esportiu que porten des de dos anys produint-se, no li portarà enlloc, no? No val anar un altre cop a Negreira. Quan nosaltres hem guanyat dos lligues amb un equip fet a la Masia, amb jugadors vinguts de fora també, quan l'estem guanyant en 14 punts de diferència en guany, i per tant vull dir que això és una cortina de fum claríssima per intentar justificar una mala gestió esportiva. I nosaltres, el que estem, tota la ficció de ficcionats culers, som molt feliços i que ningú ens traurà aquesta felicitat.
3: Hem de dir que, com ahir va explicar el club en un comunicat, el Barça està estudiant des del punt de vista legal com respondre a aquestes acusacions que va fer Florentino Pérez. Hem de dir també que Rafael Juste l'acompanyava, com és habitual, el president electe Joan Laporta, però que com a president electe no fa declaracions oficials, però sí que somriu i riu, i l'hem pogut veure molt somrient de forma irònica amb aquesta situació que es viu al Real Madrid. I sobre Joan Laporta també hi ha volgut dir alguna cosa Rafael Juste, perquè entre cometes, ha amenaçat Florentino Pérez que ben aviat, quan Laporta prengui possessió, les coses seran diferents.
4: Que se lo pregunten a los millones de culés que estamos tan felices de haberlo ganado, de llegar dos años consecutivos a este gran triunfo, que es muy difícil ganar la Liga Española, que para mí es una de las ligas más difíciles que hay en el mundo. Pero le tengo que decir una cosa al señor Florentino Pérez, y si me permitís que apunte un poco de ironía, que ahora viene el señor Joan Laporta en el 1 de julio, y hay una serie en España que es La Casa Vecina, pues que ahí va, que nosotros vamos a continuar luchando para darle éxitos a este club, para que la Masía sea este pilar indiscutible de nuestra gestión deportiva, y nada más, no tengo nada más que declarar. Gracias a todos.
0: Doncs, com deia el Bernat, unes declaracions contundents de Rafa Juste, el president del Barça, responent a aquesta roda de premsa de Florentino. Poc habitual sentir el president del Barça amb aquest to. L'hem sentit ara fa poca estona que parlava al costat del Bernat Soler en aquest dinar de directives prèvia del partit. Ara seguirem sentint alguna declaració més al voltant d'aquesta roda de premsa, sobretot perquè ha parlat Arbeloa, però ja que estem amb el Bernat Soler, avui el Barça té partit a Vitoria a les 9 de la nit, juga amb l'Alavés i l'equip ha viatjat amb algunes novetats i sobretot absències a la convocatòria.
3: Sí, sí, sí. Més enllà de tot el que passa amb aquest terrabastall provocat per Florentino Pérez i aquesta sèrie, aquesta de la que sea vecina, que diu Juste que vindrà a partir d'ara, el Barça, campió de Lliga, avui visita el camp de l'Alavés de ressaca, amb la festa, amb la rua encara presents, i com deies, amb novetats. La principal i en positiu, el retorn de Christensen, el danès Andreas Christensen, que 5 mesos després torna a una convocatòria després d'una lesió complicada, la que ha patit, com dèiem, Christensen. Ha donat Hansi Flick descans a 2 jugadors, Frenkie de Jong i Fermín. Sancionat Rafinha, tampoc serà avui a Metis o Rosa, i recordem també la baixa de Lamine Yamal. Veurem si Flick opta per presentar un equip amb suplents o amb titulars més o menys habituals, tenint en compte que el Barça encara manté un objectiu, que és el de guanyar tots els partits que queden per d'aquesta manera aconseguir els 100 punts en total. També hi ha un segon objectiu, fer 100 gols. Ara el Barça en té 91, n'hauria de fer 9 des d'aquí i fins a l'última jornada en aquestes 3 que queden. Un Alavés al rival on sí que s'hi juga la vida, en posicions de descens i que evidentment doncs, no està ni per ressaques ni per festes, tot i que és de preveure que això sí faci el passadís al Barça com a campió de la Lliga.
0: Doncs aquest Alavés-Barça el podrem seguir a la TDT a Catalunya Ràdio. El partit és a 2:15, la TDT des d'una hora abans. Com dèiem, també ha parlat Arbeloa avui. El tècnic del Madrid, Marcos, que s'ha alineat, com es podia preveure també, amb el seu president.
1: Sí, Arbeloa està d'acord amb el fet que al Madrid li han robat 7 lligues.
6: Sí, por supuesto. Es que todos sabemos lo que ha pasado durante más de 20 años, que sepamos. Porque seguro que también hay cosas que no sabemos y bueno, lo que nos encantaría a todos es que se resolviese un caso donde el número 2 del estamento arbitral ha cobrado de un club de fútbol. Me resulta sorprendente escuchar que este club toca a fondo. Es por eso que no entiendo los demás clubes que tocan entonces.
1: Arbeloa ha parlat avui en la prèvia del partit que té demà el Madrid al Bernabéu contra l'Oviedo.
0: Doncs tot i aquesta defensa que ha fet Arbeloa del president del Madrid, l'any que ve, la temporada que ve, no serà l'entrenador del club blanc. Tenim novetats a Mourinho, que és el gran candidat a la banqueta.
1: El col·laborat Mourinho no s'allargarà, té fins al 26 de maig per activar la clàusula de sortida que té amb el Benfica. Els portuguesos juguen aquest dissabte, dia 16, darrer partit de Lliga, i la clàusula de 3 milions per deixar la banqueta del Benfica caduca 10 dies després del darrer partit. És a dir, si Mourinho vol anar al Madrid, el darrer dia que té per activar la clàusula de sortida és el 26 d'aquest mes.
0: La Lliga, perquè ho dèiem a l'inici, avui l'Espanyol té un partit molt important, se la juga davant l'Atlètic Club a Cornellà al Prat, és el partit que comença a les 7 de la tarda, és un partit de caixa o faixa, els Manolos són ara mateix quarts per la cua, sense marge d'error respecte del descens. Sergi Andreu.
7: Sí, perquè després dels resultats d'ahir, l'Espanyol té 39 punts, que són els mateixos que té el Girona, el Llevant, el Mallorca i l'Elx. Tot el que no sigui una victòria aquest vespre seria pràcticament sentenciar l'equip a un miracle en els últims 2 partits de Lliga, tenint en compte més que ja n'acumularia 19 sense guanyar. Una victòria, en canvi, acostaria moltíssim l'equip pericó a la permanència. Hi haurà molt d'ambient a l'estadi, amb mosaic, pancartes de suport a l'equip i rebuda als jugadors. Sentim les declaracions de Manolo González a la sala de premsa.
8: Has de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent, encara que pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot, i donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, doncs, a morir, no hi ha més.
7: L'Espanyol té les baixes de Dolan i Calero sancionats i Engonge lesionat. L'Atlètic Club de Bilbao és 9è, 44 punts, té les baixes importants de Nico Williams, Sanset i Yuri.
0: I Sergi, coincidint amb el partit, estreneu un nou capítol de l'Espanyol Reservat, que recordeu, una efemèride molt especial.
7: Sí, Laia, perquè avui fa 20 anys del gol de Coro davant de la Reial Societat que va donar aquella permanència agònica a l'Espanyol de l'Otina el 13 de maig del 2006. Doncs bé, en aquest capítol del reservat conversem amb un jugador que era al camp aleshores, Martín Posse, amb el president Dani Sánchez Llibre, que per cert ens explica algunes interioritats de com ho van viure a la llotja, la periodista Imma Casares, que també era en aquella llotja, i Eudal Serra, que va narrar el partit per Catalunya Ràdio, tot plegat per rememorar aquell episodi i també, per què no, establir paral·lelismes amb la situació actual de l'Espanyol. Qui farà de Coro avui? Doncs teniu la resposta a l'Espanyol reservat a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
0: I si avui se la juga l'Espanyol, demà ho farà el Girona. Perquè els gironins rebran a Montilivi la Reial Societat i tampoc tenen marge d'error. Eduard Solà, el tècnic, diu que és dels partits més importants a la història del club.
9: Perquè diu que demà està en joc la supervivència de l'equip a primera divisió.
10: Per mi és un dels partits més importants de la història del Girona. Em sembla Tenerife, em sembla Valladolid, em sembla Eibar. Aquests partits eren de màxima necessitat i demà és un partit de màxima necessitat per nosaltres. Que és el partit més important de la història del Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és per fer història.
9: El Girona rebrà demà la Reial Societat després d'empatar in extremis abans d'ahir dilluns a Vallecas i té 39 punts després de només haver pogut sumar dos dels últims 15 punts possibles. Però Mitchell diu que estan preparats i que és or dependre de si mateixos.
10: Tenir aquest tres derrotes seguides i sobretot dos a casa ha fet que estiguin en aquesta situació. L'equip està preparat perquè no ha deixat de patir en tot l'any. Estem preparats per afrontar-lo, per competir i per fer en aquestes tres jornades partidats per guanyar els punts que necessitarem, que no ho sé quan són. Per mi, que el més important, que és or per nosaltres, és dependrà de nosaltres mateixos i lo tenim a la mà.
9: Estuani continua sense poder-se entrenar perquè té mal al genoll, però Mitchell diu que s'infiltrarà i que estarà a punt, però que parlarà amb l'uruguaià per saber quants minuts podrà jugar.
0: El PSG de Luis Enrique podria ser campió de la Lliga a França, però aquesta no és l'única Lliga que pot quedar decidida al futbol europeu, Jan Ortúzar.
11: El PSG viatja a Lens per tractar de tancar matemàticament la que seria la seva 14a Ligue 1. A Lens és segon, a 6 punts dels parisencs, així que una victòria o un empat del conjunt de Luis Enrique tancaria la Lliga. A Itàlia, avui juga la final de la Copa entre l'Inter de Milà i la Lazio. Sobre el paper, els interistes són favorits i busquen aconseguir el doblet nacional després de guanyar la Lliga fa un parell de setmanes. I a Anglaterra, es juga un Manchester City Crystal Palace a les 9 del vespre. Si els manconians guanyen, se situarien amb 77 punts a 2 de l'Arsenal a falta de dues jornades.
0: Fem una petita pausa i seguim.
12: Catalunya migdia.
13: Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
14: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
15: D'acord.
14: Quin és l'autèntic operador 100% català?
15: Vera.
14: I el més ben valorat pels usuaris?
15: Vera.
14: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
15: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
14: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
15: Vera.
14: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
13: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
16: A Carrefour continua la festa amb milers de descomptes cada dia.
17: Sí, com el 50% en tots els descomptes de formatge nacional. Bescanviable en un cupó
16: que et dona per molt, només el 13 de maig.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: I en bàsquet, Ernest Macià, la penya perd ante Tomic pel que queda de temporada.
3: Doncs sí, el Joventut perd ante Tomic per una lesió d'isquiotibials a la cama dreta. Ja ha sigut baixa els últims 4 partits. Deixa'm dir també que avui hi ha jornada de la Lliga CB, que ahir vam confirmar que el Baxi Manresa serà una temporada més a la Lliga CB perquè va guanyar a Girona el partit i l'Averaix. Són 53 temporades a dalt de tot. El Manresa és el 6è equip amb més presència a l'elit. Avui estarem pendents del Barça, que segueix a la caça del segon lloc de la classificació. Ho aconseguirà si guanya aquesta jornada. I si, per exemple, perd el Múrcia demà contra el Baskonia, ja que el València avui no juga perquè té partit de l'Eurolliga. Escoltem a Darío Brizuela.
4: Es importante para nosotros, estamos luchando por esa segunda o tercera plaza, que para nosotros es crucial y, bueno, nos enfrentamos a un equipo que se está jugando la vida prácticamente. Si pierde, están descendidos y, bueno, últimamente están compitiendo a un muy alto nivel, sobre todo en casa, y no va a ser para nada fácil jugar contra un equipo con esa urgencia.
3: El Barça juga a la pista al Granada i el Lleida no té garantida encara la permanència de guanyar 2 partits més, començant pel partit d'avui a Galícia. Gerard Encuentra.
5: Està a falta de 4 partits, 2 per sobre del descens, amb 11 victòries, tenint, doncs, bueno, jo crec que ho haguéssim signat tots, no? A principi de temporada tothom vol ser molt ambiciós i tothom vol més, no? Però arribades amb aquestes alçades, coneixent la dificultat de la Lliga, està clar que tot el que sigui estar fora del descens i dependre de tu, crec que és algo positiu.
3: I compte perquè els horaris dels partits d'avui són poc habituals. El partit del Lleida comença a les 7 i el del Barça a 7:45.
2: Tornem al futbol després del descens a l'històric Lleida, la Lliga Elite de Futbol. Avui hem conegut una mica més el full de ruta del futur més imminent del club, Isaac Vilalta.
6: L'adjunt a la presidència del club, Marc Torres, ha anunciat que han firmat un acord amb un inversor que aportarà 1.800.000 euros per a un pagament inicial a Hisenda i la Seguretat Social i tancar així una primera part del deute pendent.
7: Em permetreu que no dona més dades. És una persona, ha sortit, és de nacionalitat vell, té passaport britànic, però té el domicili a França. És un empresari del sector de hoteler i de la restauració que s'ha establert aquí per fer inversions del seu negoci, del negoci hoteler, i estava buscant invertir en el món de l'esport. Va sortir l'oportunitat del Lleida i ens vam posar d'acord. La nostra idea és, en 2-3 setmanes, fer una nova convocatòria, una nova roda de premsa ja, de presentació.
6: D'aquí poques setmanes s'hauria de formalitzar l'acord, que permetrà incorporar una estructura esportiva forta, formada per gent amb experiència en el món del futbol.
2: L'europeu de taekwondo que es fa aquests dies a Munic ens deixa un èxit català. Parlem de la plata de la jove Elsa Sacanell. Maria Chesena.
8: Sacanell, amb només 19 anys, s'ha proclamat subcampiona d'Europa en la categoria de menys de 62 quilos. La de Sant Sadurní només ha caigut a la final davant la vigent campiona olímpica, l'hongaresa Viviana Marton. En declaracions a Ràdio Sant Sadurní, la jove de 19 anys valorava així la medalla.
9: És com que no ho assimilo. Jo vaig fent i com si estigués fent un campionat com quan era petita, no? Que anava i m'ho passava bé i prou. Però sí, al final, quan et pares a pensar-ho, pues sí, veus que ho estic fent bé i molt contenta.
8: Per arribar a aquesta final de Múnich, però, Sacanell s'ha desfet de grans rivals, com la bielorussa Smíkova, la croata Mestrovic i a les semifinals de la txeca Stolbova. Ara la taekwondista catalana suma aquesta plata a la que ja va aconseguir el Mundial Sub-21 del desembre a Nairobi, Kènia, i a l'hora del Campionat Absolut d'Espanya, que va guanyar el febrer.
2: I alguna cosa més del dia, Marta García.
10: Doncs mira, Maverick Viñales torna a la competició este cap de setmana, després de 3 diumenges de baixa per una intervenció correctora a l'espatlla esquerra, i l'Atlètic Barceloneta té partit 8 de la Champions, ja està classificat per a la Final Four, però els mariners busquen certificar la primera posició de grup.
2: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia. Avui no hi ha tot costa a les 7, però sí que hi ha esports a la tarda, perquè hi ha aquest partit de l'Espanyol que rep l'Atlètic Club a partir de les 7. Des de 7:45 podreu seguir la transmissió del Tot Gira, i després a 8:15 començarà la TDT del partit entre l'Alavés i el Barça. Ho deixem aquí nosaltres, però segueix el Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
0: Calafell Ràdio. Són les 3.

A Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i davant el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en grans electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, asseguda a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat.

0: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
1: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
2: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
1: A Tres Sardines i un Bacallà... Rock, punk i els homes radical de la música dels 70, 80 i 90 obren la caixa dels drons amb els enginyosos comentaris del seu presentador, Joan Carles Calvet. Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit a Calafell Ràdio. Tres sardines i un bacallà. Al límit fins al final. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Ep, Novadis, Electroprix t'espera. Som el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques. I seguim oferint els millors preus en electrodomèstics. Vols confort a casa teva? Gaudeix de les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor i aerotèrmia amb marques líders del mercat. Treballem amb instal·ladors locals de confiança perquè tinguis el millor servei. Demana pressupost sense compromís. Compres fàcils i sense preocupacions. Finançament sense interessos. I amb el nostre servei exclusiu per grans electrodomèstics, et portem, instal·lem i retirem el teu aparell vell gratuïtament a tot Catalunya en 24 hores. Ep, Novadis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions mensuals pensades especialment per tu.
1: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
2: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar.

0: cuina i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
8: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al
11: cel... A punt de frenar amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.

0: dels 90. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80. Lady, don't hurt me.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: fet, Novadis, Electroprix t'espera. Som el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques. I seguim oferint els millors preus en electrodomèstics. Vols confort a casa teva? Gaudeix de les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor i aerotèrmia amb marques líders del mercat. Treballem amb instal·ladors locals de confiança perquè tinguis el millor servei. Demana pressupost sense compromís. Compres fàcils i sense preocupacions. Finançament sense interessos. I amb el nostre servei exclusiu per grans electrodomèstics, et portem, instal·lem i retirem el teu aparell vell gratuïtament a tot Catalunya en 24 hores. Ep, Novadis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions mensuals pensades especialment per tu.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà de Duar Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Cada dissabte a 9:15 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 9:15 del matí a Calafell Ràdio.

0: L'Hora del Jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
1: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: A Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i davant el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en grans electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port assegut a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
0: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
0: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio.
3: De la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes en BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
4: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
1: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
2: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
3: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
0: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
7: El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
0: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores i sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el
3: cel... A punt de fren amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
0: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
3: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
11: Primera llista amb Marc Clapés.
3: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: nosaltres. Cada dia som més els que escoltem Calafell Ràdio. I tu, ja ens coneixes?
1: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i demana el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en grans electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, asseguda a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat.
1: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí amb Israel Ríos.
0: Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage, un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
2: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

alegria de la serra, l'aigua fresca ens dona vida i sentim que toquem mare quan la penya grossa ens mira a l'horitzó. Baixa el sol i ens besa el front.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: Alba. Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dimecres, 13 de maig.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Fins al 19 de juny es poden presentar propostes als pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell per l'any 2027. Ho explicarem d'aquí uns minuts, abans tenim altres notícies, que les resumim en titulars. La consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Sònia Hernández, ha visitat Calafell i s'ha reunit per parlar de la declaració de la tripulació del bot salvavides com a patrimoni immaterial de la humanitat. I parlarem del Dia Internacional dels Museus amb jornada de portes obertes aquest dissabte i diumenge. Entrada gratuïta al Castell de la Santa Creu, Ciutadella Ibèrica, la Confraria i el Museu Casa Barral. L'alcalde de Cunit, Jaume Casanyes, continua reclamant un servei de rodalies digne per al territori. Cubelles tornarà a disposar a partir del setembre del servei d'expedició del document d'identitat i el passaport cada dos mesos. Detenen Espanya i França 34 integrants de xarxes itinerants dedicades al robatori de rellotges de luxe. Experts internacionals alerten del risc que un nou episodi del Niño provoqui fenòmens sense precedents. Avisen que els sis primers mesos de 2026 han cremat més de 150 milions d'hectàrees al món. La terminal marítima polivalent del moll d'Andalusia del Port de Tarragona estarà operativa a finals del 2028. El nou operador generarà 150 nous llocs de treball en una fase inicial i fins a 180 a partir de l'any 2031. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: El Campionat de Catalunya d'Hockey Patins 2026 s'ha coronat aquest passat cap de setmana els nous campions de les categories aleví i juvenil després d'unes fases finals plenes d'emoció i gran nivell competitiu a Blanes, Malgrat i Tordera. Pel que fa a la categoria juvenil, el campió va ser el Club Patí Calafell A, després de derrotar el Barça per 4-2 en una final intensa disputada a la Ciutat Esportiva de Blanes. Al bloc esportiu d'avui també parlarem de la Nocturna Trail de Calafell i del desplegament per part del govern de la prescripció esportiva per fomentar l'exercici físic i l'esport com a eina terapèutica.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Fins al 19 de juny es poden presentar propostes als pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell per l'any 2027. S'ha obert el període per presentar les propostes. Acaba el 19 de juny. A la sessió del Consell Ciutadà es va comunicar que en aquesta nova edició no hi ha cap canvi en el reglament respecte a les recents edicions dels pressupostos participatius. Per tant, es manté l'actual tret distintiu. Les propostes han de poder executar-se en el mateix any. Per tant, han de ser assumibles, tant d'abast com de cost econòmic. Amb aquesta fórmula cal que les propostes puguin realitzar-se mitjançant un contracte menor, és a dir, sense la redacció d'un projecte i la seva licitació, fins i tot sense necessitat de finançament bancari, sinó amb recursos propis de l'Ajuntament. El contracte menor permet una despesa de 45.000 euros més IVA per a obres i de 18.000 euros per a la resta de casos. Tiraran endavant les 5 propostes més votades d'entre les que impliquin obra i els 3 projectes més votats d'entre els que siguin d'interès general sense obres. Després, l'Ajuntament de Calafell les valorarà tècnicament i econòmicament. Les votacions de les propostes acceptades a tràmit serà del 14 de setembre al 9 d'octubre i les propostes guanyadores s'incorporaran al pressupost per l'any 2027, durant el mes d'octubre d'aquest 2026.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: La consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Sònia Hernández, ha visitat Calafell i s'ha reunit per parlar de la declaració de la tripulació del bot salvavides de Calafell com a patrimoni immaterial de la humanitat. La consellera ha explicat que cal avançar pas a pas, ja que hi ha moltes candidatures competint des de fa anys.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell. Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. La cultura a l'informatiu.
0: I ara us parlem del Dia Internacional dels Museus amb jornada de portes obertes. Serà aquest dissabte i diumenge, 16 i 17 de maig. Entrada gratuïta al Castell de la Santa Creu, la Ciutadella Ibèrica, la Confraria i el Museu Casa Barral. Anem per horaris. El dissabte serà de 10 a 2 del migdia al Castell i la Ciutadella i de 4 a 7 de la tarda al Castell i també la Ciutadella Ibèrica. Per la tarda hi haurà l'oportunitat de visitar la Confraria i la Casa Barral de Calafell ubicades al Passeig Marítim Sant Joan de Déu, de 5 a 8 de la tarda. El diumenge, 17 de maig, la jornada de portes obertes serà al Castell, la Ciutadella, la Confraria i la Casa Barral, de 10 del matí a 2 del migdia. Per més informació o bé per demanar qualsevol tema relacionat amb la jornada de portes obertes, poden trucar al telèfon 977 69 46 83 durant els matins. Recordem, 977 69 46 83 o envia un correu electrònic calafellhistoric@calafell.cat.
1: Calafell Ràdio. Les notícies del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Seguim amb més notícies d'àmbit local i ara parlem d'una exposició que es pot veure al Centre Cívic Cinema Aires, al carrer Vilamar de la platja de Calafell. Fins al 23 de maig es pot visitar l'exposició fotogràfica La mirada immòbil. Es tracta d'una exposició que ja es va inaugurar el passat 8 de maig a càrrec de Ferran Moran. Es tracta en les albores del segle XXI que es desperta un nou paradigma gràfic que discorre per les xarxes suportat en imatges que van ser captades i processades des d'un dispositiu imaginat i dissenyat per un altre fi. Així, els mòbils han passat de ser la nostra primera eina de comunicació de veu, el mitjà amb el qual registrar la nostra presència al món i la seva imprescindible exhibició. Per tant, aquesta exposició fotogràfica de Ferran Moran es pot visitar La mirada immòbil al Centre Cívic Cinema Aires de Calafell fins al 23 de maig.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Ho hem dit en els titulars, l'alcalde de Cunit, Jaume Casanyes, continua reclamant un servei de rodalies digne per al territori. Una demanda històrica que no pot esperar més i que és clau per la mobilitat, les oportunitats i la qualitat de vida de la ciutadania. Ara, a més, el servei s'ha de pagar mentre continua sense funcionar correctament, amb incidències, retards i mancances que afecten diàriament a milers d'usuaris. Per això, l'alcalde cunitenc reclamant la gratuïtat del servei fins que Rodalies funcioni amb normalitat i es garanteixi un servei eficient, fiable i al servei de la gent. Escoltem a continuació l'alcalde de Cunit, Jaume Casanyes.
3: Bon dia, cunitencs i cunitenques. Com bé sabeu, a partir d'avui dilluns, Rodalies torna a ser de pagament. Jo personalment crec que no és just que si no tenim un servei normalitzat, si no tenim un servei de qualitat que garanteixi a quina hora agafes el tren i a quina hora arribes, no és just que els usuaris de Cunit, que els ciutadans de Cunit, haguem de pagar per un servei que no garanteix ni la qualitat ni la quantitat. Per això demanem que fins que durin les obres, fins que no es garanteixi que el servei va a l'hora i que agafar el tren a Cunit i arribar a Barcelona sigui una cosa normal, no se'ns faci pagar per un servei que no dona la qualitat que ens mereixem als ciutadans de Cunit. Des de l'Ajuntament continuarem treballant, continuarem reivindicant que hi hagi un bon servei de Rodalies i que la gent de Cunit tingui una bona mobilitat, perquè una bona mobilitat vol dir una bona qualitat de vida.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: La Diputació de Tarragona convoca una nova edició dels Premis Emprèn, que impulsen anualment projectes empresarials nascuts al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i al Baix Penedès. L'objectiu és contribuir a l'aparició de noves iniciatives i generació d'ocupació de qualitat. Les sol·licituds per optar als Premis Emprèn 2026, que compten amb una dotació total de 40.000 euros, ja es poden presentar fins al 10 de juliol a través de la guia de serveis www.dipte.cat. Els Premis Emprèn estan adreçats a persones emprenedores que posin en marxa un projecte empresarial. El certamen reconeixerà com a màxim 10 projectes que es premiaran amb 4.000 euros cadascun. Entre els criteris que es valoraran a l'hora de seleccionar els projectes guanyadors hi trobem, per exemple, la viabilitat de les propostes, la capacitat de creació de llocs de treball, el grau d'innovació, la responsabilitat social, la igualtat i la reducció de la bretxa de gènere, la retenció de talent al territori o la ubicació del projecte en un municipi rural, entre d'altres aspectes. Els Premis Emprèn són un dels eixos centrals de tot un conjunt d'actuacions que des de la Diputació Tarragonina es duen a terme per donar suport a iniciatives emprenedores i al creixement econòmic, social i sostenible. Amb aquests premis, la Diputació fomenta l'esperit emprenedor i contribueix a l'aparició de noves iniciatives amb generació d'ocupació de qualitat. Des de l'any 2013 s'hi han presentat 697 projectes empresarials del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i el Baix Penedès, dels quals 160 han estat premiats i, per tant, impulsats per la Diputació Tarragonina. Trobareu més informació referent a aquests premis a dipte.cat/empren/premis.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat. Informatius de Calafell Ràdio. L'actualitat del Penedès Marítim a l'informatiu.
0: Cubelles tornarà a disposar a partir del setembre del servei d'expedició del document d'identitat i el passaport cada dos mesos. La policia ha estrenat a Cubelles una unitat mòbil que permet l'expedició dels documents en una única jornada, reduint els desplaçaments. Es podrà pagar la taxa amb targeta. Caldrà demanar cita prèvia, això sí, abans de la propera visita, que s'anunciarà amb antelació. A més, també es pot renovar el certificat electrònic del DNI o canviar la contrasenya sense necessitat de cita prèvia.
1: Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. Informatius de Calafell Ràdio. L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: La Policia Nacional ha detingut 33 persones a Espanya i una a França que formaven part d'entramats itinerants dedicats al robatori de rellotges de luxe. El gener es va posar en marxa un grup del cos policial dedicat a coordinar la lluita contra aquest fenomen a escala estatal i internacional. Durant el primer quadrimestre de l'any s'han esclarit 41 robatoris amb violència, un homicidi, 3 delictes de lesions, un fur i pertinença a grup criminal. A més, s'han identificat 43 persones més que estan pendents de ser detingudes. La major part d'aquestes xarxes tenen la seva base a Barcelona, des d'on es desplacen a petits grups en diferents punts de l'Estat. Entre els casos resolts es trobaven rellotges valorats dels 15.000 fins als 100.000 euros. Les investigacions han permès constatar que aquests delictes els cometen organitzacions perfectament estructurades que faciliten als seus membres els mitjans necessaris per tal d'actuar, amb documentació falsa, allotjament i vehicles. Els objectius són zones turístiques amb alta concentració d'establiments de luxe i visitants estrangers. Un cop al lloc, seleccionen la víctima i fan tasques de vigilància fins que troben el millor moment per actuar. Els robatoris es fan generalment amb violència i hi ha casos que s'han produït conseqüències greus. A l'operativa habitual hi participa almenys un autor material del robatori i un altre encarregat de vigilar i facilitar la fugida en vehicle. En alguns casos compten amb un tercer vehicle de suport per traslladar ràpidament el rellotge sostret i dificultar la seva recuperació. Entre els mètodes que fan servir per evitar la seva identificació destaquen l'ús de gorres, mascaretes o ulleres de sol, així com l'ús de documentació falsa per allotjar-se o llogar vehicles. El caràcter itinerant d'aquestes organitzacions va portar la Policia Nacional a la creació d'un grup específic que ha permès intensificar la cooperació entre les diferents unitats policials i amb altres autoritats d'altres països, com per exemple la policia italiana.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
0: la professora de Ciències Climàtiques de l'Hospital Imperial College de Londres. Ha advertit que hi ha una gran probabilitat que enguany es desenvolupi el fenomen del Niño i que, juntament amb el canvi climàtic, provoqui episodis sense precedents. Diversos experts han alertat que en els 6 primers mesos del 2026 s'han cremat més de 150 milions d'hectàrees al món. L'investigador ha avisat que si el Niño és tan fort com s'espera, podria haver-hi danys i incendis molt extrems que podrien ser potencialment els més alts que s'han vist a la història recent. El Niño no té un impacte directe a Europa, però sí que afecta els patrons climàtics a escala mundial. El Niño és un fenomen meteorològic que té lloc a l'oceà Pacífic, quan les aigües càlides del corrent sud equatorial fan augmentar la temperatura de les aigües superficials, cosa que afavoreix l'evaporació i, per tant, les pluges intenses. Apareix cada 6 anys de mitjana i dura uns mesos. Diversos experts, com la professora de Ciències Climàtiques, han indicat que aquest 2026 serà més calorós a causa del canvi climàtic i que, per tant, existeix una gran probabilitat que desenvolupi el Niño. Algunes projeccions apunten al 20 i al 30% de probabilitats que sigui molt fort. I si es desenvolupa, es podrien veure fenòmens de pluges fortes en regions que no estan preparades i podria portar condicions molt extremes, segons ha assegurat. D'altra banda, l'investigador ha exposat que, amb l'augment de les pluges, creix també la massa forestal, cosa que pot convertir en combustible en cas d'un foc. A més, a causa del canvi climàtic, s'han incrementat el nombre de grans incendis. Per exemple, a l'Àfrica s'han calcinat 85 milions d'hectàrees, quan el rècord anterior era de 69 milions. Per tant, els professionals de les regions s'estan preparant per fenòmens molt extrems d'incendis i danys que podrien ser potencialment els més elevats que s'han vist a la història recent. S'ha recordat que el Niño és un fenomen natural que sempre ha existit, però que ara succeeix en un planeta on l'activitat humana ha desestabilitzat l'entorn. Les temperatures de l'aigua a l'Equador estan 3 graus per sobre de la mitjana. Això vol dir que els efectes del Niño seran acumulatius, per tant, podran ser molt més pitjors.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: La terminal marítima polivalent del moll d'Andalusia del port de Tarragona estarà plenament operativa a finals de 2028. Així ho recull la proposta presentada en un concurs per trobar un nou operador per a aquest espai del recinte portuari. El projecte preveu la construcció en el termini de 2 anys d'una terminal amb una capacitat de disseny global de 682.000 TEU, equivalents integrats per contenidors i altres tipologies de mercaderia general. S'establirà una plantilla de 150 treballadors a la fase inicial a partir de 2027. Aquesta creixerà fins als 180 a partir de l'any 2031, quan es trobi en plena operació. La proposta busca fomentar l'ocupació estable i de qualitat, prioritzant la contractació de personal local, segons apunten des del Port de Tarragona. A més, la plantilla comptarà amb professionals amb perfils tècnics especialitzats i l'Aliança ha definit plans de formació estructurats. Un dels elements destacats de la proposta presentada és la integració marítim-ferroviària de la terminal com a element diferencial de competitivitat. Així doncs, el projecte desenvolupa una estratègia intermodal que integra el moll d'Andalusia amb la terminal ferroviària de la Boella i altres plataformes logístiques de la zona d'influència del Port de Tarragona, principalment la terminal intermodal de Guadalajara i altres espais intermodals de l'Aragó.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: El Festival Transvers tornarà a omplir de poesia els carrers i espais culturals de Tarragona del 3 al 6 de juny. La 5a edició del certamen, impulsat per l'Associació de Professionals i Estudiosos en Llengua i Literatura Catalanes, amb el suport de l'Ajuntament tarragoní, han presentat una programació diversa que aposta per la poesia contemporània, el patrimoni literari català, el talent del territori i la proximitat amb diferents públics. Enguany s'oferirà una desena vintena d'activitats entre concerts, recitals, espectacles performatius, rutes literàries, microobert i propostes familiars en espais emblemàtics de la capital, com l'església de Sant Miquel del Pla, el passeig arqueològic o l'antic ajuntament. La cinquena edició del festival arrencarà el 3 de juny amb espectacle inaugural amb poemes fets cançó. La programació també inclourà propostes com a poeta, un viatge sonor a través de l'obra de Montserrat Abelló de la mà del Neus Pàmies i Gerard Marçal. Una altra de les propostes destacades és Arnau, impulsada per Tarragonins, la qual es farà al Passeig Arqueològic de Tarragona, així com el microobert Canto la Lluita, organitzat pel col·lectiu Vespres de Poesia. La inclusió i el treball comunitari també continuaran sent eixos centrals d'aquest festival que tindrà lloc, recordem, a Tarragona.
1: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: I ja tenim aquí el bloc esportiu amb la Roser Ribas.
2: El Campionat de Catalunya d'Hoquei Patins 2026 ha coronat aquest passat cap de setmana els nous campions de les categories aleví i juvenil després d'unes fases finals plenes d'emoció i gran nivell competitiu a Blanes, Malgrat i Tordera. En categoria aleví, el títol ha estat pel Club Patí Congrés La Sagrera es mou, que es va imposar a la final al Club Patí Voltregà per 4-2. El conjunt barceloní va completar un gran torneig després d'eliminar el Futbol Club Barcelona Hoquei Patins a les semifinals per 4-1 abans d'aixecar el títol. Pel que fa a la categoria juvenil, el campió va ser el Club Patí Calafell després de derrotar el Futbol Club Barcelona en una final intensa disputada a la Ciutat Esportiva de Blanes. El conjunt calafellenc va completar una competició impecable després d'eliminar el Club Patí Tordera a les semifinals per 5-1. El tercer classificat va ser el Club Hoquei Mataró, vencedor del duel pel tercer lloc davant el Tordera per 2-1. La final juvenil va oferir un gran espectacle i es va decidir en uns últims minuts plens d'emoció davant d'una gran afició al pavelló. El Barça va obrir el marcador amb un gol de Gerard Pujades quan faltaven 6 minuts i 35 segons per acabar la primera part. A la segona meitat, Teo González va empatar per al Calafell quan faltaven 7 minuts i 53 segons. Posteriorment, Nicolás Samà va tornar a avançar el Barça a 4 minuts i 40 segons del final. El tram decisiu del partit va ser espectacular. Max Sanz va fer el 2-2 quan faltaven 2 minuts i 25 segons. Nacho Rodríguez va culminar la remuntada amb el tercer gol a 2 minuts i 49 segons del final. Isaac Bouda va sentenciar el partit amb el definitiu 4-2 a només 4 segons per acabar. Les dues competicions van tornar a demostrar l'alt nivell d'hoquei patins base català, amb partits molt disputats i una gran participació de clubs d'arreu del territori. Es farem la visita d'alguns dels jugadors aquí a Calafell Ràdio perquè comparteixin la seva experiència.
1: Calafell Ràdio. Informatius. El bloc esportiu.
2: De l'hoquei patins passem a la nocturna trail, que també ha protagonitzat aquest cap de setmana. Teniu disponible la crònica al nostre web a calafell.tv de la mà de Trail Road Runners Calafell. Després d'una amenaçadora tarda de pluja, aquest dissabte passat, 9 de maig, s'ha pogut desenvolupar la nocturna trail de Calafell i, com cada any, ha estat un èxit de valoració per part dels corredors i caminadors, malgrat que el circuit estava força mullat. Es van superar els 400 inscrits. Esportivament parlant, el guanyador de la cursa llarga de 14 quilòmetres va ser Daniel García Holgado, del Club Esportiu L'Arbós, amb un punt de diferència del segon, Marcel Tardiu Guillén, del Club Aleixar, a gairebé 4 minuts del tercer, Arnau Antic Dresaire, del Club Excursionista de Gràcia. En categoria femenina, la general la va dominar amb autoritat Elena Guijo Moraga, del Club Atlètic Trac Tarragona. El segon i tercer lloc els van ocupar dues corredores del Trail Road Runners Calafell i es van decidir en un sprint final d'infart. El segon lloc se'l va quedar Montse Conesa i el tercer Laura Cruz. Cal esmentar que altres corredors del club van obtenir premi. Pedro Salor i Beatriz Lasso van ser els primers locals i Marc Orejuela i Xenia Orejuela els primers en categoria júnior masculina i femenina. A la cursa de 9 quilòmetres, la novetat d'aquest any, que resseguia el circuit de la caminada de 9 quilòmetres, els guanyadors van ser Andrés Sánchez Florido, acompanyat de molt a prop del segon i el tercer, i Clara Gardella. Tots els participants van mostrar-se encantats amb el circuit i satisfets pel marcatge de la cursa, que de nit és un aspecte que cal vetllar especialment. L'èxit recau en els més de 30 voluntaris repartits al llarg del recorregut i els diferents serveis del punt de sortida. Voluntaris que també van fer molta feina els dies abans i l'endemà, anant a comprar, preparant el marcatge, muntant la infraestructura del punt de sortida, transportant material, gestionant les inscripcions, etc. La cursa, com cada any, té un acompanyament solidari. A la bossa del corredor es van afegir unes polseres solidàries per l'entitat Pels Valents, que van rebre la donació del club de 1.187 euros, que es destinen íntegrament a la investigació del càncer infantil.
1: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
2: I el govern desplega a partir d'aquest mes de maig el nou programa de prescripció esportiva, una eina per millorar la salut de la ciutadania mitjançant l'exercici físic i l'esport. Ho ha explicat el conseller d'Esports, Berni Álvarez, a la presentació del projecte. La iniciativa vol integrar l'activitat física com a eina terapèutica, especialment per a persones amb malalties cròniques o patologies agudes. Una de les novetats és que els professionals sanitaris, a través d'una recepta impresa, podran derivar un pacient a un programa esportiu supervisat per educadors físics, adaptat a les seves necessitats i que s'impartirà en equipaments municipals. En una primera fase hi participaran 50 equips d'atenció primària de 80 municipis. Ara, tot seguit, escoltem el conseller d'Esports, Berni Álvarez.
4: Passada la recomanació a la prescripció, d'ordenar també tota la feina feta, també que els nostres sistemes informàtics puguin treballar d'una manera conjunta, perquè al final el que volem és que la gent, quan vagi a l'atenció primària, pugui també, se li pugui prescriure activitat física com una part d'un tractament per millorar la seva vida. A partir d'aquí, una derivació a un professional de l'esport que, coordinat amb el metge, pugui tenir durant un període de temps determinat una metodologia d'entrenament apropiada al pacient, i derivació també cap a instal·lacions esportives municipals amb un catàleg de la disposició del pacient d'on pot fer aquesta prescripció.
2: El conseller d'Esports, Berni Álvarez, explica que la idea és que la planificació sigui de 6 mesos i que posteriorment es puguin avaluar els resultats.
4: La idea és treballar conjuntament i que aquesta part de la prescripció que es deriva a un professional de l'esport sigui una planificació de 6 mesos de treball, no? 6 mesos de treball físic derivats a una instal·lació municipal, amb el que a poc anem recollint dades, amb el que aquest professional vagi passant també les dades al Departament de Salut, i que al cap d'aquests 6 mesos podem avaluar si ha hagut aquest impacte positiu o no, si res és recomanació seguir, o per això es prescriu una altra vegada seguir amb aquesta activitat física, o simplement s'atura. No?
2: En aquesta primera fase de la iniciativa, amb una 50 d'equips d'atenció primària de 80 municipis catalans, del Penedès només consta, segons les dades facilitades per GenCat, el Penedès, Vilanova, Baixa Mar, Vilafranca 1, Vilafranca Nord, Penedès Rural Est i Sant Sadurní.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant. Calafell Ràdio. El temps.
0: Avui dimecres continua el temps inestable amb el rebuf de la tramuntana i el mestral, que porta alguns núvols i algun risc de precipitació en algun punt de Catalunya, però no pas a tot arreu. A la vegada, això sí, la temperatura està baixant de manera progressiva. Per tant, s'ha desinflat el termòmetre. De cara a demà, segons l'indret de Catalunya, tindrem un temps totalment oposat. Es podrà passar del sol i l'ambient agradable o bé a la precipitació en algunes comarques. El vent de ponent, amb estrelat, es farà notar. El Pla de Lleida, l'Ebre, també el Camp de Tarragona i fins i tot en algunes zones de la Catalunya central. La temperatura es mantindrà amb pocs canvis. Punt i final a l'informatiu del dia. Gràcies i fins la propera.
1: Calafell Ràdio. Calafell.tv. Serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

L'Hora del Jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.

l'hora del jazz. A l'Edu el control i Ramon Robuster amb els guions i el que us parla. Avui portem tres projectes entre el 2018, 2019 i 2017. Anem per la novetat més pròxima, que és una gravació que va sortir aquest 1 de març d'aquest 2019, fa molt pocs dies. Fa un temps, no massa, el 27 de març d'aquest any, vam presentar l'últim, fins a en aquells moments, de fet no era l'últim, perquè l'1 de març va sortir ja aquest nou que portem avui, però el 27 de març vam presentar l'anterior amb aquest, l'anterior gravació que lidera el senyor Robin Verheyen. Robin Verheyen, vam estar en aquell programa del 27 de març, si voleu podeu recuperar-lo a través dels podcasts de Calafell Ràdio. Vam estar explicant una mica el seu currículum i tota la informació referent a aquest extraordinari saxofonista belga, que actualment té 36 anys i que és un dels referents importants que hi ha actualment amb la música nostra a Europa i al món. I ara presentem aquest últim treball que, com us dic, va sortir l'1 de març del 2019 i que va ser degut a un encàrrec que li van fer amb el senyor Verheyen des de Bozar, que és un centre de belles arts importantíssim que hi ha a Brussel·les. És un centre que toca totes les activitats relacionades amb les belles arts, entre elles concerts de música de jazz. Hi ha, si entreu a la web de Bozar, veureu que hi ha tota una sèrie de programacions de pintura, en fi, de totes les activitats relacionades amb el tema de les belles arts, i entre elles hi ha també molta música de jazz, música clàssica, en fi. I amb el senyor Robin Verheyen li van fer un encàrrec dient-li que podria fer alguna cosa en relació al centenari del naixement que es celebrava l'octubre del 2017 de Thelonious Monk. Ell, junt amb el pianista Bram Deloze, que és també un extraordinari músic molt jove, una mica més jove que ell, 28 anys, també belga, feia temps que tenien un duo que tocaven amb aquest duo molta música de Thelonious Monk. D'aquí venia el tema. I una vegada fet aquest encàrrec, el senyor Robin va creure que podrien afegir amb aquest duo una peça que jo crec que és bàsica i importantíssima dintre de tot el món del jazz, que és el Joey Baron. Joey Baron, aquest bateria extraordinari, com que estem parlant dels anys que té cadut, doncs aquest n'ha té 64, però amb un currículum d'aquests al·lucinants i que tots coneixem i que tots hem posat i que tots tenim discos d'ell i, a l'hora del jazz de Calafell Ràdio ha passat molts discos de Joey Baron. Format aquest grup i fetes les actuacions corresponents a tots aquests encàrrecs, d'aquí va sorgir que fer durant dos dies, el 5 i 6 d'octubre del 2018, a Motor Music d'Estudios de Mechelen, aquesta gravació que escoltarem avui, que jo crec que és un dels àlbums importants d'aquest any 2019, en relació, possiblement, a la música de jazz europea, però aquesta música ja sabem que és universal i que arriba a tot arreu, i precisament aquest lligam amb Thelonious Monk és realment interessant. Aquesta gravació està formada, la podeu adquirir en versió de CD i DLP, com l'anterior que vam posar fa molt poc temps, també està editada per Universal Music,
i, com us dic, està formada bàsicament per 10 composicions. Tot i que amb el CD n'hi ha dues més, una és, com, és un, una presa alternativa d'una de les peces que escoltarem avui, i una altra afegida, perquè bueno, sabem tots que la capacitat del CD és una mica més gran. Anem per la primera... Bueno, volia comentar simplement que dintre d'aquestes 10 bàsiques peces n'hi ha 5 que són composicions de Thelonious Monk i 5 que són repartides entre algunes amb el duo del pianista i el saxofonista i algunes, bàsicament, només del Robin Verheyen, com que és una mica el que lidera tot aquest grup, no? Jo, aquest àlbum, realment li dono la importància que jo crec que anirà agafant amb el pas dels dies i del temps. Poder més per les gravacions i per les composicions que hi ha d'aquests dos músics i del propi Robin Verheyen, que no pas per poder per les composicions que ja coneixem i que són conegudes de Thelonious Monk, tot i que són realment sensacionals aquestes versions de Thelonious Monk. Són realment diferents i val la pena també aquest àlbum poder per aquest motiu. Però jo crec que aquí descobrim, com vam descobrir amb el treball anterior d'ell, unes facetes de compositor bestials d'aquest saxofonista i a més que amb aquesta cosa de que els agrada Thelonious Monk, doncs encaixen perfectament dintre d'un àlbum que jo no crec que es pugui classificar com un àlbum dedicat a Thelonious Monk, ni molt menys, sinó que el que fa és gaudir i disfrutar de la música de Thelonious Monk amb la seva interpretació dels tres músics, perquè no, aquí el Joey Baron té molt que dir també i diu molt amb aquest àlbum, diu molt, bueno, és una peça bàsica d'aquest àlbum, i també de les seves composicions que anirem escoltant. Anem per la primera, que és Oscar T, que és una coneguda de Thelonious Monk.

Per la segona composició, realment el que farem d'aquestes 10 bàsiques que formen aquest CD, tot i que, com ho has dit, n'hi ha 12, seguirem des de l'1 fins a les 5 totes seguides, perquè jo crec que és un ordre interessant i no el vull tallar. I anem per la segona, que és precisament una composta per una composició com feta per al duo de Robin Verheyen i el Bram Deloze. Tingueu una mica d'atenció amb aquest pianista, Brad Deloze, perquè jo crec que és una de les figures joves, importants, i així ho està dient tota la crítica de tot el món, amb els moviments dels pianistes, que són molts, i n'hi ha molts de pianistes de nivell actualment amb la nostra música, amb el jazz. Però aquí no només el podem gaudir com a pianista, sinó també com a músic, com a compositor, amb aquesta peça que escoltarem, que s'anomena 50-50. Anem per això.

I la 3 és una altra composició de Thelonious Monk, que és el Boo-Boot Brit Day, que jo crec que totes les que hi ha, aquestes 5 que hi ha en aquest àlbum, el que fan és refrescar-ho d'una manera molt actual aquests estàndards clàssics que tants músics de jazz han escoltat, han seguit, i tanta gent, tants músics i tants aficionats al jazz com el que us parla, doncs tenim per Thelonious Monk, no? I quan sents aquestes versions diferents, com la que escoltarem ara i com les que estan dintre de tot aquest àlbum, això te reanima, no? Te porta... et fa pensar una mica de que tots aquests molts anys que has estat seguint música de Thelonious Monk no et cansa, i a més aquesta frescor nova i aquesta novetat d'aquests músics jovens que fan d'aquesta música un dels seus elements importants amb la interpretació, doncs vol dir que Monk era un personatge fantàstic i impossible, possiblement irrepetible, no? Anem per això, anem per aquesta peça de Monk fantàstica.

I aquestes coses que passen amb aquesta música que ens agrada, que és que s'ajunti aquest personatge com el Joey Barone amb aquesta frescor i amb aquesta joventut d'aquests dos músics belgues i que aportin tot el que estem escoltant. Vull insistir que aquest àlbum és un àlbum molt, molt important dintre del que possiblement escoltarem aquest any i que no m'estranyaria que fos un dels àlbums més ben criticats de l'any, no? Tot i que a mi no m'agrada parlar massa de coses amb el temps, no? Però sí que Joey Barone, que tots l'hem escoltat infinitat de vegades, aquí s'hi sent a gust, no? Si es nota que hi ha una cohesió total entre aquests tres músics. Tingueu present que estem parlant d'un personatge, pels que no el coneguin tant, que ha tocat amb personatges fantàstics com Fritz Herrn, per exemple, o el Jarró, per parlar de coses diferents, o Tots Tielemans, amb la seva harmònica, o la Carme McRae cantant, o els Tanguets, Dizzy Gillespie, Joey Lovano, en fi, ja, Laurie Anderson, també va estar tocant amb Chet Baker, alguns àlbums fantàstics, i, per exemple, David Bowie, que també va tocar amb ell, va dir una frase que ha quedat per la història d'aquest personatge, que és que diu, tinc, bueno, David Bowie va dir, els metrònoms tremolen de por davant d'ell, no? És un bateria que pot fer de tot i, per exemple, pot fer també o manté durant molt de temps un duet de percussió amb el Robin Slukowski, aquest altre bateria fantàstic que fan actuacions doncs, de duo de bateria amb composicions pròpies i bueno, amb una cosa molt, molt especial. Per tant, tindre un personatge així amb aquests jóvens, això sempre reconforta també, no? Sempre veus que aquesta música no té cap frontera possible i que quan es tracta de tocar amb nivell, doncs no hi ha cap dificultat. Recordo que això va estar gravat en 2 dies, el 5 i 6 d'octubre del 2018, i aquí ha sorgit tot això. I ara us farem una combinació que jo crec que val la pena fer-ho d'aquesta manera. Hi ha una altra, la número 4, la composició de Robin Verheyen, i amb aquesta composició precisament toca el saxo tenor, que s'anomena Mixed Mon. Aquest és el nom que porta aquest àlbum de la Universal. I ho deixaré a continuació, sense explicar cap més història ni cap més tonteria meva, amb el Mood del Thelonious Monk, perquè jo crec que és una entrada fantàstica per després escoltar aquesta composició de Mon. Anem-hi.

Estem escoltant Mix Mod, un àlbum CD o LP, el que us agradi més, que va sortir, que està editat aquest 1 de març de 2019 amb la formació en trio de Joe Baron, Brad Delauze i Robin Verheyen. Anem per una altra peça, aquesta vegada és una composició del Robin Verheyen, i aquesta, en aquesta ocasió gaudirem del saxo soprà. S'anomena The Flood, més o menys el diluvi, no? Vull aquí rebre un petit comentari de que hi ha uns moments fantàstics del Brad Delauze amb el seu piano, i que té una finura i una expressivitat brutal, i que són aquests moments que té sentit el que han fet aquests músics, que és que aquesta música està molt pròxima a Thelonious Monk, és realment així. I són composicions que ja us he dit al començament del programa, que jo poder valorava més aquest àlbum per aquestes composicions d'aquests músics joves que no per la música que hi ha coneguda de Monk, tot i que les versions són brutals. I després d'això, d'aquesta exhibició del piano, hi ha també una expressivitat fantàstica també amb el saxo del Robin Verheyen. The Flute.

I anem per l'última composició que us posaré d'aquest àlbum. És un altre estàndard d'aquests brutals de Thelonious Monk. I aquí també hi ha una manera d'enfocament diferent, perquè el Robin Verheyen utilitza el saxo soprà. Jo crec que això és lo important i és lo que li dona un so diferent i un toc diferent totalment amb aquesta peça que és de les poques que té una mica més de marxa dintre de les que hem escoltat de Thelonious Monk i les que hi ha en aquest àlbum, que és el Baia. I amb això deixarem aquest àlbum, que jo us ho repeteixo, tingueu-lo molt present, Mix Monk, de Robin Verheyen, Brad De Rose amb el seu piano i Joey Barron a la bateria. Un trio fantàstic que jo crec que pot ser un dels àlbums de l'any, bàsicament de tot arreu, internacionalment. I anem per despediu amb Thelonious Monk, que és de lo que va aquest àlbum, tant les composicions d'ells, les 5 o 6 que hi ha, de tant del Brad De Lose com de Robin Verheyen, i les 5 de Thelonious Monk. Bye, ja. Yeah.

canviem totalment la història i anem per un àlbum del 2017 gravat amb CD per l'etiqueta Atma Classic. La referència és a CD 2272U, un àlbum totalment diferent i que s'aparta molt de el que acostumem a portar a l'hora del jazz de Calafell Ràdio. És un àlbum gravat amb un quintet, amb un escenari fantàstic i amb un orgue fantàstic. Anem a primer a explicar una mica de què va aquesta història. El senyor John Willie Kuntz, un organista i compositor, va estar triat el 2013 com el que tenia de portar el control i donar a conèixer al món el gran orgue de Pierre Bayquet, que està a la Maison Symphonique de Montreal. Si teniu interès en algun tema d'aquests dels orgues, aquest orgue és un orgue amb tres nivells, des de baix que hi ha tot el que és el teclat i el que entorna amb aquest teclat, amb totes les trompetes i tots els components d'aquest extraordinari i acollonidor orgue, perquè realment acolloneix quan ho veus, les fotografies. Està a tres nivells i és una realització importantíssima feta amb aquest local, amb aquesta major. Hi ha hagut aquí, com és lògic, aquest home, el John Willie Kuntz, porta la direcció de tots els components i de tots els temes relacionats amb l'orgue, i aquí es realitzen tot tipus de concerts, de música clàssica i de tot tipus de música. Entre elles, el que escoltarem avui. El que escoltarem avui és un àlbum que el van llançar el 2 de juny del 2017 i que va estar gravat amb aquest escenari tan extraordinari. A l'escenari hi havia el teclat aquest increïble i voluminós d'aquest orgue, amb ell sentat el senyor John Willie Kuntz, acompanyant-lo amb el clarinet i saxofon l'Andrea Moishan, amb el trombó la senyora Hélène Lemay, el contrabaix Frederic Aleri i a la percussió Paul Picard. Aquest quintet, que és una formació de músics que tant toquen música clàssica com jazz, com altres músiques, va fer un concert fantàstic i d'aquí va sorgir aquesta gravació. Perquè anem entrant en ambient i després comentarem algunes coses més en relació amb aquest orgue i amb aquest concert i amb aquests músics. Escoltem la peça número 1, que és Grand Ode Bora, que és una composta per Trad Balkans. És una peça que coneixeu, però escolteu-la.

Aquest fantàstic àlbum porta inclòs una informació brutal, fantàstica, de 18 pàgines amb el fullet que va amb el CD, i el mateix director de tota d'aquesta formació, el Jan Willy Kunz, ens diu que l'àlbum, que no us he dit com s'anomena, que s'anomena Impressions, presenta, diu, una faceta inusual de l'orgue amb un viatge musical per descobrir un repertori original en companyia d'altres instruments amb els quals rarament s'ajunta, no?, o dialoga. I segueix dient que des de les danses tradicionals, el jazz o fins i tot la música de Krezmer, l'orgue es converteix en un instrument polivalent i unificador, capaç de sons que no s'esperaven. Els seus timbres rics proporcionen una textura ideal per a la improvisació del clarinet, saxofon i trombó. I la seva àmplia textura li permet competir amb el baix, amb els registres més baixos, i s'uneix a la bateria per completar la secció rítmica d'aquest quintet de grans dimensions. Realment és veritat que entre la sala, que és majestuosa i fantàstica, d'una arquitectura moderna molt maca, i aquest so de fons d'aquest orgue, realment sembla que hi hagi molts més instruments a l'escenari quan estem parlant d'un quintet, no? Músics fantàstics i música també molt especial, com la que escoltarem ara, que tots recordareu perquè va ser una de les que cantava el senyor Frank Sinatra, i que tots tenim present, no? Que és el Fly Me to the Moon, d'aquesta composició del Bart Howard que aquí sona totalment diferent.

Aquest instrument tan interessant i tan important com és l'orgue de la Maison Symphonique de Montreal va estar inaugurat el 28 de maig del 2014 i va estar creat per Casabuat en nom de l'Orquestra Simfònica de Montreal, que és el propietari d'aquest orgue, amb la col·laboració dels arquitectes Damon Smith, que va fer el disseny visual de l'orgue, i també jo crec que devia fer la sala. No ho he llegit, però crec que devia fer el conjunt de la sala. Es tracta, segons l'explicació que hi ha aquí amb aquest llibret que us he dit, de 18 pàgines, d'un orgue orquestal escrit amb registres del carter de Sant Hyacinthe, com a opus 3.900, inclou 109 registres, 83 jocs, 116 rangs i 6.489 canonades. Com us dic, amb les imatges es pot veure, perquè hi ha unes seccions inclús arquitectòniques, unes seccions fetes pels arquitectes dels tres nivells que hi ha totes les canonades aquestes. I tot això, a més, va estar pagat per una senyora, la Jacqueline Desermiche, una mecenes que va pagar aquest orgue i que, bueno, i que el va regalar, no? I el senyor Jean-Willy Kunz, que és el que estem escoltant avui amb aquesta gravació, és el que el 2013 va treure en propietat, doncs, la plaça d'organista d'aquest fabulós orgue de la Maison Symphonique de Montreal. I ara anem per una cosa, un palet més clàssica, però que amb aquests instruments guanya una vida i una vivesa fantàstica. Són les varietons jazz sobre un tema de Paganini. Hi ha diversos... són unes variacions que en principi les ha composat Eddie Daniels, però que realment es basen en això, en un tema de Paganini que tots coneixem. Anem a escoltar-ho i veureu aquesta majestuositat brutal d'aquest

I una altra d'aquestes peces que val la pena escoltar dintre d'aquestes 8 que hi ha en aquest àlbum és la que porta el nom de l'àlbum, que és In Spirit / Impressions, que és una composició basada en temes de, amb el tema de John Coltrane, però és una composició feta per el Frederic Alairin, que és el contrabaixista que està amb aquest quintet que estem escoltant. Una peça llarga, 10 minuts, però fantàstica.

Si us agrada l'orgue, la discografia que hi ha de Jan Willy Kunz és fantàstica. No està tant dintre d'aquest tema una mica jazzístic com estem escoltant avui, sinó que va més relacionada amb temes clàssics, però que val la pena escoltar i escoltar aquest orgue fabulós de la Maison Symphonique de Montreal. Anem per l'última peça. Aquí hi ha coses que no posarem avui, com una peça del Paquito de Rivera, per exemple, o una del Daniel Mercure, però sí que n'hi ha una que també tots coneixem i que poder val la pena acabar, i és de la manera que també ells acaben aquest àlbum, que és la Petita Flor del Cindy Beckett. Sabeu que Cindy Beckett va estar des del 1897 fins al 1959. Per tant, tirem molt enrere, però peces com aquesta són intemporals i amb una formació així són fantàstiques. Us repeteixo la formació: el Jan Willy Kunz amb el seu orgue, André Maixent al clarinet i saxo, la Hélène Limay al trombó, Frederic Alleri al contrabaix i Paul Picard a la percussió. És un àlbum d'impressions editat per Enna Clàssics el 2017, amb la referència, si us interessa buscar-lo, perquè realment aquest àlbum, si el poseu amb un bon equip i amb una sala adequada, per aquest equip sona d'una manera extraordinària. La sensació de sala és brutal i està gravat tècnicament d'una manera increïble. Com us dic, si us interessa, Enna Clàssics a CD 2272-1. Anem per la Petita Flor i deixem ja aquest àlbum meravellós.

I seguint el 2018, anem per l'última gravació del senyor Matthias Heinck, aquest extraordinari trompetista i compositor que hem seguit sempre amb les últimes quatre gravacions que ha fet per ECM. Recordem que l'últim àlbum que va fer el 2015 és el Midwest, que vam estar comentant aquí àmpliament a Calafell Ràdio, a l'Hora del Jazz, dedicat a aquesta emigració que hi va haver dels pobles de Noruega cap a Dakota, cap a la zona de Dakota d'Estats Units. Era una descripció d'aquesta migració, d'aquests viatges de tots aquests noruecs cap allà. Ell, com a noruec, aporta sempre amb aquestes composicions uns arguments. Aquesta vegada la cosa va perquè la seva àvia venia d'un poble alemany, de Ravensburg, i així és com s'anomena l'àlbum. L'àlbum, traduint-ho, els noms de les 8 composicions que el formen és Família, Nens, Amics, Agost, Pares, Núvia, Ravensburg, el nom d'aquesta població petita, i Per les meves àvies. Vol dir que és un repàs a tota aquesta família i que realment ell diu que li volia donar el nom de família, però que una vegada va veure que aquest nom de família, hi havia infinitat d'àlbums al mercat que portaven aquest nom, va decantar-se per Ravensburg, la població aquesta de la seva àvia. Matthias Heinck s'ha juntat aquí amb un altre violinista diferent de l'últim que portava amb l'últim àlbum, que és el Hakon Hasse, amb 21 anys només, quan va començar a tocar amb aquesta banda, tenia 21 anys, ara suposo que en deu tindre... 22, perdó, deu tindre... deu estar pels 23 o 24. Andreas Ulbo, al piano, anteriorment portava John Blake, si recordeu. Audun Erlien, amb el baix elèctric. Anteriorment també no hi havia aquest baixista, sinó que hi havia el Mats Eilesten. També hi ha un bateria nou, que és el Thorstein Loftus, que s'afegeix amb aquesta formació d'aquest sextet nou de Matthias Heinck, i el percussionista i bateria que ja portava amb l'anterior CD, que és el Elger Andreas Norbarken. Aquests 6 músics i totes les 8 composicions de Matthias Heinck formen aquest extraordinari, jo crec que és extraordinari, àlbum Ravensburg, sempre amb aquest lirisme i amb aquesta descripció de la música que fan i amb aquest joc fantàstic que ell ja, amb l'anterior àlbum, ja va donar a conèixer, que és ajuntar aquest so meravellós d'aquesta trompeta, que és un dels més nets i més perfectes que jo conec, la trompeta de Matthias Heinck, junt amb un violí. I aquest diàleg és singular també amb aquest àlbum i porta un segell brutal a tot el que últimament ens està regalant Matthias Heinck. Anem per la primera cançó, que és Els nens, els Cliden, i comprovarem, a més, que aquí fa servir un altre instrument, per dir-ho d'alguna manera, que és la seva veu. Una veu molt maca i que, sense dir res, només vocalitzant, fa el mateix que amb la trompeta. Ja, i molta gent diuen que la trompeta és una mica la veu del músic, no? Doncs aquí la seva veu també s'incorpora en aquestes peces.

Estem escoltant Matthias Heint amb l'àlbum Ravensburg del 2018, un FM 2584, si el voleu localitzar. El temps, com sempre, ens controla i farem una cosa, per escoltar més música de Matthias Heint i menys històries meves, posarem el Friends, Amics, i el Núvia, que és la peça número 3 i número 6 d'aquest àlbum, seguides, i a la millor inclús encara ho tindrem de tallar una mica. Però quedarà el programa molt relaxat amb aquesta música brutal de Matthias Heint i aquestes sensacions fantàstiques entre el violí, la trompeta i tots aquests instruments, i amb aquest reforç de dos bateries i percussionistes que fan que agafi un volum molt més gran tota aquesta música fantàstica de Matthias Heint. Ha estat l'Edu al control i Ramon Robuster. Com sempre, que sigueu bons i, sobretot, escolteu jazz.

0: Calafell Ràdio. Sent Calafell allà on siguis.
1: La mata levant.
0: Calafell Ràdio. Són les 10.

0: Ferran Boquer.
1: Són les 9 en punt del matí. Bon dia, bona hora, família. Com sempre, un plaer saludar-vos, parlar-vos en directe, obrir micròfons, aquest estudi número 1 de Calafell Ràdio, Calafell.tv, per començar el Calafell Matí. Aquest és el programa magazín que us acompanya al llarg de 4 hores, fins la 1 en punt del migdia, compartint espais d'actualitat, d'entreteniment, sempre amb bona música i tot això aquí en el 107.9 de la FM, també a través de la nostra habitual emissió online. Gràcies, com sempre, per formar part de la família d'aquesta casa, l'emissora municipal de Calafell. Salutacions del Ferran Boquer, en nom dels companys, els col·laboradors que fem possible el programa. Som a dimecres, dia 13 de maig de 2026. Per endavant 4 hores, carregades de continguts. Anem a conèixer el que us hem preparat per al dia d'avui. Engeguem, com sempre, després del sumari amb les dades del dia, les celebracions, les efemèrides musicals d'aquesta jornada. També amb el temps i l'actualitat de proximitat a través dels diferents diaris digitals comarcals. Tot seguit, els dimecres ja sabeu que a partir de 9:15 tenim l'espai Portaveus. Aquesta setmana, avui dimecres, ens acompanyarà el Miguel Ángel Perín, és el regidor portaveu del grup dels socialistes de Calafell. A partir de 10:00, la Sínia, veus que connecten. Avui ens parlaran del banc de temps i del suport a les persones grans i en la cura de les seves mascotes. A partir de 11:15, espai de les escoles. Cada setmana en el Calafell Matí, aquesta setmana tenim vaga dels diferents docents. Veurem si podem avui anar fins l'Institut Camí de Mar, finalment, o haurem de repetir algun dels espais emesos anteriorment d'aquest espai de les escoles. A les 11, el temps, la previsió d'en Josep Miró i tot seguit espai d'actualitat. Avui ens acompanyarà el Moisés Romero, és el president de l'Espurna, el drac de Calafell. Estan preparant, ja sabeu, per aquest dissabte, el Fire Festival, aquest festival d'enceses. Hi ha moltes activitats en el Parc de la Sínia durant tota la jornada. Aquest dissabte ens ho explicarà el Moisés, el president d'aquesta entitat calafellenca, l'Espurna, el drac de Calafell. Això serà a partir de 11:00 del matí. Tot seguit, a partir de 11:15, a punt d'estrena amb la Júlia Pont, coneixerem les estrenes, les més destacades d'aquesta setmana, les diferents plataformes. I a 12:00 del migdia arribarà la Mari Herrera, la cuinera del Petit Bistró de Seguda Calafell. Amb ella, a través dels seus viatges, coneixerem plats típics d'altres països. I ja sabeu que en el tram final del programa sempre tenim agenda d'activitats, agenda cultural per aquesta setmana. Calafell, tot passarà aquí. Som al Calafell Matí de Calafell Ràdio. Gràcies, com sempre, per la confiança. Vinga, tot a punt, tot preparat. Som-hi, comencem. Gràcies per estar a l'altre costat.
0: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio. Amb Ferran Boquer. Les dades del dia.
1: Doncs vinga, som-hi, anem a conèixer el que celebra en aquest dimecres, dia 13 de maig. Una jornada en la que celebra el Dia Mundial de l'Entrenador de Futbol. Una jornada dedicada a homenatjar la figura clau del futbol, com és l'entrenador. Una persona responsable de la direcció, preparació i motivació dels jugadors, sent essencial per l'organització i el rendiment d'un equip dins del camp. Avui és el Dia Mundial de l'Entrenador de Futbol. També avui es celebra, com cada segon dimecres del mes de maig, el Dia Mundial de la Gestió d'Instal·lacions. Una jornada dedicada a reconèixer la importància d'aquest sector en l'economia global. Una efemèride aquesta, creada l'any 2006, que té com a objectiu posar en valor la tasca dels professionals que gestionen espais de treball i també instal·lacions, garantint el benestar, la seguretat i el bon funcionament dels entorns on vivim i treballem arreu del món. I avui, 13 de maig, també es celebra el Dia Internacional del Hummus. Jornada dedicada a aquest plat tradicional molt popular al Pròxim Orient i al nord d'Àfrica. L'hummus és una crema elaborada amb cigrons cuits, suc de llimona, tahini, que és una pasta de sèsam, l'oli d'oliva i que normalment s'acompanya amb pa de pita. El 13 de maig també és un dia per fer protagonistes als infants hospitalitzats en una jornada dedicada a homenatjar aquests petits valents, així com les seves famílies i els professionals sanitaris que els cuiden. També es reconeix la tasca de les persones i associacions que fan més agradable l'estada a l'hospital, organitzant activitats lúdiques i entreteniment per als nens i nenes. Doncs déu-n'hi-do, ahir no teníem cap dia internacional ni mundial i avui ja celebren, doncs déu-n'hi-do, tots aquests, el Dia Mundial de l'Entrenador de Futbol, el Dia Mundial de la Gestió d'Instal·lacions... També es celebra el Dia Internacional de l'Humus o fins i tot el Dia dels Infants Hospitalitzats. I sempre tenim en aquest espai per començar el programa les efemèrides musicals.

El primer dels aniversaris que celebren avui és el de Gregory Le Marchal. Va néixer el 13 de maig del 1983, cantant francès molt estimat a França, especialment després de guanyar l'Star Academy. La seva fama va ser principalment regional, però amb un gran impacte emocional al seu país. Doncs avui escoltem aquest intèrpret francès, el Gregory Le Marchal.

amb el guió i amb els àudios del nostre estudiant en pràctiques, el Cristian Ortiz. Repassem sempre les efemèrides musicals. I també celebrem l'aniversari, el naixement el 13 de maig del 1969 de Buckethead, guitarrista de culte conegut pel seu gran virtuosisme i estil excèntric. Una figura molt respectada dintre del rock experimental i del metal instrumental. Ha tocat en grups com Guns N' Roses i el seu propi grup, Praxis Band. Avui, Buckethead compleix 57 anys.

Aquestes efemèrides musicals també ens posen al dia dels aniversaris, però també ens permet conèixer molts artistes que fins ara doncs, no teníem constància de la seva existència. Vinga, la tercera celebració o efemèride musical és per Chuck Schuldiner. Va néixer el 13 de maig del 1967, líder de Death. Considerat un dels pioners del death metal, la seva influència en el metal extrem és enorme. Avui recordem a Chuck Schuldiner.

les efemèrides. El 13 de maig de 1941 va néixer Ritchie Valens, pioner del rock and roll llatí, recordat per clàssics com La Bamba. Tot i la seva curta carrera, va deixar una empremta històrica en la música popular. Avui recordem a Ritchie Valens, va néixer en el 1941, un dia com avui.

I avui també està d'aniversari Stevie Wonder. Va néixer el 1950, el 13 de maig, com avui. Una llegenda absoluta del soul, del pop, de l'R&B. Considerat un dels artistes més importants i influents de la història de la música, avui Stevie Wonder compleix 76 anys.

encara que en aquest 2026 a Espanya no tenim Eurovisió, ahir va començar el festival a Viena, a Àustria. I per què us diem això? Doncs perquè entre les efemèrides està Alexander Rybak. Va néixer el 13 de maig del 1986, cantant i violinista noruec, conegut per guanyar el Festival d'Eurovisió, el Eurovision Song Contest del 2009 amb Faded Tale, aquesta cançó que estem escoltant. I arrel d'això es va fer molt popular a Europa. Avui Alexander Rybak compleix 40 anys.

Déu-n'hi-do, avui us portem fins a 7 efemèrides musicals. La setena i l'última és per Johnny Logan, perquè un dia com avui, un 13 de maig del 1954, va néixer Johnny Logan, cantant i compositor australià-irlandès. Conegut mundialment com el rei d'Eurovisió, Logan va entrar a la història del Festival d'Eurovisió gràcies a dues victòries com a intèrpret. Primer, l'any 1980, amb la cançó, amb la balada What's Another Day Year, i després, en el 1987, amb Hold Me Now, convertint-se en el primer artista que guanyava Eurovisió dues vegades com a cantant. També ho ha fet Lorin. Però ell va ser el primer, el Johnny Logan. Però la seva llegenda encara aniria més enllà, perquè l'any 1992 també va signar com a compositor de la cançó Why Me, interpretada per Linda Martin, que també acabaria guanyant el festival. Tres victòries vinculades al mateix nom, a Johnny Logan, que li van valer el sobrenom de Mr. Eurovision. Amb una veu inconfusible i un estil romàntic molt propi dels anys 80, Johnny Logan continua sent una de les figures més estimades de la història del certamen del Eurovision Song Contest. I avui Johnny Logan fa 72 anys. I ja que estem a la setmana d'Eurovisió, encara que aquí a Espanya no es celebra, doncs felicitem el Johnny Logan, molt protagonista amb aquesta cançó, que guanyava el certamen en el 1987, el Hold Me Now.

0: Calafell Matí, el temps.
1: Doncs vinga, anem pel temps, per la previsió meteorològica, la meteorologia que ens espera en aquest dimecres, avui dia 13 de maig, amb Josep Miró, com sempre. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable, dominat pel sol i el cel clar al matí, mentre que a la tarda creixeran nuvolades llunyanes i alguns núvols baixos, però sense més conseqüències i no n'esperem pluges, amb una temperatura que no variarà gaire i es mourà entre els 14 graus que hem tingut de mínima i la màxima que voltarà els 20 o 21, amb una humitat força baixa, ben feble de ponent o mestral al matí i de garbí amb algun com moderat a la tarda, fent que la mar hi hagi marejol amb una mica de maró al final del dia. Per demà esperem un temps molt estable també, amb cel clar tot el dia, tot i que hi pot haver, com a molt, algun núvol puntual sense més importància, i amb una temperatura que baixarà una mica de nit, però pujarà de dia, i demà estarà entre els 13 de mínima i de 21 a 22 de màxima, amb una humitat alta de nit i moderada de dia, vent de ponent o mestral feble al matí i moderat en cops forts a la tarda, fent que la mar estigui moguda amb maró.
1: Doncs gràcies, Josep, per la crònica del temps. Doncs ara mateix, aquí a la platja de Masmel, a la zona de l'Estany de Calafell, on es troba Calafell Ràdio, calafell.tv, ara mateix llueix el sol, cel blau, cel net, bufa el vent, i la temperatura ambient a hores d'ara és de 15 graus centígrads.

doncs moment de les notícies de proximitat, moment de donar, com sempre, un repàs, un cop d'ull a les portades dels continguts dels diferents diaris digitals comarcals. Avui començarem per Diari de Tarragona. A la seva secció Costa, parlen dels veïns de Cunit que han d'escollir entre mullats o cremats. Una iniciativa que vol crear dos bàndols que competiran en proves lúdiques per fomentar la cohesió i dinamitzar les festes. De color taronja o color blau, cremats i mullats. Els veïns de Cunit impulsen una proposta per aconseguir una participació més gran a les seves festes. Dos grups que competiran de manera lúdica en activitats on hi prendran part entitats, famílies i grups d'amics que s'hauran de sumar a un dels bàndols. Aquest dimarts passat ja s'han vist elements com el porquet Willy, la mascota de Cunit, amb les cintes dels dos colors que representaran els mullats i els cremats. Una rivalitat simbòlica com la que ja existeix a Calafell entre els popers del nucli de la platja, els terrossos de la zona històrica del poble, i no ho posa al diari, però jo afegiria també els de color vermell, els Miquelets de Segur. La iniciativa vol fomentar una rivalitat simbòlica per afavorir la cohesió social entre dos equips que disputaran proves com gimcames, reptes, decoració de carrers, activitats d'aigua i altres iniciatives que puguin anar sorgint. Els impulsors destaquen que aquesta proposta pretén aportar nous espais d'alegria i convivència i també una implicació ciutadana i convertir la festa major en una celebració encara més compartida i participativa. Una iniciativa que ja compta amb la complicitat d'entitats com Tocats pel Foc, Valls Populars, Joves Diables de Cunit i Joves per Cunit. Anem per altres informacions. Aquest cas a isdiari.cat. A la seva secció comarcal del Baix Penedès parlen de mobilitat, i és que el Parlament aprova millorar la connexió entre el Baix Penedès i la UAB, una iniciativa impulsada pel grup parlamentari d'Esquerra en coordinació amb la Federació Xarxa Vendrellenca, que reclama reforçar les connexions de transport públic entre el Baix Penedès, poblacions limítrofes i la UAB. I també ens parlen de l'any Marta Mata. 17 projectes educatius del Penedès opten el primer premi Saifores de la Fundació Marta Mata, una iniciativa que vol posar en valor pràctiques pedagògiques que fomentin el pensament crític, el coneixement de l'entorn natural, social i cultural, així com la creativitat, l'efectivitat i la responsabilitat solidària entre infants i joves. I anem a diarimés.com. Parlen en plena de successos de la fuita d'àcid fòrmic en un camió que transportava bidons a l'AP7 a l'alçada de l'Arbós. El vehicle es va trobar estacionat durant molt bona estona a l'àrea de servei, que va ser tancada i que va activar el prealerta Transcat, ja que es tractava d'una matèria perillosa. Els bombers de la Generalitat treballaven ahir dimarts per localitzar una fuita d'àcid fòrmic en un bidó que transportava un camió a l'AP7 al Baix Penedès. El camioner va detectar que un dels recipients que portava el seu vehicle estava perdent el producte mentre estava circulant, motiu pel qual es va aturar a l'àrea de servei al punt quilomètric 207,8 a l'Arbós, la qual cosa va fer que es tanqués aquesta àrea per aquesta incidència. Segons explica el cos de bombers, l'àcid

0: impacte va afectar l'interior del vehicle i el terra de l'àrea de servei on el camioner va estacionar. Fins als llocs dels fets es van desplaçar 7 dotacions dels bombers que van treballar buidant la caixa del camió i transvasant el líquid. Protecció Civil va activar el prealerta Transcat, ja que es tracta de matèries perilloses que, per sort, cap persona va resultar ferida. Els bombers van trigar a localitzar aquests bidons, que, sobretot el que estava patint aquesta fuita, per tal de contenir-la. També van procedir a la neteja de la calçada. I el Vendrell avança amb el seu centre al parc particular, a la zona del Botafoc. Una zona verda, inclosa dins del nucli urbà més cèntric de la vila, tindrà 4 hectàrees i comptarà amb zones de lleure. Acabarem a la ciutat del Penedès, la ciutat.cat. Parlen del Baix Penedès, una nova comarca de Barcelona. Es pregunten, el Baix Penedès obre la porta a entrar dins de la província de Barcelona, mentre que Cunit secunda la proposta, però demana poder marxar cap a la comarca del Garraf. Són les notícies, són els titulars de les últimes hores en els diferents diaris digitals comarcals. Hem arribat a les 9 i 21 minuts del matí. Seguim amb més propostes.
1: Tota l'actualitat al Calafell Matí.

A Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i davant el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en grans electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, asseguda a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat.

0: als 90. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català.
2: Cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents. Mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio.
0: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: 2:30, arribem al punt de 9:45 del matí. Anem per l'actualitat del dia amb titulars. L'abans informatiu amb la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esports. Hola, molt bon dia.
5: Molt bon dia. Fins al 19 de juny es poden presentar propostes als pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell per l'any 2027. Es pot fer a través de la plataforma electrònica Decidim Calafell. La consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Sònia Hernández, ha visitat Calafell i s'ha reunit per parlar de la declaració de la tripulació del bot salvavides com a patrimoni material de la humanitat. Dia Internacional dels Museus aquest cap de setmana amb jornada de portes obertes, entrada gratuïta al Castell de la Santa Creu, Ciutadella Ibèrica, la Confraria i el Museu Casa Barral. L'alcalde de Cunit, Jaume Casanyes, continua reclamant un servei de rodalies digne per al territori. La Diputació de Tarragona convoca una nova edició dels Premis Emprèn per impulsar projectes empresarials nascuts a la demarcació tarragonina, entre ells també a la comarca del Baix Penedès. Cubelles tornarà a disposar a partir de setembre del servei d'expedició del document d'identitat i del passaport cada 2 mesos. Detenen Espanya i França 34 integrants de xarxes itinerants dedicades al robatori de rellotges de luxe.

0: Doncs, com va dir d'una manera molt, molt vehement el president, doncs, aquí no entra un tema de debat ideològic, sinó realment una transformació de ciutat, una transformació en pro de l'interès general i de les persones. I, per tant, doncs, ens convidava, doncs, en continuar amb aquesta línia, donant-nos les gràcies i posant la feina feta pel govern com un exemple per a altres municipis i un efecte crida, doncs, que continuem amb aquesta línia de promoure, doncs, habitatges i el que són l'interès general, sempre al servei públic, que és que és la nostra fita, al final, el que hem de portar a terme, no? Això s'alinea també amb la sol·licitud ja aprovada, doncs, d'altres promocions solars, doncs, que són susceptibles de tindre llicència directa, com són els 11 pisos que també hem ofert amb el Pla 50.000 del president, els quals, doncs, ja els tenim atorgats. Es farà el projecte, vindrà una empresa constructora, la que vulgui licitar, i per tant, doncs, també tindrem una sortit d'11 habitatges més de protecció que donaran cobertura també a aquests 110. Per tant, en aquest sentit, nosaltres, més que satisfets, doncs, que comencem a mirar el municipi amb una perspectiva de que ha d'haver una promoció de lloguer públic, ha d'haver una promoció pública en la qual desestabilitzi el problema habitacional que tenim a la ciutat i pràcticament arreu del país. Com bé saps, doncs, Calafell és un municipi que està tensionat, tenim una forta demanda i està havent, doncs, molts problemes a nivell de ciutadans, doncs, poder adquirir no només habitatge privat a nivell de compra. Com se sap, doncs, hi ha hipoteques molt altes, els preus de la compra, doncs, estan totalment disparats, i el parc immobiliari, doncs, de lloguer privat, doncs, és molt reduït, costa moltíssim trobar habitatges de lloguer, i a més trobar habitatges de lloguer a un preu que sigui assequible, a un preu social, doncs, encara més, no? Per tant, creiem, doncs, que aquesta assignatura que teníem pendent, doncs, l'hem aprovat amb nota d'excel·lent. I la prova, doncs, està, doncs, que fins i tot el mateix president, doncs, va deixar caure aquestes paraules, no?, que era un lloc immillorable, al costat de tots els equipaments, al centre del municipi, al centre, al costat de zones esportives, d'escoles, de centres sanitaris, de centres comercials, a 4 passos de la platja. Fins i tot va fer la broma de que es plantejaria vindre a viure a Calafell. Per tant, doncs, això són indicadors que són molt gratificants a nivell de govern local, i per tant, doncs, nosaltres com a Partit Socialista, la nostra línia d'acció en tots els àmbits d'agenda urbana que tenim, doncs, serà aquesta, i intentarem, doncs, magnificar-ho encara més.
1: Es va fer la inauguració divendres, però les claus d'aquests pisos de lloguer s'entregaran en poques setmanes, oi?
0: Sí, de fet, el tema del llistat està sent, doncs, motiu per les xarxes socials, trucades a l'Ajuntament, preguntes als regidors, doncs, molta gent està molt interessada de com està el tema, de que quan començaran. De fet, jo mateix, doncs, vaig anunciar ja fa l'altra sessió de portaveus, doncs, que començarien a trucar. En aquell moment, doncs, sembla que anaven a trucar, però al final, doncs, ho van retrasar una mica per diferents motius legals, però sí que ja estan en disposició de començar a trucar de manera molt breu, un període molt breu de temps, perquè la idea, doncs, que aquest estiu, doncs, comenci ja, s'entreguin ja claus a ciutadans que siguin, doncs, llogaters d'aquests habitatges i puguin començar a viure. De fet, l'estiu comença ja d'aquí un mes, una mica més, sí, no? Per tant, doncs, l'objectiu que tenen des de la Generalitat és poder començar a trucar a les persones que estan apuntades a la llista, que compleixen els requisits, i per tant doncs anem fent tot el tema del concurs.
1: És important dir-ho això perquè és això que deia vostè, molts ciutadans que estan que s'han apuntat doncs encara estan com nerviosos, no? Perquè no han rebut la trucada, doncs que estiguin tranquils que encara no s'han començat a notificar.
0: Exacte, perquè jo llegeixo molt les xarxes també de tant en tant aquests temes i hi ha gent que està molt neguitosa, hem de deixar clar doncs que no s'ha trucat a ningú encara, per tant doncs totes les suspicàcies que es generen des de les xarxes són totalment irreals i a més doncs generen en alguns casos alguns conflictes i deixar clar doncs que encara no s'ha començat a trucar, hi ha un llistat que encara doncs ho té la Generalitat, no sé com està, si està tancat, està obert, però sí que ens han manifestat doncs d'una manera imminent doncs començaran a trucar les persones que estan apuntades i perquè d'aquesta manera doncs des d'aquí doncs vull fer una crida que estiguin tranquils, que la gent que està apuntada i que compleix els requisits doncs se'ls trucarà i per tant doncs tindran la seva oportunitat de dir què i com.
1: Si li sembla, regidor, canviem de tema, parlem de la modificació del POM que beneficiarà doncs a la zona del poble, del nucli del poble de Calafell i també a Segur de Calafell.
0: Sí, doncs el passat ple doncs és un tema que portàvem treballant ja fa un temps, en el qual doncs són modificacions puntuals del POM, en aquest cas doncs a l'àmbit del poble, al qual doncs som coneixedors, jo que sóc de tota la vida del poble, fins i tot ho he viscut arreu de casa, no? Doncs que el poble és un barri doncs ja molt consolidat, queden molts pocs espais lliures, ja que a nivell urbà doncs està pràcticament tot fet, sí que queden doncs alguns solars i altres doncs que no estan consolidats i per tant doncs van fer un estudi intern doncs a veure de quina manera doncs podíem aprofitar millor el nostre territori en prou de l'interès general. Sempre en prou de l'interès general és una de les coses doncs que hem de deixar molt clar. I a més doncs vam tindre un termòmetre molt fidedigne i molt molt immediat que va ser totes les sessions participatives amb el veïnat per lo que era el programa del Pla de Barris. El programa del Pla de Barris ens va donar un termòmetre de la situació, el que pensen els veïns, les carències, les mancances, les virtuts, i per tant doncs, vam detectar amb el Pla de Barris allò que ja teníem més o menys darrere de l'orella. Vam detectar doncs peticions del veïnat en quant a equipaments, aparcaments, zones verdes i per tant doncs millores de carrers. Per tant, el que vam fer amb aquesta modificació és precisament centrar-nos en això que ens havien dit els veïns i mirar de manera estratègica doncs com s'estan comportant ja els edificis públics que disposem i com podríem interconnectar doncs aquests futurs espais a nivell municipal que tinguessin encaix i que estratègicament doncs fusionessin amb els requisits del veïnat i amb els requisits urbanístics d'interès públic. D'aquesta manera doncs vam trobar superfícies molt interessants, les quals doncs algunes d'elles ni tan sols estaven consolidades, o sigui, vam trobar solars que podíem incorporar doncs amb aquesta modificació i vam treure doncs unes xifres molt i molt bones respecte doncs un espai doncs tan acotat com és Calafell Poble, tan consolidat com per fer gairebé 1.400 metres d'equipaments, 1.900 d'aparcament i gairebé 500 metres quadrats de zones verdes, no? Comptant doncs que l'àmbit del Pla de Barris a la zona del Bulevà estem parlant que tenim un 3% aproximadament de zones verdes. O sigui, era necessari fer una actuació d'aquest tipus i incrementar sòl públic. Per tant, doncs, aquesta modificació de planejament puntual tenia tot el sentit.
1: 4.000 metres quadrats que guanyarà el nucli del poble, però també a Segur de Calafell, perquè vostè ara es referia al nucli del poble, però també a Segur de Calafell, també aquesta modificació del POM també permetrà, no?, guanyar aquests espais.
0: Sí, de fet, nosaltres, el Partit Socialista, som un partit que no tenim por a fer modificacions de planejament, no tenim por a tocar coses que ja fa molt de temps que estan establertes i sabem fer-ho i ja fa molt de temps que governem i sabem què necessita el municipi, a més som gran coneixedors de l'urbanisme aquí al nostre territori, no? I al igual que vam fer aquest anàlisi, que a més vam aprofitar doncs, a la vinentesa de, dels indicadors que ens donava el Pla de Barris al poble, vam fer el mateix exercici a Segur. Però a Segur encara portem més temps pensant què fer, bàsicament perquè Segur té una superfície enorme, molt més gran que Calafell Poble. El nucli de Segur doncs, es va consolidar entre els anys 60 i 80 d'una manera massiva i descontrolada. O sigui, realment va haver un boom a nivell d'immobiliari, de construcció i desenvolupament del sector. Va néixer, la seva concepció va ser molt diferent, o sigui, va ser una concepció de lo que era una ciutat jardí que es va desvirtuar des del minut zero i doncs, es va construir, doncs, la gent s'anava fent trossos de carrer, trossos de vorera, anava parcel·lant i es va consolidar d'una manera molt diferent de com es va de la seva concepció. Això ha provocat doncs, que no hi hagués l'ordre que devia haver i el control, sobretot, amb els mateixos criteris i amb els mateixos aspectes que ara estàvem parlant, a nivell d'equipaments, a nivell d'aparcament i a nivell de zones verdes, que són pràcticament els tres grans eixos urbanístics que es mouen a les diferents zones, als diferents barris. Això va fer doncs, que, amb la mateixa línia que vam fer amb el poble, doncs, actuéssim a Segur, incrementant doncs, aquest tipus d'usos, però parlant ja pràcticament arribem gairebé a una hectàrea, o sigui, estem a 8.200 metres quadrats, repartits doncs, a 2.000 metres d'equipaments, 3.800 metres de zones verdes, 2.300 i escacs també d'aparcament, per tant, doncs, zones doncs, que durant el període del planejament que es va aprovar al POUM el 2011 no s'havíem consolidat i que havien tingut tot el temps del món, doncs vèiem doncs, que no, algunes d'elles no s'acabarien de consolidar, altres eren gairebé impossibles que s'acabessin de consolidar perquè no podien tindre segons quins aprofitaments. I per tant, doncs, el que vam fer és aquest exercici també, doncs, aquesta modificació puntual, d'atribuir doncs, al nucli de Segur tots aquests espais. També amb un altre termòmetre, un termòmetre que ens prové d'altres indicadors de descens, indicadors d'utilització de la urbanització. Sabem que Segur, doncs, històricament, ha sigut una urbanització, no com altres, que encara ho són més, però sí que tenia molt de caire estacional. I ens hi trobem doncs, que després de l'any 2015 i d'una manera molt pronunciada el 2020, després del Covid, doncs està venint molta gent a viure. Està venint, hi ha una desestacionalització i una migració de l'àrea metropolitana, la segona anella sobretot, de Barcelona, la qual està fent doncs, que a més de millores a nivell de telecomunicacions i comunicacions terrestres, la gent s'hi vingui a viure. S'hi vingui a viure habitatges doncs, que tenien com a segona residència o que els seus avantpassats o els seus pares fins i tot havien comprat amb aquests anys de consolidació que he dit dels anys dels 70, 80, 90. I aquests habitatges que es feien servir més del cap de setmana per vindre a passar doncs, uns dies al xalet o a la torre o al pis o a l'estiu, que venien tot l'estiu, doncs són habitatges que ja la gent s'està venint a viure tot l'any, perquè poden teletreballar, poden anar a Barcelona d'una manera molt més ràpida i directa, i per tant ens hi trobem doncs, que a nivell de ciutat doncs, comença a haver requisits i necessitats que anteriorment no n'hi havia tants, o eren molt puntuals. I per tant doncs, tenia molt de sentit incorporar doncs, aquests equipaments i aquestes zones verdes i aparcaments que Segur necessita, bàsicament perquè la seva població va creixent i les seves necessitats també. Necessitats, a més, que tenen, en certa manera, unes expectatives urbanes, en alguns casos, més altes de les que tenim a Calafell. Ens recordem doncs, que moltes persones venen de Barcelona, on és un lloc ja molt consolidat, moltíssim consolidat, sobretot a nivell de mobilitat, a nivell d'equipaments i d'espai públic, la qual, doncs, quan venen a viure a Barcelona, doncs, aquestes expectatives urbanes que ja tenien atribuïdes d'una manera immediata, on vivien abans, doncs, arriben a Calafell i també les volen, no? Per tant, i és lícit. Per tant, doncs, ens hi trobem que Segur tenia aquesta oportunitat d'aquestes modificacions de planejament anys vista, i per tant, doncs, també la necessitat que generen les persones que hi vivien i les que venen a viure. Per tant, ens hi trobem amb aquest còctel que hem de donar, doncs, a resposta a nivell urbanístic, perquè, com sempre explico, doncs, l'urbanisme no és un tema d'avui per demà, és un tema de mig llarg termini, i s'ha de preveure la ciutat amb el seu creixement demogràfic, amb les seves necessitats, i per això, doncs, el que ens hi vam trobar, doncs, que s'havien de fer, doncs, aquestes accions, i a partir d'aquí, doncs, vam plantejar al plenari, doncs, aquestes modificacions amb aquesta aprovació.
1: Regidor, li queda poc més de 3 minuts. Volem seguir assegut a Calafell parlant d'aquestes obres, la zona entre la via del tren i el passeig marítim, aquesta, entre el carrer Ring i el carrer Loira, aquestes obres que ja porten mesos que s'estan fent, però a més el pas soterrat del carrer Ring, que és una de les prioritats també d'aquest projecte. No sé per quan està previst que comenci a ser una realitat.
0: Doncs m'agrada aquesta pregunta bàsicament perquè en primera instància, doncs, el tema de les obres, doncs, van treballant, estan treballant moltíssim. Sé que són molt incòmodes pel veïnat, sé que estan tenint problemes per accedir als habitatges, el tema dels cotxes, ja porten molts mesos, hi ha molta incomoditat. Jo demano una mica de paciència, estem avançant molt ràpid. Les obres, per desgràcia, no les podem fer d'un dia per un altre, i unes obres tan grans com aquestes, pensem que moltíssima gent demanava que s'arreglessin els carrers de manera integral. Estem arreglant els carrers, i demano a les persones que ens escolten, doncs, que tinguin una mica de paciència. Sé que és molt fàcil dir-ho, sé que la incomoditat és dia a dia, la pols, el soroll, l'accés a casa, portar les compres, gent de mobilitat reduïda, però queda molt poc temps. La idea que a finals d'aquest any estiguin acabades totes i els carrers i el barri estiguin totalment renovats. Per tant, demano aquest esforç d'una manera, doncs, comprensible, i a partir d'aquí, doncs, continuarem fent els carrers, que és el que van prometre la gent, i la nostra iniciativa va en aquest cas. Amb la mateixa línia, doncs, acabem de passar per Junta de Govern, hem aprovat aquesta mateixa setmana la incoació de la licitació del pas del carrer Rin. Per tant, doncs, la idea és fer ja la contractació, la publicació del perfil del contractant i fer el concurs perquè es presentin les empreses durant aquests mesos de l'estiu, i començar les obres a final d'any. La idea és que el carrer Rin comencin les obres a final d'any, i serà el punt de connexió natural i, a més, peatonal des del que és el centre, segur, amb la zona de port, perquè ho tenim més que estudiat, que acompanyarà, doncs, en un futur les obres de el que resta del carrer Baixador, que també és un projecte, doncs, que tenim pendent d'executar, junt amb la plaça Lola Boronat. Per tant, doncs, el relat, el traçat i la permeabilitat natural de la ciutadania de Segur, el que és abans de via i després de via, quedarà totalment resolta amb aquest pas, i, a més, amb els carrers totalment renovats. És una proposta que sempre hem portat des del Partit Socialista, que serà una realitat, doncs, almenys al seu inici d'aquest pas, a finals d'aquesta legislatura.
1: Molt bé. I, per últim, breument, voreres i asfalt de Segur de Calafell, arreglant carrers, ara que en parlava, doncs és una altra de les prioritats pel nucli de Segur de Calafell.
0: Sí, és una feina que ja portàvem molts mesos feta, és una feina, doncs, que m'ho han preguntat moltes vegades. El projecte, la licitació, tot el procediment, doncs, l'hem fet, hi ha una empresa guanyadora, i no podíem començar bàsicament perquè teníem que incorporar el romanent i incorporar diners de l'any passat, bàsicament perquè tot es va aprovar a finals d'any, i això comporta que fiscalment, doncs, i a nivell administratiu a nivell públic, doncs, les coses arrenquen d'una altra manera que com pot ser a l'empresa privada, no? I per tant, doncs, ara ja sí que estem en disposició de signar el contracte. Crec que signa l'acte de replanteig aquest divendres o dilluns, he de mirar l'agenda. I per tant, doncs, de manera imminent començarem a fer voreres i després asfalt. O sigui, l'ordre cronològic i de tasques que s'executaran, segons m'ha informat l'arquitecte municipal, és que començarem per les voreres i vorades, o sigui, hem de fer arranjaments, millorar algunes zones, i en segona tongada, és a dir, segona fase, el que farem és ja estendre tot el que és l'asfalt i l'aglomerat pels carrers que estan assignats. Per tant, l'ordre serà aquest, que no es pensi ningú que només arreglem la vorera i no fem l'asfalt. No, dels carrers que actuarem, portem un ordre, que primer és demolir o arreglar tot el tema de voreres, i després fer l'asfalt.
1: O sigui, per la qual cosa ja tenen clara la llista d'aquests carrers.
0: Sí, sí, sí.
1: La faran pública en breu?
0: De fet, és pública.
1: És una
0: llista pública. Jo personalment he pogut manifestar-la fins i tot als plens. La tipologia que són carrers principals de la zona segur. Sí que hi ha alguns al poble i alguna a la urbanització. També hi ha actuacions aquí a Masmel Platja. Però sí que la idea és que de manera més majoritària, òbviament és a Segur, són carrers principals, les quals quedaran asfaltats, arranjats, la zona d'Avinguda Espanya, entre plaça Espanya i Alemanya i plaça Amèrica, l'Avinguda Alemanya Sud, des del carrer Brasil, seran actuacions al carrer Bèlgica, o sigui, tenim moltes actuacions, les quals milloraran el que és el seu paviment, la seva pavimentació, tant de vorera com d'asfalt.
1: Regidor, deixem aquí Miguel Ángel Perín, regidor portaveu del PSC de Calafell. Gràcies per venir a la ràdio. Fins la propera.
0: Moltes gràcies. Fins la propera.
1: Bon dia.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
0: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
2: Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus. Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
3: Primera llista amb Marc Clapés.
2: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Doncs vinga, som-hi, 10 en punt del matí. Som a dimecres, dia 13 de maig de 2026. I els dimecres, a partir d'aquesta hora, cada dues setmanes, tenim l'espai de la Sínia. Veus que connecten? Saludem, en primer lloc, a la Carmina Balaguer, és la directora del Centre de la Sínia. Carmina, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Ferran.
0: Què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: Permeten que saludi també a la Carme Millán, tècnica de la Comunalitat i també del programa, que està molt, molt present amb el que parlarem avui. Carme, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: De seguida també, parlarem amb altres persones que ens acompanyen en aquest estudi de Calafell Ràdio. De què parlarem avui, Carmina?
1: Doncs avui venim a explicar-vos el que pot semblar d'entrada una petita història, però que en realitat és important. Cada dia, al migdia, un grup de persones de la Sínia surt i anem a passejar un gosset que es diu Roc, i doncs bé, passem una estoneta amb ell i després li tornem a la seva propietària. Aquesta petita història en realitat és una història interessant, és com donem suport des de la Sínia a persones del projecte Bon Dia a través del Banc del Temps, que ara la Carme ens explicarà, per poder mantenir a casa els seus animals de companyia quan elles ja tenen dificultats per poder-los treure a passejar, per exemple, o per poder-se fer cura de tot el que necessita el seu animal de companyia.
0: Doncs vinga, anem a començar a parlar d'això, però primer de temps, en primer lloc, conèixer una miqueta o recordar-nos que és el Banc de Temps i també del Servei. Bon dia, Carme.
2: Hola. Sí, jo crec que el Banc de Temps, per sort, ja el tenim molt consolidat aquí al municipi. Portem ja, doncs, 12 anys amb ell. I sí que és veritat que és una eina d'economia social i solidària que jo sempre dic que és l'eina del futur, no? Aquí nosaltres no tractem amb diners, sinó que tractem amb temps, i tots els intercanvis i totes les feines, entre cometes, que es poden fer, tenen un retorn amb temps, que tu després pots també contractar altres serveis i pagar amb aquesta mateixa moneda. És una eina que, per mi, d'economia social i solidària, que va... que és molt bona, sobretot per la gent que està passant per una... N'hi ha períodes a la vida en el que no estàs en el teu millor moment, i econòmicament això et pot donar o obrir la porta i obrir-te el pas a coses que d'altra manera, si no tens diners, no les podries tenir. Com, doncs, jo què sé, contractar una persona, entre cometes, allò de contractar, perquè et porti el nen al col·le, si tu no pots, perquè has trobat una feina. És que hi ha coses que cap dels serveis de l'administració pública té. Aquí n'hi ha un forat, n'hi ha un buit, no? Aquí demanes ajuda quan tens un problema d'aquests, no? I el Banc de Temps és una manera també de resoldre això i poder fer que la persona pugui ser més lliure, tingui accés a altres coses. I bueno, jo crec que és molt positiu.
0: També parlava la Carmina del Bon Dia, no? Entenc que sí. Aquest servei, d'aquest passeig d'aquesta mascota, d'aquest animal, també va vinculat a aquestes persones que es troben soles, que són grans i que, per tant, no poden sortir soles al carrer, no? Doncs sí. Es tracta de donar-los un cop de mà amb aquest passeig a les mascotes.
2: Com tenim la informació dels diferents projectes, inclús d'entitats del propi municipi, sí que podem oferir més solucions que a vegades no es veuen, no sabem com solventar-les, no? En el cas de les persones del Bon Dia, sí que no és la primera vegada que hem utilitzat el Bon Dia per poder ajudar-los en algo que d'altra manera no podria ser, perquè no tenen família, perquè inclús la red veïnal que tenen és prou sòlida com per fer-se càrrec de certes coses, i llavors quan veiem una situació com la de la Daisy, que és veritat que era una gosseta molt maca d'una senyora que tampoc la podia treure i tenia una qualitat de vida molt, molt penosa, i també la dona, també l'àvia, i també l'avi ho passa malament per no poder ajudar el seu animalet, no? Llavors, el Banc de Temps, aquí sí que junt amb la Sínia, que és un centre que és usuari del Banc de Temps, vale? Doncs podem arribar a l'acord de poder fer aquesta activitat, de passejar-li a l'animal, amb el que l'animalet surt guanyant, i l'àvia també, perquè l'àvia també té una tranquil·litat i no té un càrrec de consciència de que no pot assumir el tema de passejar aquest animal. En un cas, la Daisy va ser perquè ella no tenia estabilitat i no podia sortir al carrer, no la podia treure, i en aquest cas ja ho explicaran, que el Roc és gran.
0: La gossa de l'any passat, de la temporada passada, era la Daisy, i la que actualment treuen a passejar és el Roc.
2: És el Roc. I el Roc sí que és gran, la dona és molt gran, i no té, encara que és vellet, però no té força. I ahir ells també... I és una retroalimentació, perquè jo crec que ells també s'ho passen molt bé.
0: Quan sorgeix això? És a dir, quan comenceu amb el projecte?
2: Quan es detecta la demanda de la... Bueno, la demanda, es veu la necessitat de l'àvia, no?
0: Això, la primera vegada que va sorgir aquesta oportunitat, suposo amb la Daisy, quan va ser això? Quan porteu això? Fa un any enrere que veu començar?
2: Bueno, això ho vaig mirar, va ser a l'octubre del 24, i va ser la persona que a través del Bon Dia, com tu dius, que tractem amb persones grans, que no tenen a ningú, i que estan soles, i nosaltres els hi fem una trucada a través de voluntariat, fa una mica també de vigilància, de veure si els hi ha passat alguna cosa, que cada dia sabem que reben una trucada, que sabem que ells estan bé i que ells també poden tindre una conversa amb algú, no? Aquí és on ells ens comenten, a través de voluntariat i a través també de les visites que els professionals del Bon Dia fem als domicilis, doncs aquestes necessitats que els tenen, no? I l'angoixa. M'angoixa, doncs, que ara mateix jo no puc treure la gossa. La gossa se m'ho fa tot a casa. Vull dir, i encara que tinguessin ajudes per part de Xarxa Tecla, això no ho cobert, no està cobert. Aquí és on nosaltres... A més, feia poc que s'havia fet a la sínia del banc de temps. Llavors vam dir, per què no introduïm aquesta activitat i ho fem d'aquesta manera? Va ser una idea xulíssima i va ser quan es va començar. Vull dir, a través del Bon Dia sí que es detecta aquestes necessitats, perquè estem en contacte amb aquests quasi 100 avis aquí a Calafell diàriament, o a través de voluntariat o a través nostre, que també els hi fem acompanyaments a domicili.
1: I nosaltres des de la Sínia, clar, també tenim molta gent que els hi agraden els animals i que demanaven poder tenir un gos. Clar, a la Sínia tenir un gos és una mica més complicat, no et dic impossible perquè ens atrevim amb moltes coses, però bueno, donava resposta també a una demanda de les persones del centre i per tant casava molt bé el poder donar aquest suport amb aquesta senyora i a més donar resposta a una demanda de les persones que estan amb nosaltres.
0: Clar, un cop detectada aquesta necessitat d'ajudar aquestes persones grans que no poden treure doncs, els seus animals al carrer, com ho activeu això? A qui poseu en actiu per ajudar i per treure a passejar? Qui participa?
1: Doncs participen les persones que tenen aquesta sensibilitat, no? Nosaltres ho parlem amb el personal d'atenció directa, en aquest cas la Lorena és la persona que ho està liderant, no? A nivell d'atenció directa, i amb el grup que ha demostrat, no? Aquesta sensibilitat, aquest desig de poder tenir contacte amb un gos, doncs els hi proposem, i els que ens diuen que sí, doncs muntem el grup.
0: Doncs hem de saludar, ja que l'hem mencionat, la Lorena Díaz, que és monitora del servei de la Sínia. Lorena, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Clar, això és engrescador per moltes persones, que hi ha aquesta demanda, no?, que els agraden els animals i volen tenir, doncs, també aquests animals. Doncs també, una miqueta, doncs... participar amb aquesta ajuda a les persones grans. Com ho activeu, això? Quan reps aquesta... Doncs aquesta situació, no?
3: Sí, nosaltres, bueno, jo la monitora vaig parlar amb ells, vam fer un petit grupet, llavors, bueno, tenim més de sis, perquè anem amb la furgoneta perquè està una mica lluny, llavors fem dos torns, a vegades venen uns i a vegades venen altres, ja que la demanda és alta, perquè com diu la Carmina, hi ha molts nois que li agraden els gossos, els animals, i és una oportunitat també d'anar, passejar-lo, parlar amb la Carme també... després, no sé, de passejar per l'entorn, perquè també és altre lloc, no és aquí a baix. I bueno, no sé, molt bé, la veritat, és que és una activitat molt xula.
0: L'any passat teníem la Daisy, aquest any tenim el Roc, només tenim el Roc,
3: Sí, de moment sí, de moment sí.
0: No n'hi ha més persones grans que tinguin aquests animals, que els acompanyin i que necessitin... De moment
1: Clar, nosaltres la demanda ens arriba des del Banc del Temps. Llavors, quan ells detecten, nosaltres valorem i executem.
2: Sí, doncs, en el Bon Dia ara de moment sí que no hi ha cap altre problema. N'hi ha molts del Bon Dia que tenen animalets i tenen gats també van fer una intervenció amb un gat a través, però ja es va encarregar el veïnat, el gat és més complicat. Però sí que és veritat que ara de moment el que ens donava més angoixa i ens feien patir més és aquest gos gran que és molt vellet, que no podia sortir a caminar. Que sí. La seva, clar, caminar ara amb més gran els hi va millor. I quan són petits tenen molta energia, no? Però creiem que era molt convenient que aquest animal pogués sortir.
0: I entre les persones que entenc que treuen a passejar el Roc està la Lucía Aragón, que és usuària del Servei de Teràpia Ocupacional de la Sínia. Hola, molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: I també està el Facundo Morinigo, com és el cognom, perdona?
5: Morinigo.
0: Val. També deus treure a passejar el Roc, tu?
5: Sí.
0: Molt bé. Expliqueu-nos, a veure, comencem, si et sembla, per la Lucía. Com és el teu contacte amb el Roc?
4: M'agrada.
0: T'agrada molt. Com és el Roc? Explica'm, perquè els nostres oients sàpiguen com s'imaginen com és el Roc. És un gos?
4: Un gos.
0: Gran?
4: Gran.
0: Quants anys té el Roc, ho saps?
3: Té 12
0: anys. Té 12 anys, per la qual cosa, home, ja és
3: adult, sí.
0: Ja és bastant adult.
3: Sí.
0: I en quina situació està ara mateix el Roc?
4: Amb la Carmen.
0: Està amb la Carmen. I és la Carmen que no pot treure aquest gos al carrer a passejar-lo?
4: No, amb nosaltres.
0: El treu vosaltres.
3: És que també el que passa és que el Roc tira molt, perquè és gran, llavors nosaltres li fem aquesta ajuda també a la Carme. Perquè ella sí que és veritat que té una casa i té pati, llavors que el gos pot caminar, no és que estigui... Però clar, quan sortim el gos olora, ens veu nosaltres, es fica content, veu també altres animals, que és el que també necessita el gos, que a casa pues, no pot. I llavors quan ve família o el que sigui de la Carme també li passeja. Sí.
0: Facundo, com és el Roc per tu?
5: El Roc.
0: Com és el Roc per tu? Com explicaries que és el Roc? Perquè nosaltres no el coneixem, tu sí.
5: Sí.
0: Explica'ns com és el Roc. Què diries del Roc?
5: Roc a fer pipi caca.
0: Clar, s'ha de treure al carrer perquè faci les seves necessitats, no?
5: Sí.
0: I es posa content quan us veu?
5: Sí.
3: Cada vegada que anem s'apropa a la furgoneta, ens olora a tots, saluda a tothom i quan marxem també. I la Carme sempre ens explica que quan anem, des de dins de casa ja es fica a lladrar perquè té una il·lusió de que vinguem i la Carme també. Sempre parlem amb ella, ens comenta si passa alguna cosa, ho parlem amb la Carme també.
0: Clar, suposo que al mateix temps que aneu a buscar el Roc per treure'l a passejar també interactueu amb la Carme, no?
3: Sí.
0: I li pregunteu com està i suposo que també compartiu una estoneta amb ella.
3: Sí, nosaltres anem una horeta més o menys i fem una estoneta de parlar amb la Carme, passegem el gos i després parlem altra vegada amb la Carme perquè ella està agraïda de que anem a treure el gos.
0: Clar, però la necessitat del Roc és sortir, què, 2-3 vegades al dia?
3: Sí, però sí que és veritat que Carme a vegades té alguna veïna que li pot ajudar, bueno, un veí crec que era. Nosaltres anem a aquesta horeta que podem, que també li fem un tomb llarg, i ja després, com et dic, té una casa, té un jardí on fa també les seves necessitats.
0: Té un espai exterior on això, gràcies a això, doncs, potser no necessita sortir tan sovint, eh?
3: Exacte, sí.
0: Al carrer. Quantes vegades aneu al dia o per setmana? No ho sé, no, quina periodicitat aneu?
3: Sí, anem cada dia, una hora.
0: Una hora, eh?
3: Sí, una hora al dia, sí.
0: I quantes persones hi van cada vegada que ha de sortir el Roc? Suposo que es van intercanviant, no?
3: Sí, som 6, més jo 7. I a vegades venen uns i altres, perquè com anem en furgoneta, perquè està una mica lluny, no podem anar caminant, si no aniríem més. Però de moment anem 6.
0: Lucía, quan ha estat l'última vegada que has anat a veure el Roc? Quan ha estat l'última vegada, ho recordes? Ahir, abans d'ahir, quin dia vas anar?
4: Ahir.
0: Com va ser l'experiència? Explica'ns una miqueta. Què vas fer?
4: Passejar-lo.
0: I com el passeges? És tranquil? O tira molt el Roc?
4: Tira un poquet.
0: Una miqueta, eh? Porta, suposo, la seva corretxa.
4: Sí.
0: I s'atura a parlar amb... s'atura a saludar altres gossos? Per exemple, interactua el Roc amb altres gossos o no?
4: No.
0: No, eh?
3: No, perquè on anem, la zona no hi ha molts gossos. Hi ha algun, però és una urbanització,
0: és
3: llavors...
0: És tranquil·la la zona?
3: És tranquil·la, sí. El que passa que és això, que la Carme com tira molt... no és que tiri molt, el que passa que no té força la Carme. Llavors nosaltres fem aquest acompanyament.
0: Facundo, quan va ser l'última vegada que vas veure tu el Rock?
5: El Rock.
0: Quin dia vas anar? Recordes quan va ser l'última vegada? Vas anar ahir, potser?
5: Ahir, sí.
0: Ahir, sí? I com, explica'ns una miqueta, com va ser aquest passeig?
5: Jo pego...
0: Tu el agafes de... El portes per una corretja?
5: Sí.
0: Sí?

0: no sé com dir-te, que són tranquils. Llavors, des de que va a ell, és, li encanta.
1: No ho sé, doncs suposo que si rebeu la sol·licitud de treure a passejar algun altre gos, suposo que també ho rebran amb entusiasme, no?, els que participen d'aquest passeig, d'aquesta sortida.
0: Sí, nosaltres encantats. Si hi ha algun gos, alguna goseta o algun gat, el que sigui, nosaltres estarem encantats d'anar també.
1: Uh-huh.
2: Ens proposem voluntaris. Així com a anècdota, l'any passat amb la Daisy, per exemple, la senyora que anava amb, bueno, que era la propietària de la Daisy, era el moment que tenia per arreglar-se, per posar-se guapa, per maquillar-se. Mm. Llavors, quan obria la porta, sempre ens havia com a molt arreglada, no? I, per tant, per ella també era un motiu, saps? Per poder fer, bueno, doncs això, aixecar-se del llit i saber que algú aniria a visitar-la amb ella també. Saps? No és només el fet, que també és important, de donar el servei que necessita pel seu animal de companyia, sinó és aquesta estoneta de companyia que, bueno, d'una manera transversal, no? També els hi fem amb ells. És el que explica la Lorena, no? Mm. Per la Carme és una estona també de conversa que no tindria d'una altra manera, no? Perquè no pot sortir de casa, no? I llavors, doncs, bueno, tenim aquesta doble funció, no?
1: Estic pensant que a part de la necessitat de sortir a passejar dels gossos, també potser n'hi ha altres necessitats, no sé si també vosaltres també podeu ajudar o donar un cop de mà, no? També, com, no sé, si en algun moment puntual pot necessitar anar al veterinari aquest animal.
2: Per exemple, també podria ser una possibilitat, el que passa és que això, clar, ens ha d'arribar una miqueta la detecció d'aquesta necessitat, que seria una miqueta, doncs, això, a través del Banc del Temps i d'aquesta borsa social, no?, de persones que no tenen possibilitat de fer cap retorn a nivell de temps i que necessiten, doncs, poder rebre aquest suport per part d'algú, que podem ser nosaltres des de la Sínia o pot ser qualsevol persona que estigui disposada a fer-ho des del Banc del Temps. És difícil poder arribar a totes les necessitats de tothom que té un animal de companyia. Crec que tenen un cens, oi?
3: Sí, el Bon Dia ha elaborat un cens, perquè si els tenim controlats, o sigui, imagina't que aquesta persona és ingressada de cop, i què fas si té un gos o té un gat? Que el cas del gat va ser que va estar ingressada llarg temps. La sort que teníem que la nostra companya del Bon Dia era veïna. Llavors sí que aquí, doncs, va haver-hi molt de voluntariat i també una part del Banc de Temps que van ajudar a cobrir aquesta manca de que no estigués la Maria allà. No?
1: Mm-hmm.
3: Perdoneu, però del pol·len...
1: Tranquil·la, és normal. Això a la primavera té aquestes coses, amb les al·lèrgies.
3: I aquesta va ser molt llarg, però tingues en compte una cosa, que la Maria, quan va estar a la policlínica, estava molt cansada. Cansada, vull dir, de la vida.
1: Mm.
3: ¿Vale? I mantenia unes converses de dir, jo què estic fent aquí?
1: Ja.
3: Jo ja no vull continuar de la manera que estic. Però l'única cosa que a mi em motiva és el Michi.
1: És, clar, és el seu animal, el seu gatet.
3: Per tant, ella l'únic que volia era posar-se bé, però no per si mateixa, sinó per estar a casa amb el Michi. Vull dir, fan una feina també molt important, els animals, de quan tens una soledat no desitjada, que és el tema del Bon Dia. Que són persones molt grans que viuen soles.
1: Doncs hem d'anar acabant. No sé si vols afegir alguna cosa, Lorena. O en qualsevol cas, la Carmina, la Carme...
2: Això, que poder donar suport perquè les persones puguin mantenir el seu vincle amb el seu animal de companyia i que no l'hagin de deixar perquè no es poden fer càrrec, per nosaltres, doncs, és una acció molt
3: és
2: xula.
3: Molt important, sí.
2: Molt, i que també, doncs, ens agrada perquè a nosaltres també ens permet tenir relació amb els animals. Que
1: quan serà
2: molt.
1: La pròxima vegada que heu d'anar a treure el roc?
0: Avui mateix.
1: Avui mateix.
0: Anem a la una. Sí,
1: qui anirà avui?
4: Jo.
0: La Lucía, si
1: la Lucía vol... sempre és voluntària.
0: Sí, fem una mica de tria. Qui vulgui vindre...
1: Perquè en total quantes persones hi han disponibles per fer...
0: Sis
1: persones.
0: O sigui, són més, però al dia anem sis, perquè és que si no... però avui venen unes 6 i demà vindran altres. Anem tornant, és que si no, no...
2: De 40

0: que tenim a la sínia, pues et diria que 30 sí que volen anar, sí. No? Llavors hem de fer rotacions.
1: Sí, sí.
0: I a la furgo ens hi caben 6, pues...
2: Doncs des d'aquest espai ho hem explicat, des del centre de la sínia, veus que connecten. Gràcies per venir a la ràdio a explicar-nos-ho, que vagi molt bé i que vagi molt bé el passeig amb el Roc.
3: Gràcies. Adéu-siau. Adéu.

0: Així sonen els Doctor Prats i aquesta, la seva energia. Li canten el Tour de França, que passarà per Calafell, per la comarca del Baix Penedès, en la primera de les proves d'aquesta cursa ciclista, que desfilarà també per Calafell aquest estiu, passarà per aquí. I els Doctor Prats li posen la seva cançó, la seva música.
1: Aquí l'actualitat, aquí l'entreteniment, i sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí.
0: Doncs hem arribat a les 10:25, moment d'una aturada, una pausa, i tornem de seguida.
2: Ep, Novadis, Electroprix t'espera. Som el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques. I seguim oferint els millors preus en electrodomèstics. Vols confort a casa teva? Gaudeix de les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor i aerotèrmia amb marques líders del mercat. Treballem amb instal·ladors locals de confiança perquè tinguis el millor servei. Demana pressupost sense compromís. Compres fàcils i sense preocupacions. Finançament sense interessos. I amb el nostre servei exclusiu per grans electrodomèstics, et portem, instal·lem i retirem el teu aparell vell gratuïtament a tot Catalunya en 24 hores. Ep, Novadis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions mensuals pensades especialment per tu.
1: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv. Sent Calafell allà on siguis.
2: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
3: Primera llista amb Marc Clapés.
2: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català.
1: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
2: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
1: Els esports, amb la Roser Ribas.
2: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio.
4: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
0: 12 noix, arribem al punt de 11:15 del matí. Anem per l'actualitat del dia en titulars. És moment de l'avanç informatiu, amb les notícies als titulars, que ens ampliaran a 13:45 a l'informatiu migdia de Calafell Ràdio, calafell.tv, amb la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esports. Endavant, us escoltem.
5: Molt bon dia. Fins al 19 de juny es poden presentar propostes als pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell per l'any 2027. Es pot fer a través de la plataforma electrònica Decidim Calafell. La consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Sònia Hernández, ha visitat Calafell i s'ha reunit per parlar de la declaració de la tripulació del bot salvavides com a patrimoni material de la humanitat. Dia Internacional dels Museus aquest cap de setmana amb jornada de portes obertes, entrada gratuïta al Castell de la Santa Creu, Ciutadella Ibèrica, la Confraria i el Museu Casa Barral. L'alcalde de Cunit, Jaume Casanyes, continua reclamant un servei de rodalies digne per al territori. La Diputació de Tarragona convoca una nova edició dels Premis Emprèn per impulsar projectes empresarials nascuts a la demarcació tarragonina, entre ells també a la comarca del Baix Penedès. Cubelles tornarà a disposar a partir de setembre del servei d'expedició del document d'identitat i del passaport cada 2 mesos. Detenen a Espanya i França 34 integrants de xarxes itinerants dedicades al robatori de rellotges de luxe. Experts internacionals alerten del risc un nou episodi del Niño provoqui fenòmens sense precedents. Avisen que els sis primers de 2026 han cremat més de 150 milions d'hectàrees al món. I la terminal marítima polivalent del Moll d'Andalusia del Port de Tarragona estarà operativa a finals de l'any 2028. El nou operador generarà 150 nous llocs de treball en una fase inicial i fins a 180 a partir de l'any 2031.
1: Els esports, amb la Roser Ribas.
6: El Campionat de Catalunya d'Hoquei Patins 2026 s'ha coronat aquest passat cap de setmana els nous campions de les categories aleví i juvenil després d'unes fases finals plenes d'emoció i gran nivell competitiu a Blanes, Malgrat i Tordera. Pel que fa a la categoria juvenil, el campió va ser el Club Patí Calafella, després de derrotar el Barça per 4-2 en una final intensa disputada a la Ciutat Esportiva de Blanes. Al bloc esportiu d'avui també parlarem de la Nocturna Trail de Calafell i del desplegament per part del govern de la prescripció esportiva per fomentar l'exercici físic i l'esport com a eina terapèutica.
1: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.

0: Recuperant cançons, música que va desfilant per la nostra antena cada dia entre les 9 del matí i la 1 del migdia. Aquí, en el 107.9 de la FM, durant les 4 hores d'emissió del Calafell Matí, aquest espai que combina espais d'actualitat, d'entreteniment, bona música. Ja sabeu que cada dimecres, a partir de 10:45, anem a l'espai de les escoles, a un dels centres educatius del nostre municipi. I aquesta setmana, avui concretament, continua la vaga dels docents a la comarca del Baix Penedès, també a la zona del Penedès, al Penedès. Doncs avui no podem fer aquest espai de les escoles en directe, però el que sí que farem és recuperar un espai, justament el que fèiem des de l'Institut Camí de Mar ara fa un any enrere. Marxem el 14 de maig de 2025. La nostra companya, la Mireia Romaguera, anava a l'Institut Camí de Mar de Calafell. Doncs vinga, avui, encara que tinguem vaga, recuperem aquest espai de les escoles. Doncs vinga, som-hi. Avui som a dimecres. Saludem a aquells que també ens escolten els dissabtes en el Calafell Matí TV Moment, sintonia de l'espai de les escoles. Cada setmana, cada dimecres, anem a partir d'aquesta hora a un dels centres educatius del nostre municipi per compartir una molt bona estona, sobretot amb els alumnes d'aquests centres educatius. Avui és torn d'escoltar la Mireia Romaguera, que es troba a l'Institut Camí de Mar. Mireia, hola, bon dia.
1: Molt bon dia, Ferran. Doncs sí, efectivament, ens trobem a l'Institut Camí de Mar de Calafell, a punt per fer aquesta secció escoles. Avui ens acompanyen alumnes de tercer d'ESO, que parlaran de les optatives i del que estan treballant a hores d'ara. Són 4 alumnes i anirem fent d'un en un, doncs, perquè ens vagin explicant l'optativa que realitzen i quin és el servei comunitari que també fan des d'aquí, des de l'Institut. Hola, molt bon dia. Quin és el teu nom?
2: Hola, em dic Martí i he fet l'optativa d'emprenedoria, de la que parlaré ara.
1: Molt bé, doncs explica'ns una miqueta de què tracta aquesta optativa d'emprenedoria que fas tu.
2: En aquesta optativa ens hem preparat socialment i mentalment per poder començar a emprendre des de la nostra situació, sapient com analitzar la nostra situació i aprofitar cada oportunitat que tenim aquí.
1: Hi ha diferents optatives, no?, que podeu escollir. En el teu cas has escollit aquesta. Per què?
2: A mi des de fa molt de temps m'agradava aquesta temàtica i doncs he tingut l'oportunitat i l'he agafat.
1: Voldries explicar alguna cosa més?
2: Bueno, m'agradaria ressaltar que no només hem après conceptes d'emprenedoria, sinó que també hem après conceptes com una... com

0: aprendre a invertir bé, sapiguem els tipus d'interessos compostos o simples, per ajudar-nos també a gestionar una mica els diners.
1: Molt important, eh? Això, sobretot en l'emprenedoria i en el món en el que ens trobem, no? Tot molt relacionat amb l'economia.
0: Sí.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies i bon dia.
0: Bon dia.
1: I seguim amb més entrevistes. Apropa't cap al micròfon. Com et dius?
2: Em dic Thais.
1: Thais, explica'ns tu quina optativa has escollit.
2: Vaig triar també l'optativa d'emprenedoria i vam fer, durant dia a dia, vam fer unes activitats per veure com era crear una empresa i al final vam fer unes entrevistes a comerços locals de Calafell, que eren pues, empreses que com han evolucionat en el llarg del temps.
1: Clar, perquè una cosa és la teoria, no?, i l'altra la pràctica, en aquest cas en aquesta optativa d'emprenedoria. Com va ser l'experiència? Com la valores?
2: Pues va ser molt bé. Jo vaig fer l'entrevista a un comerç de Calafell que es diu Calçats Ricard i l'home va ser molt maco i ens va parlar molt bé i ens va explicar bé pues, el que conllevava pues, crear una empresa i les conseqüències i tot.
1: Ja esteu gairebé a final de curs, de tercer de l'ESO. Com valores doncs, aquesta optativa? Què has après amb ella?
2: Pues he après la importància de gestionar els diners i el que conlleva pues, crear una empresa des de zero i si és molt complicat, molt fàcil o tot això.
1: Per què vas escollir tu, en el teu cas, aquesta optativa? Perquè hi ha moltes i vas escollir aquesta.
2: Vaig triar aquesta perquè crec que és una optativa que al llarg del temps em pot servir pues, si vull fer una empresa o crear així, coses així.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies i bon dia.
2: Bon dia.
1: I seguim endavant amb més entrevistes. Recordem que estem en directe. Quin és el teu nom?
3: Hola, bona tarda, em dic Pau.
1: Quina optativa fas tu? Aprova't una miqueta més cap al telèfon. Quina optativa fas?
3: Jo faig l'optativa de mar de plàstic, que bueno, consisteix en... Ens van explicar bueno, coses sobre el mar, o sigui, el que contaminava i tal, i sí que després vam fer un servei comunitari que un dia vam anar tots caminant fins a baix a la platja, per una zona exactament més o menys pel pescador, i ens van donar una brossa, perquè, bueno, una bossa de brossa per recollir brossa que la gent potser tirava pel mar.
1: Per què vas escollir, en el teu cas, aquesta optativa diferent a la dels altres companys?
3: Bueno, perquè de les que hi havia era la que més o menys vaig veure que em podia agradar, perquè les altres potser no m'agradaven tant, i vaig veure que, bueno, també està de triar coses per fer servei comunitari per aquí a Calafell.
1: Després de la teva experiència viscuda al llarg d'aquests mesos aquí a l'Institut i amb aquesta optativa, explica'ns doncs, quina ha estat la teva experiència i què opines, no?, sobre les platges i el medi ambient.
3: Bueno, que està molt bé perquè anem a recollir brossa, que és important també mantindre el teu poble net, i ha estat molt bé, també ens han explicat les coses que contaminen i tal, i el que tenim que vigilar de no tirar al mar, i bueno.
1: Heu trobat molta brossa?
3: Sí, bastanta, alguna hi havia, sobretot bastantes colilles de que la gent... Sé que alguns es porten a algun pot, però quan es fica ple no es van a tirar i ho tiren a la platja, algun plàstic d'algun paquet de galetes o alguna cosa, però bueno, podria haver-hi més, però va estar bastant bé.
1: Sobretot utilitzant doncs, els contenidors, no?, a les platges d'aquella d'escombraries, perquè a més estan separats per colors, a la platja n'hi ha un munt.
3: Sí, però també hi ha molta gent que no respecta els colors i que busca millor la comoditat i tira qualsevol cosa a qualsevol lloc.
1: I no aixecar-se de la tovallola, no?
3: Això, sí.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies i bon dia.
3: Bon dia.
1: I ens queda un últim alumne de tercer d'ESO d'aquí de l'Institut Camí de Mar. Molt bon dia, quin és el teu nom?
4: Vicenç.
1: Vicenç, tu quina optativa vas escollir? La mateixa que el teu company?
4: Sí, com el meu company, mar de plàstic.
1: Quina ha estat la teva experiència viscuda en aquesta optativa?
4: Bueno, m'ha agradat molt perquè he après molt sobre el plàstic, els tipus de plàstics que hi ha, i també pues, una mica les problemàtiques que causen el medi ambient, sobretot en els ecosistemes marins.
1: I què vas trobar aquí a Calafell? Vas fer després o veu sortir, no?, a la platja, com ha comentat el teu company?
4: Sí, com ha comentat el meu company, vam anar a la platja amb una excursió amb el fi de fer un servei comunitari i vam replegar molta brutícia, sobretot, com ha dit, pues, polilles de cigarros, però també molt plàstic i paperets, també, molts.
1: Quin consell donaries a la gent que ens escolta, sobretot en aquesta optativa, no?, que esteu fent aquí a l'Institut?
4: Aprendre de la importància del mal que pot fer el plàstic o altres residus a ecosistemes marins i que els hauríem de cuidar més.
1: Sobretot, doncs, els animals, no?, que es troben també dins del mar, que són els que pateixen les conseqüències.
4: Sobretot aus endèmiques d'aquí per la zona que sofreixen molt perquè el seu ecosistema s'acaba destruint per culpa dels humans.
1: Molt bé, gràcies i bon dia.
4: un dia.
1: I crec que hi ha un alumne que vol puntualitzar alguna cosa més, digue'm.
3: Que també, bueno, la gent que tira les colilles per la platja o que embruta la platja, que també té que mirar que està embrutant el seu poble. Llavors, pues, òbviament, jo crec que la gent tindrà que pensar que el seu poble tindrà el net i quan vas a un altre, òbviament, també de respectar-lo, però en el que vius tu, pues, mantindrà el millor.
1: Molt bé, moltes gràcies. I no sé si, a part d'això de les optatives, he escoltat abans alguna cosa de teatre. No sé si voldríeu aprofitar, ja que estem aquí des de la ràdio, i explicar alguna cosa sobre el teatre.
4: Bueno, hi ha una optativa de teatre, bueno, que és anual, doncs que els alumnes de tercer i quart pues, conjuntament fan una obra de teatre amb una professora i a fi, pues, sobre el tercer trimestre, d'aquí poc, el teatre d'aquí baix la representen entre tots.
1: Vols comentar també sobre el teatre? Sí. Tu participes també?
3: No, participo, però sí, que és el que ha dit ell, que sí, d'aquí poc faran una obra aquí, al teatre aquí al costat del pavelló, i que, bueno, perquè tinc amics que sortiran a l'obra i pues, que l'aniré a veure, crec que pot quedar bastant bé.
1: Vosaltres participeu a l'obra de teatre, vosaltres dos?
2: Jo no participo, però el teatre és una cosa que a mi m'agrada veure i l'obra de teatre està basada en un musical d'una pel·lícula que es diu El Gran Showman i bueno, és una pel·lícula molt bonica que ara estem veient per després poder veure el teatre i entenir-lo.
1: Molt bé. I tu què voldries dir del teatre? Vols aprofitar perquè vagi la gent? Suposo que és obert perquè tothom vingui a veure aquesta obra de teatre, no? Sabeu el dia? El 28? El 28.
0: Sí, porten molt de temps treballant-ho, així que estaria bastant bé que, si pugueu, podeu anar allà a animar, a aplaudir al final i que i reconeix la feina que han fet tots junts.
1: Per tant, és una altra optativa, no? Sí. Teatre, entenc. Sí. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies a tots quatre per participar en aquest espai d'escoles. Que tingueu un bon dia.
3: Igualment.
1: Fins aquí aquesta connexió en directe. Ferran, bon dia.
5: Gràcies, Mireia Romaguera. Avui, des de l'Institut Camí de Mar, a l'Espai de les Escoles del Calafell Matí, com cada dimecres, també en repetició, els dissabtes en el Calafell Matí de Best Moments de Calafell Ràdio.
6: Aquí també els clàssics. Els essencials de la teva vida, ara també.

0: Life.
1: It's My Life, la cançó que ens ha portat fins l'any 2000 amb Bon Jovi i John Bon Jovi al capdavant d'aquesta banda que ens oferien aquesta, una de les seves grans cançons, un dels seus grans clàssics. Forma part de la història de la música i també forma part de la selecció musical els clàssics d'aquest dimecres en el Calafell Matí.
2: Aquí també els clàssics. Els essencials de la teva vida, ara també al Calafell Matí.
1: Clàssics i cançons per recordar, cançons imprescindibles amb aquesta de Rihanna.

Ara fa temps, molt temps, massa temps que no tenim noves propostes musicals, noves cançons de la Rihanna. I és per això que tenim mono de Rihanna i mono de la seva música i recuperem cançons com això. Diamonds, la gran cançó de Rihanna.

0: amb Ferran Boquer.
1: Tenim els teus artistes favorits, com és, també segur, Bruno Mars, I Just Might. Cançó que arriba des del The Romantic. Cançó més bellugadissa, més ballable, amb més flow que no pas, per exemple, el Risk It All. Amb ell arribem en una pausa i de seguida el temps.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
3: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
4: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
5: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
6: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
2: Cada dia aprenem coses noves.
7: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
8: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
9: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
2: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
10: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
11: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el
12: cel... A punt de frenar amb la Júlia Pont.
13: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
2: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer. L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Doncs vinga, som-hi un minutet per arribar a les 11 del matí. Anem pel temps, anem a actualitzar-nos, com sempre ho fem a aquesta hora, amb la crònica en directe d'en Josep Miró, que el tenim a Esfaranja. Josep, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs finalment, ahir estaven anunciades aquestes pluges molt minces aquí a Calafell.
1: Sí, aquí molt minces, però molt irregulars en el conjunt, no només de Catalunya, sinó del litoral, amb poca diferència, quantitats molt destacables d'un lloc a l'altre. La zona que a prop de la costa que van rebre més va ser el Camp de Tarragona i especialment la zona metropolitana. Per tant, nosaltres vam quedar en una zona així fosca, que veiem la pluja com s'acostava, però a mesura que s'acostava estava debilitant. Un primer ruixat ens va passar més per l'interior de la comarca i el segon es va anar desfent i va acabar passant més per davant de la costa que no pas per la zona costanera del Garraf i Baix Penedès, en quantitats que se situen entre les 0,4 dècimes que ens van caure aquí, el litre que va caure a Vilanova, tot estirar, o al Vendrell. Per tant, quantitats molt discretes, i això ja és història, i avui, doncs, dia radiant, amb sol i cel clar. Hi havia algun núvol baix de primera hora matí que ha desaparegut, ara tenim el cel clar. Tornarà a aparèixer algun núvol a la tarda en forma de nuvolades llunyanes, no ens han d'afectar, o algun núvol baix costaner a partir de mitja tarda. Però avui no esperem pluja. La temperatura, en principi, no ha variat gaire. S'ha situat en els 14 graus de mínima, tot i que, diem així en principi, perquè els que s'hagin llevat a Viadet, amb l'airet que feia, o el ventet que feia, la sensació de fredor avui aquest matí era més notable que aquests 14 graus que marcava el termòmetre. Per tant, sensació de fresca a primera hora i fins i tot a hores d'ara, que com que fa una miqueta de ventet, la sensació és més de fresqueta que no pas de calor, tot i que la temperatura està una mica frenada. Ara tenim 18 graus, amb una humitat baixa del 57%, i esperem que la màxima estigui entre els 20 i els 21, amb una humitat força baixa, amb vent feble de ponent o mestral, amb algun cop moderat al migdia i amb tendència a girar a garbí a la tarda, fent que la mar, doncs, que ara hi ha marejol, augmenti a maró a mitja tarda. Per demà esperem també un temps molt estable, per no dir esplèndid, amb sol i cel clar pràcticament tot el dia, o com a molt només hi haurà algun núvol puntual, preferentment a primera hora del matí o al final del dia, si és que els arribem a veure. I amb una temperatura que baixarà una miqueta més de nit, aquesta propera tindrem una mínima més fresca, de 12 o 13 graus, mentre que demà la màxima pujarà d'una manera més clara, ja que tindrem un vent reescalfat i podria fer pujar de manera clara la temperatura i podríem fer que arribéssim als 23 graus amb una humitat baixa i amb vent de ponent o mestral feble fins a mig matí i moderat en cops forts entre migdia i mitja tarda, fent que la mar estigui moguda amb maró tot el dia. En canvi, divendres tenim al pas una altra cua de front, no és molt activa, farà que el cel estigui ennuvolat al matí amb alguna clariana al centre del dia, ser el més tapat a mitja tarda, i no descartem que a la tarda o al vespre pogués caure alguna pluja minsa com a poca cosa en conjunt. El que passa és que aquesta cueta de front ens portarà una baixada de temperatures que farà que tindrem una mínima de 13 graus, però la màxima no passaria dels 18 o 19 tan sols i donarà lloc a una entrada d'aire més freda de cara al cap de setmana, amb una humitat baixa i amb vent moderat o fort de mestral divendres.
0: Doncs déu-n'hi-do, quina muntanya russa, quin ascensor, de temperatures i de canvi meteorològic,
1: Sí. Perquè demà... Està més mogut i fins i tot amb unes temperatures una miqueta més baixes. Aquest mes de maig del que ho va ser l'abril. Però, bueno, això ve com ve.
0: Exacte. Doncs ho anirem explicant des d'aquí, l'Espai del Temps, amb Josep Miró. Gràcies, Josep, i fins demà aquesta hora, que vagi molt bé.
1: A vosaltres, fins demà, adéu-siau.
0: Fins demà.

Doncs vinga, 11 i 3 minuts. En un no-res, entrevistem el Moisés Romero en temps d'actualitat. Al capdavant, ja sabeu, és el president de l'Espurnaldrac de Calafell. Ens parlarà de la celebració aquest dissabte de la 5a edició del Fire Festival aquí a Calafell. Arriben més cançons, anem a escoltar la nova del Max Navarro.

0: t'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé. El Calafell Matí és actualitat, és entreteniment. I sempre amb la millor música. Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. Amb Ferran Boquer.
1: Era el Forever Young, la versió actualitzada del clàssic dels 80 amb Alphaville. En aquesta versió ha participat també, a banda d'Alphaville, Ava Max i el David Guetta. I estem amb la setmana d'Eurovisió. I ara fa un any, això ho trencava tot. El Tommy Cash, Espresso Macchiato.

Doncs ja sabeu que Espanya no participa en aquesta edició del 2026 en el Festival d'Eurovisió, que s'està celebrant ja aquesta setmana a Àustria, a Viena. I Espanya no hi participa ni tampoc retransmetrà aquests espais. Doncs amb això hem arribat a les 11 i 14 minuts. Era el Tommy Cash amb aquest Espresso Macchiato, la cançó que representava Estònia ara fa un any enrere en aquest Festival d'Eurovisió. Amb això arribem pràcticament a un quart de 12. En un moment, l'espai d'actualitat del Calafell Matí.

0: tota l'actualitat al Calafell Matí.
1: Moment de l'espai d'actualitat al magazín Calafell Matí. Avui volem parlar del 5è Calafell Fall Festival. Per aquest motiu ens visita els estudis de Calafell Ràdio, Calafell Televisió, el calafellenc Moisés Romero. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Ens ve a visitar avui per parlar d'aquest festival d'enceses del Penedès Garraf que tindrà lloc aquest dissabte aquí al Parc de la Sínia de Calafell. Com van els preparatius, Moisés?
2: A ver, muy bien. Ya está todo, la verdad, que muy, muy adelantado. Las tarimas montadas, todas las sillas y todo, bueno, todo el proceso de organizar un festival de la envergadura esta.
1: ¿Quan començarà? ¿Quins són els horaris? ¿Y què podrem gaudir durant el dia de dissabte?
2: Bueno, comenzará a partir de las 10 de la mañana, durante todo el día interrumpido. Y bueno, este año una de las mejores días interrumpido. Y bueno, este año...

és la banda de Mick Hucknall. Són els britànics Simple Red, amb aquesta cançó que ens porta el 30 de setembre del 1991, el dia que ens publicava aquest Stars. És el seu gran èxit. Doncs vinga, amb això hem arribat a les 11:25. Fem una aturada, una pausa. De seguida farem l'avanç informatiu i també a punt d'estrena amb la Júlia Pont. Tornem de seguida. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell. Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing.

0: Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical al Surfing Safari. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa 977 69 44 44.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
2: 12 minuts i arribem al punt de 2:15 del matí. Som a dimecres, dia 13 d'abril, no, de maig de 2026. Anem a conèixer en titulars les notícies més destacades que ens ampliaran a l'informatiu migdia de Calafell Ràdio a 2:15 del migdia. A Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esforços. Hola de nou, molt bon dia.
3: Molt bon dia. Fins al 19 de juny es poden presentar propostes als pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell per l'any 2027. Es pot fer a través de la plataforma electrònica Decidim Calafell. La consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Sònia Hernández, ha visitat Calafell i s'ha reunit per parlar de la declaració de la tripulació del bot salvavides com a patrimoni material de la humanitat. Dia Internacional dels Museus aquest cap de setmana amb jornada de portes obertes, entrada gratuïta al Castell de la Santa Creu, Ciutadella Ibèrica, la Confraria i el Museu Casa Barral. L'alcalde de Cunit, Jaume Casanyes, continua reclamant un servei de rodalies digne per al territori. La Diputació de Tarragona convoca una nova edició dels Premis Emprèn per impulsar projectes empresarials nascuts a la demarcació tarragonina, entre ells també a la comarca del Baix Penedès. Cubelles tornarà a disposar a partir de setembre del servei d'expedició del document d'identitat i del passaport cada 2 mesos. Detenen Espanya i França 34 integrants de xarxes itinerants dedicades al robatori de rellotges de luxe. Experts internacionals alerten del risc que un nou episodi del Niño provoqui fenòmens sense precedents. Avisen que els 6 primesos de 2026 han cremat més de 150 milions d'hectàrees al món. I la terminal marítima polivalent del moll d'Andalusia del Port de Tarragona estarà operativa a finals de l'any 2028. El nou operador generarà 150 nous llocs de treball en una fase inicial i fins a 180 a partir de l'any 2031.
1: Els esports, amb la Roser Ribas.
4: El Campionat de Catalunya d'Hockey Patins 2026 s'ha coronat aquest passat cap de setmana els nous campions de les categories aleví i juvenil després d'unes fases finals plenes d'emoció i gran nivell competitiu a Blanes, Malgrat i Tordera. Pel que fa a la categoria juvenil, el campió va ser el Club Patí Calafella, després de derrotar el Barça per 4-2 en una final intensa disputada a la ciutat esportiva de Blanes. Al bloc esportiu d'avui també parlarem de la nocturna trail de Calafell i del desplegament per part del govern de la prescripció esportiva per fomentar l'exercici físic i l'esport com a eina terapèutica.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.
2: Doncs ara mateix passa un minut del punt de 2:15 del matí. I totes les setmanes, els dimecres, també en repetició els dissabtes, tenim A Punt d'Estrena amb la Júlia Pons. Júlia, molt bon dia.
5: Molt bon dia.
2: Tornes a anar d'estiu.
5: Torna a anar d'estiu.
2: Ara depèn de la setmana, sí. Depèn de com bufa el vent o el fred o què. Va més lleugera, més fresqueta o més tapada. Doncs
5: sí, no, avui fa bon dia. Una mica d'aire, però fa
2: sí,
5: bon dia.
2: Sí, però a veure, no sé si aquesta setmana, per dir dijous, divendres, diuen que ve una invasió d'aire polar i baixen les temperatures.
5: Buah. Bueno,
2: de cara al cap de setmana... Pensaves anar a la platja?
5: Sí, de fet, aquest cap de setmana estic aquí a Calafell.
2: És a dir, que anaves a...
5: Llavors,
2: dic,
5: bueno...
2: La previsió és que faci més fresca.
5: No va ser res, ens adaptarem.
2: És valenta, la Júlia és valenta.
5: Sí, sí.
2: Doncs amb la Júlia Pont el que fem és cada setmana, cada dimecres, doncs repassar el més destacat de les plataformes, les estrenes de la setmana. Uh-huh. Com es presenta aquesta setmana pel que fa a aquestes estrenes, Júlia?
5: Doncs tenim bastantes sèries aquesta setmana. De fet, quasi totes són sèries, només us porto 2 pel·lícules. I, com sempre, Netflix, doncs, treu molta cosa. com pugi la quota, doncs...
2: Doncs ha de donar justificar. La cara, ha de justificar-ho, eh?
5: Sí.
2: Ha de donar resposta als calerons que ens fa pagar per la inscripció. Doncs vinga, per on començarem avui, va?
5: Doncs començarem amb una sèrie que barreja thriller, drama i acció, que es titula Nemesis i s'estrena demà dijous a Netflix.
2: Doncs Nemesis, el tràiler és aquest.
6: Los hombres de verdad solemos vivir según nuestras propias reglas.
7: No, los hombres de verdad saben distinguir el bien del mal.
8: Cuatro autores van a por objetivos de alto nivel y cambian el modus operandi.
9: No me digas que crees que es la misma banda que has estado buscando.
8: Lo sé, mataron a mi compañero.
10: ¡Entendido! ¡Vamos, tío!
11: No es el que buscas. Este es un empresario reinsertado que le dio a su vida un giro. Si te equivocas, le podría costar caro.
12: Piensa en las personas que salvaremos y tengo razón.
13: Quiero que pienses en lo que dijimos.
14: Un gran golpe más y empezará el próximo capítulo de nuestras vidas.
15: 6 millones en diamantes irrastreables. ¿Vuelve al trabajo?
16: Los voy a detener. Es cuestión de tiempo.
2: Doncs així sona Nemesis, que s'estrena demà dijous, dia 14 de maig, a Netflix. Júlia.
5: Sí, és una sèrie que va de dos homes que estan situats en costats oposats de la llei, però que sorprenentment comparteixen una mateixa obsessió per la justícia. D'una banda tenim a un policia brillant que està decidit a atrapar el responsable d'una sèrie d'atracaments i de l'altra un lladre gairebé impossible d'atrapar, capaç de planificar cada robatori amb una precisió extraordinària. Doncs aquests dos personatges inicien una persecució plena de perill i tensió a Los Angeles i la trama ens endinsa en un enfrontament constant que acaba convertint-se en una lluita personal on només un dels dos pot guanyar.
2: Doncs una sèrie, eh? La primera de les propostes que estrenem aquesta setmana a Netflix. El títol, Nemesis. En portem sempre 6, eh?
5: Sí.
2: Vull dir, que són les més destacades. Sempre n'hi ha més estrenes, hi ha més propostes, però és que si no ens podríem passar aquí tot el matí, tot el dia, i tampoc no es tracta d'això. Sempre repassem les més destacades i entre la selecció que ha fet avui la Júlia està Almas Gemelas.
5: Sí, és una sèrie que també s'estrena demà dijous a Netflix i és un drama romàntic.
2: Un drama romàntic per continuar en aquest espai a punt d'estrena.
17: Es surcoreano. Lo consideran un sospechoso, pero no conocemos su móvil.
18: Gracias por salvarme.
19: No hay de qué.
20: La verdad es que no tenemos padres. Johan ejerce de padre y de madre. Él para mí es toda mi familia.
21: Descubrir mis auténticos sentimientos me aterraba.
22: ¿Pedrino, te?
23: Yo también soy como tú, ¿sabes? Resulta que tengo un sueño.
24: Sentirse solo implica que en realidad conoces a alguien. Viviremos juntos en Japón.
25: Es muy majo.
24: ¿Tú crees?
25: Si lo has traído, tiene que ser buena persona.
2: Doncs vinga, explica'ns una miqueta de què va això, Almas Gemelas, que s'estrena demà dijous a Netflix.
5: Doncs és una sèrie que va de dos joves que es coneixen per casualitat en un moment molt complicat de les seves vides i que, sense esperar-ho, acaben connectant d'una manera molt profunda. Tot comença quan un d'ells fuig del Japó, ple de dubtes i culpa, i a Berlín coneix a un boxejador coreà. A partir d'aquesta trobada s'enamoren i aquesta sèrie segueix la història de la seva relació al llarg de 10 anys, passant per ciutats com Berlín, Seul i Tòquio. I tot i la distància i el temps, les seves vides continuen lligades. És una història que és molt emocional, que parla sobre el passat, les ferides personals i aquest vincle que creix a poc fins a convertir-se en alguna cosa més, mostrant que l'amor pot superar les fronteres i les barreres culturals.
2: Això no va dir, perquè és una proposta que arriba des del Japó, si no vaig equivocat,
5: sí.
2: I que, a més, doncs, països així, que tenen una cultura com molt conservadora, doncs està bé, no?, que trenquin una miqueta ja aquestes barreres culturals i que obrin una miqueta aquesta visió, no?, cap a altres col·lectius com l'homosexual, de dos nois que es puguin estimar, conèixer, i és el que va, no?, aquesta Almas Gemelas, que està molt bé, perquè a més a Netflix n'hi ha un reality que es diu El Novio, que és sud-coreà, és un reality, doncs això, joves sud-coreans que es coneixen per això buscar el novi, i està molt bé perquè ja porten dues temporades i té molt bona, molt, bueno, té molta audiència.
5: Molt bona rebuda,
2: sí, molt bona rebuda. I està molt bé que, a més, de països així, no?
5: Sí,
2: que són una miqueta tancats en el temps, estiguin obrint aquesta mirada, no?, a acceptar, doncs, que hi ha altres opcions i altres...
5: Sí, molt bé, està molt bé.
2: Doncs Almas Gemelas, que s'estrena demà dijous a Netflix, aquesta sèrie d'enamorament, eh?, d'aquests dos joves que, a més, són del Japó. Aquesta me la veuré, eh? A veure què tal està, a part del rotllo que té.
5: Sí, a mi m'agraden aquestes romàntiques.
2: Sí, sí, sí, no? I a més, hi ha rotllos molt xulos. Anem a per la tercera proposta. El títol és Berlín i la dama del Armiño. Què és això?
5: Ajà. Sí, la dama del Armiño és un quadre, ¿vale?
2: Berlín!
5: Del Leonardo da Vinci.
2: Clar, sí, ara...
5: Sí.
2: Clar, Berlín és aquesta,
5: la seqüela
2: de la Casa de Papel. Sí, sí. Uh-huh. És que ara jo mateix, no, i quan he preparat el tràiler que ara escoltarem, clar, jo l'estava veient, i a més jo, tot el que estigui relacionat, vinculat a la Casa de Papel, jo no m'ho perdo gens, eh? Anem a escoltar el tràiler i ara m'expliques, ens expliques.
0: Sevilla. El paisaje perfecto para inspirar nuestro nuevo robo. Admiro su talento. Quiero ofrecerle un negocio. Quiero que robe para mí un cuadro de Leonardo da Vinci, la dama del Armiño.
1: Ese loco.
3: ¿Le has dicho que sí?
1: Tampoco le he dicho que sí. Le he dicho que me lo pensaría.
0: Oh, ¿nos vas a llevar a todos? A ese plan arriesgado por soberbia.
1: ¿Cómo sé que puedo confiar en ti?
0: No lo vas a saber, pero lo vas a sentir.
1: Vamos a entrar para el golpe más grande de toda la historia

0: Saps aquella dita en castellà que diu el saber no ocupa lugar? Em refereixo a que jo ni punyetera idea de la dama de l'Armiño, de la seva existència. Tu saps que existia aquest quadre?
1: Ho vaig descobrir quan feia el guió.
0: Ah, no, menys mal, perquè ara estava pensant, potser és que és un quadre superconegut,
1: no, ni
0: punyetera idea d'aquest quadre que ara estàvem buscant a internet. Tinc la informació aquí, em faré el xulo, de Leonardo da Vinci.
1: Vull dir sí, que... de fet, jo vaig estudiar... Bueno, jo vaig fer el batxillerat artístic, en teoria,
0: sembla
1: una mica d'art, però no en tenia ni idea, o sigui... No sé si...
0: És
1: una cosa així.
0: Jo quan estudiava no n'hi havia ni batxillerat. Fèiem el BUP, que era tothom per igual, no n'hi havia ni artístic, ni científic, ni... I la veritat no recordo haver estudiat sobre l'existència de la dama de l'Armiño, però bueno, sempre s'aprèn alguna cosa nova cada dia. Doncs això m'ha vinculat a Berlín, que és aquesta seqüela de La Casa de Papel.
1: Sí, exacte. És la segona temporada d'aquesta seqüela, perquè la primera es titulava Berlín i les joies de París.
0: Molt xula. M'encanta, sí, la vaig veure.
1: I, bueno, com saps, en aquesta primera temporada es reunia a Berlín amb una banda a París per dur a terme un dels seus millors plans, que era robar 44 milions d'euros en joies en una sola nit. I, doncs, en aquesta segona temporada, les aventures de Berlín continuen. Aquest cop, la història ens porta a Sevilla, on Berlín reuneix a la seva banda per preparar un nou cop molt ben pensat, que és fer creure que vol robar el quadre de la dama de l'Armiño. Però i us preguntareu per què ho vol fer creure. Doncs perquè en realitat el seu objectiu és el duc de Màlaga i la seva dona, que són un matrimoni que intenta fer-li xantatge. I el que no saben és que aquest matrimoni li despertarà aquest costat més fosc i venjatiu a Berlín. Llavors la sèrie continua tenint com a protagonista a Pedro Alonso fent el paper de Berlín. També compta amb Michelle Jenner, Begoña Vargas, Julio Peña, Inma Cuesta, José Luis García Pérez i Marta Nieto. I les localitzacions està rodat en diferents llocs com Sevilla, Madrid, Sant Sebastià i Peñíscola.
0: Localitzacions espanyoles i no pas parisenques,
1: sí.
0: Sí, com en l'anterior, en la primera de les temporades de Berlín. Què tal et cau a tu el Berlín, el personatge, no dic l'actor, el personatge? Jo és que...
1: Depèn del moment, no suposo.
0: Ai, jo és que no el suporto, el Berlín. Jo era més del professor, eh?
1: Jo
0: era
1: més del professor, no sé què dir-te.
0: És que cadascú,
1: Cadascú té el seu preferit, no?
0: Sí, exacte. Sí. I a mi el Berlín, precisament, però bé, la trama i la veritat és que la sèrie té molta qualitat. Està molt xula,
1: Per
0: passar molt bona estona. Doncs Berlín i la dama de l'Armiño, segona temporada. Quants capítols, sabem?
1: Perquè... No ho sé, jo crec que tindrà sisos.
0: Sí, poquets,
1: Sí,
0: poqueta cosa, fan. Doncs res, això s'estrena aquest divendres 15 de maig i a Netflix. I deixarem Netflix. Anem a Prime. Què passa a Prime? A veure.
1: Sí, anem a Prime amb una sèrie romàntica sobre hoquei sobre gel, que es titula Kiss Me.
0: Hoquei,
1: com hoquei, saps?
0: Sí, l'hoquei. Sí. Aquí d'hoquei en sabem molt. De gel no, Aquí és a pista, amb patins. Què t'anava a dir? El tràiler, la veritat, és que és bàsicament instrumental, musical, i menys... em sembla que fan un parell de frases. És que ni la cançó, Espera, deixarem sonant. Doncs una sèrie romàntica sobre hoquei sobre gel. A veure si diu la frase, no? Espera't. Està xula. És molt ensucrada, per això. Ara.
2: ¿Buscabas algo?
3: Joder, no. Lo siento.
0: Aquesta és l'escena que un noi guapíssim, Canyón, està a la dutxa totalment nu, entra la noia i el punyetero, en comptes de tapar-se, es dona la volta amb tota la cosa a l'aire.
3: Hola, guapa.
0: Hola, i ja està. I això és el que passa en el tràiler d'aquesta...
1: Increïble.
0: Això és una pel·lícula, no?
1: No, és una sèrie.
0: Sí. Bueno, si surten guapos com aquests...
1: A mi m'agraden aquestes sèries.
0: T'agraden?
1: Només per alegrar-me la vista ja val la pena.
0: Amiga, tu no sabem anar, jo també, clar que sí. A veure, Kiss Me, fes-me un petonet. Kiss Me, avui dimecres s'estrena a Prime.
1: Sí, és una sèrie que segueix a un equip d'hoquei sobre gel i ens mostra com els seus jugadors afronten l'amor i el desamor dins i fora de la pista. I en aquest entorn competitiu es produeix la inesperada connexió entre un estudiant de música i l'estrella d'aquest equip de hoquei de la universitat.
0: Vaja.
1: Llavors...
0: inesperada connexió, eh?
1: Sí, inesperada, totalment,
0: sí. A la dutxa. Sí. El noi amb pilotes, vaja.
1: Llavors, a mesura que la seva relació es va aprofundint, tots dos han d'enfrontar-se, doncs, a l'amistat, la pressió i l'ambició i les exigències de la vida adulta, on cada decisió comporta conseqüències que poden canviar-ho tot.
0: Mm-hmm. Jo crec que és una d'aquelles sèries enfocades en públic més juvenil,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, totalment.
0: Bueno, nois i noies guapes.
1: Nois guapos, amor...
0: Històries d'amor, sí. Històries ensucrades...
1: Sí, sí, sí.
0: Res a veure amb el que ara presentarem. Anem a presentar Bala Perdida. Per cert, per si no ha quedat clar, aquest 13 de maig, és a dir, avui dimecres, s'estrena Kiss Me a Prime Video. I el que dèiem, Bala Perdida és una pel·lícula que aquest divendres ja estarà a Movistar Plus. Anem a escoltar el tràiler?
1: Sí.
0: Vinga.
2: ¿Qué coño ha pasado?
4: ¡Vamos a cerrar! ¡Id apurando los tragos!
2: Vamos a tu casa para que puedas aprovecharte de mi poco criterio.
4: Dependo de tu poco criterio.
2: Quiero saber si lo nuestro va en serio.
4: ¿Qué necesitas para saber que va en serio?
2: Habráse visto. Buscaos un hotel.
4: Perdón, señora Kitty.
5: ¡Tío! ¿Qué hostias haces aquí, tío?
6: ¿No te sale mejor? Tengo que volver a Londres. Necesito que me cuides al gato.
2: A mí me gustan.
4: Yo soy más de perros.
5: ¡Eh! ¿Está Ras en casa?
4: ¿Quiénes sois? Cuidado con el bagel, tío.
2: ¿Quién te lo ha hecho?
7: La pistola. Si no consigo lo que quiero, la pistola hablará por mí.
2: Les has tocado los huevos a unos monstruos muy peligrosos.
0: Doncs aquest és el tràiler de Bala Perdida, aquesta pel·lícula que estarà ja disponible aquest divendres a Movistar Plus. Júlia.
1: Sí, és una pel·lícula de thriller i crim, com us heu pogut fer una idea escoltant el tràiler, i va de Hank Thompson, que és un antic fenomen del béisbol a l'institut i que ja no pot continuar jugant. Tot i això, la seva vida està aparentment bastant ordenada, viu a Nova York dels anys 90, treballa com a cambrer en un local poc convencional, té una relació estable i segueix amb molta il·lusió el bon moment del seu equip favorit. Però tot canvia quan el seu veí li demana que cuidi el seu gat durant uns dies. Llavors, a partir d'aquest aparentment gest innocent, Hank es veu atrapat sense voler-ho enmig d'un grup de gàngsters perillosos que l'assetgen sense descans. Tothom sembla voler alguna cosa d'ell, però el problema és que Hank no sap el per què. Mentre intenta escapar d'una situació cada vegada més perillosa, haurà d'utilitzar tota la seva astúcia per sobreviure el temps suficient i descobrir què està passant realment. Llavors, el protagonista és interpretat per Austin Butler, que és conegut per donar vida a Elvis Presley, al seu biopic, i per la participació també a Dune, la pel·lícula La part 2, i també hi trobem altres actors com Matt Smith, que surt de Crown, Regina King, així com el cantant Bad Bunny, entre molts altres.
0: Bad Bunny, està aquí, també?
1: Sí, sí.
0: Fa els seus pinitos, també. No ho sé, eh? Jo és que de Bad Bunny no tinc ni idea d'aquest senyor, a part de berrear quan canta. Uau! Que algú... Hasta ahí.
1: Bueno,
0: sé que m'estic guanyant ara.
1: El autotune, no, al final.
0: Sí, sí, sí, que deu que...
1: Sí. No, de fet, Bad Bunny crec que ja ha aparegut... O sigui, va aparèixer a la pel·lícula Tren Bala. I aquesta, pel que es veu, i no sé si ha aparegut alguna més.
0: Jo és que tot el que sigui de Bad Bunny, ja sé que m'estic ara guanyant molts detractors i molts enemics.
1: A veure, jo no soc gaire fan tampoc, o sigui, jo el reggaeton no m'agrada gaire.
0: Sí, però aquest tio omple estadis.
1: Però molt fort.
0: Però molt fort, lo sé.
1: Sí, no sé.
0: Bueno. Mira,
1: la gent.
0: Hi ha gent i costos
1: per tot. Hi ha gent per
0: tot,
1: al final.
0: Menys val que tinc algú que m'entén. Gràcies. Doncs vinga, anem per la sisena i última de les propostes. Deixem La Bala Perdida i anem a El Instinto. Aquest divendres 15 de maig estarà ja disponible a Filmin. Anem a escoltar el tràiler.
8: Nosotros cuando estamos ante un peligro, ¿qué hacemos? Pensamos en cómo solucionarlo. Un perro, ¿qué hace? Ladra, muerde, utiliza su instinto. 3 años aquí, aislado, y dándote un ataque cada vez que pones un pie en la calle. Me parece fuerte. Eso, muy bien.
0: I si no recordo malament, aquest és un d'aquells trailers també que ara ha sortit aquest text, aquest diàleg, però que hi ha poca cosa més, eh? Ja tot és bàsicament
1: més imatge, no?
0: Imatge i música, i aquí la ràdio doncs no té gaire sentit, eh? Escolta aquesta música quan no ens està transmetent cap tipus d'informació. Vinga, parla'ns d'aquesta pel·lícula, El Instinto, que s'estrena aquest divendres.
1: Doncs és una pel·lícula espanyola de drama i thriller psicològic, i ens explica la història d'Abel, que és un arquitecte brillant, però que la seva carrera està a punt d'enfonsar-se a causa de l'agorofòbia que pateix. I després de 3 anys vivint pràcticament aïllat, rep un ultimàtum, que és que si no torna a treballar presencialment, ho perdrà tot. Llavors, amb la teràpia convencional, que no li està donant gaires resultats i cada cop ell està més desesperat, decideix aferrar-se a una última oportunitat, que és un mètode alternatiu proposat per José, un ensinistrador de gossos, que assegura poder ajudar-lo. Però el que comença com una possible solució es converteix progressivament en una experiència inquietant. A mesura que avança el tractament, Abel descobreix que les intencions de José no són tan simples com semblaven, però quan finalment pren consciència del perill, ja està massa implicat i haurà de lluitar per recuperar el control de la seva vida abans que sigui massa tard.
0: Uh-huh.
1: Llavors, és una pel·lícula que compta amb un repartiment amb bastanta trajectòria, una trajectòria molt consolidada, amb intèrprets com Javier Pereira, que va guanyar el Goya al millor actor revelació el 2014, Fernando Callo i Eva Llorach, que també va guanyar el Goya al millor actriu revelació el 2019.
0: Uh-huh. I encara és força conegudes del panorama cinematogràfic espanyol, d'actors sí. I actrius, i que estan en aquesta pel·lícula, es diu El Instinto, i s'estrena aquest divendres a Filmin. Doncs vinga, anem a parlar de La Gran Cita. És aquest reality que ja tenim ja finalitzat, o sigui, uh-huh. És a dir, que ja s'han publicat tots els capítols possibles a 3CAT, aquesta plataforma de televisió de Catalunya. I què has vist tu, a veure, fins ara?
1: Jo m'he vist fins el cap... O sigui, m'he vist tots, menys el final.
0: Menys el capítol final.
1: Menys La Gran Decisió, crec que es diu, o alguna cosa així.
0: Sí. A veure, jo ja ho he acabat.
1: Ah, ja ho has acabat?
0: He fet els deures. Ui. De veritat és que el cap de setmana estava com en plan de relax.
1: Sí.
0: Vaig fer això, el safarranxo a la casa, tenia la casa neta. I ara què? I ara no tinc plans, jo. Pues mira, a veure La Gran Cita. I sí. Em vaig tragar com a, jo què sé, 4 capítols que em quedaven.
1: És que aquesta sèrie, o sigui, bueno, aquest dating, tal com està fet, o sigui, dona moltes ganes de veure-te'ls seguits.
0: Val,
1: o sigui,
0: me n'alegro que expliquis això, més que res, perquè però no sé si havia despertat interès en tu o no. Però...
1: No, o sigui, al principi era com, bueno, vaig a veure què tal, no sé què...
0: T'haig de dir que, a veure, l'experiment, perquè això no deixa de ser un experiment sociològic,
1: sí.
0: És trobar, citar i que es trobin 50 i 50, entenc... Bueno, no, eren 100 persones.
1: Sí.
0: No sabem si són 50 dones, 50 homes, sí que és veritat que aquí hi ha molta diversitat, de maneres d'estimar, per la qual cosa aquí no sé ben bé com es va fer. La qüestió era trobar, segons la intel·ligència artificial, 50 de les persones estan lligades, són compatibles...
1: Sí, són compatibles...
0: Amb les altres 50.
1: Sí, exacte.
0: Però... Aquí no es fa públic qui està per aquí, sinó que, a la seva sort, doncs ells han d'intentar doncs, trobar amb la seva parella ideal.
1: Sí, i llavors crec que al capítol com 5 o 6 és quan es revela el que ha predit la intel·ligència artificial, que quan, és com quan estan en aquell hotel que van tots a passar com 74 hores, bueno, com 2 dies van a passar allà a l'hotel, i llavors hi ha un moment en què els hi donen com un sobre a les 5 parelles que hi ha i els hi diuen en aquest sobre hi ha el que ha dit la intel·ligència artificial.
0: Correcte.
1: Llavors, clar, o sigui, hi ha, de les 5 parelles n'hi havien 3, que la intel·ligència artificial no les havia emparellat i, de fet, amb un percentatge molt, molt,
0: molt
1: baix.
0: Molt baix, sí. Molt baix, del 21%,
1: sí,
0: que era
1: total.
0: El cas més baix de compatibilitat.
1: Mm-hmm. Sí, n'hi havia una amb un 21%, l'altra amb un 28%, clar, llavors, drama, saps? Perquè pensen, buah, és que ara no som compatibles. I llavors van venir a l'hotel les altres parelles, les que sí que eren compatibles per tenir una cita on es va liar, una està ella plorant, la Paula, que una és de Cervera, que és sexòloga, està ella plorant, la pobra, o sigui, a mi em va fer una pena, és que jo vaig pensar, jo, pobre. A més, l'altra parella, que no sé com es diu, crec que es diu Guillem.
0: Ui, jo pels noms soc fatal,
1: Sí, amb el que està, que es diu Guillem, clar, o sigui, jo veig el Guillem que no està gaire... O sea, bueno, no sé al final com han acabat perquè no m'he vist l'últim capítol, però estava com molt poc enamorat, jo crec, comparat amb la Paula, que es notava molt enamorada, molt il·lusionada, no sé. Jo vaig patir veient-ho.
0: De fet, de totes les possibles parelles d'aquelles 100 persones van sortir com a 7. De les 7, en algun moment, n'hi ha una que desapareix.
1: Sí, les dues noies. La parella de les dues noies desapareix.
0: No avancem gaire, perquè si hi ha algú que no ho ha vist, no li volem trencar aquí.
1: Ai, sí.
0: No explicaré, tampoc no t'explicaré jo què ha passat a l'últim del capítol, perquè si no l'has vist, al igual pot passar amb els nostres oients, no?
1: Clar.
0: La qüestió és que puc avançar que de les dues parelles que són 100% compatibles i que tenen, doncs això, aquesta unió que la intel·ligència artificial doncs, havia... Doncs, i que, a més, es creen aquestes parelles, doncs una no seguiran com a parella.
1: Què me dius?
0: Sí, senyora, és lo que te puedo avanzar.
1: Buah, ara vull veure, meu. Sí,
0: ah?
1: Fort, eh? No, però si són perfectes, les dues parelles.
0: En canvi, n'hi ha una que la intel·ligència artificial... doncs diu que no són compatibles i aquests seguiran.
1: Ja, crec que ja sé quin em dius, que seguiran.
0: Jo no diré noms, primer perquè ni me'n recordo els noms.
1: Ells dos que sembla ja que estan casats, que ja porten capítols dient «Estem casats, estem
0: casats». Amiga, tu sabes mucho, eh? Tu sabes mucho, eh? Tienes muy, muy buen ojo. Però n'hi ha un altre que sí, que és compatible, però que no ho tenen clar. Un d'ells no ho té gaire clar. Qui serà?
1: Ja, crec que ja sé qui em dius, també.
0: En qualsevol cas, doncs, et deixo aquesta setmaneta. I jo crec que la setmana que ve ja podrem acabar de parlar. I així ja finiquitem aquesta, la gran cita. És una de les apostes, d'aquest, què és això, un dating, com li diuen això?
1: Sí, un dating / reality.
0: Un reality, de cites, de dating, aquí a 3CAT, a la plataforma de televisió de Catalunya. Doncs ho deixarem aquí, perquè hem de seguir i ara mateix arribem, en 4 minutets arribem a les 12. La Júlia Pons sempre ens porta a punt d'estrena tots els dimecres, també en repetició aquí en el Calafell Matí dels dissabtes. I que tinguis molt bona setmana, per cert.
1: Merci.
0: La setmana passada ens deies que tenies, que marxaves a la uni i que tenies exàmens. Ara et preguntava abans de començar que t'han anat molt bé els exàmens,
1: Sí,
0: encara tens alguns o què?
1: No, ja he acabat. Ara
0: ja
1: només
0: acabat.
1: Me queden treballs.
0: Treballs. I les notes les saps totes ja dels exàmens o què?
1: Sé una.
0: Sí?
1: I
0: que molt bé,
1: Que molt bé, de fet, perquè ha suspès molta gent i jo he provat amb un 7.5,
0: Mare
1: estic contenta.
0: Mare de Déu, està radiant.
1: I ara només queden treballs, però a veure què tal.
0: Molt bé, doncs segur que t'anirà tot molt bé. Gràcies, Júlia.
1: Merci,
0: fins dimecres.
1: Adéu-siau.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
2: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
2: Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Calafell Matí és el programa magazín de Calafell Ràdio.
1: I aquesta és la sintonia que cada dimecres al migdia, també en repetició els dissabtes en el Calafell Matí de Best Moments, dona pas a l'espai de la Mari Herrera, la cuinera del petit bistró de Segur de Calafell, a la meva manera, la cuina que viatja. Mari Herrera, molt bon dia.
2: Hola, bon dia, Ferran, bon dia, Calafell.
1: Què tal, com estàs?
2: Molt bé, estava enviant la foto ara mateix.
1: Ah, l'has enviada?
2: Sí, ara mateix, doncs... de la recepta d'avui, que avui, segurament ja amb la foto ja sabràs on anem, perquè és molt fàcil, molt fàcil. Avui t'ho he posat molt fàcil. Jo crec que el programa el podries fer tu sol avui, fixa't tu, del lloc tan conegut per tu. No t'ha arribat?
1: Sí, sí, m'ha arribat, però estic identificant el que hi ha aquí.
2: Bueno, és que hi ha molta informació, oi?
1: Clar.
2: Bueno, tu, només que amb el plat, clar.
1: És que jo tampoc no ho veig gaire bé.
2: Ah,
1: jo
2: no?
1: No.
2: Ah, no? Ara, és que, bueno, pot ser que no...
1: Estava buscant si podia ampliar això, però no puc ampliar-ho. No? Ah, sí, mira, ho estic ampliant ara. Ostres, quantes coses, de veritat, m'ho dones tan fàcil, això?
2: Sí.
1: Jo no aniria gaire lluny.
2: Sí, jo t'he dit Itàlia.
1: Sí.
2: Focaccia.
1: Sí, això és una focaccia.
2: Sí, una focaccia.
1: Però saps què passa? Que m'has enganyat amb el pernil salat, bueno, amb el pernil serrano,
2: bueno, sí,
1: que ja és el prosciutto.
2: El prosciutto o el jamón de Parma, també.
1: També?
2: No? Sí, sí.
1: Val,
2: jo
1: doncs...
2: Jo és un pernil de Parma, eh?
1: Això és una... Però clar, està tan farcida aquesta focaccia,
2: sí, bueno,
1: que gairebé...
2: Però no el coneixes, no el coneixes.
1: Sí?
2: Jo porto aquí un pa pelat, no?
1: Que bo, quina bona pinta aquesta focaccia.
2: Focaccia.
1: A més, és una cosa que mengem no a Itàlia, sinó aquí la mengem...
2: Sí. Sí,
1: perquè
2: és molt quotidiana.
1: Pues ja està molt integrada.
2: És curiosíssim, no?, després de fer aquesta volta al món que estem fent, no? Digo, sembla mentida que no ens hem parat aquesta avió virtual a
1: no
2: Itàlia.
1: No havíem estat a Itàlia?
2: No hem estat a Itàlia, hem estat en molts jocs, a tots els 5 continents, però a Itàlia no havien estat.
1: I digo, mira que em tries, clar, si ara mateix et digués o et preguntés, o a qualsevol persona, quina és la recepta, quin és el plat més característic de la gastronomia italiana, què em diries tu?
2: Pues mira, jo pensava que era la pizza i resulta que per història, històricament és la focaccia.
1: Doncs jo et diria que la pizza, almenys la més popular, la que més es consumeix, no només a Itàlia, sinó és que arreu del món. Fins i tot, ja ho sabem, les famílies. I el dia de la pizza.
2: Sí, sí, sí.
1: Un cop a la setmana, mínim, hi ha el dia de la pizza pel sopar.
2: Però abans que la pizza, va ser la focaccia.
1: Això sí. Ara, que la popularitat la tingui la focaccia... O la pizza, jo em quedo amb la pizza.
2: Doncs no ho sé.
1: Jo almenys
2: sí. Jo soc molt fan de la focaccia.
1: Sí,
2: eh?
1: sí, jo no tant.
2: A base és que em surt molt bé, saps?
1: No, que et surti molt bé, això no ho dubto.
2: Però és que m'agrada, perquè m'agrada aquesta simbiosis que té entre cruixent i tendre.
1: A veure, amb això no poso en dubte el fet de que hagis escollit la focaccia,
2: sí,
1: per portar-la avui,
2: sí,
1: en el programa.
2: Sí, més que res l'ha portat perquè ja saps que a mi m'agrada bastant la història, no? I perquè digo, bueno, la pizza té la seva història, però la focaccia...
1: No, sí, em sembla molt bé.
2: Ens tenim que anar a les èpoques etrusques.
1: Sí, o sigui, tan lluny ens porta la focaccia.
2: Sí,
1: doncs
2: perquè
1: vinga,
2: ja els grecs ja...
1: Abans de parlar de la història de la focaccia, anem a posar-li la música que sempre li poses a aquest programa.
2: Avui és una passada.
1: Sí. Sí.

0: Aquest que canta és l'Augusto Alonso.
1: Ho coneixies?
0: No.
1: Uah, és brutal.
0: Aquest altre és el Sebastián Yatra. Mm-hmm.

0: I aquesta meravella de cançó es titula Lo que me pasa con vos.
1: Sí. A veure, jo t'explico. Això d'aquestes casualitats, que ja saps que jo sóc una investigadora de YouTube, no?
0: Sí.
1: Busco sempre...
0: Jo penso que tens un imant especial per atraure aquestes cançons especials.
1: Però jo més que la cançó ha estat la...
0: La història que hi ha al darrere, no?
1: I la persona.
0: I la persona,
1: Augusto,
0: clar.
1: Perquè Augusto Alonso és un noi que arrasa les xarxes socials. És un noi amb síndrome de Down, saps? I bueno, a mi em toca, no? Jo tinc un cosí que és així. Hi ha una història familiar a casa, no? Una germana de la meva mare, doncs la seva germana petita va vindre aquí precisament al Vall d'Hebron, a Barcelona, a operar-se amb un bebè de síndrome de Down en 3 mesos, amb un sople al cor, no? I bueno, sempre ha estat com... El nen aquest, no? Que ara ja és un home, ja és gran, no? Però, ostres, són persones tan especials,
0: sí.
1: I amb un cor tan especial, i amb una estima tan generosa, saps? I jo crec que Sebastián Yatra es va enamorar d'aquest personatge, no? D'aquest noi, i li va proposar fer aquesta cançó, no? Un noi que no ha cantat mai, no? Que es dedica, pues, a fer gràcia, a fer broma, a fer el seu dia a dia, no? A través de les xarxes socials té un munt de seguidors. Ell és argentí, Sebastián Yatra és colombiano, no? I bueno, han fet aquesta cançó tan bonica en un concert en directe. Són d'aquestes que dices, ostres, és que la sensibilitat a flor de peu. M'encanta la història, m'encanta la cançó, m'encanta que les persones han... aquestes petites dificultats que la vida s'encarrega de posar-te, no? Però amb tesón hi ha moltes ganes, hi ha gent que trenca barreres i surt al món i amb la major expressivitat possible, no? I m'encanta que la gent que té tot, no? O que té fama, pues, li doni aquesta oportunitat, no? A les persones que, pues, bueno, que d'altra manera...
0: I aquesta visibilitat de normalitat, d'integració.
1: Perquè és tan persona com tu i com jo, saps?
0: Evidentment. O sigui, I per sort ho estem veient cada dia més.
1: Sí, jo
0: perquè
1: veig.
0: Vas a comprar en una gran superfície i és un mes de la plantilla i t'atén amb una amabilitat i amb una entrega brutal.
1: Brutal.
0: Fins i tot amb una sensibilitat molt, molt més gran que d'altres persones, no?
1: Sí,
0: que aquella persona veus que s'està desvivint per donar-te aquell servei, no? I s'agraeix molt.
1: Fa 30 o 40 anys això era un gran estigma, no? Per les famílies, no?
0: Sí.
1: I ara, pues, això és una cosa que dices, ostres, que la gent ja, bueno, pues, quan se's planteja, no? Clar, vol tindre un... quan vos separa i ets pare, no? I et ve una situació així, doncs pues, aquestes persones són, jo crec que és el gran regal de la vida, la gran lliçó de la vida, no? Aquí tenim a la Samantha, no? Una gran cuinera de Madrid, que va estar a Masterchef i tot això, i té el seu,
0: seu
1: fill,
0: sí,
1: Tapón.
0: Sí.
1: Uah, és que jo m'enamoro d'ell. Jo crec que ella sempre ho diu, no?, que això és el millor regal de la seva vida. Bueno, aquesta és la cançó, aquesta
0: doncs
1: està
0: que
1: la pincelada.
0: Ja ha quedat tot dit.
1: Sí, sí.
0: I ara anem a parlar de la Focaccia, de la seva història. Anem cap a Itàlia. I cap a quin any ens porta la Focaccia?
1: És mil·lenària, o sigui, que estem parlant de molts anys, perquè és una recepta que és un altre cop me reitero, no? Però és que estem les últimes setmanes, no? Anem molt, molt enrere i una altra vegada rescatem una recepta que ve dels pastors, dels pescadors, pues això, dels agricultors, no? És una recepta de casa, antiga, amb molt pocs ingredients, molt humils, d'acord? Com és oli, farina, llevat, sal i herbes aromàtiques. Res més, és que no porta res més aquesta recepta, no? I bueno, és la identitat d'Itàlia, per dir-ho d'una manera, la focaccia, en llatí ve de focus, i focus el que significa és foc o llarg, d'acord? És, ja t'he dit, és una recepta que, bueno, que ja els antics romans la feien plana, no? Els etruscos, abans, els grecs, pues, també. O sigui, els pans plans ja hem parlat aquí en alguna altra ocasió, no? Perquè és que, clar, quan anem 1000 anys enrere, 2000 anys enrere, pues, les coses no eren com abans, com ara, no? Però, bueno, tot això, pues, bueno, amb la evolució, no? Pues, van trobar el que és el tema del llevat, no? I a partir d'aquí, pues, va crear aquesta recepta, que és una recepta, pues, això, de subsistència, per dir-ho d'alguna manera, no? La gent, per esmorzar, pues, que esmorzaven una focaccia. I aquesta focaccia, pues, nosaltres portem el bocat al treball, no? Pues, abans fa

0: on no té el llevat.
1: Exactament.
0: I que, a més, després la farceixes de mil maneres.
1: Exactament.
0: Amb allò que t'agrada, amb aquells ingredients. Sí. Llavors...
1: Bueno, l'origen de on neix la focaccia és a Gènova. Has estat?
0: Sí, sí, sí.
1: Parla de Gènova. Està aquí a mira, França, si tens... el primer que trobes és així, no? La regió de Ligúria.
0: Ligúria. Uh-huh. Doncs, si és per la zona nord, no et diria que està tan tocant a França, però sí, s'apropa, vaja. Si tens ganes de fer cul i de fer cames, vés-te'n a Gènova, perquè és una ciutat que, a més, no és gens plana, és al revés. El més maco està dalt, sobretot per les vistes que donen al mar.
1: Uh-huh.
0: Molt pintoresca, cases de colors, la zona cèntrica amb la catedral i tot així històric, també xulo. Bé, és una ciutat italiana, com totes, tenen molta història, no? També.
1: Bueno, jo crec que és la meva assignatura pendent. No he estat mai a Itàlia, ho sento. Mm. A França ha estat com 20 vegades i mai he anat, lo tinc en tàries pendents.
0: No, doncs mira, jo et diria que és després de, evidentment, perquè visc a Catalunya, a Espanya, doncs és el segon país que més vegades he visitat, però uh-huh. Et faria, és que no et vull donar enveja, però és que si no he estat a Itàlia...
1: Per això t'he dit que aquest programa quasi ho faries tu sol, no?
0: Que cada almenys un cop... És que dues vegades o tres a l'any vaig a Itàlia. Uh-huh. És que vaig molt a Itàlia.
1: I quina recepta dius, aquesta és la meva, a Itàlia, per és que, tu?
0: Per mi? Uh-huh. Ostres, és que no sóc una persona... És que, a veure, jo és que també vaig molt en creuers. Uh-huh. Què passa? Que visites la ciutat i fas els àpats, sí que piques alguna cosa o fas alguna pizza, uh-huh. Però, evidentment, no vaig als restaurants. Com a recepta, a Itàlia... He menjat una pizza molt bona a Venècia, la recordo molt de...
1: En canvi,
0: algú et dirà, és que he menjat pizza i la millor pizza que he menjat potser ha estat a Sant Feliu de Guíxols, per dir alguna
1: cosa. Yeah.
0: Vull dir que això va com va.
1: Uh-huh.
0: També tenim el millor pizzer del món, potser que és català. Ah, en sí? algun moment uh-huh. Ho ha estat, vull dir uh-huh. Que...
1: Bueno, és que jo crec que... Bueno, és que, clar, a l'hora d'escollir una recepta italiana, que per cert, aquesta recepta no la tenia que dir jo... I aquí ho deixo, val? Perquè jo volia, tenia avui una sorpresa per tu, però és igual, en un altre moment, si el destí... No ha pogut ser, saps?
0: Vale.
1: O sigui que, doncs, per mi era molt difícil escollir una recepta a Itàlia, perquè jo ja feia setmanes i dic, Itàlia la tinc en tàries pendents, vull anar, però bueno, el cas és que, no sé, Itàlia és dificilíssim, no sé, a l'hora d'escollir una recepta. He escollit aquesta perquè a mi, a nivell de, per exemple, de restaurant, l'he fet, bueno, la tinc... en diverses maneres, però sobretot a nivell de catering em dona un joc increïble, saps? I la pots vestir de la manera
0: sí,
1: que vull. Jo l'he fet, ara donaré una recepta molt bàsica, d'acord? Però, per exemple, jo aquest matí també he vist aquestes casualitats, un programa d'una persona que estava fent un recorregut sobre la bolognesa. Mm-hmm. Saps? La salsa bolognesa, mm-hmm. que és de Bolònia, italiana també, no? I estava buscant la bolognesa perfecta, no? Que al fin és un ragú de vedella.
0: Sí, correcte.
1: Que es fa amb porc i amb vedella, mm-hmm. en aquest cas. És meitat. I estava fent pues, això, un tast, no? Buscant, ha anat pues, a un centre comercial, ja uns macarrons ja elaborats, amb una llauna, per exemple, també un pot de bolognesa. Després ha anat a un restaurant franquícia italiana, també, saps? Amb 18 euros un plat de tagliatelle, no? A la bolognesa. Després ha anat a un restaurant autèntic aquí italià, però aquí a Espanya, i després ja finalment ja s'ha anat directament a Bolònia a fer aquesta, amb l'ajuda d'una chef, aquesta autèntica recepta. I al final és que, clar... Se desvirtuen tant les receptes al final, no? Uh-huh. Depèn de qui ho fa i com ho fa i per qui ho fa,
0: és
1: saps?
0: Que jo la millor pasta és que diria que el millor plat de pasta i no és per desmereixer i et dic que he menjat molta pasta i... però és que jo l'he cuinada jo, la que més m'ha agradat.
1: Mira, sí, saps el que dic? Me vaig regalar aquest Nadal una màquina d'aquesta de fer pasta.
0: Uf, quina mandra.
1: Oh, però mira...
0: Bueno, tu perquè ets cuinera, però
1: sí,
0: jo és que arriba un moment, m'agrada elaborar i cuinar, però a l'hora de fer pasta, ostres...
1: Estem al mes de maig i encara no l'ha tret de la caixa, saps?
0: Sí, bueno, clar, és que no... el teu temps és el que és i no arribes a més.
1: Per mi jo crec que és un arte, no? És com tot, no? O sigui, i com estires, no? O sigui, que ja t'he dit, Itàlia jo crec que dona per un mes,
0: sí,
1: no sé, per
0: sí,
1: fer
0: a veure,
1: receptes, no?
0: Però t'haig de dir que el que més es consumeix a Itàlia que és la pasta, les pizzas, i de pasta hi ha molts tipus i moltes maneres de cuinar-la. Carles. Que segur que no he descobert la veritable... o moltes receptes, segur que no, però que la llista és immensa.
1: Bueno.
0: Vinga, anem.

0: donem que se'ns esgota el temps.
1: Donem la recepta ràpida de fer una focatxa. De veritat, vinga, no tingueu por, que és la cosa més tonta del món.
0: Vinga, com farem aquesta focatxa, aquesta base?
1: 500 grams de farina de força. En aquest cas sí que necessitem de força, d'acord? 350 ml d'aigua tèbia, importantíssim, no freda ni calenta, tèbia, d'acord? Sal, una mica de llevat. Podeu utilitzar també el llevat sec, aquest tipus de forner, o el fresc, aquests que venen en les capsuletes aquestes, d'acord? Les dues, oli d'oliva, romaní i sal gruixuda. La recepta per 500 grams de farina posa 50 ml d'oli. La veritat, jo utilitzo més. Per què? Perquè per mi la massa m'agrada aquesta untuositat que dona.
0: Sí, saps? I el sabor que dona, també.
1: Que queda així una mica com que es veu l'oli, saps? I després l'oli amb la sal i la farina és que és brutal. Com ho fem aquesta, aquesta recepta? El primer de tot és activar el llevat, d'acord? Això ho fem amb l'aigua tèbia. Si ho posessin freda, no faria res. I si ho posessin calent, ens carregarien les bactèries, que, bueno, els honguitos aquests que porten llevat, i tampoc no utilitzarien. Per això és important el tema de tèbia. Això deixem reposar 5 minutets només. L'aigua amb el llevat, 5 minutets. Ja ho tenim. Agafem la farina esmicolada i la sal, d'acord? Ara, en aquest moment, una sal normal, una sal comú. Després utilitzarem una sal amb escames, una flor de sal, per l'últim moment. Però ara, en moment, una mica de sal. I tot això, doncs, l'incorporem a aquesta aigua que ja tenim amb el llevat i comencem a treballar. Aquí fiquem la meitat d'aquests 50 ml que jo us he dit d'oli, fiquem la meitat, però ja et dic que al final serà una miqueta més, d'acord? I comencem a treballar. Quan parlem de treballar, és que es tracta d'estar 10 minuts fent la massa de la focaccia o de la massa de pizza, el que sigui. No és, ja le doy un menedito...
0: Sí, remenar-ho i ja està.
1: No, una miqueta. És treballar, perquè el gluten, d'acord, de la farina, s'integri i comenci a fer la seva
0: el seu treball,
1: d'acord? Això, quan ja ho tenim, d'acord? Ja ben integrat, han passat aquests 10 minuts que estem amassant i estem arreglant el món, d'acord? Pues ara deixem reposar, d'una hora a dues hores. Depèn de la temperatura. A l'hivern, dues hores, a l'estiu, amb una hora ja tenim suficient.
0: Ah, depèn de la temperatura ambient, allò necessita més o menys temps.
1: Truquillo, que tenim pressa, ho fiquem allà al forn a 30 graus, una cosa així, i això pues, activarem una miqueta. Es tracta de que aquesta massa lleva bastant, d'acord? Quan ja la tenim, doncs es tracta d'agafar una safata amb la resta de l'oli i la untem tota. Aquesta massa la traiem amb cura perquè tot aquest aire que l'hem ficat, pues que no es perdi, d'acord? I la posem dintre de la safateta i aquí ara és quan comencen a treballar els nostres dits. Saps aquests forats que té la focatxa?
0: Sí, és irregular, com montículos.
1: Fiquem la massa en aquesta safata, pot ser rectangular, que és lo típic, pot ser rodona, la final, la que tinguem, d'acord? I aquesta massa amb els dits anem a fer apretar-la i saps? I com si tocant un piano,
0: a posar els dits
1: amb
0: les manos en la massa. Sí.
1: Aquí li fiquem les herbes aromàtiques. Què? Romaní, farigola, julivert, no és molt típic, però bueno, el que li queda molt bé és el romaní, d'acord? I la sal, aquesta en aquest cas, una sal Maldon, una flor de sal...
0: Encara més sal, eh?
1: Una miqueta més
0: Una miqueta més per sobre.
1: I una miqueta més d'oli, aquest oli que jo t'he dit de propina, d'acord?
0: Que no sea por aceite, venga.
1: I deixem mitja horeta més de repòs.
0: Mitja horeta més de repòs?
1: Sí, és que anem amb tranquil·litat. És una recepta de paciència. La recepta, com ja...
0: Doncs a vegades tu que ho actives tot molt ràpid, no, aquí volem perquè ens quedi una bona focatxa.
1: D'acord, quan ja ha passat aquesta mitja horeta, les fiquen al forn. Fort. 220 graus, d'acord?
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, aquí treballem amb
0: força, eh?
1: Amb força.
0: Vinga.
1: Perquè volem que quedi una duradeta per fora i que per dintre, com ja ha fet la seva fermentació en tranquil·litat, d'acord? Pues el que es tracta és que quedi molt tendra i molt jugosa, d'acord? La focaccia mai és una massa seca, per exemple, com la pizza. És una massa jugosa, tendra, d'acord?
0: D'aquí també la quantitat d'oli que li hem posat.
1: Exactament. Més o menys, això. Exactament. Pues bueno, tenim l'oli també protegeix d'una manera, tampoc, que no queda resseca, saps? Ja està, ja ho tenim. Fem aquesta focaccia, la deixem reposar una miqueta i amb l'ajuda d'un ganivet i una espàtula pues anem traient els trossos que vulguem. Jo, com l'he decorat aquesta focaccia, pues l'he posat una mica, he fet un saltellat ràpid amb uns tomàquets xerris i una mica de pebrot verd italià, en aquest cas, d'acord? I després, doncs ja està, l'he posat allà tot així de la manera que jo he volgut, l'he ficat un pernil de Parma i un pecorino, un formatge pecorino, que és per mi el millor formatge del món, el pecorino. el preu prohibit, però bueno, de vegades per fer una foto, pues,
0: bueno, per fer una foto
1: i després
0: i deleitar el paladar, sí, sí, sí, eh? No només sí, per la foto, eh? Ara la poso aquí la foto i després la torno a la nevera. No, això,
1: bueno, si voleu ficar-li una mica d'alfàbrega, d'acord, que és tan aromàtica, i un altre cop un altre xorrillo d'oli d'oliva, que és salut.
0: Quan has posat la focatge al forn, jo pensava, i si a mi em ve de gust que aquesta focatge ja tingui integrada, doncs, un formatge així desfet amb la temperatura, com ho faria? Ho puc fer en el moment, posar-li formatge, o no és convenient perquè se'ns cremarà molt el formatge?
1: Sí, clar, perquè necessitem que faci,
0: és que potser
1: faci una costra.
0: Clar.
1: Jo faria la costra primer i després
0: val,
1: li ficaria
0: i després
1: el formatge.
0: Eh?
1: D'acord? Abans. Ja fas així una falsa pizza, per dir-ho d'una manera.
0: Exacte, però jo és que no ho sé ara mateix, però...
1: Necessitem coure primer la massa.
0: La massa primer cuita.
1: Sí, la massa primer, perquè és clar, ha de quedar coure. Pensa que el forn també ens llevarà una miqueta, més del que ja tenim, d'acord? I ja està. Jo el formatge, o si no, com ho he fet jo, per sobre. Pensa que, com l'he posat el tomàquet i el pebrot calent, què passa? Que la focatxa calent, el pebrot calent, l'he ficat aquest pernil i aquest formatge i tot com que s'ha fons, s'ha quedat així com tot, saps? Tot una mica...
0: Sí, sí, integrat, eh?
1: Saps? Aquí. O sigui que ha quedat així com tevi.
0: Quina pinta, tevi. Doncs... Saps? Aquest migdia, cap allà al voltant de les dues, a les nostres xarxes socials, penjarem el podcast, també la fotografia d'aquesta focatxa. Quan l'has elaborada, aquesta focatxa?
1: Ahir a la nit.
0: Ahir a la nit, i us va ser el sopar d'ahir a la nit?
1: A la tarda vaig
0: sí,
1: començar
0: clar,
1: a fer la massa.
0: Sí, clar, entenc que sí, perquè, clar, has de reposar aquesta massa, perquè...
1: Sí, sí.
0: I a la nit veu sopar
1: focatxa. I a la nit focatxa.
0: Déu-n'hi-do, quin luxe, eh?
1: Sí.
0: Quina excusa, amb la tonteria de venir a la ràdio.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do,
1: sí, sí.
0: Eh? Quina gastronomia entre pecho i espalda, que us esteu cada dimarts.
1: O sigui, no totes les recetes les faig a casa, algunes les faig al bistró, però sí, que són petits raconets de casa meva que, bueno, que... I al final, com jo dic, bueno, hem de cuinar, però també hem de menjar, no?
0: I aprofito. Sí, home, aprofites i, a més, havies fet alguna vegada focatge?
1: Sí, sí, ja sí, la faig molt sovint al bistró.
0: Doncs si la fas és perquè... Sí, perquè, a més, pel càtering també fas petites focatges, no?, que sempre va molt bé.
1: La veritat és que és la primera vegada que ho feia a casa meva. Però sí, sí, al bistró sí.
0: Molt bé, Mari, doncs la Mari Herrera, sempre a la seva manera, la cuina que viatja. Avui fins a Itàlia. Quina ciutat? Li hem posat què?
1: Gènova.
0: Gènova. Hem sí, anat sí. Avui per fer
1: hem,
0: aquesta...
1: Amb la Bolognesa hem anat a Bolònia, hem anat amb el Parma, pues, a la regió de Parma, també del formatge.
0: Sí, o sigui que, permeta'm final... una pregunta així una mica personal. Si haguessis, que no coneixes Itàlia i que t'han parlat, quina seria la destinació?
1: Nàpols.
0: A Nàpols?
1: Nàpols.
0: I què té Nàpols?
1: Perquè m'han dit que és l'autèntica Itàlia, m'han dit, eh? He sentit, eh? Que és la Itàlia més, no ho sé. Ja saps que la meva parella, a més, és argentina, eh?
0: Sí,
1: però
0: no sé.
1: La seva...
0: El Fernando, sí.
1: Sí, Fernando, però com tu.
0: Sí, com jo, sí, sí, jo soc Ferran, Fernando,
1: però,
0: sí.
1: Però, clar, és descendència italiana.
0: Sí, ah,
1: el seu avi va marxar, era de la zona de Venècia, va marxar pues, fa pues, això, 80-90 anys a Argentina, a Buenos Aires, i d'ahí pues, bueno, va anar per a la regió de la Pampa i va donar tant el fill com amb els seus hereus la nacionalitat italiana. I clar, ell ha anat moltes vegades a Itàlia, jo no. Però bueno, i és el que he dit. I l'altre dia precisament vam parlar i dic, tenemos que ir a Nàpols. I em va explicar per què, no? Perquè Nàpols és una ciutat així com que molt completa, en el sentit que, sobretot per veure una mica la gastronomia autèntica, jo crec que seria un bon... Roma, bueno, també, però... No
0: saps
1: sé.
0: On estaré el dimarts dia 2 de juny, d'aquí a poques setmanes?
1: 2 de juny, dimarts.
0: Sí, dimarts 2 de juny, saps on estaré?
1: A on?
0: A Nàpols. Ahí lo dejo. Mari, una abraçada.
1: Me'n vaig amb tu.
0: Vinga, la maleta et colo. Adéu.
1: Adéu, Ferran.
2: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei, número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. I wanna kiss you when I hate you. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
3: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
4: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
2: Molt bon dia. Fins al 19 de juny es poden presentar propostes als pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell per l'any 2027. Es pot fer a través de la plataforma electrònica Decidim Calafell. La consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Sònia Hernández, ha visitat Calafell i s'ha reunit per parlar de la declaració de la tripulació del bot salvavides com a patrimoni material de la humanitat. Dia Internacional dels Museus aquest cap de setmana amb jornada de portes obertes, entrada gratuïta al Castell de la Santa Creu, Ciutadella Ibèrica, la Confraria i el Museu Casa Barral. L'alcalde de Cunit, Jaume Casanyes, continua reclamant un servei de rodalies digne per al territori. La Diputació de Tarragona convoca una nova edició dels Premis Emprèn per impulsar projectes empresarials nascuts a la demarcació tarragonina, entre ells també a la comarca del Baix Penedès. Cubelles tornarà a disposar a partir de setembre del servei d'expedició del document d'identitat i del passaport cada dos mesos. Detenen Espanya i França 34 integrants de xarxes itinerants dedicades al robatori de rellotges de luxe. Experts internacionals alerten del risc que un nou episodi del Niño provoqui fenòmens sense precedents. Avisen que els sis primers de 2026 han cremat més de 150 milions d'hectàrees al món. I la terminal marítima polivalent del moll d'Andalusia del port de Tarragona estarà operativa a finals de l'any 2028. El nou operador generarà 150 nous llocs de treball en una fase inicial i fins a 180 a partir de l'any 2031.
4: Els esports, amb la Roser Ribas.
5: El Campionat de Catalunya d'Hockey Patins 2026 s'ha coronat aquest passat cap de setmana els nous campions de les categories aleví i juvenil després d'unes fases finals plenes d'emoció i gran nivell competitiu a Blanes, Malgrat i Tordera. Pel que fa a la categoria juvenil, el campió va ser el Club Patí Calafell A, després de derrotar el Barça per 4-2 en una final intensa disputada a la ciutat esportiva de Blanes. Al bloc esportiu d'avui també parlarem de la nocturna trail de Calafell i del desplegament per part del govern de la prescripció esportiva per fomentar l'exercici físic i l'esport com a eina terapèutica.
4: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: L'any 1994, quina gran cançó que ens portaven llavors i que també recordem ara amb els Big Mountain. Baby, I love your way.
1: Aquí els clàssics, la música de la teva vida en el Calafell Matí.
0: Aquesta cançó que combina doncs diferents estils musicals i que sempre és una molt bona proposta també per recordar aquí entre els nostres clàssics en el Calafell Matí. Escoltant la música de la nostra vida, també entre la nostra selecció musical, cada dia, al llarg de les 4 hores, tenim música, cançons de l'actualitat, força recents, però també grans clàssics de la història de la música, com aquesta dels Big Mountain. Baby, I love your way. Amb això arribem a les 12:40 del migdia ja.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
0: I moment, com sempre, en el tram final del programa, de repassar, de conèixer les activitats programades per aquesta setmana a Calafell. Parlem en primer lloc del taller de cuina, batuts i smoothies, que es farà aquest divendres en el Centre Cívic Cinema Iris del carrer Vilamar número 21 de Calafell Platja. Serà a partir de 5:45 de la tarda aquest taller de cuina i batuts i smoothies a càrrec de la Mari Herrera del Petit Bistró de Segut de Calafell. Descobreix com preparar batuts i smoothies deliciosos i saludables en aquest taller pràctic i refrescant. Coneixerem els ingredients bàsics per elaborar batuts i smoothies equilibrats, com fruites fresques, verdures, begudes vegetals, llavors i també superaliments, i aprendrem a combinar-los perquè les receptes nutritives, sabroses i fàcils de fer a casa nostra. Cal fer inscripció prèvia per poder assistir a aquest taller gastronòmic. Es prioritzaran els joves d'entre 12 i 35 anys. Més informació a www.joventut.calafell.cat. joventut.calafell.cat. També teniu la info al web municipal calafell.cat a la seva agenda d'activitats. I aquest cap de setmana celebra el Dia Internacional dels Museus, aquest dissabte i diumenge, dia 16 i 17 de maig. Ja sabeu que hi haurà entrada gratuïta, jornada de portes obertes al Castell de la Santa Creu, la Ciutadella Ibèrica, la Confraria i el Museu Casa Barral. El dissabte, dia 16, el Castell i la Ciutadella Ibèrica obriran pel matí entre les 10 i les 2 del migdia i també per la tarda entre les 4 i les 7. I la Confraria i la Casa Barral obriran únicament dissabte per la tarda entre les 5 i les 8 del vespre. I el diumenge pel matí, el Castell, la Ciutadella Ibèrica, la Confraria i la Casa Barral obriran des de les 10 del matí fins les 2 del migdia. L'accés serà permès fins a 30 minuts abans del tancament. Doncs recordeu, aquest cap de setmana, jornada de portes obertes, entrada gratuïta, amb motiu del Dia Internacional dels Museus. Dissabte i diumenge aquí a Calafell. Més informació al telèfon 977-69-46-83, 977-69-46-83 pels matins o a través del correu electrònic calafellhistoric@calafell.cat, calafellhistoric@calafell.cat. I ens ho deia el Moisés aquest matí, es celebra aquest dissabte el Calafell Fire Festival. Engegarà a partir de les 10 del matí, s'allargarà fins la 1:30 de la matinada, activitat gratuïta al voltant del Parc de la Sínia. És el Festival d'Enceses del Penedès Garraf. El programa és el següent, al matí a les 12 del migdia i fins la 1 hi haurà l'activitat Fem Cultura per provar a portar l'esfornau l'esforneta. Hi haurà un vermut electrònic amb ressons Calafell entre les 12 del migdia i les 2 i per la tarda a les 2 mascletà. A la tarda a les 5 i fins 6:45, concert amb Stendhal Brothers. A partir de les 5 i fins 7:45 del vespre, plantada de bèsties participants. I a partir de 7:45 de la tarda, mostra d'entitats de cultura popular de Calafell. I cap a 7:45 del vespre, tabalada de colles amb una cercavila i toc conjunt final. I el concert, la música en directe, de Yoga Flame a partir de les 8 del vespre i fins les 9. Tot això al voltant del Parc de la Sínia en aquesta cinquena edició del Calafell Fire Festival. També hi haurà taller d'activitats amb un taller de timbal tradicional, taller de dibuix infantil, pintacares de bestiari, taller de terracota, taller de masses d'espurna. Hi haurà un taller de xapes, de globotada, hi haurà un concurs de dibuix. I també per la tarda hi haurà una experiència amb dracs de realitat virtual. Atenció, perquè es comptarà amb el drac de Montblanc, el drac gai de Castellgalí. el Drac de Terrassa, el Griu d'Artesa de Lleida, Abraxas de Pau, de Palau Solità i Plegamans, el Bitxo del Torrent Mitger de Terrassa i el Drac Cert d'Igualada, també que participarà a la Cercavila. I dels Diables hi haurà els Joves Diables de Cunit i els Diables Guaitals de Calafell. I entre els Diables i Bèsties Infantils, el Drac Petit Esforna de Calafell, l'Estirp de les Esfornetes i els Diablons Mítels de Calafell. Doncs teniu tota la programació, totes les activitats, tot, en el web municipal calafell.cat, a la seva agenda. Podeu consultar tota la programació d'aquest 5è Calafell Far Festival aquest dissabte 16 de maig de 2026 en el Far de la Sínia de Calafell. No us ho perdeu. El que no m'ha explicat és que a la nit, a partir d'un quart de 10, hi haurà els versots a les Esfornes, a 2:15, l'inici del Calafell Fire Festival, i a partir de 2:15 i fins les 11, el concurs d'enceses. I fins 2:15, hi haurà DJ. Ara sí, ja ho hem dit tot al voltant d'aquesta celebració del Fire Festival de Calafell. I acabarem l'agenda cultural parlant de l'espectacle de màgia de prop. Serà aquest diumenge, dia 17 de maig, amb sessions a les 12 del migdia, però també a les 5 i a les 7 de la tarda amb Jordi Caps. Màgia de prop és aquest espectacle per viure com mai la màgia, amb un espectacle presentat pel Jordi Caps, és guanyador del Got Talent de Telecinco. Si entreu en el web municipal calafell.cat a la seva agenda, trobareu el cartell amb un codi QR. Si entreu a través d'aquest codi QR, entrareu doncs a l'enllaç per poder comprar l'entrada anticipada i participar d'aquesta màgia de prop. També podeu entrar a jordicaps.com/Calafell. jordicaps.com/Calafell. Aquí també podreu comprar les vostres entrades. Recordeu, diumenge 17 de maig, al Teatre Joan Colet de Calafell, tres sessions amb Jordi Caps i aquesta màgia de prop. A les 12 del migdia, a les 5 i a les 7 de la tarda, 45 persones per sessió i el preu és de 25 euros. Doncs aquesta és l'agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. Us ho hem explicat des del Calafell Matí.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
2: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balai, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell. Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda amb Marc Clapés a Calafell Ràdio. Primera llista. Una producció de Primera Fila. El portal de música en català. Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
3: animal.
4: Cada dissabte a 9:15 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 9:15 del matí a Calafell Ràdio.
5: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

5 a 9 minuts i arribem al punt de la 1 del migdia. Anem tancant edició del Calafell Matí d'aquest dimecres. Anem recollint trastets. I te sabem demà a partir de les 9. Ja dijous, que passa la setmana volant. Déu-n'hi-do. Demà dijous, entre les 9 i la 1, aquí estarem. Per cert, demà tenim l'alcalde de la ràdio, amb Ramon Ferrer, aquí, en els estudis de la ràdio. Ja sabeu, preguntes, consultes, suggeriments o queixes en una trucada aquí en directe demà, entre les 9:30 i les 10. 977-69-9100. 977-69-9100. Obrirem línies telefòniques perquè parleu directament amb l'alcalde. Però també podeu enviar-nos ja preguntes, consultes, suggeriments o queixes a través d'un missatge de text, una nota de veu, al WhatsApp de Calafell Ràdio, al 647-751-883. 647-751-883. Recordeu, demà dijous, l'alcalde de la ràdio, a partir de les 9:30 i fins les 10 del matí. Doncs vinga, ara sí, marxem fins la 1 amb música. Marxem amb Rosalía, i aquesta és una de les cançons incloses a Lux. Això ho coneixes, es diu Relíquia. Fins demà a les 9, que acabeu de passar un molt bon dimecres. Adéu.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Així sonen els èxits a les tardes de Calafell Ràdio.